0: Expresident per Catalunya.
1: El cinema català marca una nova fita històrica al Festival de Cannes. Un estudi barceloní ja ha presentat aquest dimecres The Black Mirror Experience, una producció de realitat virtual que es converteix en el primer capítol de la famosa sèrie britànica que es viu en primera persona. La Comissió Europea proposa crear un bitllet únic de tren per poder viatjar en diverses companyies pels diferents estats.
0: La iniciativa vol acabar amb els entrebancs que troben els usuaris quan fan reserves per agafar diversos operadors ferroviaris en viatges transfronterers. Proposa que amb una sola transacció tinguin un sol bitllet per les diferents parts del viatge, combinant diferents transports, i que en cas que el viatger perdi una connexió, estiguin protegits, tal com ha explicat el comissari de Transports.
2: If something goes wrong,
3: si alguna cosa surt malament, si el primer tren, per exemple, arriba tard i es perd una connexió, els passatgers estaran protegits del tot, amb assistència, trajectes alternatius, reemborsament o compensacions.
0: La proposta obligaria els operadors a vendre als seus webs bitllets d'empreses competidores i per això les companyies la miren de reull perquè entenen que afavoriria vendes de la competència. La comissió entén que els serveis de venda per internet més visibles pertanyen als mateixos operadors ferroviaris que limiten la visibilitat dels competidors. La proposta de la comissió l'han de negociar ara els estats al Parlament Europeu.
1: Esports. El Barça ha caigut per 1-0 al camp de l'Alavés a la 36a jornada de Lliga, a la primera divisió de futbol, amb un gol encaixat al llindar del descans i es queda sense l'objectiu d'arribar als 100 punts.
0: L'Espanyol ha tornat a guanyar 18 jornades després en superar l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 amb gols de Pere Milla i de Quique García als últims 20 minuts de joc.
1: Aquest dimecres també s'han disputat a primera el Villarreal 2, Sevilla 3 i Getafe 3, Mallorca 1. Aquest dijous Girona, Real Societat. A la classificació provisional, el Girona queda penúltim amb 39 punts, mentre que l'Espanyol és 14è amb 42. Entremig hi ha l'Alavés amb 40 punts i el Mallorca, l'Elx i el Llevant amb els mateixos punts que el Girona, 39.
0: Florentino Pérez ha instat el Barça a demandar-lo arran de les seves acusacions pel cas Negreira. En una entrevista a La Sexta, el president del Madrid ha assegurat que les relacions amb el club blaugrana estan trencades.
4: Fins aquí les notícies.
5: Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
6: Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Els matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, au, contenta.
5: Els oients sempre tenen la raó. A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
7: Som pura cafeïna.
8: I jo fos pescador.
5: Conxita Badia va ser una de les grans sopranos catalanes del segle XX, una veu clau de la nostra cultura que va portar la música catalana arreu del món, malgrat la guerra i l'exili.
9: El tempo és massa ràpid i el text queda ofegat. Tornem al compàs 12?
10: D'acord.
5: El podcast Classe Magistral Conxita Badia, una audiosèrie de ficció que viatja de la Segona República a l'exili a través dels ulls d'una artista única i de la mà d'un professor apassionat.
11: Conxita Badia, us sona?
5: Classe Magistral Conxita Badia. Una història que barreja música, memòria i emoció. A l'API web de Catalunya Ràdio.
12: I també disponible a la plataforma 3CAT.
13: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
14: Aviam què passarà avui.
15: S'ha de ser d'Arbeca? És obligatori ser d'Arbeca per ser del grup?
16: Jo no soc d'Arbeca.
15: No. Ah, no? Mira, d'on ets tu?
16: Jo soc de Lleida, de l'Horta de Lleida.
15: De l'Horta de Lleida.
17: No, és indispensable ser d'Arbeca.
18: I tenim un de Caldes i un de Madrid.
15: Un de Madrid?
14: On viu?
15: Àngela Maria.
14: Ostres. Que viu al Talladell.
15: Què li ha passat, aquest?
18: No, mira,
15: com a paternitat.
14: És una catxa.
19: Porcs and boys.
14: Porcs and boys.
15: Quins tios, eh?
14: El cromo.
15: Ai, el cromo. Ja tinc moltes coses a dir.
18: Va, calleu, que arriba el jefe.
15: Déu vos guard.
20: I lluís del Batlle.

0: Els cromos són un invent del segle XIX, que apareixen gràcies a una tècnica d'impressió que es diu cromolitografia, que permetia per primera vegada imprimir imatges en color de manera massiva.
1: I cromo és correcte en català?
0: Sí, és correcte, cromo. Sí.
1: No es diu enganxina?
0: No, no, no, enganxina, de fet, és un invent que no existeix, és una còpia del pegatina castellà, però amb el verb català enganxar. Llavors la gent diu enganxina, però ho diu malament, no hi és el diccionari.
1: I cromo sí que hi és?
0: Cromo sí que hi és el diccionari, és correcte, completament correcte.
1: Collons, un rato agafaré un cromo i li fotré a la boca d'un d'Arbúcies que tot el dia en diu nen, és de crema, és de crema, és de enganxina, això es diu enganxina.
0: Si ho fa amb la veu que ho has fet tu, encara que tingués raó, li podies haver cardat un cop de puny fa temps.
2: La veu de l'eunuc.
0: Els cromos els comencen a distribuir les empreses tabaqueres angleses, fixeu-vos, eh?
3: Tabaqueres?
0: Tabaqueres, eh?
3: Angleses?
0: Sí, senyor. A finals del segle XIX van treure una primera col·lecció de cromos amb les fotos de jugadors de críquet, els jugadors de críquet del moment.
3: Sí, home.
0: I a la part de darrere hi havia el logotip de la marca de tabac.
4: Ah. Clar que sí, això està molt bé. La canalla ha de fumar, això ja no es fa. Ha de fumar i ha d'anar entrenant els pulmons. Exacte. Perquè és el que s'ha de fer.
0: Sí, senyor. S'ha de dir que el màrqueting ha canviat una mica, eh? Per, o sigui, de les imatges que fiquen ara, d'aquells tumors i aquells pulmons cangrenats i tot allò, amb aquelles lletres, fumar mata. Ah, sí. Tu compres un paquet de tabaco, hi ha un cromo del Lamine Yamal, molt més bon màrqueting, no fotem.
5: Home, i tant.
0: Sí. No? Hòstia, s'ha de dir, al segle XIX el tema màrqueting el tocaven.
1: El màrqueting sí, però el tema de salut no massa.
0: No tant, poder, no tant. També era una època que qualsevol refredat, una mica de tuberculosi, t'enviava a l'altre barri, sí. Vull dir que tant per tant fuma, sí, no? Una mica. Exacte. Jo què sé, tu. Escolta, perdoneu, que m'he perdut, estava aquí amb el tabaco i les... Sí. Ja no sé on passo.
1: No, aquí, a la pàgina 3.
0: A la pàgina 3, estan
1: allà. Les primeres
0: allà.
1: Col·leccions de cromos no tenien àlbum, ens has d'explicar.
0: Ah, sí.
1: Explica'ns això, home. Sí.
0: Jo ho tinc a la pàgina 2.
1: Ah, collons.
0: Doncs el que deia en Fel, les primeres col·leccions de cromos no tenien àlbum.
3: I on es posaven?
0: Els guardaven en una capseta.
3: No fos.
0: Sí. Més tard sí que apareixen els àlbums, però els cromos no eren adhesius. Els havies d'enganxar tu amb cola de barra.
5: Ah, i us en recordeu quan éreu petits, que ho enganxàvem amb farina i aigua?
0: Ah, jo havia fet això.
5: Sí? Els cromos aquells dels iogurts.
1: Que sou d'abans de la guerra, vosaltres.
5: A mi m'ho feia fer la meva àvia.
0: Jo perquè era dels que feia els deures sempre a última hora, a la una de la matinada. Ai, no he fet els deures. I llavors havies d'enganxar. No tinc cola, tot tancat. I la meva mare em deia, fos aigua i farina. Ah, sí. I enganxava, eh? Ara, la llibreta cardava una pudor de pa.
5: I després qui els fa adhesius?
0: El què?
5: Els cromos.
0: Ah, home, doncs...
5: De què parlava?
0: Els pares dels cromos a nivell mundial, que són els germans Panini.
1: Bravo!
4: Els de les pizzas.
0: Exacte.
5: Panini i que feia olor de pa. Has vist aquí la relació?
0: Tot lligat, eh? Els germans Panini, que són de Mòdena, Itàlia, fan els cromos amb el revers adhesiu i treuen una col·lecció de cromos aprofitant el Mundial de Futbol de Mèxic del 1970, que es fa famosa a tot el món. I a partir d'aquí, doncs, bueno, els que heu tingut infància, més o menys, ja sabeu de què anava. Comprar sobres, resar tots els déus perquè et sortís el cromo que et faltava, no? Sempre hi havia el que tenia els pares rics, que es presentava a col·le amb 20 o 30 sobres per obrir-los allà davant teu, fill
3: davant,
0: de puta.
3: Davant la paraula.
0: Què passa, Xuriguera?
3: A Panini, el tenim a Torroella de Montgrí.
0: Què dius ara?
3: I els de Torroella de Montgrí anem a tocar el timbre de Panini i pugem l'escala i allà canviem tots els cromos que facin falta.
5: Oh, jo vindré.
3: Panini està a Torroella de Montgrí.
0: Què dius ara?
3: Que ho sàpiga tot Catalunya.
0: Mira, primera notícia. I els de Torroella podíeu anar a buscar el cromo que us faltava?
3: Ah, pagant.
0: Pagant.
3: Pagant.
0: Però...
3: Bueno, sempre pot ser una mica...
0: Perdona
3: que t'hagi interromput.
0: No, si no havies de fer intercanvi amb els companys de classe, però sempre hi havia el que s'aprofitava. El ricachón, que li compraven no sé quants cromos, i que el que et faltava tu, ell el tenia repetit quatre vegades, que jo si hagués sigut ell, hagués dit, queda-te'l, no vull per res.
1: Sí.
0: I ell et negociava hasta l'entrepà de fuet de l'hort del pati, el fill de puta. Te canvio aquest per dos de teus i mig entrepà de fuet, vés a la merda, desgraciat.
5: Veig una mica de cosa malpaïda, aquí.
0: Ara voldries dues invitacions per venir a teatre, ara, Ara les pagues, idiota, haver-me donat el José Mari Vaquero quan el volia, de puta. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Galú, Carnal Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui un grup de música que hem de dir que són uns savis per conèixer i que esperem que ben aviat es converteixin en bojos coneguts. Venen d'Arbeca, a la comarca de les Garrigues, i això s'ha de destacar perquè és la seva marca d'identitat. Les seves cançons barregen el punk, el folk i el country i sempre parlen de la seva terra, de Ponent. El seu nom tampoc deixa indiferent a ningú.
0: Avui s'asseuen a l'escó de la Renaixença Pork Chop Boys! Oh!

0: L'Eric, Marc i l'Edgar, Pork Chop Boys, què heu esmorzat avui? Què heu menjat per esmorzar?
1: En aquesta hora portem hores, tenim un matí llarg.
0: Sí.
1: Callos, callos i una muntanya de bacallà esqueixat.
2: I una muntanya de què?
0: Bacallà esqueixat.
2: Déu-n'hi-do.
3: Senyor, tio.
4: Una gerreta de vi.
0: Molt bé.
4: Sau xupitet, carajillo.
0: Aneu fort, aneu fort.
2: Això us ha fet llarg al matí.
1: Sí, molt, molt.
4: Ha quedat molt d'hora.
0: Sí. Escolta, una primera pregunta obligada. Per què us dieu Pork Chop Boys? És un homenatge als Pet Shop Boys o ni els coneixeu?
5: Bona pregunta, aquesta.
1: Mos ho havien dit, eh? Ha vingut, mos ho han dit diverses vegades, eren un duo al final. Naltros havíem de fer... havíem de tocar en un festival l'any 2019, encara sí. No teníem nom, i vam començar a jugar amb les paraules una mica, assajam amb una granja de porcs.
0: Ah, sí?
1: I llavors vam dir... Quan anàvem a assajar, ficàvem brasa, cansalada... llonzat de porc.
3: Això és un grup.
4: Tio, solta un violinista. Jo avui sóc quart de la banda.
6: Està el cupo bueno, playa.
7: Clar, vam començar dos, dient que no seríem mai més que dos. Al cap de molt poc vam ser quatre. Clar. I ara som sis.
0: Ai, ai, ai. La gent quan va començar a veure els menjars
1: clar,
0: va dir...
1: No, clar, ara anem a la carnisseria de 100 euros no baixa.
7: Lo que ens podíem costejar en altres, amb la banda, ara hem de ficar quartos ja.
0: Clar, clar. Abans de seguir, crec que molta gent de Catalunya encara us ha de conèixer, així que els Pork Chop Boys sonen així.

0: És ben bé que perquè canteu en català, perquè si això fos en anglès us diria que sou de l'Amèrica profunda una mica, eh? Sou de Texas, eh? Sou...
1: Alabama.
0: Una mica... No? Sou el Far West català una mica, Arbeca?
2: Mos agrada, sí. Mos agrada, sí. I de petits vam mirar moltes pel·lícules d'enquestes de la 2, de l'Oest i tot sí. Això. Sí.
0: De la 2, eh, ha dit.
3: Això té temps, ja.
0: Com és, Arbeca? Pot ser que la gent... Hòstia, les Garrigues, allò ho tenim molt abandonat, eh? Molt desconeixement, en general.
2: Molta granja de porcs, comarca deprimida.
0: Sí.
3: Oliveres.
1: Bon oli.
2: Bon oli, això sí.
3: Lo millor.
0: I com arrenqueu, que diu, éreu dos? Com neix Pork Chop Boys? De qui és culpa?
3: Bueno, Pork Chop Boys surt de que els dos acabàvem amb unes bandes de punk, principalment, i per, pues, lo típic, no? Pues paternitats, bueno, coses que et porten a la ruptura.
0: Sí.
3: I llavors m'han dit...
0: A la ruptura de la banda.
3: De la banda.
0: No
3: de la paternitat.
1: Sí. Que ja arribarà.
0: Ja, també, sí. Bueno. És després.
2: Paternitats, a la culpa de tots.
3: Naltres no érem, però...
0: Sou pares, tots els que sou aquí?
2: No cap.
0: Ah, no? Això.
4: Pares els
2: ara no els davant.
1: No ho enteníem, no ho enteníem.
3: Érem nosaltres.
2: No has vist mirades perdudes, ara?
3: No sabem el que és això, encara.
0: O sigui, éreu... teníeu amics que van començar a ser pares?
3: Sí. Entenc? Sí, més o menys, i al final... Pues, tot...
0: Els que no teniu fills, veu dir, tu muntem un grup de música.
3: Clar, i esclar, no cal ser tants. Amb dos, tu i jo, que ens entenem,
1: sí,
3: endavant.
0: Ja està.
1: I veu quan... i melodia, ja està.
3: Sí.
1: Quan no fer punk ni melodia.
3: Bueno, però amb acústic, per què?
1: Sí.
3: Perquè si vols tocar un grup de punk, una bateria, un baix, necessites infraestructura, un local, sí, llum... Jo quedava millor la cabana, una miqueta de brasa, la guitarra, l'harmònica, sí, sense res.
1: La brasa no falta mai, eh?
3: No. És essencial.
0: I s'ha de ser d'Arbeca? És obligatori ser d'Arbeca per ser del grup?
5: Jo no soc d'Arbeca.
0: No. Mira, d'on ets tu?
5: Jo soc de Lleida, de l'Horta de Lleida.
3: No, és indispensable ser d'Arbeca.
2: I tenim un de Caldes i un de Madrid.
0: Un de Madrid?
3: On viu?
0: Àngela Maria.
2: Ostres.
3: Que viu al Talladell.
0: Què li ha passat, aquest?
2: No, mira... Com a paternitats.
0: Hòstia. Vegà sí que no es deu poder ser per venir a tocar aquesta banda, no? Has de menjar carn, t'ha d'agradar la carn a la brasa.
3: Bueno... No.

0: l'artista està allí.
1: Yeah.
0: I nosaltres estem allà.
1: Vale.
0: Mentre no arribis, està bé.
2: Com us aneu cap a aquest estil musical? No us agradava la música urbana que ara ho peta a Catalunya? El trap i tot això, no?
3: No ho treballen.
4: No, sí. Lluny.
0: No sé si ha arribat i si el dia que arribi muntarem un esquadrot.
2: Feu un tipus de música, no?, que no us ha trobat ningú que us digui escolta, això ho podríeu fer en anglès, que arribaria molta més gent.
0: No, jo crec que és al revés.
2: Sí?
0: Nosaltres, ell venia d'una banda que feien punk en castellà.
2: Sí.
0: I nosaltres fèiem un punk més anglès, un garatge, així, com en anglès. I quan ens vam juntar els dos vam dir, escolta, el nostre idioma és el català.
2: Uh-huh.
0: I no hem de pretendre cantar amb un altre idioma per arribar a més gent. Hem de cantar amb el nostre idioma, que és el que, hòstia, amb el que ens podem comunicar millor i expressar molt millor, saps?
2: Uh-huh.
0: I defensar també aquest idioma, que falta li fa.
5: Molt bé!
4: I la temàtica de les cançons...
2: Ara anava a dir, de què parlen les lletres?
3: Vivint a les Garrigues Profundes s'escriuen soles.
2: Sí?
3: Amb aquests pobles...
2: O sigui, totes les lletres parlen d'Arbeca?
3: Arbeca i fantasies nostres, d'aquestes sí. Una mica pel·liculeres, però...
2: Personatges del poble...
3: Sí, no et cal anar gaire lluny, no?
0: Clar,
3: és que... No et pensis que mos haguem de treballar massa.
2: Ja.
0: Allò és el salvatge oest de Catalunya.
2: Sí.
0: És a dir, el que veu a la tele amb cactus,
2: sí.
0: No? Allí, allò és el mateix, però amb oliveres.
4: Ja.
2: I hi ha gent encara fent allò que es fa a l'estiu als pobles, que treuen la cadira fora i es foten a xerrar.
0: Sí. Naltres?
2: Ho feu, això, eh?
0: Clar.
4: Amb la brasa allà al costat. Sempre.
0: Algun dia sí.
2: Però és una activitat que normalment està més reservada als majors de 60 anys, però veig que vosaltres ja ho practiqueu, també.
0: La mentalitat que portem és aquesta.
3: És lo relleu generacional, aquest.
2: Hòstia de Déu. I no sé com us ve la inspiració, com treballeu. Us tanqueu al local o escriviu cadascú pel seu compte? Us envieu idees per WhatsApp?
0: Nosaltres fem música molt simple. Al final, pues, un dia un se sent a escriure algo, surt, portes uns acords de guitarra i...
1: La majoria de vegades és l'Eric el que ho fa.
2: Sí? Mira, no et treguis mèrits, Eric.
0: Escolta, sí.
2: Entenc que no us... Porteu uns bons sabatots tots, eh? Això també he de dir que...
1: Per la granja.
2: En l'època que estem, fer transpirar això, nano, déu-n'hi-do, també.
0: Bueno.
1: No us traieu. Per això estan totes xafades.
2: Sí, no.
3: Xafen fort.
2: Bones xiruques.
0: No saps mai quan faràs un concert, quan ja s'ha plantat tomateres, quan...
2: Clar.
3: És un tot portar.
2: I fa pinta que ho feu servir les mateixes sabates per tot, digues.
3: Sí, tot l'any.
0: Sí.
3: Comunions, anar a regar.
2: Hòstia de Déu. Escolta, ara m'heu despistat. De veritat.
4: No, aquí, a la que venen 3 i 69 bancs,
2: sí, tremolem,
4: eh? Passen coses, eh?
2: No, volia preguntar-vos, que entenc que a hores d'ara no us hi podeu guanyar la vida només amb la música, i em faria gràcia saber de què treballeu a banda de la vostra opció musical, diguéssim.
0: Bueno,
1: no es pot dir.
0: Començo jo.
2: Sí.
0: No,
3: la meitat.
0: Tan malament no estem.
1: Ah.
0: Jo sóc jardiner i ajudo a casa a la granja de porcs.
2: Jardiner i a la granja de porcs.
1: Jo vinc al Pallars, llavors em dedico al rafting ara a la primavera i estiu, i després a l'hivern monitor d'esquí.
2: Rafting i esquí.
3: Jo sóc agrònom i treballo en una agrupació de pagesos ecològics de Lleida, que es diu Bioponent.
2: Molt bé.
1: Bé.
2: Molt bé.
3: Plagues, malalties, burocràcia...
2: Sí, divertits.
3: Aquestes, sí.
2: Escolta, i l'objectiu seria dedicar-vos completament a la música o us agrada que sigui només com un hobby, gairebé?
0: Ho disfrutem molt, tal com estem ara.
2: Sí.
3: Igual s'espatlla tot, eh?
2: Ja. És possible. No, paternitats i tot això.
3: És una via d'escapament, això. Si no t'has d'escapar de res, no té cap sentit, per tant...
2: Clar. Això passa. Quan professionalitzes un hobby, pot passar.
0: Tampoc ens fiquem cap tipus de pressió. És a dir, qui... Amb algun concert que algú no ha pogut vindre perquè tenia pues, de conciliació o el que sigui, toquem igual.
2: I ja està. On va ser el primer concert?
0: Què ens pagueu? No, però...
2: El primer concert de Pork Shop Boys, on va ser?
3: El primer va ser a l'Old Rooster, que era un festival de música folk o d'arrels americanes que es feia al Almacelles.
2: Mira.
3: Va durar 3 anys, 2018-19-20, me penso.
2: El concert, no, el festival.
3: El festival. Està guapo, eh?
2: Hòstia.
3: I era molt xulo. Venien bandes de Catalunya, Sergi Estella i d'altres grups així coneguts, i Beauty Hunters. Molt xulo, molt xulo. I ens van invitar allí a fer un vermut.
2: Algun lloc que us hagi sorprès, que hagueu pogut tocar, que no haguéssiu dit mai que hi tocaríeu?
0: Tinc la resposta.
3: L'he preparat.
2: Aviam.
0: A la festa que van fer a la Sènia aquest any per Cap d'Any.
2: A la Sènia?
0: Hòstia.
2: Per què?
0: Era una rave que muntaven allí per Cap d'Any.
2: Mira.
0: No ho sabem, una festa d'aquestes que es foten de 3 o 4 dies. I un anònim

0: Va dir per tocar allí...
1: Un anònim. És un anònim perquè era tot il·legal, evidentment.
2: Tot fa molt bona pinta.
1: Bé.
0: I vam anar allí i ens va dir, toqueu? Hòstia, segur? Dius, sí. Dic, bueno, i ens vam presentar allí, vam arribar doncs, el dia 2 de gener, i era com, bueno, i ara què? Aquí està a tota hòstia, i com parem això amb folk ara? I bueno, vam sortir un rato aquella nit, vam dormir en les 12 o així, ens vam despertar l'endemà, encara estava la música pum pum a tope, i vam dir, marxem, no toquem.
1: Ah, no vau tocar.
0: Llavors, el guitarra, no sabíem què se n'havia fet, havia desaparegut aquella nit.
2: El guitarra del vostre grup.
0: Sí.
2: Vale.
0: I què fem ara? O sigui, no tenim guitarra, no tenim tampoc ganes de parar aquesta festa per ficar folk aquí, no creiem que el públic pugui respondre, clar. Marxem. Doncs just com deien que marxàvem, truque el Carlos.
1: L'anònim.
0: El Carlos.
3: No, de Madrid.
1: L'anònim ja es diu Carlos. El de Madrid.
0: El de Madrid. I... Chicos, ¿qué hacéis? Pues nos íbamos ya, Carlos. I diu, hombre, ¿com que marxeu? Diu, no, que toquem. Diu, bueno, pues toquem, pues venga, va. I vam tocar i vam fotre la festa del revés.
1: Mira que maco.
0: Va ser com algo que van dir, no ens ho creiem, que una gent que va allí a escoltar un estil de música completament diferent...
1: Tupum.
0: En sé que els hi fiquis aquest estil de música folk i es fiquin tots a ballar com...
4: On havia anat en Carlos? Entera.
0: Bueno, havia aparcat a tres polígonos més avall.
1: És de Madrid. És de Madrid. Què li vols demanar al Carlos? Que trobi una rave a la Sénia. És difícil,
2: hòstia.
3: Jo només estic pensant que el mos escolti i mos matarà.
1: He llegit que per aquest 2026 voleu fer el Transinomància Tour. Expliqueu-nos què és això i si segueix en peu la idea.
3: Totalment.
1: Sí?
3: A veure, tenim tiradeta cap al Pallars.
1: Sí.
3: La gent d'allí mos ha acollit sempre molt bé i pujam l'any passat a l'estiu vam anar 3 vegades, piscines de llavorsí i coses d'enquestes. I assajant amb la conya, hòstia, un dia hi podríem anar a peu, l'altre sortir podríem anar a cavall, perquè ell té un ruc, l'altre té un cavall, tenim un amic que té un ranxo.
2: Ha de ser maco de veure.
3: I vam dir, bueno, va, a veure, com hi anem? Per camins, vinga, camins transhumans.
2: Sí,
3: els camins transhumans també som d'herència una miqueta, tots pagesos i ramaders i això del poble, i doncs, estem vinculats amb això, i vam dir, home, recollim una mica les rutes aquestes, n'hi fem una, ja l'hem fet naltros amb 3 etapes.
1: Sí.
3: I estarem 10 dies fent un concert quasi cada nit. Sortirem d'Arbeca, pararem a Linyola, Artesa de Segre, a l'ermita de Sant Gil de Folquer, després dormirem en un corral abandonat, al refugi de Baumort, en plena brama del cèrbol.
4: Ja es veu que en Carlos no vindrà.
1: Quines dates?
3: Sí, vindrà, sí. Aquest és el que camina més de tot.
1: Quines dates serà això?
3: De l'1 al 10 d'octubre.
1: De l'1 al 10 d'octubre d'aquest 2026 els podeu seguir en aquest camí transhumant, actuant cada dia a tots aquests poblets.
3: I acabarem a Invin, que és l'Escola de Pastors de Catalunya, a la seva festa de final de curs.
1: Molt bé.
2: Necessitem una gent de Renaixença, perquè tenim tantes dates per fer i per anar que...
1: Sí, ens ho apuntem. Escolta, Mercè, dona'ls-hi. Mira, us volem donar un obsequi. Unes tasses de la Renaixença.
3: Moltes gràcies.
1: Vosaltres les porteu i així quan la gent us aculli als pobles aquí que us hi tirin monedes o el que sigui.
3: Aquest és una mica el tema.
1: Que us hi posin una mica d'aigua, no?
0: Un brindis, no?
1: Home, vinga, escolta. Pel camí de Transinomància que faran aquesta gent al Transinomància Tour.
0: Hem de dir que...
1: Sí.
0: Hem de dir que tot això d'aquí li volíem donar com un valor afegit i més sentit encara en aquest tour. I era com donar visibilitat i al nostre, al territori, al paisatge, als pobles i fer arribar la cultura en aquests pobles i als petits productors de cada poble.
2: Bé.
1: Molt bé.
0: Llavors, d'això volem fer un documental.
2: Bé.
1: Molt bé.
5: Escolta.
0: I aquí és on ve...
3: Espera. Per fer un documental, què fa falta?
1: Diners.
0: Clar.
1: Sempre.
5: Epa.
1: I algú que te'l compri.
3: Ja, ara remate.
1: Endavant.
0: L'altre dia vaig anar a la padrina.
1: Però té padrina, que és la jefa de documentals de TV3, no?
0: És la productora. La padrina, parlàvem de feina, i m'ha dit una frase molt bona i dic, va, dic...
1: Me l'apunto.
0: Diu, quan el vent passa per la flauta, s'han de moure els dits.
1: Quan el vent passa per la flauta,
4: maca, no,
1: és maca aquesta.
5: Me l'apunto.
0: Tota teva. I el fet és que tenim en marxa ja una campanya de micromecenatge amb la plataforma Goteo per...
1: Deixa estar micromecenatge, si tu vés a TV3 i digue'ls que t'ho paguin, això, home. T'ho pagaran, home.
0: On està mi càmera?
1: Ja està.
0: Que els hi dic mirant als ulls, eh?
1: Ja està, ja els hi direm.
0: A partir d'avui tenim una campanya de micromecenatge en marxa per aconseguir alguna cosa de cèntims
1: i fer el documental.
0: I poder fer aquest documental i donar aquesta imatge i que no només tot es quedi a Barcelona, que és molt única a Barcelona, però...
6: No, no, que s'ha d'algú pinyin.
1: Home, no, escolta. Vinga, va, està la crida feta. Nosaltres, si us hi podem ajudar, ho farem encantats de la vida. Com aneu de català?
3: Bé.
0: Ara d'aquí.
3: Ara veurem.
0: Català d'aquí.
7: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Una paraula i tres definicions. Si l'encerteu, us emporteu una llangonissa Ral de Vinyó, gentilesa de...
8: Vera!
1: La paraula d'avui és trabuquet. A. Trabuquet. Tècnica per comprimir l'artèria principal d'un membre per tal d'interrompre el curs de la sang i evitar l'hemorràgia.
9: Traient els coberts del rentaplats em vaig clavar un ganivet que em va travessar la mà amb un drap. Em vaig fer un trabuquet i corrents cap a l'hospital.
1: B. Trabuquet. Balances de precisió per pesar monedes. Per comparació amb l'exactitud de l'estri, ara es diu d'una cosa o una situació que va molt bé.
10: M'he comprat un rentaplats que, bueno, li foto les pelles plenes d'oli, els plans de macarrons bruts i secs i surt tot impecable. Vull dir, va com un trabuquet,
1: eh? C. Trabuquet. Cigarreta il·legal semblant al caliquenyo que molta gent comprava a Andorra i es venia d'amagat a molts bars de Catalunya.
11: L'avi, havent dinat, sempre es fotia un cigaló, una copa de soberano i llavors es fumava un trabuquet i dormia fins que li queia de la boca i es cremava amb el pit amb la borilla.
1: A, B o C. Hòstia. No és fàcil, aquesta.
3: Què? Jo diria l'última, però no sé.
12: Oh, estic entre la primera i l'última.
1: Sí? Doncs és la segona, mira.
6: Com aneu de català? Bé.
12: Perfecte.
1: Com que ja ho veus, regalo la llangonissa igualment. Escolta, trabuquet. Això va com un trabuquet. Fort per ell.
6: Peyu, Peyu.
1: Un trabuquet, anar com un trabuquet.
3: Regal de tornada.
1: Ep, ep, què m'ha donat?
6: Una samarreta.
1: Una samarreta?
3: I una capsa de cromos.
13: Home, mira!
1: Ojo que el packaging de la samarreta és espectacular, eh? No ho veus mai, eh? És una samarreta embolicada amb cinta de pintor, eh?
3: Claro. Grup de baix pressupost.
1: Espera-te que l'obro, espera-te que l'obro. Aviam, aviam. Oh!
13: Que xula!
6: Epa!
1: Workshop, boy! Moltes gràcies. I una capsa de cromos? Això són unes cartes, això?
3: Sí, per quan us avorriu aquí al bar.
1: Oh, mira quines cartes més xules. Sou vosaltres, aquests? Déu meu, quines cartes. Molt bé, moltes gràcies, escolta. Avui parlem dels cromos, precisament. Mercè, no?
11: Parlem dels cromos.
1: Fèieu col·lecció de cromos o ja sou massa grans? No, si sou de la
6: meva. Se'n va fer.
0: Sí, sí, no, hem de dir que abans fèiem el comentari de que nosaltres n'hi diem sants, Arbeca.
6: Sí.
1: El què?
6: Els sants.
1: Els cromos?
6: Sí.
1: Per què li
11: però
1: dius sants?
11: Però com si fossin sí, estampetes també. O sí.
0: No en tinc ni idea, tenia 8 anys.
1: O sigui fas una col·lecció de sants del Pokémon.
3: Seria sants, no sabem per
0: jugàvem
3: què.
0: Jugàvem a sants.
6: Estic hòstia. D'acord amb ells.
1: Veus?
6: A l'Empordà també és sants.
0: Sí? Això et sona o no?
6: Sí.
1: No ho havia sentit mai, claro. No, no, endavant amb els sants, tu.
11: Vinga, el cromo més car de la història és un cromo molt antic, que és del 1909.
1: Sí.
11: Un dels que distribuïen les empreses, allò que havies dit, les empreses de tabac de l'època, no? És d'un jugador de béisbol que es deia Homus Bank i es calcula que hi ha uns 70 cromos, com a molt, d'aquests, no?, conservats arreu del món. El 2022 se'n va vendre un per 7 milions i mig de dòlars. I es va convertir en el cromo més car de la història.
6: No és car. Si et falta aquest per acabar la col·lecció...
1: Emprenya
6: molt, quan em falta un i no el tens. Pares el que sigui, eh?
11: Sí. Hi ha una fórmula matemàtica derivada del sistema que fan servir les col·leccions de cromos que diu que per completar una col·lecció de 600 cromos, te n'has de comprar com a mínim 4.500.
6: Hòstia,
1: santa.
11: I tenir molta sort.
1: Sí. O saber negociar molt bé els repes.
11: O també hi ha una altra alternativa, que jo vaig fer aquest diumenge, que va ser en el mercat de Sant Antoni, que és la meca de l'intercanvi de cromos.
6: Veniu a Torroella, Panini.
11: Ja. El següent pas és anar a Torroella.
1: Tengui, i el tengui i falti, com el dèieu? Tengui i falti? Igual, sí, tengui, falti, tengui, falti, eh? Sí, això és internacional. Eh?
10: Sí, sí.
1: Tengui, falti.
10: Tengui, tengui, tengui, tengui, falti. Llavors paraves, tengui, tengui, tengui, tengui, falti. Llavors,
11: eh? No, al mercat de Sant Antoni, us ho juro, eh? O sigui, la gent va tan organitzada amb llistes dels que et falten, amb llistes que tens repetits.
1: Oh, no.
11: I el allà l'intercanvi, buah, és brutal.
1: Van, endavant sempre amb els friquis, aquest programa.
10: Home, i tant, sí.
1: Pork Shop Boys, no marxareu sense abans fer-nos una actuació. Gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença. Us seguirem en aquest camí tan bonic de transinomància que dieu que fareu a l'octubre. Mentrestant, us sentirem aquí. Pork Shop Boys interpretant Dents de Plata, Somnis d'Or, amb Arnau Tordera i Laia Gluck.
10: Bravo!

Tens un ofici tan curiós o una vida tan interessant com per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. Tranquil, que no serà l'entrevista més dolenta que s'ha fet.

0: La ració d'italians de cada setmana.
1: Bellíssim, el più grande sulla faccia de la terra, Eros Ramazzotti.
2: La meva cosina em va torturar amb Eros Ramazzotti fins la mort, gairebé.
1: Sí?
2: Sí, era obsessiu. Sí, sí, però ho vaig superar, he crescut bastant bé.
0: En Peyu també n'és fan.
1: Home,
0: ja ho has vist.
1: De tot, de tot.
0: Només ha sonat la primera nota i ja estava ballant.
1: Home, és inconfusible aquesta cançó.
2: Sí.
0: Doncs sì, en efecte, un nom gegant de la cançó italiana, Eros Ramazzotti, que ens interpreta Più bella cosa, una cançó que va publicar l'any 1996. Abans parlàveu dels cromos de Panini.
1: Sí.
0: Doncs l'any 2021, per celebrar el 60è aniversari de la col·lecció de cromos Panini d'Itàlia, van fer una edició especial de 132 pàgines i 748 cromos. Després de totes les seccions de futbol, hi van incloure un parell de pàgines dedicades a un equip format per cantants italians que només juga partits benèfics.
1: Hòstia.
0: I un d'aquests cromos era justament del bo d'Eros Ramazzotti.
1: Hi ha un cromo de l'Eros Ramazzotti.
0: D'aquells que costa de trobar.
3: 7 milions i mig.
1: 7 milions i mig. Te'ls pago aquí.
3: Vinga.
1: No són cèntims, si et fa il·lusió.
3: Si et falta aquest.
4: És l'últim.
1: Escoltem, doncs, Eros Ramazzotti i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la setmana tràgica.

0: Avui tenim el Duc.
1: En Duc.
0: En Duc, que és una barreja entre Mira. Un caçador i un mastí.
1: Jo tinc un gat que es diu Duc.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Mira.
1: Perquè caça ratolins com els ducs. Tot té un sentit.
2: A Torroella hi ha el cau del Duc.
1: Veus que maco?
0: Aquest Duc és de Masquefa i viu amb la Laia. Veiem-lo.
1: A veure.
3: Aviam.
1: Mira.
0: Quina monada.
3: S'ha d'arreglar aquesta terrassa, eh?
1: Sí.
3: Gespa,
1: està sortint males herbes entre les rajoles.
2: No n'hi ha de males herbes.
1: Bueno, i té una rajola ben escardillada, ben trencada. On apoya la pota el gos, està aquesta rajola s'ha de canviar.
4: És un guix. Perquè és ferm. Hi ha dibuixos amb guix a terra.
1: No, dibuixos.
4: Sí, és de la nena.
1: No, està escardillada.
4: No, és dibuixos.
0: En Duc es porta bé amb tothom, menys amb una raça de gossos molt concreta. No es porta bé amb els pastors alemanys. Els pastors alemanys, ell considera que són els seus pitjors enemics i la Laia ens explica que tant ella com en Duc es diuen a si mateixos antinazis.
1: Doncs és molt blanc aquest gos per ser antinazi.
0: Sí, veritat, també té raó.
1: Molt ari, però vaja.
5: El novembre del 1939, Alemanya viu un malson fet realitat. La màquina de guerra nazi, amb Adolf Hitler al capdavant, està a punt de declarar la guerra a mitja Europa. A l'interior del país, els nazis han suprimit qualsevol element d'oposició. La Segona Guerra Mundial sembla inevitable.
1: Atenció a la història d'avui, que podia haver canviat la història.
0: I mai tant.
1: Millor dit. Avui passegem el gos per Múnich, 6 d'octubre de 1939.
0: Ja es veu que no anirà bé.
3: Quins nervis.
1: Noi. Ja ens sap greu, però la passejada amb en Duc, el gos antinazi, serà ben tensa. Som a la ciutat de Múnich, un lloc que va ser fonamental per l'ascens del nazisme. Ara els nazis estan governant des de Berlín, però Múnich és on va començar tot aquest horror. Passejant pels seus carrers, només hi trobem esvàstiques gegants i cartells que inciten el poble alemany a donar la vida per la pàtria.
6: És bèstia, això.
1: És maco, això.
6: És maco?
1: Jo ho posa allà, als quartels de la Guàrdia Civil, ho posa.
6: Todo por la pàtria.
1: L'altre dia vaig anar a Camprodon, que hi ha un quartel de la Guàrdia Civil, sortint. Todo por la pàtria.
6: I todo es todo, eh?
1: Todo.
6: Todo, todo. No, todo. No un trocito.
1: No, todo.
6: Todo, todo.
1: Todo, todo, todo. Heu fet la mili, vosaltres?
6: No? Sóc inútil.
1: És veritat.
6: Ja insubmís.
1: Insubmís. Un insubmís i un inútil.
6: Sí.
1: Déu-n'hi-do.
0: Jo sóc dona.
1: Bueno, endavant. I els altres ja són massa joves, tots.
5: Oh, jo sí que la vaig fer.
1: A què dius, ara?
5: Sí, sí.
0: Que has d'haver fet tu la mili.
1: No et toca,
5: per Puerto de Santa Maria.
0: Que havies nascut.
3: A Melilla, a Melilla.
1: Sí. A Puerto de Santa Maria.
2: A, meu pare. A Cuba.
1: Va, va.
2: Va anar a Cuba a fer la
1: mili. No em despisteu, per favor. Passejant pels carrers, ja ho he dit, només hi ha esbàstiques, per sort, però l'esperança no està del tot perduda. El passeig d'avui el farem al costat d'un home a qui tota aquella propaganda feixista el fa vomitar. Igual que en Duc, el nostre gos antinazi, aquest home també és antinazi. Es diu Georg Elser.
7: Georg.
1: Georg.
7: De què, Georg?
1: Ei, Georg, ets tu. Què? Què?
7: Què vols que ens afusellin a tots?
1: Per què?
7: No diguis el meu nom així tan fort.
1: Però per què ens han de fusellar? De moment només hem parlat català, no hem fet res més.
7: Bueno, Déu-n'hi-do, això.
1: En Georg pot semblar un simple fuster alemany, un obrer sense gaires estudis ni gaire món.
7: No.
1: Però aquest home té un gran cor i està disposat a enderrocar el nazisme ell solet.
7: Doncs voleu fer el favor de no dir aquestes coses en públic, sisplau?
1: Però, escolta, tu tens un pla per enderrocar el nazisme
7: sí,
1: o no?
7: Sí, esclar que tinc un pla.
1: Ah, sí?
7: Tinc un pla molt ben parit.
1: Ah, sí?
7: Tinc un pla guai.
1: I quin és aquest pla?
7: És un pla que... Vull matar en Hitler.
1: Eh?
7: En Hitler.
1: Eh?
0: Què?
7: Saps el del bigoti?
1: Sí.
0: Això sí que ho sents, eh?
7: La bigoti que ell...
1: Sí. Que si no ho dius més fort... Això és un programa de ràdio, la gent no ho han de sentir. Pensa que tenen la ràdio al cotxe, hi han sorolls... Ara passen ambulants...
7: Que em vull carregar en Hitler!
0: Ah!
7: L'Adolf Hitler, el vull pelar!
1: Vale, vale,
7: ja està, ja ho he dit!
1: Sí, sí, sí, sí.
7: Au!
1: Sembla una bestiesa, però és ben veritat. En Georg vol acabar amb l'estructura nazi i vol fer-ho de la manera més directa, matant en Hitler.
7: Sí.
1: Potser sí que és una bestiesa, tenint en compte que en Georg ho vol fer ell solet
7: tot
1: i
7: sol.
1: No té cap mena de suport de tercers.
7: No, no, tot sol, ho tinc tot pensat, eh?
1: Sí?
7: Si s'ha mut un tio que no... Però sí, eh?
1: Sí, sí, sí. Però tu ets fuster, al canvi, ets un fuster.
7: Bueno, sóc fuster, però tinc manetes i tinc alguna idea de coses, eh?
1: He sabut que d'aquí un dia el partit nazi celebrarà un acte a Múnich.
7: Sí.
1: I està previst que en Hitler hi faci un discurs. L'acte serà a la Burger Braukeller.
3: Burger? És una hamburgueseria?
1: Doncs no, gairebé. És una cerveseria.
7: En Frankfurt, Hamburg...
3: Ah, vale.
1: Ens hem d'imaginar un lloc gegant ple de...
7: Xucrut.
1: Sí, un lloc gegant ple de taules i tiradors de cervesa.
7: Sí.
1: És una cerveseria que té una capacitat per 1.300 persones.
7: Collons.
0: Déu-n'hi-do.
1: Moltes cerveses, això.
7: I això... això de...
0: sí, i molts frankfurts.
1: Els alemanys no fan pinta de beure una cervesa i prou.
4: I aquelles de mig litro, eh?
1: I... sí.
0: És que és bona la cervesa alemanya, eh?
1: Surten...
0: comences a beure i una darrere l'altra.
1: A l'Instagram surten uns vídeos d'unes noies cambreres portant 15 o 16 cerveses a cada mà. Ho heu vist, això?
7: No sí, ho he vist.
0: No
1: sé per què m'ha
4: sortit.
1: No sé, escolta.
0: És clar.
1: Bueno, sabeu les cerveses aquelles de l'Octoberfest?
7: Sí.
1: Doncs allò, és una mica allò, bàsicament, eh? És un local d'aquells.
7: Sí, sí.
1: Doncs ja està. En un local enorme, on el partit nazi celebrarà la seva trobada anual. En Georg fa mesos que va a la cerveseria i es posa estratègicament al costat d'una columna. En aquella columna és on col·locarà els explosius.
7: Sí.
1: El problema...
7: hi ha una columna.
1: Sí.
7: L'he buidada.
1: Sí, un moment, ja ho explicarem. Ah. Moment, deixes xerrar?
7: Sí, sí.
1: Perquè ja es veu que és fuster, però dels de... dels que no havíem llegit ben res, noi? El problema és que els cambrers del local també fa mesos que el veuen rondar per la cerveseria sense consumir res.
7: Sí.
4: Hola, què tal? Què vol prendre, alguna cosa?
7: No, és que a mi les cerveses no m'agrada.
4: Okay, tornem a ser. Va, que m'ocupa aquesta taula, després no demana res. N'estic no. Far, ja, de vostè.
7: No, deixi'm estar, és que jo tinc molta feina, eh? Vinga, atengui altres taules.
4: Aquí s'ha de consumir, eh?
1: Ara.
4: Si no, ja pot anar fotent el camp.
7: Ja ho sé, però és que li dic que tinc feina.
4: Van al bar, me caguen bé, demanen un trist cafè, tenen el portàtil, es foten a treballar, els fes una oficina.
1: Sí. Emprenya, això.
4: I no foten cap gasto.
1: No.
4: Tinc la taula bruta, ocupada...
1: un i cafè amb llet i tot el dematí.
7: Portàtil, tinc un ribot, però un portàtil molt bo.
1: Però vens a passar aquí a la tarda, ocupes
7: sí.
1: Una taula...
4: Això, quedar-se aquí a consumir alguna cosa.
7: Però jo tinc una classe de feina molt més important, eh?
4: Aquí es consumeix jo aire, no? Que...
1: finalment,
4: que
1: en Georg...
4: poc, eh? Ei. Que cosa ja podeu fotre fora,
1: què també? Què li passa al gos?
4: Ni el gos ni el senyor que... tothom fora d'aquí, eh?
1: Ah, bueno.
4: Home meu o res, eh?
1: D'acord, d'acord.
4: Ah, ja estic fart, cada setmana igual.
1: Vale, vale.
4: Que cosa no havia vist mai, m'ho creieu d'aquí.
1: On te treballes?
4: Eh?
1: Eh?
4: Al bar.
1: Quin bar?
4: Qui, bar?
7: Qui, el Xucruc?
4: Fran Brunkeren. El Fran Brunkeren.
1: I tens molta gent que venen a passar la tarda?
4: Molta gent ve aquí a passar 1.300, la puta tarda. Bé. No, però n'hi ha que beuen. N'hi ha que beuen, però n'hi ha que fan... un tallet amb llet de cibada. Ves a la merda.
1: Casta, Clés.
4: Ves a la merda.
7: Puc anar al lavabo?
4: Sí. No, pots anar al lavabo. Pixa't a sobre. Si consumeixes, sí. Però si no, pixes a sobre.
7: No puc anar al lavabo?
4: No pots anar al lavabo.
7: I tens escuradents?
4: Sí. Aquest que està utilitzat. Que és el meu, et deixo el meu, si vols.
1: En Georg ha aconseguit...
7: Georg, ja és de Georgi.
1: Sí, tu dius Georg, no? Sí. Ja està.
7: Ara fa poc dies va ser el meu sant.
1: Com us avançava abans en Georg... Déu meu, senyor. Ha anat buidant la columna, una columna, que ell cada tarda va... bueno, un moment, deixa'm explicar a la gent.
7: Vale.
1: Cada tarda has anat allà al bar aquest.
7: Sí.
1: T'asseus al costat de la columna i vas buidant-la per dintre. Perquè el teu objectiu és, dins de la columna, amagar-hi uns explosius.
7: Sí.
1: Hi ha un detall només, que falta una cosa.
7: Sí.
1: Només falta saber si l'explosiu funciona o no funciona.
7: Sí, bueno, això encara no ho he provat, bueno, eh? Ja ho provaré.
1: Ja provaràs. Clar, és que en Georg ha aconseguit una nova feina, a una pedrera,
7: sí.
1: I d'allà és d'on ha robat la dinamita.
7: Sí.
1: Recordem que ell és fuster, vull dir que tu no tens ni idea d'explosius, Georg.
7: No, però allà a la pedrera
1: sí.
7: Tenen caixes...
1: i els has agafat.
7: I els he agafat.
1: I ara ho has de provar.
7: Ara...
1: sabeu on provarà els explosius, en Georg?
7: Sí.
1: Doncs al jardí de casa els seus pares.
0: No, sí,
7: sí.
0: No.
7: Sí, no, aparteus, aparteus, que això ho fotrà un pet que ja veurà. Olé!
1: En Georg es passa tota la tarda detonant dinamita al jardí de casa als seus pares.
7: Ei! Hey, olé!
0: Ei! Hey,
7: olé!
0: Hey.
7: Funciona, eh?
0: Ha marcat el Barça, eh?
7: Funciona. El Bayern.
1: Ei! Hey.
7: El Bayern. Som a Múnich.
1: Sí, és veritat, és veritat.
0: Nen! Que... tu has sentit res?
7: No, no es preocupi, mama! No es preocupi... és que tinc una mica de mal de panxa.
0: Ah!
7: És la...
0: Prenta! Un digestiu.
7: Sí,
0: per
7: no, no passa res, no passa sí. Res, mama.
0: Tinc sal de frutes.
7: Sí.
1: Sembla mentida, però això va anar així, eh?
7: Sí.
1: En Georg es va dedicar a fer experiments amb TNT al pati dels seus pares.
7: Sí.
1: Sort que quedava una mica als afores de la ciutat, la casa.
0: Nen! Sí. És que m'ha caigut la trompetilla, i... però m'ha semblat que trucaven.
7: No, frau mare...
0: No, pots anar a obrir tu.
7: Soc jo, que faig unes cosetes, no passa res.
0: Què dius?
7: Que faig... que res, que no passa res.
0: Nen!
7: Hòstia.
0: Nen! Ves a obrir. És que no hi sento bé, però m'ha semblat... mira, veus, truquen. És que he caigut a la banyera, m'estava banyant, he relliscat i ara he caigut, mira, i m'ha caigut la trompetilla, no sento res de res.
1: La dinamita peta fort, però amb car de més mal orella, la veu d'aquesta dona...
0: Nen!
1: Vols callar, sisplau?
0: Sí.
7: Jo no li puc dir això a la meva mare.
1: Com podem comprovar, en Georg ja sap...
7: Ho has fet
1: sap...
7: solet, eh? Això que et pets?
1: Sí, tu ho has estat fent tu. Ja, ara ja saps manipular dinamita, eh? Fins i tot ha aconseguit col·locar-hi un temporitzador. Sí. Així escollirà l'hora de l'explosió.
7: Sí, sí, com Martin Hitler, sí. Seré un superheroi.
1: Segurament.
7: Seré un heroi.
1: A veure, sí. No vull desil·lusionar-te, però si saps una mica d'història, vull dir que no em sona que morís... per un atemptat, Hitler. Vull dir, jo vaig veure l'hundimiento i diria que no hi sorties. Sí.
7: Tu per què estàs en el 19 del... Vull dir,
1: ja.
7: Estàs en el passat del...
1: No em sona un fuster com ara Tuixoriguera voltant per allà al búnquer. No. No l'hi vaig veure jo.
7: Hòstia, és molt curiós, perquè estem al segle XIX, això sí. Estem parlant del segle XX, però jo encara no sé res, que tu sí que saps coses que ja saps.
0: Ui, molt complicat.
1: Anem al dia de l'explosió.
7: Anem-hi.
1: La bomba guardada dins una maleta i en Georg, que es torna a dirigir cap a la cerveseria habitual,
7: sí.
1: Entra cap allà i un cop a dins qui en rep ja no són els cambrers, ja són els membres de la Gestapo, que estan preparant l'acte de demà. Esperem que no hi hagi cap pastor alemany i en Duc que es torni boig, eh? Que
8: t'alto.
1: Tenim un gos antinazi, recordeu.
8: Què passa? Qui és vostè?
1: Ei, perdoni.
7: Oi.
8: Qui és vostè?
7: Jo sóc el noi d'aquí de la cervesa. Bueno, vinc a fer una cerveseta.
8: Sí. Coneixem aquest home?
3: No és un pesat que ve cada tarda. Deixa-ho passar. No.
1: Atenció, perquè en Georg aconsegueix passar cap a dins i el més gros de tot, aconsegueix posar el paquet bomba dins la columna que durant tots aquests mesos ha estat manipulant. Aquesta columna és just al costat de l'escenari que estan muntant, des d'on Hitler demà farà el seu discurs. Mira, de veritat, perquè sé com s'acabarà la història, però té mèrit, eh? De moment el tio és un collons de fuster, del poble, eh?
7: I ho faig jo, eh?
1: Sí, ho estàs fent tot tu, eh?
7: Que això plat
1: has anat allà cada tarda, anar buidant la columna...
0: I ha buscat feina, sent fuster, amb una pedrera.
1: Sí.
0: O sigui, a veure, perdoneu, eh? No, respecte per Gor.
7: És un dels personatges més acabats que tinc. Acabats, vull dir... Més rodó.
0: Més fatets.
1: En Georg ha activat el compte enrere. La bomba està programada perquè exploti exactament a les 9:20 del vespre. Anem a repassar un moment la franja horària de l'acte.
7: Sincronitzem mica. Rellotges.
1: A veure si ho ha fet bé. La festa en si començarà a les 8 del vespre, sí? Tothom al cas? A les 8. Ja sabeu que els alemanys són puntuals normalment, eh? En Georg calcula que en Hitler, però, comenci el seu discurs a les 8:45.
7: Tres quarts d'hora,
1: és una personalitat, es farà esperar. Sí. Com que acostuma a fer uns discursos eterns, en Georg ha programat que la bomba exploti a 9:45, 21:15, mitja hora després que en Hitler hagi començat el discurs.
7: Jo, ho vaig bé, eh?
1: Sí, no?
7: Tres quarts de nou, comença el discurs, i jo mitja hora més tard, pam, bomba.
3: Ja es veu que la bomba no patarà, no?
1: No patarà.
7: Joder, si
0: ho ha provat.
1: Patarà o no patarà?
7: Clar que patarà.
0: Clar.
7: Però que patarà? No pot fallar, això?
1: L'endemà ens plantem a la cerveseria. Tot està a punt pel gran acte. Evidentment, ningú que no sigui nazi no pot passar. En Georg es queda fora. L'acte comença a les 8 i Hitler, efectivament, com havia calculat en Georg, arrenca el seu discurs a 9:45.
0: Vinga, que tot va bé.
1: Anem bé, Georg.
0: Vinga,
1: anem bé. D'aquí mitja hora patarà la bomba. Quin és el problema?
7: Quina?
1: Doncs que en Hitler té l'agenda molt plena i el seu discurs serà més ràpid del normal. Durarà només 18 minutets.
0: No!
7: Cagada, pastoret!
1: Hitler fa un discurs ràpid i fot el camp. La guerra està a punt de començar i té coses més importants a fer. Tal com estava previst, la bomba peta a les 21:15. Ni un segon més tard.
7: Sí. Ja estiguem que en Hitler ja no hi era.
1: L'explosió mata 8 persones i en fereix 60.
7: Vale.
1: Està bé pensar que eren nazis, això sí. Però 10 minuts abans en Hitler era just al costat d'aquella columna que acaba d'explotar. Segur que hauria estat una de les víctimes. En Georg intenta allunyar-se del lloc dels fets, però els nazis no tarden a detenir-lo.
8: Alto! Documentació.
7: Sí.
8: És vostè en Georg Elser?
7: No. No, però si el veu, digue-li que el busco perquè em deu calés.
8: I com és que aquí posa Johann Georg Elser?
7: És raro, eh?
1: Igual ets tu, eh?
7: Ah, potser sí.
1: Ah.
7: Passa per això de l'atemptat de Hitler, m'he despistat una mica.
8: Faci el favor d'acompanyar-me.
1: Aquesta ha sigut la història d'en Georg Elser, un fuster alemany que li va anar de 10 minuts de canviar la història mundial.
0: Ostres.
1: Evidentment, el pobre Georg va ser detingut, torturat i empresonat. L'any 1945, quan faltaven pocs dies per acabar la guerra, el van executar a un camp de presoners. Bon personatge, en Georg. Ben mort.
7: Em donarà un premi.
1: Sí. Anem a veure si sobreviu o no el nostre animal, el nostre gosset, a veure, el gos antinazi.
0: Hem de salvar el Duc. Sí. És un gos antinazi, o sigui, posi consciència. Com et dius?
9: Maria del Mar.
1: Maria del Mar.
9: I d'on vens? De Sabadell.
1: Maria del Mar de Sabadell. Vinga, va. El primer Oktoberfest de la història es va celebrar a Múnich. Quin va ser el motiu de la festa? A. Celebrar el casament del rei. B. Celebrar que el Bayern de Múnich havia guanyat la Lliga. C. Celebrar la fi de la Primera Guerra Mundial.
9: Quina data es diu? Has dit, Pell?
1: Quina data he dit? No he dit la data.
9: Data.
1: He dit que el primer Oktoberfest de la història va ser a Múnich. Era el 1810.
9: La C.
1: La C, eh? La fi de la Primera Guerra Mundial.
9: No, la.
1: La, eh?
7: Sí, diguem-los a totes ara.
1: Sí, clar. La A. En Duc és viu!

Va ser el 1810 i per celebrar el casament de Lluís I de Baviera. En Duc, el gos antinazi, ha superat la passejada. Ho hem tingut difícil perquè el passeig ha sigut per l'any 1939 amb la ciutat de Múnich com un dels epicentres del nazisme, plena de nazis i de pastors alemanys. Avui hem viscut de primera mà l'intent d'atemptat d'Adolf Hitler, un dels molts que va patir. Una acció que va tenir molt de mèrit tenint en compte que en Georg va actuar completament sol. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres! Jo no vas

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els sindicats d'educació i el Departament d'Educació es reuniran aquest dijous a la taula sectorial per intentar reconduir les negociacions que continuen estancades. I tot plegat enmig d'un cicle de vagues que no s'atura i que continuarà aquest dijous a les comarques de Girona i a la Catalunya Central. El sindicat majoritari USTEC arriba a la reunió amb dues línies vermelles imprescindibles per tancar un acord: el pla de xoc per a l'escola inclusiva i la recuperació del poder adquisitiu. Ho ha explicat a 3Cat Info la porteu del sindicat, Yolanda Segura.
2: No renunciarem a cap de les dues, això que quedi molt clar. Per molt que avancem en una d'elles, no signarem aquest acord. Nosaltres plantegem un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. Hem de poder aconseguir una actualització dels salaris en funció d'aquests augments de l'IPC.
1: Aquest dimecres, la vaga al Baix Llobregat i al Penedès, manifestacions i talls a les carreteres Nacional 340 i B23, ha tingut un seguiment del 55%, segons la USTEC, i del 21%, segons el Departament d'Educació. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: La consellera d'Interior i el director general dels Mossos admeten com un error la infiltració d'agents en una assemblea de docents, demanen disculpes i anuncien una investigació interna. Els grups parlamentaris consideren insuficients les explicacions i, tret del PP, reclamen a la conselleria, a la consellera Parlon, que assumeixi responsabilitats polítiques i que destitueixi Josep Lluís Trapero.
1: Donald Trump i el seu homòleg xinès Xi Jinping abordaran a la Xina l'establiment d'una junta comercial que tracti les diferències que separen els dos països. El conflicte a l'Iran serà l'altre gran tema a tractar. Pekín ha incrementat les reserves de petroli davant del tancament de l'estret d'Hormuz.
3: Els advocats dels 7 fills de l'expresident Pujol han demanat aquest dimecres l'absolució en el judici contra la família perquè no hi ha proves per condemnar-los. La defensa d'Oriol Pujol Ferrusola afirma que se'ls ha perseguit judicialment pel que va representar l'expresident per Catalunya.
1: Glovo acomiadarà més de 400 repartidors a tota Espanya. La plataforma de repartiment de menjar a domicili ha arribat a un acord amb Comissions Obreres sobre les condicions dels acomiadaments. Són 300 menys dels previstos inicialment i Glovo indemnitzarà els afectats amb 37 dies per any treballat. De moment encara no se sap quin impacte tindrà la retallada a Catalunya, on l'empresa volia acomiadar uns 140 treballadors. Feia un mes que Glovo negociava un acord amb els representants dels treballadors. El passatger espanyol del creuer Ondius amb hantavirus continua aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid i amb símptomes lleus, tot i que evoluciona favorablement després de rebre oxigen.
3: La resta de passatgers en aquest hospital madrileny, entre els quals 5 catalans, continuen en quarantena preventiva. Sanitat estudia que els confinats que donin negatiu després de 28 dies puguin acabar la quarantena a casa amb seguiment mèdic i, a més, la setmana vinent, els que no tinguin símptomes podrien començar a rebre visites i sortir de l'habitació amb protecció. Ahir, els responsables de sanitat dels països implicats van acordar que els passatgers que encara són a l'Ondius facin quarantena als Països Baixos, on arribarà el vaixell entre diumenge i dilluns. Sara Barragán és responsable de salut transfronterera de l'OMS.
4: Hi ha 27 persones que encara són a bord, incloent-hi 25 membres de la tripulació, un metge neerlandès i una infermera neerlandesa que es dirigeixen de Tenerife als Països Baixos. Nosaltres continuarem donant suport a tots els països implicats fins al moment en què el creuer arribi als Països Baixos. Tothom estigui sa i estalvi i el vaixell es desinfecti degudament.
3: La pacient francesa relacionada amb el brot continua en estat crític a París.
1: Esports. El Barça ha caigut per 1-0 al camp de l'Alavés en la 36a jornada de Lliga a Primera Divisió de Futbol, amb un gol encaixat al llindar del descans, i es queda sense l'objectiu d'arribar als 100 punts.
3: L'Espanyol ha tornat a guanyar 18 jornades després. Han superat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 amb gols de Pere Milla i de Quique García als últims 20 minuts de joc.
1: Aquest dimecres també s'han disputat a primera aquests partits amb aquests resultats: Villarreal 2, Sevilla 3 i Getafe 3, Mallorca 1. Aquest dijous, Girona-Reial Real Societat. A la classificació provisional, el Girona queda penúltim amb 39 punts, mentre que l'Espanyol és 14è amb 42. Entre mitjà, l'Alavés amb 40 punts i el Mallorca, l'Elx i el Llevant amb 39, els mateixos que el Girona.
3: Florentino Pérez ha instat el Barça a demandar-lo arran de les seves acusacions pel cas Negreira. En una entrevista a La Sexta, el president del Madrid ha assegurat que les relacions amb el club blaugrana estan trencades.
0: Fins aquí les notícies.
5: Senyores i senyors, bon dia.
6: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
7: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
8: Frena el feixisme espanyol i català.
7: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la transició neta, justa i competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
9: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
7: Tu eliminaries Sant Jordi? Faries que es digués el dia del llibre?
10: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
7: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
6: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
7: Hola, Anna.
11: Hola.
6: Amb Ricard Ostrell.
11: Rufiti. Rufiti. Rufiti.
12: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
13: No m'agrada aquesta sintonia.
14: És que està molt bé. Pam, pam,
12: pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
15: M'ho faries tu, Elisenda?
13: Jo sempre. Va.

0: puc millorar-ho.
1: Veus?
2: De dilluns a divendres de 4 a 7...
1: La millor hora del dia.
2: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
0: Pam, pam, pam, pam.
3: Catalunya Ràdio.
2: Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: Ja ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució i, com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs?
0: Estupendament.
1: Doncs mira, estava repassant un missatge. Hi ha una mica de preocupació.
0: Ai,
1: hi ha una mica
0: per
1: de preocupació en aquest programa perquè, clar, tu de
0: estic
1: vegades...
0: Estic bé de salut, com Florent.
1: No, perquè tu quan... des que vam començar... Avui és el programa número 174 de la solució. Vam començar el mes de setembre. Tu expliques que hi ha una gent a una peixera.
0: Sí.
1: Sí. I llavors, clar, hi ha molts oients que des de fa unes quantes setmanes, el Roger, concretament l'Anna, ahir, a més, una pregunta d'ignorant. Quan presenteu
0: Pobre.
1: La gent del programa i dieu que són a la peixera, sisplau, em podeu explicar què és la peixera? Perquè, clar, hi ha molta gent que s'imagina persones amb ulleres de nedar, banyador,
0: clar, és que ara,
1: etcètera.
0: A veure, si sou nous,
1: I
0: sabeu
1: clar.
0: Que jo ara dic el control tècnic, el mestre, l'Albert Hoder,
1: sí.
0: I a la peixera la gran Susana Ortega, l'Alba Serrano
1: Exacte.
0: I la Lívia Discípio.
1: Què
0: Ho
1: passa?
0: Dic cada dia.
1: Sí, cada dia, 174 peixeres.
0: M'agrada molt l'Anna, fa
1: I
0: 174
1: clar.
0: Dies que pensa, què carai és això de la peixera?
1: Ha trigat a preguntar-ho, perquè hi ha gent que ho va preguntar el mes de novembre, però l'Anna ho va preguntar ahir.
0: Us he de dir que la peixera, clar, és un terme que la gent
1: sí.
0: de ràdio fem servir molt habitualment.
1: La peixera
0: és on està tota la part tècnica
1: sí.
0: del programa,
1: Correcte.
0: Perquè a nosaltres, a l'estudi, com que estem aïllats a nivell sonor,
1: aquí,
0: ens separen
1: sí.
0: uns vidres molt gruixuts.
1: Ens aïllen. Els bèsties els aïllen.
0: Per si de cas
1: sí.
0: tenim la Covid o l'antivirus, ens posen aquí dintre l'estudi i a l'altra banda
1: clar.
0: Del bosc hi tenim els barrufets i l'Albert Hoder al control, amb una taula,
1: sí.
0: la Susana a la producció, la Lívia i l'Alba a la redacció i estan a una altra banda i clar, des d'aquí dins es veu com una peixera, com si fos una peixera. Quan vas als restaurants hi ha,
1: sí, sí.
0: com es diu això, les llagostes i tal,
1: sí,
0: que tu pots triar la llagosta.
1: Sí, sí, viva.
0: Jo trio
1: viva,
0: l'Albert.
1: Abans que la matin.
0: Exacte,
1: bé,
0: així estan. Llavors, fem una cosa, per què no pengem una foto de la peixera
1: sí,
0: en el nostre número
1: perfil
0: de WhatsApp?
1: De WhatsApp?
0: Sí, fem sí, el perfil de WhatsApp, el 677-38-77-19, pengem una foto de la peixera, així podreu veure què és el que jo dic per peixera i el que veiem nosaltres cada dia en directe. I a més, si voleu entrar a la comunitat.
1: Oi, la comunitat de
0: l'Anell.
1: De la solució.
0: La comunitat de la solució, sabíeu que allà hi trobareu vídeos, contingut en exclusiva. I avui, per exemple, hem fet una visita a la peixera amb un aplaudiment per la solució d'avui, que es diu David Balaguer. Molt bon dia! Com està vostè?
2: Molt bé, molt content de ser aquí. Estava mirant a la peixera i dic, hòstia, bones llagostes, en aquesta peixera.
0: Et sents molt fluixet.
2: Llagostes de qualitat. Llagostes de qualitat en aquesta peixera.
1: L'aigua de la peixera.
0: Voleu veure en David Balaguer i de pas que us faci la ruta per la peixera? Doncs només ens heu d'enviar un WhatsApp al 677-38-77-19. Ens escriviu, us passem l'enllaç en exclusiva per accedir en aquesta comunitat exclusiva de la solució i allà veureu els vídeos dels últims dies, en concret aquest que hem penjat avui amb en David Balaguer. Què passa, què passa?
1: Perquè hi ha molts oients que, clar, ara, com que hem alimentat les bèsties, el Marc ens pregunta si els de la peixera els hi donem de menjar, també.
0: Ostres. Ja et dic jo que sí.
1: Si respiren bé.
0: Mengen bé aquesta gent.
2: I si la netegem, no ho pregunten perquè la peixera, dic, perquè de vegades quan tens peixos...
1: Sí.
2: Descuides allà la peixera durant setmanes, eh?
0: Pobres peixos que viuen allà en un mig d'un merder.
2: Això passa, eh?
0: Un dia parlarem de cuidar els peixos. En tot cas, els nostres peixets estan ben cuidats, cadascú a casa seva, també us ho he de dir. Però, com us he dit, si voleu entrar a la nostra comunitat, ens envieu un WhatsApp al 677-38-77-19. Us passem l'enllaç, estareu per sempre més dins de la comunitat de la solució i tindreu material en exclusiva. Avui no parlem de peixeres, avui parlem d'una solució vivencial perquè parlem de la nostàlgia. Volem saber què és la nostàlgia, per què som nostàlgics. Som en general una societat nostàlgica? Sempre pensem que el passat va ser un temps millor? I en cas que sí, per què? Doncs mireu, l'Alba Serrano i la Lívia Discípio han sortit de la peixera i han anat al carrer i ho han preguntat.
3: Et consideres una persona nostàlgica?
4: Jo sóc, la veritat, bastant nostàlgica, sobretot amb les cançons.
5: En segons quins moments, sí. No sempre, perquè procuro mirar la vida en perspectiva, però nostàlgica de cos de passat, sí.
6: No em considero nostàlgica perquè visc més en el present.
7: Jo diria que sí que en sóc.
8: No, perquè el temps passat, no sé, possiblement sigut pitjors que els que són els d'ara.
9: No em considero. No, perquè sóc positiu.
0: No perquè sóc positiu. La nostàlgia està relacionada amb la tristesa, arran d'aquest últim comentari. Qui o què ens activa la nostàlgia? Una olor, una música, un paisatge? Pot la nostàlgia tenir un efecte positiu? Doncs mireu, la resposta a aquestes preguntes la té Cristina Sánchez Miret. Molt bon dia!
10: Bon dia, bon dia.
0: Alerta, perquè s'ha tornat a juntar la parella de moda, eh? Cristina Sánchez-Miret i David Balaguer.
1: Quin perill.
0: I la sentíem riure de fons, que semblen riures enllaunats, però és la Cristina.
1: I fora de la peixera.
0: Sí, que... sí, exacte.
10: No puc evitar riure. Jo volia afegir que els de la peixera surten, eh? Tenen porta, perquè no ho heu dit en cap moment.
1: No,
0: t'imagines?
1: Sí, és veritat, això.
0: Ara els tindrem tancats. Comencem a fotre aigua, a veure si som peixos o no. Cristina, escolta'm, com definim la nostàlgia des del punt de vista de la sociologia?
10: A veure, la nostàlgia és un record que un es fa a mida.
0: D'acord.
10: Crec que és important, podem dir que senzillament és un record. Un record, si parlem de nostàlgia, vol dir que el trobes a faltar. Per tant, és un record agradable. Uh-huh. Algú potser ens truca i diu, no, jo tinc nostàlgia de quan, no ho sé, queia pel barranc cada dia, no ho sé, això cadascú té el que
0: vol. En principi no.
10: Però en principi és una idea positiva d'un moment que va ser millor.
0: Mm.
10: I que acostumes a comparar amb el moment actual. És
0: d'acord.
10: A dir, t'agafa nostàlgia segons en quines circumstàncies més i segons en quins moments. Però hem de tenir molt clar que sempre ho revisitem tot a ulls d'ara.
0: Mm.
10: I això vol dir que una part d'idealització hi ha. Sigui nostàlgia en positiu, sigui nostàlgia en negatiu, que no seria el concepte nostàlgia.
0: D'acord. M'ha agradat aquesta definició. Ara de seguida li pregunto a David Balaguer per què. Va fent gestets, com de tinc moltes coses a dir. Tinc moltes coses a dir.
2: Aquest tema m'encanta. Sí,
1: pensava que estava imitant la Velociraptor, però no estava intentant entrar.
2: Tinc la meva definició i la vull fer.
0: Ah, vols dir... Fes la teva definició de nostàlgia.
2: És que aquesta la tinc des de fa temps i m'agrada molt. Que és que la memòria... A veure si t'agrada, Cristina. La memòria és una fàbrica d'embotits on cada dia s'hi processen centenars de records i per mi la nostàlgia és l'additiu més perniciós.
0: L'additiu més perniciós. Un aplaudiment, per favor. Un aplaudiment.
2: Aquesta la tinc fa temps.
1: La nostàlgia és l'ultraprocessat del cervell.
2: És un additiu, clar, perquè és com una maquilladora. És una maquilladora com una esteticista del record.
0: Per tant, ens enganya. La nostàlgia ens enganya. Perquè és el que deia la Cristina, no? És allò, tu has dit que es fa un record que es fa a mida. Per tant, el maquillem per sortir sempre perdent en l'actualitat, no?
2: Si tu poguessis reviure moments que enyores, moments dels quals sents nostàlgia, veuries que no són tan meravellosos com tu et penses ara que van ser.
10: O tant, per
2: desmuntem la nostàlgia.
10: Sí, com els has enllaunat. Hi havia un llibre del José Luis de Villalonga, em sembla, La nostàlgia és un error.
0: Que bo.
10: Era un llibre més que era molt interessant.
0: La nostàlgia és un error.
10: No anava del tema, ell parlava de la seva vida, però era en aquest sentit que dius tu ara, estem en el present, el que jo explico del passat és una mica el que a mi em convé, a on estic ara explicar. Tots ens revisitem la vida, sense voler, n'hi ha qui ho fa volent i la fabula.
0: Però també et dic una cosa. Després hi ha un atribut de nostàlgia, que no sé si és nostàlgia, que jo li dic la nostàlgia preventiva. Les que són mares recents estareu empatitzant amb mi. Que és, cada dia tothom vas a dormir i ja t'acomiades del nen, perquè creixen a unes velocitats exponencials els primers anys. Llavors jo estic visquent coses que penso, ja ho estic trobant a faltar. I ho estic intentant abraçar i fer fotos del moment i copsar aquell moment, allò com encapsular-lo per no perdre-lo mai.
10: Tu escriu que escrius molt bé. Tu deixa-ho escrit i tot això que tindrem.
0: Ho he fet en un llibre, fixa't.
2: Seria com la nostàlgia anticipada.
0: Exacte.
2: No, anticipar la nostàlgia.
0: M'agrada més anticipada que preventiva. Sí, tota la raó
2: és una anticipació de la nostàlgia. Sí.
10: S'ha de vigilar amb això, eh? S'ha de vigilar perquè és una mirada que no hi havia pensat, eh? Sembla mentida com ens influeix el moment de la vida que estem, a tots i totes, eh?
0: I tant.
10: I per això és tan important que hi hagi tanta gent diferent parlant de la nostàlgia, perquè així s'abastes a moltíssima més gent i que es poden sentir retratats amb el que diem.
0: Absolutament.
10: Això de les criatures té un perill al final.
0: Ai.
10: I és el no voler que creixin. Que ja sé que no és el teu cas, eh?
0: De moment però... no, li posaré l'aquari petit perquè tampoc no creixin les tortugues, saps?
10: Però és que ara a mi m'ha vingut el record d'una cosa que va passar i no puc explicar.
0: Cristina, has fet una cosa que és primer de ràdio, que és cagar-la?
2: Sí, ara ho expliques.
10: Estrepitosament.
0: Farem la crida.
2: Error, Cristina.
0: Direm que demanem als oients. Anirem a la publicitat. La Cristina ens ho explicarà i veurem com carai us ho expliquem per no posar-la en un problema. Abans, però, línies obertes.
10: Perquè també he quedat a casa avui.
1: Home, 93-201-7474 o missatges de text al 677-38-77-19. Avui la crida és: per què voleu que la Cristina expliqui això que... Fran, que vol mantenir en privat això d'una banda, i després que ens expliqueu de què sou nostàlgics. De què sou nostàlgics? De què teniu nostàlgia? Nostàlgia, una cançó, una olor, un paisatge, una sèrie, etc, etc. Mira, l'Alba i la Lívia també han sortit al carrer.
0: Aquestes nenes estan al carrer tot el dia.
1: No són mai a la peixera, de fet.
0: No hi són.
10: Ara estan dissimulant perquè no dieu que les tenen tancades.
0: Pobret, mira, tant de bo les pogués tancar, perquè el dia que ens marxi jo ploraré com una magdalena. Ja t'ho dic ara.
10: Quin dia tenim avui?
1: A veure de què té nostàlgia la gent.
3: De què acostumes a sentir més nostàlgia?
11: Amb les amigues i amb totes les edats.

0: Una cosa que no pot explicar i veiem com carai ho solventem en directe. Som-hi.
1: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.

0: solució. Amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: Passen 7 minutets d'un quart de dues del migdia. Som la solució. Avui estem parlant de nostàlgia. Per què som nostàlgics? Hi ha nostàlgia bona, hi ha nostàlgia dolenta. Hem marxat a la publicitat intentant apretar la Cristina perquè ens expliqués les seves coses i hem decidit no fer-ho, per si de cas. Però m'has fet una observació molt interessant respecte al que jo deia, no? Aquesta nostàlgia de ai, aquest nen que no creixi, que no creixi. I feies una observació interessant.
2: Sí, a veure, la nostàlgia ens va molt bé de vegades per tenir un lloc que revisitar de tranquil·litat, de felicitat.
1: Ens
2: hi posa una música, ens hi posa, saps? I que ens pot ser com si qui es pren una píldora, saps que l'ajuda a estar bé en moments que no pot. Però hi ha altres vegades que t'analla la vida, que no et deixa avançar, o que fa que persones que tens al teu voltant no puguin avançar. Jo això ho veig molt, em sap greu ara, Elisenda, eh?
1: Ara em dispara.
2: Et toca rebre, però ja veuràs que no és una patacada forta.
1: D'acord.
2: És només un equilibri que és molt difícil mantenir quan ets mare, perquè això que tu dius de la teva criatura, o sigui, primer que els estimes tant, segon que tens tanta responsabilitat, que t'agafes com això de que no creixin de vegades, o aquesta idea, el que m'estic perdent i el que ja no tornaria a veure.
1: Però aleshores no deixes avançar l'altre.
2: Exacte.
1: I estàs en aquella dualitat de...
2: Aquí volia anar jo.
1: Això ho estàs fent per ell o per tu.
2: Exacte. I a més, hi ha un moment en què, no un moment, paulatinament aquestes criatures han de ser autònomes. Cada vegada tenim gent menys autònoma, eh? Més per ella mateixa. Les criatures d'ara fan moltes coses sols i moltes coses sense nosaltres, però són molt dependents emocionalment, més que altres generacions.
1: Tornant a la nostàlgia pura i dura, David, tenia una pregunta per tu. Tu has dit que ets molt nostàlgic i que t'ho dispara molt la música.
3: Sí, però jo per sort fa temps que no em deixo enredar pels cants de sirena de la nostàlgia, perquè ho he passat molt malament amb aquest tema.
1: Sí,
3: perquè he estat molt nostàlgic i penso que la nostàlgia és un lloc per fer-hi petites estades, no per quedar-s'hi a viure. Seria com una casa rural on hi vas a passar dos dies.
1: Sí, que no t'agrada. Sí, d'aquelles que llogues i no pagues el manteniment de la piscina, no?
3: Després, tu quan quedes amb amics de l'adolescència, per exemple, saps perfectament que allò serà un festival de la nostàlgia, però després quan tornes cap a casa, adéu-siau. Doncs és això. I la música té aquest poder d'abocar-te coses del passat. I hi ha una cançó, l'he portada fins i tot.
1: L'has portada?
3: Sí, l'he portada.
1: Ai, ai.
3: Hi ha una cançó?
1: No, espera, no, no! Ai, que t'ha de fer donar pas com si fos aquí un DJ.
3: No, però ja la podem escoltar, és aquest tema de Kerry dels Europe. Recordes aquest tema?
1: I tant, si el recordo.
3: El recordeu tots, no? Home, que si ho heu fet, el recordeu.
1: Ah, clar.
3: Aquest tema, saps què passa? Que quan jo sento aquest tema, aquesta cançó...
4: Sí, només tenien dues cançons als Europa. Sí. Aquesta seria Final Countdown.
3: Sí.
1: Pobres Europa.
3: Aquesta cançó encara sona a través d'algun film musical, d'algun local o alguna cosa així, o a la ràdio de tant en tant la posen. Sí. I ràpidament agafes una drecera que et porta a l'EGB, en el meu cas. Aquella època en la qual jo vaig ser tan feliç, no has de pagar factures, el teu pare va pagant tots els llums de casa i tu dius, per què fa això aquest tio?
1: Mira, veus,
3: no
1: a
3: pots
1: mi,
3: entendre per
1: aquestes
3: què
1: coses amb la música, ara tu has dit, no, l'EGB, jo no penso tant en coses tan concretes, sinó penso en el concepte en què no em preocupaven les coses.
3: Exacte.
1: Que tot era lleuger, de la il·lusió de la vida, de tot el que estava per davant. Recordo molt, o sigui, quan tinc nostàlgia és d'aquest jo de mi. No,
2: la
1: no de la situació.
2: De responsabilitat.
1: Exacte. I de com era jo, de la il·lusió que jo tenia.
3: Clar, i no patir per coses que ara fan patir molt, com per exemple el manteniment d'una casa, no? En aquell moment tu, no? Si has estat un nano feliç, que els teus
1: ni
3: pares,
1: pensaves, no?
3: Una família d'aquestes que tot funciona bé. Mira, el que arriba, mira.
1: Jo en aquell moment voltava per Roda de Barà.
3: Sí.
1: 14 anys, amb la meva amiga Eva, pensant que ens podríem enamorar de qualsevol.
3: No, i aquesta cançó a mi em fa recordar, em porta a unes convivències a la nit del ball final de curs.
1: Amb les llinternes.
3: Ballant amb el meu amor d'aquell moment, que es deia Mireia Palau. Allà ballant aquest tema, Kerry dels Europe. Clar.
2: Hauria de trucar, la Mireia Palau confessa. Hauria de trucar.
4: A favor.
1: Deixeu-m'ho portar al nostre terreny. Va, digueu-nos, tal com ha fet en David Balaguer, què us provoca nostàlgia? Ens podeu dir una cançó, ens podeu dir una olor, ens podeu dir un paisatge, ens podeu dir una sèrie, ens podeu dir una peli. Digueu-nos què us provoca nostàlgia. 93 201 74 74, ja diuen la seva també, el 677 38 77 19. Mira com...

0: també li genera nostàlgia la música, en aquest cas la música dels 60s i dels 70s. Això és el que li provoca nostàlgia a l'Agustí.
1: Del franquisme o què, Agustí?
0: Li he demanat també.
1: No, però...
0: El nodo,
1: perdona. Faig la broma, però també això és molt, no, és molt identificatiu de com funciona la nostàlgia, perquè és el que deia la Susana. Ai, la Susana. La Cristina. Revisitem el nostre record. Clar, oblidem les parts dolentes d'aquella època i ens quedem amb el que tenia de positiu per nosaltres, no?
2: I això hi ha gent que ho verbalitza així, que diu era més segur tot. Es vivia més bé, clar, es vivia més bé si no miraves què passava al teu voltant i segons qui eres.
0: Mira, la Montse sent nostàlgia de persones que ja no hi són, que és una mica en la línia del que deien les persones del carrer i sobretot dels moments que havien passat junts. I mireu que bonic que ens explica això, que ens ho explica la Dolors, que diu que té nostàlgia de l'olor del te de canyella i mata la uva amb torrades de mantega els diumenges a la tarda que fèiem a casa de la tieta i sobretot al costat de l'àvia. Us he de dir que encara faig el mateix te perquè em fa tornar aquells dies i em fa sentir l'olor de la família.
1: Per mi el principal abocador, estic amb aquesta oient, és l'olfacte. O sigui, no te n'adones i de sobte et ve una olor i dius, ah, com met... Bueno, el famós Ratatouille, no? La pel·li Ratatouille, no? Com aquell retorn que dius... Ah, m'ha transportat directament, sense escales, sense ponts.
3: A mi això em passa amb els biquinis, perquè jo resulta que em fotia biquinis a casa dels meus pares, que eren boníssims, i mai més he aconseguit trobar aquell formatge d'aquells biquinis, que segurament sí que me l'he menjat, però jo, dins del meu cap és un altre formatge. I això és la nostàlgia, això és la nostàlgia.
2: En el meu cas, també amb les olors, jo les frècies em fan tornar a casa els meus pares i l'escudella. Oh. I jo a casa meva, sistemàticament, a l'hivern poso una olla d'escudella a bullir perquè és casa, però si entro i hi ha l'olor...
1: 100% d'acord. Deixeu-me parlar amb l'Estela. Estela, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Hola, estimada, com estàs?
4: Bé, molt bé. Però una cosa molt senzilla. Jo, quan has dit això dels nens, que jo ja els tinc grans, en tinc 3 i ja són grans.
1: Grans què vol dir? Quina edat?
4: 29, 25 i 19.
1: Ostres, tens veu de jove, sí, filla meva.
4: Sí,
1: d'acord.
4: Sí. I, bueno, total, que evidentment, quan miro, amb el meu marit mirem les fotos de quan érem petits, vídeos i tal, t'agafa una nostàlgia tremenda. Sí. Però, clar, penso que el punt diferent és com tu estàs en aquest moment.
1: Clar.
4: Perquè, clar, jo en aquest moment pues, soc molt feliç amb el meu marit i veure aquestes fotos et porta una nostàlgia feliç. Mentre que si jo en aquest moment estigués sola o els meus fills estiguessin malament o alguna, seria una nostàlgia molt trista.
1: Estic tan d'acord amb aquest matís. És depèn del que el compares.
4: Exacte, depèn de com estiguis en aquest moment, que la nostàlgia és d'una manera o d'una altra.
1: Totalment d'acord.
4: I també com estiguin ells, no? Si ara són feliços i tal, pues tot bé. Si tinguessin alguna desgràcia, doncs seria horrible.
1: Estic molt d'acord amb el que diu
2: l'Estela. En tot cas, en els dos exemples té alguna cosa de positiu, perquè no te'n recordes les nits que no vas poder dormir, saps?
1: Tot s'oblida,
2: Estàs mirant les fotos i dius que preciosos eren, com reien, que la primera vegada que va fer un pas, la primera vegada que va dir una paraula...
1: Home, imagina't, amb 30 anys, si a mi en un any em passa, que dic, ai, ara tornaria a la meva baixa maternal. I la meva baixa maternal estava plorant per les cantonades. Per tant, molt d'acord, Estela, amb el que comentes ara. Gràcies per trucar-nos.
4: D'acord.
1: No digues, anaves a dir alguna altra cosa.
4: No, només anava a dir que amb el meu marit sempre dèiem, quan els teníem petits, sempre dèiem, ens recorda tant Estela en aquests moments que són els millors de la nostra vida. I ho dèiem amb una ironia.
1: Que bonic. Em quedo amb el teu testimoni també per sobreviure a la meva vida personal. Estela, gràcies. Un petó.
4: Adéu.
1: Rosa, bon dia.
5: Sí, hola, bon dia.
1: Com estàs, Rosa?
5: Bé.
1: A tu què et transporta el passat? A quin vehicle fa servir per anar a la nostàlgia?
5: Bueno, ara que parlàveu d'això, és que m'ha vingut a la idea una cosa que em va passar fa molt poc. Estava en una gran superfície i vaig veure una planta de farigola.
1: Sí.
5: I dic, ostres, vaya olor. I la vaig comprar, me la vaig emportar a casa. I és que em recorda tant quan anava amb la meva mare, jo era petita i el meu germà, i la mamà ens deia, agafeu farigola, que farem una sopa de farigola. Aquella olor. És que m'he transportat tant a la meva infància, em vas recordar tant a la meva mama.
1: Era un lloc, és una mica el que deia ara la Cristina, que et porta a llocs segurs, aquesta nostàlgia, no? Per tant, intentem abraçar-ho, no? I en aquest cas la Rosa doncs, va comprar la planta de farigola. Són llocs que ens fan sentir segurs i sovint parlem de la infància, Com d'important són totes les nostres experiències durant la infància, oi, Cristina?
2: Sí. Per això, quan treballes amb persones que han tingut una infantesa difícil, diem-ho així, és tan dur per ells. Perquè tenen pocs llocs de refugi.
1: Clar.
2: És el moment on t'has de sentir més acompanyat i més estimat, i mai és idíl·lic, mai és perfecte. Sempre tens un dia d'una enfadada, sempre tens un dia que penses que t'han tractat injustament, però els deixes de banda, no sé que n'hagis fet un problema d'això, que de vegades també passa. Però hi ha persones que no poden tornar aquí perquè no tenen lloc on tornar, menys, si més no, lloc segur.
1: Rosa, gràcies per trucar-nos. Una abraçada bonica.
5: De res, una abraçada.
1: Adéu, adéu.
3: És la part d'aquesta tan interessant, no?, de com un record que té les seves coses dolentes. Les coses dolentes tu les acabes enviant a l'abocador. És molt fort. I després hi ha una altra cosa, que és els carrers. Els carrers d'una ciutat, per exemple. Un carrer d'una ciutat és com un moll on hi ha amarrats tots els records. Fixa-t'hi en això. Tu vas caminant per allà i dius, hòstia, en aquest banc em vaig petonejar amb no sé què. En aquest tros de carrer, en aquesta... No? I sempre hi ha algun trosset on has mantingut una conversa amb algú que recordes de manera molt entranyable.
1: Hi ha una cançó d'un senyor que es diu Paolo Nutini, que té una cançó que es diu These Streets, aquests streets, i ell diu Have so many names, tenen tants noms, no? No el nom del carrer, sinó tants noms de persones que hi associo en aquests carrers, oi?
3: Sí, és que és això, vull dir que els carrers, un carrer d'una ciutat, per exemple, per mi hi ha molts carrers de Barcelona, que em transporten a molts llocs i que, per tant, són carrers nostàlgics per mi.
1: Mireu, ara deia una cosa molt certera, l'Estela, deia, tot és una comparativa, el passat versus el present, perquè així és com s'activa, no?, la nostàlgia, i si el passat és molt millor que el present és quan és una nostàlgia xunga, no?, en canvi, quan està equilibrat, com és el cas de l'Estela, és una nostàlgia carinyosa, no? Jo et preguntaria, Cristina, en moments de canvi s'activa més la nostàlgia? Perquè necessitem més anar a aquest lloc segur, aquest refugi?
2: Depèn de les eines que tinguis a l'abast, i aquesta pot ser una. És a dir, no deixa de ser que de vegades busques llocs que et tranquil·litzen o et reconcilien amb la teva vida.
1: Mm-hmm.
2: D'acord? De dir, hi ha moments a la vida que et sembla que tot és fosc, que tot va malament, ahir em va passar amb una persona, un alumne, però depèn com tu els llegeixes i de quines eines fas servir, pots seguir vivint i dient, estic bé en aquesta vida.
1: Mm-hmm.
2: Perquè no és cert que sempre estiguem bé, no és veritat, i aquest no està bé té molts graons, té molts espais diferents, d'acord? Tirar de la nostàlgia en aquest sentit positiu, de dir, sempre i quan no et sumeixi amb la tristesa, perquè si té un efecte rebot que et sumeix en la tristesa de pensar tot abans era millor,
1: malament.
2: O tot en aquest... Malament, perquè és com un boomerang, ho enteneu?
1: Per tant, prendre... Perdona'm, David.
3: No, anava a dir que per això de vegades és tan interessant i tan important no topar amb la nostàlgia. No anar-la a buscar. Si tu saps que allà te la trobaràs, no anar-la a buscar. Hi ha molta gent que la va buscar, la nostàlgia.
2: I que s'hi queda.
3: I altres l'evitem de vegades perquè dius, hòstia, això és que no em portarà ara un bon moment.
1: Per tant, no és un bon motor per prendre decisions. Fer-ho des de la nostàlgia.
2: No. Si et consola en algun moment, sí. Però si t'hi quedes i penses abans era millor, és un problema. Per això és tan important el que hem començat dient. No és veritat del tot aquesta imatge de nostàlgia que tenim. De com era aquell moment. Tenia coses bones i coses dolentes. I nosaltres, a més, sí que identifiquem amb una cosa bona. I tot això que tenim és la píldora. És aquest cap de setmana que dèieu en una casa rural. Oh, enteneu?
1: 93-201-7474, podeu dir la vostra de què sentiu nostàlgia o què us dispara la nostàlgia, és l'olfacte, és la música, són els paisatges. 93-201-7474 o el 677-387-19.
0: Mira, m'acaba d'escriure ara mateix Gerard Jubany.
1: Epa, home, en Jubany. Mira, l'altre dia... Gerard, això va per tu.
0: Sí?
1: L'altre dia pensava, dic, ui, en Gerard ens ha deixat d'escoltar, que no està participant? I m'estava entristint molt, eh? No, m'agrada molt que hi siguis, Gerard.
0: Gerard Jubany, guionista adoptiu adoptat d'aquest programa. Té un missatge per tu, de
3: per
0: David
3: mi?
0: Balaguer. Diu, digue-li al David Balaguer que tinc exactament en majúscules el mateix record amb la cançó Carrie.
3: Home!
0: Ball a les convivències d'EGB. Però diria que la noia era una altra.
1: Potser ho ballar entre vosaltres dos, sí, no sabíeu.
3: Estic convençut que hi ha moltíssima gent que li ha passat el mateix. Podria muntar una associació.
1: Escriviu. Teniu associada aquesta cançó a un ball de final de curs o un ball de convivències al 677-38-77-19? Ens ho podeu fer saber, com en Gerard Jubany i en David Balaguer.
0: I això és una cosa que també exploten les produccions audiovisuals, pel·lícules o sèries. De forma generacional, la que em ve al cap així ara mateix és Stranger Things, que també té aquest concepte del ball de final de curs i els adolescents que s'estimen o s'agraden. Olors, la Marisol.
1: Oh.
0: Em transporta l'olor a clor d'algunes piscines directament a quan tenia 6 o 7 anys i feia cursos per aprendre a nedar a les piscines del casal d'Igualada.
1: Boníssim.
3: A mi també, però veus, ostres, aquest no m'agrada, aquest record, tu.
1: A mi sí.
3: Aquesta és...
1: veus?
3: No la porto bé.
1: Per mi és casa. Per mi és casa,
2: sí?
1: La piscina.
2: Jo no,
3: no la suporto.
1: I mira que de petita odiava anar a la piscina, però després, mira, vaig acabar sent monitora de piscina.
3: És que jo odiava.
1: Vaig acabar modificant, vaig dir, això s'ha de fer. S'ha de fer un canvi. Sí.
0: A veure, la Natàlia, recordo les olors quan érem petits i els pares i els tiets fumaven puros.
1: Oh.
0: I també recordo l'olor dels dissabtes amb els llençols nets i acabats de planxar. La Núria recorda l'olor de la tenda de campanya, que em recorda els estius que passàvem al càmping de muntanya. Tota la família.
1: No, perquè era com... No, per mi l'olor de peus no, era com un plàstic... Com es diu?
2: Sí,
1: Natàlia, oi?
2: Sí.
1: Natàlia, era un plàstic com a rescalfat, oi que sí? A plàstic nou escalfat, perquè el plàstic de tenda de campanya o de tenda de càmping calent té un altre olor que no pas fred.
0: La Núria, disculpeu, era la
1: Núria,
0: tenda
1: disculpa.
0: De campanya. I la Yolanda diu, a mi em fa nostàlgia les olors a menjar casolans que em recorden les cuines de les meves àvies, l'Anna i la Otília, ara mateix el que donaria per seure amb elles.
1: Ai, va, digueu-nos, olors, sons, músiques que us fan abocar aquesta nostàlgia, ens ho podeu dir al 677-38-77-19 o trucar-nos al 93-201-7474. Precisament, ara que parlàvem de Carrie, una de les maneres d'abocar la nostàlgia és a través de la música, escoltant cançons que ens recorden bons moments. I ara ho dèiem, la nostàlgia, ens aferrem a moments bonics. Formen part de la nostra vida de moltes persones des de fa uns anys. Sabreu que han augmentat el nombre de bandes tribut a mítics grups de música. Ara esteu sentint YouTube, U2, i nosaltres aquí tenim en Bono, quasi. Miqui Fargas, molt bon dia.
6: Molt bon dia.
1: Com estàs? Portes les ulleres de Bono, eh?
6: Sí, sí. Si us les voleu posar, us les mateixes.
1: En Miqui és el Bono de Please, que és una banda tribut a U2 que puja als escenaris ja fa 27 anys. A més, ell és promotor també de bandes tribut, eh?
6: Sí, treballo una promotora que es diu Universal Concerts i que és especialitzar en bandes tribut.
1: Heu vist un repunt en els últims anys? És a dir, estem tirant més de nostàlgia els últims anys que potser fa 20 anys?
6: Sí.
1: Ah!
6: Sí, i com a banda tribut i com a promotor. Per totes dues bandes, moltíssim. És a dir, i no només de gent gran, és a dir, el que estem veient ara mateix és que als concerts ve molta gent que tu pensaries que no fa ús de la nostàlgia. Jo afegiria tot el que heu dit o heu comentat, afegiria que la nostàlgia té un valor d'identitat.
1: Epa!
6: És a dir, de no perdre... A vegades, és a dir, visitem la nostra nostàlgia per no perdre identitat. La música ens dona identitat.
1: Què som, si no que som els nostres records, bàsicament, no?
6: Exacte. El cinema també ens dona identitat. És a dir, jo sóc fill de les pel·lícules de Spielberg, de Los Goonies, de Regreso al Futuro.
3: Oh, i tant, mira.
6: Saps?
3: Sí,
6: tot això és la meva identitat.
3: Indiana Jones.
6: A vegades la vida és tan difícil, no?, i té tantes coses, no?, que podem perdre aquesta identitat. I, en canvi, la música té aquest poder transformador també de la persona i de la societat, i jo crec que té molt a veure amb aquesta identitat, perquè, si no, per què la gent es compra, i parlo actualment, per què la gent es compra samarretes dels Stones? Si estem parlant que és un grup dels anys 60-70, però a l'actualitat portem aquestes samarretes perquè formen part de la nostra identitat. Identitat de societat, identitat musical també, perquè la música avui en dia està perdent personalitat. També tot s'hi sembla massa.
1: Mira, jo anava a anar per aquí. Allò típic de... És nostàlgia o és realitat, aquelles afirmacions d'ara tot sona igual? Jo em pregunto, als anys 60, els que éreu vius als 60, oients, us demano, també es deia, quan sonaven els Beatles, això tot sona igual? També feien el comentari que nosaltres fem amb les noves músiques? També es feia? És una qüestió nostàlgica?
3: Sí, sempre s'ha fet això.
1: Sí, eh?
6: Segurament, però sí, estic d'acord.
2: Hi ha una penja de generació.
6: En cap moment, com l'actualitat, penseu que fa 10 anys ningú pensava que un s'estopa, una aitana, podia fer una actuació a l'Estadi Olímpic o al Wanda Metropolitano o al Camp Nou. Eren llocs reservats únicament a transatlàntics que venien de fora, Stones, U2, Coldplay, i en canvi ara, bueno, de fet, està fent que tornin tants grups, no? L'último de la fila. Segurament per un tema econòmic, segurament, però també per un tema de nostàlgia i d'identitat.
1: Mireu, ha tornat l'último de la fila i tu volies dir una altra tornada sonada, David.
3: No, és que m'acaba de tocar el moll de l'os.
1: Per què?
3: Perquè, home, perquè ha tornat La oreja de Van Gogh amb Amaia Montero. Siéntate cerca. Tu sento, eh?
1: Calla.
3: No, és que si em poseu L'oreja de Van Gogh, em surt com un ressort que he de cantar les cançons. Per tant, és millor que ho traieu, potser, perquè les cantaria totes.
1: Eres molt fan, de L'oreja?
3: De L'oreja amb Amaia Montero. Però què ha passat aquí? Clar, és una d'aquestes coses de tornar a revisitar la nostàlgia o de voler tornar a viatjar la nostàlgia, però quan el temps ha passat. Clar, aquí ja...
1: De vegades no és bona idea.
3: No és bona idea.
1: No estic dient ni que sí ni que no, sigui el cas de L'oreja de Van Gogh.
3: A veure, jo tinc unes entrades per anar a veure el concert de L'oreja el dia 6 de novembre.
1: És que jo crec que, amb tot el que ha passat amb Amaia Montero, pobreta, que està fregida amb les crítiques, us dic una cosa. Ara no es tracta de que canti bé o no Amaia Montero. És el símbol, és el que significa. Jo aniria a veure Amaia Montero, encara que desafini com un gat en una teulada. És que m'és igual. És que, i m'agradaria poder-li dir, Amaia, carinyo, que no, que ets el símbol, que és el que va ser, que no passa res, que venim aquí a veure't a tu, peti qui peti, m'entens o no, Amaia?
3: Doncs això, que clar, he vist vídeos d'aquest retorn, perquè clar, la gira ja ha començat, i penses, hosti tu, però és el que tu dius, és Amaia Montero, és L'oreja de Van Gogh, és tornar al teu passat, és la nostàlgia, i el dia 6 de novembre jo hi seré allà.
6: Elisenda, has dit una cosa molt important per les bandes tribut. Has dit que dona igual que Amaia Montero desafini o el que sigui. Sí. Les bandes tribut no ens ho podem permetre, això.
1: Amiga, a veure, interessantíssim això. És a dir, creus que el públic és més exigent amb les bandes tribut
6: moltíssim
1: que amb l'original,
6: eh? Sí, perquè tu ja pagues per veure l'original. És a dir, jo al Bono aniré a veure'l encara que ja no fa les tonalitats dels anys 80 ni 90. En canvi, una banda tribut té que fer les tonalitats dels discos.
1: Interessantíssim,
6: això. A més, hem crescut d'una manera que no només, que això també és molt més nostàlgic, és a dir, no només es té que semblar la veu, la música, sinó que et tens que semblar físicament. Per això porto les ulleres. Bueno, el tenia amagat aquí, també he portat
1: el barret. Però escolta una cosa, Miqui, jo tinc una pregunta. La gent que et ve a veure, entenc que són fans de U2, de YouTube, però també potser ve gent que no ha vist mai el grup original?
6: Ens ha passat. L'altre dia, a Valls, a un concert, va venir un noi de 18 anys amb una samarreta del Joshua Tree amb els seus pares i mai ha vist...
1: Joshua Tree de l'any 92, eh?
6: Exacte, mai ha vist els U2. És a dir, no, i de fet mai els veurà com jo els he vist en el seu prime. És a dir, els veurà en un moment doncs que segurament la veu no és la mateixa, com a Bon Jovi també, no? És a dir, però, ostres, però és John Bon Jovi, és a dir, un respecte. I en canvi, bueno, per aquest noi ens va felicitar i va ser molt feliç perquè era com si hagués vist a U2.
1: Mira, és que ara estic tornant a l'institut, eh? Oh, com m'agradava aquell noi que no em feia cas. La història de la meva vida.
3: De la meva?
1: Aquest titular
3: no
1: en qualsevol moment, quan l'expliquis, funciona.
2: No és veritat fins al final.
1: Correcte. Home, això també és Friends, no? Quan tornen la Rachel i en Ross, és que...
3: Ai, la nostàlgia.
0: Mira, tu has demanat tantes coses que ara mateix el WhatsApp del programa és com aquelles fàbriques de cervesa on van passar les cerveses, posen les taps. Hi ha moltes coses ara mateix en el WhatsApp del programa, però ens quedarem amb el que ens ha explicat la Susana de moment per començar, que és l'olor de pa acabat de fer em transporta directament a l'obrador de la iaia, on estàvem tots jugant sota la taula amb els meus cosins mentre els iaios en aquell moment estaven fent pa. Però hi ha una vivència relacionada amb la nostàlgia que té a veure amb la cançó que ens comentava abans el David Balaguer, aquesta cançó que també ha comentat el Gerard Jubany, Carri de Europe.
3: No fotis!
0: Perquè la Susana
1: m'encanten.
0: Es va fer el primer petó amb aquesta cançó.
3: Oh, és sensacional.
1: I com va ser aquest primer petó, Susana?
0: Mira, Anava a dir-te que no li hem demanat detalls sobre el petó de la Susana.
1: Aquest és un altre tema, eh?
0: Sí, el primer petó.
1: Recordeu el primer petó, en quina cançó, en quin ambient, quin entorn.
0: Hem de fer un tema sobre primeres vegades.
1: Primeres vegades.
3: Ai, sí.
0: I primeres vegades que no hem fet. Jo recordo un dia que l'Albert Tom va explicar davant de tot Catalunya que no havia anat mai a Montserrat.
1: Anat,
0: sí,
1: no?
0: Perquè a més jo crec que el David en aquella època treballava al club,
1: no?
0: Sí, sí, sí. I recordo que va haver-hi com un daltabaix. Però bé, en fi, el Jordi troba a faltar obrir la nevera i rebre aquella bafarada dels préssecs de quan era petit. Aquella olor
1: de préssecs.
0: Igual ara costa una mica més, això.
1: Perquè ara no fan olor les fruites, bàsicament, no?
0: Escolta'm, el Carles ha posat gedanis a casa perquè aquesta olor li recorden els seus avis. Mira,
1: oh, a més, hi ha un component d'amor, no? Quan obrim el calaix de la nostàlgia. Sí. És estrany que els records no estiguin vinculats a persones. El 93-201-7474 ens podeu fer saber quina és aquella olor, aquella cançó, aquella textura, aquell espai, aquell paisatge que us transporten a un moment feliç de la vostra vida, que us obre el calaix de la nostàlgia. Ens ho podeu fer saber a través del telèfon, el 93-201-7474 o el 677-3877-19. Per cert, fa dos dies que hem obert el canal exclusiu de La Solució i ja hem arribat als 300 usuaris en només dos dies.
3: Bravo! Visca!
1: Voleu formar part d'aquest canal exclusiu de La Solució? Envieu-nos un WhatsApp al mateix número de sempre i us enviem l'enllaç en exclusiva. David, escolta'm una cosa, tu deies, evito acostar-me a la finestra de la nostàlgia.
3: Sí.
1: Perquè tu creus que t'afecta la manera com vius el present? És a dir, pot passar que hi hagi gent que no viu el present perquè només està recordant moments del passat?
3: Correcte, si tu només estàs recordant els moments del passat o pensant en el futur, no vius el present. I el present és el més important que tenim, tu. I està bé, ja et dic, anar visitant el passat de tant en tant, és bonic, a mi m'agrada, però no quedar-t'hi encallat, que és una cosa que a mi en alguns moments m'ha passat. I no ho vull per res, i per tant no, ja no em deixo... Jo m'havia deixat enredar molt pels tentacles de la nostàlgia, moltíssimes vegades, i m'encantava, però és que no, perquè llavors no aprofites el present.
1: També hi ha un factor cultural, potser, Cristina, això t'ho pregunto a tu. És a dir, a Europa, no, al vell continent, potser tenim més tendència a anar a tirar del calaix del passat, de la nostàlgia. No sé si els Estats Units, que són una cultura, més recent, i segon, amb uns valors més associats al present i no tant a la història, hi ha diferències culturals en com abordem la nostàlgia, tu creus?
2: Hi ha diferències culturals, perquè el nostre pòsit depèn molt també del món que tenim, i aquell era el món nou, us en recordeu? Vol dir barra i neteja del passat, com si no hagués existit, que no vol dir per això que sempre estigui en el present. Hi ha filosofies asiàtiques que tenen una gran història en què, en canvi, sí que treballen la idea d'estar al present, però sí que influeix. Aquí a Europa, carai, si encara tenim nostàlgia dels Reis, mira que encara no ens els hem tret de sobre, m'enteneu què vull dir? Quan és una cosa que és perniciosa per definició, però som això, Europa és molt això. Estats Units era trencar amb tot, era lo nou, era el tirar endavant independentment de qui fossis, això vol dir de la família que fossis. Per això les relacions són diferents, malgrat que tens tota la raó, en la nostàlgia sempre hi ha persones, o acostuma a haver-hi persones, molt habitualment, perquè som éssers socials. Nosaltres som nosaltres i les nostres relacions amb els altres.
1: També hi ha una variable, i ara m'ha vingut al cap, em direu si esteu d'acord o no. També crec que a mesura que ens fem grans, sostenim pitjor les incerteses. Aleshores, si tu vas al passat, és un passat que ja has conegut. Per tant, tens tendència a anar al passat i a il·luminar-lo com si fos una cosa de... Abans això no passava, no? Abans sabíem què havíem de fer. Abans les coses eren més estables, abans les coses anaven més a poc, perquè el nostre cervell busca certeses. Per tant, anar al passat, en certa manera, és fer-nos una trampa al solitari.
2: Sí,
3: sí, sí,
1: perquè en el passat tampoc no sabíem com seria el passat, no?
3: Sí, clar, és anar a un lloc on t'hi sents còmode. Sí, és una part d'un record bo, evidentment.
1: Per les certeses, em refereixo,
3: Exacte, exacte. Sí, sí.
2: Però clar, és que quan a mesura que ens fem grans, tenim una certesa que fem veure que no hi és, i és que ens morirem, d'acord? Que això no està escrit quan ens morim, hi ha persones que es moren molt aviat, però la idea és, cada vegada que faig fent més anys, i més si et comencen a desaparèixer persones del voltant, que havies anat a escola amb ells, o que són les teves veïnes, o que... doncs això encara t'ho recorda més. Llavors és també anar a visitar un món en què tenies tota la vida per davant.
1: Que és aquesta sensació de qui eres tu en el passat, aquella sensació de tenir la vida per endavant, tenia tota la il·lusió, podia triar el camí que volgués a la meva història, no?
2: Sí. I també que tens més història per revisitar. Et fa l'efecte que hi ha més passat que no futur hi ha d'haver.
1: Terrible, eh?
2: Sí.
3: Sí.
1: A partir de quina edat passa això?
2: Això depèn de la persona. Però també tornem, hi ha cultures i generacions. Les persones que pensen que hi ha, són de cultures que pensen que hi ha una altra vida, no ho porten igual.
1: Clar.
2: Perquè només és un traspàs. És un traspàs a una altra cosa. Sí. Nosaltres som d'una cultura que sembla que és finita, perquè la vida és finita, no ho sabem. A l'època de la física quàntica ja sabem que l'energia es transforma, no desapareix. Potser que canviem el paradigma.
1: Mireu, 9 minuts i seran les 2 del migdia. Avui estem parlant de nostàlgia i us estem demanant què us evoca aquests records, què us obre el calaix de la nostàlgia. És una olor, és una música, és una cançó, és una sèrie, és un espai, és una persona. Parlem amb Santiago. Santiago, bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: Com estàs, estimat?
7: També com tu.
1: Ai, gràcies. Escolta'm, era una afirmació. Escolta'm, Santiago, què et transporta tu al passat?
7: La música de l'Edith Piaf.
1: No és per menys, eh?
7: Jo sempre l'escoltava al petit a la meva mare. Després l'he passat al meu fill, ja té 26 anys, i ell l'escolta sol, eh?
1: Ai, que bonic.
7: No falta que estigui gravant. Sí, al meu fill, des de petit li agrada l'Edith Piaf.
1: Em sembla extraordinari que li hagis legat això, eh?
7: Música moderna d'ara, sí? Però també escolta l'Edith Piaf.
1: Oh, m'encanta aquesta combinació. Jo, mira, soc molt d'Edith Piaf, de Jacques Brel...
7: Aquesta de l'Edith Piaf...
1: De Charles Aznavour...
7: Posada la pell de gallina.
1: Estic amb tu, Santiago. Ens la quedem al nostre llistat personal. Una abraçada, bonic. Gràcies per trucar.
7: Igualment.
1: Fins ara. Adéu, adéu.
2: És...
1: missatge que em diu: no t'ho creuràs, però cada vegada que escolto Yo quiero bailar toda la noche, baila, baila, bailando, va, diu, recordo els estius a casa dels meus avis, que és una persona que té 20 i pocs anys,
0: no vol dir el nom, no vol dir el nom. Per cert,
1: en Guillem,
0: us he de dir que el 24 d'agost tenim una cita, perquè la Maria José ens diu que a l'Uruguai se celebra el Dia de la Nostàlgia.
1: Oh!
0: 24 d'agost, investigueu i ja veureu que maco és.
1: Apuntem-lo. Miqui, estaves aixecant la mà, volies dir alguna cosa?
6: Bueno, no, volia dir que avui en dia tenim tan poc temps per escoltar música o per veure pel·lícules, i us volia preguntar, quan teniu 3 hores, escolliu una pel·lícula o una sèrie actual o una pel·lícula o una sèrie
1: abans? Jo torno al passat,
6: abans.
1: Al meu lloc feliç, sempre.
6: Sí, sí.
1: Sempre. Quan dic, ui, tinc poca estoneta, me'n vaig a veure Friends, me'n vaig a veure coses que ara no puc dir perquè sonen molt tòxiques.
0: Després d'haver estat una hora mirant què podies veure. No?
6: Vull dir que el temps lliure que tenim també condiciona molt, no? Perquè jo sé que el dia tinc mitja hora en autobús, que serà la mitja hora que escoltaré també música aquell dia.
1: I què vull? I plantejo... Descobrir o no?
6: Clar.
1: Guillem, aquesta va per tu, va, fot-li. Guillemet, amb 15 anys a casa dels seus avis.
3: Un tema aquest de Sonia i Selena. Amb això de les cançons passa una cosa que és bestial, que és que, clar, una cançó no com Kerry, que l'hem escoltat 3 vegades perquè 3 persones diferents
1: quina?
3: Han explicat
1: quina?
3: El... Kerry, Kerry, Kerry. Doncs, clar, tu fas una cançó i una cançó ja construeix records, però cadascú té els seus. I això és meravellós, m'encanta aquesta sensació, no?
1: Deixa'm trobar el moment per saludar l'Àlex. Àlex, bon dia.
8: Hola, Elisenda, bon dia.
1: Hola, carinyet. Escolta, vaig ultra tard, però volia parlar amb tu. A veure, quina cançó et porta tu al passat?
8: Doncs mira, una cançó que he pensat abans és The Weeknd, de Michael Gray, que és de l'any 2004, que em recorda, doncs, que l'escoltava a l'institut amb els companys, i hi havia una noia, companya de classe, que m'agradava, però no em feia cas perquè ella estava enamorada del seu nòvio, clar, que era un altre company de classe, que era un mica el Xulito, i el Xulito en tenia poc.
1: Àlex, escolta, marxo a la publicitat sentint el teu tema. Gràcies per trucar, bonic, fins ara. Adéu. Ai, quina gent, són tan bonics. Va, últimes trucades, 93-201-7474. Ara tornem.
9: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució.
10: 20 de abril del 90.
1: Hola, Chata, ¿cómo estás?
0: Sorprende que escriba, ¿eh?
11: Ha quedado Florentino, eso, ¿eh?
1: Es que, mira, ahir ens ho va posar, ens ho va deixar votant, ¿eh? Florentino, vam tenir... Va ser un atac de nostàlgia negativa de veure com tractava els mitjans, a les dones en concret, i veure com feia el ridícul amb uns preceptes que encaixaven més amb els anys 90 que no pas amb el 2026 que estem visquent ara. Avui hem parlat de nostàlgia, ens han quedat molts missatges per llegir, com per exemple aquest, Fran Domènech, amb què acabem, va.
0: Mira, la Susana sent nostàlgia dels temps que la família ens reuníem tots junts per fer les mones. Oh. Diu, cadascú la seva, eh? Diu, 15 cosins.
1: Que no ens toquem les mans.
0: I després compartíem el dinar amb tots els avis. I la Cati, que sent nostàlgia també dels estius amb la família al poble, quan el meu tiet, que era pastor, ens deixava anar amb ell a pasturar el ramat.
1: Mira, un dia farem especials. L'olor que ens porta, ens transporta la nostàlgia, la música que ens transporta la nostàlgia, així podrem allargar-se el tema perquè ens han quedat molts missatges.
0: No, i sobretot hi ha molts oients que també parlen dels sabors.
1: Oi, també ho farem. El clàssic ratatouille.
3: Sí, el calipo.
1: Fins aquí la solució d'avui. Nosaltres tornarem demà amb en Joan Soler i la Núria Casas per intentar saber si som esclaus del mòbil. I encara més enllà, si som esclaus del mòbil, que és un sí, ja us ho dic ara, com podem fer per desenganxar-nos? Molt diem d'adolescents, molt diem d'infants, però i què passa amb els adults? Avui hem parlat de nostàlgia amb en Miqui Fargas, cantant de Please, banda tribut a U2. Gràcies, Miqui, una abraçada.
6: A vosaltres.
1: Amb la Cristina Sánchez Miret, sociòloga. Gràcies, Cristina.
2: Adéu-siau.
1: Amb en David Balaguer, com sempre. Ens sentim dimecres, David.
3: Que vagi bé, adéu.
1: Fran, fins demà, eh?
3: Salut.
1: Adéu.
3: Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Donald Trump ja és a la Xina, on abordarà amb el seu homòleg Xi Jinping l'inici d'un procés per establir una junta comercial que tracti les enormes diferències que separen els dos països en la matèria. El conflicte a l'Iran serà l'altre gran tema de la cimera. La Xina ha mirat d'assegurar-se reserves de petroli davant del tancament de l'estret d'Hormuz, però no li convé que s'allargui perquè això encareix les seves exportacions, com deia l'analista del think tank nord-americà Centre d'Estudis Estratègics Internacionals, Philip Luck.
2: La Xina és un dels actors més importants de l'economia mundial. Una recessió a tot el món a causa d'un tancament prolongat de l'estret d'Hormuz afectaria dramàticament tant la Xina com els Estats Units.
1: S'espera que Pequín acordi comprar més productes nord-americans per reduir el superàvit comercial xinès i evitar així noves ofensives aranzelàries de Donald Trump. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El govern i els sindicats d'educació es reuneixen aquest dijous a la taula sectorial per intentar reconduir la situació en ple cicle de vagues de mestres i professors. El sindicat majoritari USTEC situa el pla de xoc a l'escola inclusiva i la recuperació del poder adquisitiu com a línies vermelles per tancar un acord i desconvocar les aturades.
1: La consellera d'Interior i el director general dels Mossos admeten com un error la infiltració d'agents en una assemblea de docents demanen disculpes i anuncien una investigació interna. Els grups parlamentaris consideren insuficients les explicacions i tret del Partit Popular reclamen a la consellera Parlon que assumeixi responsabilitats polítiques i destitueixi Josep Lluís Trapero.
3: Els advocats dels 7 fills de l'expresident Pujol han demanat aquest dimecres l'absolució en el judici contra la família perquè no hi ha proves per condemnar-los. La defensa d'Oriol Pujol Ferrusola afirma que se'ls ha perseguit judicialment pel que va representar l'expresident per Catalunya.
1: El cinema català marca una nova fita històrica al Festival de Cannes. Un estudi barceloní ja ha presentat aquest dimecres The Black Mirror Experience, una producció de realitat virtual que es converteix en el primer capítol de la famosa sèrie britànica que es viu en primera persona. Més del 70% dels ciutadans defensen que sigui obligatori identificar-se per participar a les xarxes socials.
3: Ho diu la primera enquesta sobre percepció social dels drets digitals feta a l'estat espanyol, que també revela que el 95% consideren que els menors estan desprotegits a internet. Jordi Muñoz és professor de la UB i autor de l'estudi.
4: Hi ha una demanda ciutadana que crec que ens ha sorprès bastant a l'equip de recerca perquè és bastant sòlida, de protecció de drets, de regulació de les xarxes, de regulació de la difusió d'informació i també de protecció, sobretot en el cas dels menors. És un dels consensos més grans que hem trobat mai en cap pregunta d'enquesta.
3: Les dades es van presentar ahir en la primera trobada internacional pels drets digitals que es fa fins avui a la Llotja de Mar de Barcelona.
1: Esports. El Barça ha caigut per 1-0 al camp de l'Alavés en la 36a jornada de Lliga a la primera divisió de futbol amb un gol encaixat al llindar del descans i es queda sense l'objectiu d'arribar als 100 punts.
3: L'Espanyol ha tornat a guanyar 18 jornades després en superar l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 amb gols de Pere Milla i de Quique García als últims 20 minuts de joc.
1: Aquest dimecres també s'han disputat a primera el Villarreal 2, Sevilla 3 i el Getafe 3, Mallorca 1. Aquest dijous Girona Real Sociedad, partit clau per al Girona. La classificació provisional es queda penúltima amb 39 punts, mentre que l'Espanyol és 14è amb 42, entre mitja l'Alavés amb 40, el Mallorca, l'Elx i el Llevant, que tenen els mateixos punts que el Girona, és a dir, 39.
3: Florentino Pérez ha instat el Barça a demandar-lo arran de les seves acusacions pel cas Negreira. En una entrevista a La Sexta, el president del Madrid ha assegurat que les relacions amb el club blaugrana estan trencades.
0: Fins aquí les notícies.
5: Som el dia.
6: Som la nit.
7: Som dos programes amb el mateix objectiu.
5: Saber què està passant.
6: Què ha passat.
7: I també per què ha passat.
5: Tant a casa
6: com al món.
7: Què ens fa diferents?
5: El ritme.
6: El ritme.
7: El ritme.
5: Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
6: Perquè al Catalunya nit Som pausa.
7: Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
5: A tot hora
6: i a tot arreu.
5: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
7: Som diferents.
5: Cada migdia a la 1, la solució, amb Elisenda Carot.
8: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
9: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
8: Per aprofundir en tota mena de temes.
10: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
8: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
11: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
5: De dilluns a divendres d'1 a 2 del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.

0: Anar a teràpia s'ha normalitzat. Fa uns anys ens hagués fet vergonya admetre-ho. I són sobretot les dones les que hi van més. Tampoc tenen manies a l'hora d'explicar-ho. Qualsevol mètode que ens ajudi a estar millor i a relacionar-nos amb més coherència amb nosaltres mateixes i els altres hauria de ser una bona notícia. Però què ens trobem a l'altra banda? Freud, aquell senyor de la psicoanàlisi, no es caracteritzava per ser massa feminista. Deia allò de que les dones tenim enveja del penis. I coses així. Des de Freud ha plogut molt, però són... com són els nostres terapeutes? S'han tret els prejudicis de sobre?
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

Més que enveges anatòmiques, sentim admiració per a aquesta dona. És la Joan Espolis Woman, que acaba de treure noves cançons, i això sí que és terapèutic.

0: Si la teràpia que fem, si la teràpia que fem és feminista o no, tenim dones per parlar-ne, per veure què passa amb tot això, que ens acompanyen i que en saben, perquè estan a una banda i potser també han estat a l'altra. Ara us explicaran, són la Mireia Zavala, benvinguda, com estàs?
1: Hola, bona nit.
0: Sociòloga i terapeuta familiar feminista. Ara sabrem què vol dir tot això. L'Amanda Moreno, com estàs?
2: Molt bé.
0: Psicòloga i terapeuta també familiar, feminista, amb experiència en contextos de vulnerabilitat. Aquí som unes expertes en això, així que estarem
2: totalment
0: com a casa. I ens acompanya la Glòria Martínez, que és usuària d'aquesta teràpia. Bona. Què tal?
3: Bona nit, bé, molt bé.
0: Quan he entrat aquí a l'estudi, us he vistes a les 3, us he vist amb els ulls il·luminats i he dit, jo no sé quina teràpia feu, però vull venir. Perquè he vist com una alegria, una altra manera, un somriure. Ara feia una mica de broma jo al principi del programa, parlant de les teràpies, de tot allò que teníem al cap, no? S'ha normalitzat la teràpia, és evident. Sentim moltes persones conegudes, fins i tot, que diuen vaig a teràpia, abans no hi hauria hagut manera que ho expliquessin. Quin canvi hi ha hagut aquí? I com hem aconseguit primer que anar a teràpia es posi pràcticament de moda? A veure, expliqueu-me.
1: Doncs sí, de fet...
0: Que no us l'esperàveu, eh?
1: Sí, no ens l'esperàveu. Però sí que s'ha popularitzat la teràpia. Ja s'ha popularitzat la teràpia i, de fet, ara s'entén com un recurs, que no és un recurs extern, és a dir, és un recurs que tenim les persones per poder resoldre algunes de les dificultats que tenim dificultat per resoldre en solitari, no?
0: Les dones, jo crec que ho deia al principi del programa, que hem tingut menys problemes per fer teràpia i anem, i també en parlem, és a dir, no ens sap greu explicar-ne. De fet, jo crec que has sentit moltes vegades la frase de tots hauríem d'anar a teràpia, i gairebé sempre que ho diu és una dona. O també he sentit allò de dir jo no em relaciono amb homes que no vagin a teràpia. No sé si aquestes frases les aneu sentint o què.
2: Sí que la sentim, la veritat. El que passa és que potser hi ha el punt contracrític, no?, de que la teràpia és una solució més. Vull dir, nosaltres, evidentment, és la nostra professió, no?, però que la teràpia és una altra solució de moltes que es poden trobar a la vida, no?, i que si a algú li serveix la teràpia, perfecte, però que si no, la gent ha viscut tota la vida també sense teràpia, no? Vull dir que no cal.
0: I ha funcionat, eh?
2: Ha funcionat.
0: O
2: mínimament.
0: Escolta, Glòria, ara en parlarem de la teva història, però tu aconsellaries a la gent que fes teràpia?
3: I tant.
0: Sí? A nivell personal, eh? No entrem ja en la història.
3: Jo ja n'havia fet de teràpia, sí. Jo havia anat amb una psicoanalista, però bueno, que jo amb aquesta teràpia, amb 7 sessions, hem arreglat un liu que teníem, que...
0: Amb 7 sessions?
3: 7 sessions.
0: Això és teràpia o és màgia? A veure.
3: És màgia. La Mireia diu que era un malentès.
0: D'acord.
3: Malentès.
0: Ara parlarem d'això, perquè de malentesos n'hi ha molts a la vida i tant de bo se solucionés tot amb 7 sessions, que jo ja signo aquí en el paper que em donin. Tots ens hem criat, els terapeutes i també les persones que anem a teràpia, amb els rols, les estructures de família, on tots hem tingut un paper, i estem al programa de les Dones i els Dies i, clar, nosaltres ens preguntàvem, el feminisme també ha arribat a la teràpia. I què ha canviat? Més enllà de les bromes de Freud i l'enveja de penis, amb què ha canviat el que dèiem? Amb què ha canviat la teràpia quan el feminisme ha arribat? Què diríeu? O com...
2: Bueno, en realitat, en l'especialitat que la Mireia i jo tenim, que és la teràpia familiar sistèmica, en realitat no és una teràpia específica, no és una teràpia especial, sinó que simplement el que posem és una mica la mirada en tots aquests aspectes del gènere, que són molt fàcilment invisibilitzats, no? I d'alguna manera ens ajuda a entendre els malestars que porten les famílies. Però és una altra manera de mirar, és una altra manera d'entendre el patiment humà. Però no dista molt de després de... No, ara ho parlàvem amb la Glòria, no? I deia, bueno, jo no sabia que era una teràpia familiar feminista.
0: Si no m'hi apunto.
2: Exacte.
0: No, però sí que és veritat que encara que potser la persona no és conscient, hi ha molts eixos que travessen les persones. Travessen el gènere, travessen, per exemple, també l'economia, no? Si és una persona que té diners o no té diners, ja si no té diners no es pot pagar la teràpia. De fet, per moltes persones és un privilegi. És a dir, tot això, si els orígens, diversos orígens, si és del país, si no és del país, si hi ha moltíssimes coses que tenen a veure quan entres a teràpia, oi?
1: Sí, és que, de fet, no hi ha relació humana que no estigui atravessada per l'eix de gènere, però no només l'eix de gènere, sinó que després d'aquí entra en tot l'àmbit de les interseccionalitats, és a dir, que totes les relacions estan atravessades per relacions de classe social, per origen ètnic, si venim d'una zona rural o d'una zona urbana, i, de fet, una

0: les coses que intenta fer aquesta teràpia en perspectiva feminista, que no és exclusiva nostra, és a dir, hi ha molts terapeutes que no són conscients que fan teràpia feminista, però en canvi sí que posen l'accent sobretot en les desigualtats que es produeixen entre les persones a partir d'aquests eixos de privilegi, i després també amb molta atenció al poder que opera dins les relacions.
1: El poder per què? Perquè el poder s'assembla al patriarcat?
0: Clar.
1: O està investit de patriarcat?
0: Sí, i tant. De fet, clar, les famílies formem part de sistemes més amplis, de sistemes socials més amplis, no? I el nostre sistema social és un sistema patriarcal, no? És un sistema que divideix la societat entre homes i dones i otorga un valor diferent, no?, a uns i a altres. I les famílies també, o sigui, nosaltres formem part d'aquest sistema. Per tant, també estem atravessades amb aquestes relacions de poder, no?, que de fet el poder en l'àmbit més familiar és la capacitat de decidir, és a dir, qui decideix quin tipus de família vols, qui decideix quins socis, qui decideix com utilitzarem els recursos econòmics, on passarem les vacances, quina professió és més important i quina no, no? I sí, aquestes relacions també són patriarcals.
1: Clar, hi ha molt a decidir en les famílies. Ara parlarem de tot això perquè hem obert un meló, una estíndria, farem Macedònia avui aquesta nit. No.

0: Passen 9 minuts de les 9 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio sentint Les Dones i els Dies. D'entrada, clar, jo em pregunto, quins són aquests punts importants? Ara parlem l'oci, totes aquestes qüestions que es decideixen en una família, on portarem els nens al col·legi, per exemple, els batejarem, no els batejarem, és a dir, hi ha moltes coses que es decideixen en una família. Però si ens posem o posem el focus en les dones, per exemple, treure culpa a les dones, que és una cosa que tenim molt inscrita, jo crec, en tota aquesta necessitat de protecció, de cures, que ens han dit que era el nostre paper les famílies, desterrar també idees preconcebudes, trencar amb els rols que han caracteritzat les mares, després també les dones, com estan vistes. Jo anava fent la meva llista aquesta tarda, la puta, la mare, la nòvia, l'amiga, és a dir, també la sexualitat, és a dir, hi ha tantíssimes coses en aquesta mirada de quan ens asseiem a teràpia.
1: Sí, jo crec que
0: la identitat... Jo he fet la meva llista, però vosaltres segur que me'n dieu moltes més,
1: eh? La llista supercomplerta, i és veritat que les famílies estan prenent contínuament decisions, no? I que a vegades nosaltres ho diem, que la culpa és femenina, no? Vull dir, les dones portem aquest mandat de culpa, prenem la decisió que prenem, no? I que sí que és important poder parlar d'aquesta culpa, no? I dels efectes que genera, i que en relació amb el que abans deia la Mireia, no? Nosaltres el que sí que tenim molt clar és que la injustícia genera patiment, no? Vull dir, genera patiment psicològic, ja genera un patiment també físic, vull dir, tota la simptomatologia florida que trobem amb les dones té una arrel, no? Té una arrel en el context també.

0: Estem a les dones i els dies parlant de si és possible una teràpia familiar feminista o una teràpia feminista. I jo estava pensant també que les relacions masclistes també emmalalteixen les dones. És a dir, és un punt també, m'imagino, oi?
1: Sí, sí, de fet les violències masclistes és com l'expressió extrema d'aquesta desigualtat, no? I clar que emmalalteixen les dones. Crec que els homes també els emmalalteixen, però la conseqüència, evidentment, no és la mateixa. No? Uh-huh. I, bueno, i de fet, en teràpia, el que fem és treballem amb homes i dones per intentar revertir aquests cicles de violència. I, de fet, alguna cosa que també ens caracteritza a les terapeutes familiars és que també volem treballar amb aquests homes en situacions també de violència.
0: Clar, molts dels patrons també que adquirim, que dèiem, estan en l'origen de molts dels trastorns que afecten homes i dones. No és casualitat que moltes vegades a les dones de seguida se les mediqui, per exemple, o de seguida se'ls donin pastilles, perquè tranquil·la, estàs molt nerviosa, estàs estressada, ets una histèrica, és a dir, és això el que està

0: s'està incorporant molt més, no?
1: Glòria, que tenim aquí escoltant, però m'imagino que tu ara totes aquestes coses que elles expliquen, tot i que tu no ets terapeuta, sinó que en aquest cas ets una pacient, ho hem de dir així, o...
2: Usuària.
1: M'imagino que tu t'has fet el teu dibuix de tot el que vas viure, també, i com has anat a teràpia i com t'han tractat elles.
3: Sí, bueno, jo la veritat és que no sabia que existia aquest servei, no tenia ni idea, i quan m'ho van proposar vaig pensar que sí, que evidentment que sí, perquè era la, bueno, era la solució. Jo no coneixia cap altra. I realment ha sigut com un miracle, no? Vull dir que amb 7 sessions... Bueno, ja de fet a la primera, ja el fet de que la meva filla acceptés de fer la teràpia, i això ja volia dir...
1: Vols que ens expliques una mica el... Bueno, una mica l'inici o com a mínim la...
3: Aquest estiu vam tenir un rifirrafe perquè ella viu fora de Barcelona i clar, jo m'he de traslladar a casa seva, no? Per veure-la amb ella i els meus nets. I, bueno, clar, la convivència, no? Llavors va haver-hi un rifirrafe i ens vam separar. Bueno, de fet, jo vaig dir que no ens hauríem de veure gaire perquè, clar, allà saltaven xispes, no? I aquí es va tallar tot.
1: Clar, aquesta és la teva història, però clar, cada família, amb això és un món. Hi ha famílies que es llencen els plats pel cap i s'ho diuen tot, hi ha famílies que estan en silenci, hi ha famílies que eviten, és a dir, hi ha tots els casos. Però tu personalment, després si vols parlem del cas de la teva filla o la relació amb la teva filla, però tu personalment, quins canvis o com t'ha ajudat a veure't a tu diferent? És a dir, quin ha estat el teu viatge? Ja després parlem de la filla.
3: Bueno, com deia la Mireia, jo desbrosso molt. Faig flac, flac, flac.
1: Què vol dir?
3: Desbrosso que tot el que no m'interessa el trec fora, no? Clac, clac, clac. Bueno, de fet, jo vi sola. Jo tenia, bueno, amb el pare de la Júlia, vam estar vivint intermitentment. I, clar, això també ha ajudat a la meva relació amb la Júlia sigui una, diferent, com deia la Mireia, tu has fet una mica de pare. No, jo no he fet de pare, jo he fet de mare i una mica més, segurament, no?
1: Mare plus.
3: Clar, clar, sí. Això també fa... Nosaltres teníem una superrelació, super, i amb el meu fill també. Molt, clar, veus que són relacions... Jo tinc molta, al meu voltant, molta gent que està en el mateix cas que jo i veus que les relacions són diferents que en una família típica. Les mares són algo més, no?
1: També és veritat que a les mares se'ls exigeix molt perquè sempre estan allà. A qui no veus, és molt fàcil idealitzar-lo.
3: No crec que sigui el cas.
1: Tu no ho sents així? No dic que sigui el cas, eh? Però sí que a vegades el sistema exigent, i no sé si t'has sentit també exigida com a mare.
3: No.
1: No, eh?
3: No, no és el meu cas. No, no, no. Bueno, clar, és que tu si tu tens fills, bueno, per mi és el màxim, no? Els fills és el que tens, per dir alguna cosa, no? És el teu valor màxim.
1: Vull dir, llavors... És el teu valor màxim.
3: Clar.
1: I tu, no, i tu com a persona, tu també vals, eh?
3: Sí, clar.
1: O sigui, si no tinguessis fills... A veure, estic fent una teràpia jo ara? A veure, paguin màquines.
2: No,
1: m'heu de pagar 50 euros, eh?
3: Però un cop tu tens fills, tu,
1: sí,
3: tu apartes les altres... Vull dir, no és que apartis, eh? Perquè jo tinc la meva vida, jo faig la meva vida. I...
1: Ja. Però vols dir, però moltes dones heu fet aquest camí que quan sou mares... Permet-m'ho que ho digui així, eh?
3: Sí.
1: Ja sembla que deixeu no, tota la resta.
3: No, no, no, no és el meu cas. I les dones que jo conec, tampoc.
1: D'acord.
3: No.
1: O sigui que no és aquesta dona la que tu vas descobrint a la teràpia.
3: No, per descomptat que no. No, el que passa que tu te n'has de donar el que fas malament. I segurament, clar, la meva primera reacció va ser aquesta, no? De, com si haguéssim tallar. I això la meva filla ho tenia molt clar perquè jo les relacions que he tingut que m'han matxacat, jo el que he fet ha sigut tallar, però de socarrel, vale? Llavors, clar, ella tenia por que fos el cas també, no? Bueno, van passar uns quants mesos, però això va ser a l'agost, i van començar la teràpia al febrer. El gener ja va començar a bellugar la cosa, no? Ja vaig veure que, bueno, que sí, que tenia la possibilitat. El primer dia jo ja vaig veure que, per lo que ella deia de mi, vaig veure que funcionaria. De fet, el primer dia ja funcionava. Després, quan ens vam arribar a trobar al març, clar, és difícil, eh? Perquè, clar, tu quan has tallat una relació, diguéssim, clar, una relació com aquesta, no? Tan bèstia.
1: Llavors...

0: relació mare-filla és una de les més potents que hi ha, m'imagino. Jo ara no vull fer teràpia amb la Glòria aquí, vull dir, però sí que vull explicar i entenc que les mares donen molt pels fills i que, per tant, tot el que té relació amb els fills és molt complexa. Perquè és com si els hi, si dius, si deixes de tenir relació amb un fill, és com si t'estiguessin tallant un braç, pràcticament. Mm-hmm. No sé si m'he passat ara.
1: Home, sí, és que és molt important, eh? Vull dir, perquè a més et surt de natural. Vull dir, tu no fas res especial, vull dir, els teus fills són... Bueno, clar...
0: De natural i també de pres, o què? Clar. A veure, terapeutes.
2: Clar, aquí sí que...
0: Després, sí. Jo passaré la factura, eh?
2: Sí, sí que, clar que n'aprenem, clar que n'aprenem, i a més, què s'espera de nosaltres? És a dir, que és un dels valors més importants associats a la feminitat i a les dones és ser bones mares, no? I això és una cosa que ho portem insuflat des del bon punt que naixem, no? I penso que la Glòria, com totes nosaltres, no? Bueno, doncs ho hem portat aquesta, doncs aquesta, la importància de, uh-huh, de col·locar, doncs, la maternitat al centre, no? I amb el que això comporta a vegades.
0: Mm-hmm. Abans parlàvem de culpabilitat, que jo crec que és un sentiment molt enganxat a les mares i a les dones en general, i m'imagino que ella, al veure que no es parlava amb la seva filla durant un temps, és el primer sentiment que va sorgir, per exemple?
1: No, és d'incomprensió, perquè, clar, com deia...
0: Culpa la... no, eh?
1: No, com deia la Mireia, va ser un malentès.
0: Un cas per estudiar.
1: Era com un malentès, jo no hi entenia res. Saps? Vull dir que penses, bueno, i ara què ha passat? La Mireia m'ho va explicar, el que havia passat, saps què vull dir?
0: Però també és veritat que potser hem de viure a vegades no entenent-ho tot, o què?
2: Clar, sí, no sempre ho podem entendre tot, ni cal que ho entenguem tot, no? És a dir, que a vegades no tot és cap, que a vegades doncs calen actes de generositat per continuar estimant, malgrat hi hagi certes coses que no s'entenguin.
3: Sí, però comprendre ajuda, no?
2: Exacte.
3: Sí.

0: 4 minuts per 2:15 de la nit. Esteu sentint Les Dones i els Dies, Catalunya Ràdio, parlant de teràpies, de teràpia, la teràpia, però que sigui feminista. Si hem d'anar a teràpia, que ens cuidin, no? Vindria a ser el titular de la nit. Estic amb Mireia Zavala, que és sociòloga i terapeuta familiar, amb la Amanda Moreno, també psicòloga. Elles surten d'un espai terapèutic que es diu COS, però, no?
1: Jo.
0: Sí, tu, Mireia. Perdó. I no. Tu estàs a l'Hospital de Sant Pau?
2: No, jo no. Estic a atenció precoç, en Val. Un servei d'atenció precoç.
0: I depèn de...?
2: De la Generalitat.
0: Val, és que aquí té un munt de coses que...
2: Clar, clar, dona, sí.
0: Però també ets docent a l'Escola de Teràpia
2: sí,
0: Familiar de l'Hospital de Sant Pau,
2: sí,
0: eh?
2: Sí,
0: això ve, eh?
2: Això ve.
0: Jo també tinc ganes de preguntar-vos, que ara s'ha posat nom a moltes coses que abans no en teníem, i crec que també el món aquest on estan tan de moda les teràpies ha fet que, amb tot el carinyo, parlem raro. Diem que tenim síndrome de la impostora, que ens empoderem, que sentim sororitat. Em fa la sensació també que l'acadèmia i aquesta idea de teràpia també ha entrat a les nostres vides, tant si volem com si no, i no sé si això sempre és bo, perquè ara tenim tot de síndromes de tot, i em sembla que patologitzem també moltíssimes coses. A vegades crec que anirem a teràpia perquè ens agrada el color rosa. No, si us plau. Està bé que t'agradi el color rosa.
2: Sí, jo penso que això que acabes de dir, sembla que ens tirem pedres contra la teulada, però és veritat, és evident, hi ha una total psicologització del malestar, cosa que no ens ajuda a col·lectivitzar malestars i dificultats que són de tots i de totes. Vull dir, les persones patim, i no només patim perquè jo tinc el síndrome de la impostora o perquè sinó perquè hi ha condicions estructurals que estan passant actualment que tenen molt a veure amb el neoliberalisme, el capitalisme, no? Les condicions de... Bueno, que això ja no ens hi ficarem,
0: no? Clar, que no és el mateix, per exemple, divorciar-se quan tens diners i cada un se'n pot anar a un pis que viure sota el mateix sostre.
2: Ah,
0: per exemple, que les condicions econòmiques són molt importants.
2: Exacte. Llavors, clar, psicologitzar i parlar només d'una simptomatologia individual, home, doncs creiem que ens limita molt, no? Perquè estem veient que hi ha unes condicions estructurals molt nefastes per la vida de les persones.
0: Clar, també estem ara, com que estem més tranquils amb determinades coses, també ens complica amb la vida, amb tot l'amor, eh? Però parlem, per exemple, entre tot l'univers, per exemple, de les relacions sexoafectives, que ha canviat, parelles obertes, parelles que es tanquen, univers poliamorós, qüestions que... O sigui, plantejaments diferents de parella. Clar, tot això també ha fet que ens ho plantegem tot molt i que ens fem moltes preguntes, i que si comparem aquesta generació amb l'anterior sembla que hi ha un abisme. Com viviu aquesta part?
1: Sí, sí que tot s'està professionalitzant molt, és a dir, les relacions s'estan professionalitzant, i de fet totes necessitem ser expertes, no? Que això també està molt associat amb l'excel·lència i també en aquesta raó, no? D'intentar entendre-ho tot, posar paraules a tot, i sí que pensem que s'està perdent una mica l'espontaneïtat, el no fer tan bé les coses, el no sempre haver de seguir indicacions professionals. És a dir, que els professionals som un recurs, però no som Déu nostre Senyor, no? I que amb els manaments.
0: Sí, que t'has de poder barallar amb la teva parella sense que vagi i que vagis al terapeuta cada setmana. Us ho demanem. No volem sentir que no us agrada la mateixa pel·lícula i que no us poseu d'acord anar al cinema.
1: Exacte.
0: A un altre lloc.
1: Sí.

0: Sentim música italiana perquè ens agrada una mica el colabrot i la màgia de la... per parlar de teràpia, que és el que estem parlant avui, teràpia familiar feminista. Hem parlat amb la Glòria i tenim al telèfon la seva filla. Júlia, bona nit, com estàs?
1: Hola, bona nit.
0: Què tal? Ens has sentit una miqueta? No sé si has pogut sentir la teva mare o... perquè sabem que estàs a França ara mateix.
1: Bueno, estic com a mitja ruta i us he anat sentint com a trossos perquè just feien els esports i dic, ai, ai, ai, llavors m'he parat abans i us he pogut sentir com a trossos, sí.
0: No passa res, doncs escolta'm, més enllà d'entrar en la vostra història, sí que m'agradaria que m'expliquéssiu una mica, Júlia, també com a filla, la teva mare té 72 anys, tu en tens 39, heu tingut una relació pel que sembla molt intensa durant molts anys, la teva mare ha estat una mare puntal, que s'ha encarregat molt de la família, podríem dir, i vau tindre un desencís, un desacord, un desencontre, podríem dir, oi?
1: Sí.
0: Quan decidiu, com decidiu que aneu a teràpia? Qui decideix que va a teràpia? Per solucionar doncs, això, per exemple.
1: Doncs la meva mare en un principi m'ho va dir i jo vaig pensar que, bueno, vaig pensar, home, no ho sé, jo crec que no ho necessiti, no perquè n'estigués en contra ni res, però sí que després, bueno, pues, com els hi vaig explicar amb elles, com a la Mireia, la meva mare, un moment donat doncs vaig pensar, a veure, estem en un punt molt encallat i la meva mare sempre ha sigut un pilar superimportant per mi i li dec per tot això, per molt complicat i que sigués en aquell moment, li dec i ho haig de fer per ella.
0: Però va ser millor del que imaginàveu les dues, em fa la sensació.
1: Home, però res a veure, vull dir, jo no tenia, ja els hi vaig dir, no tenia cap mena d'expectativa perquè vaig pensar, bueno, doncs ja veurem, no? Realment jo crec que depèn molt de la persona que et trobes al davant. En aquest sentit la Mireia ha sigut com, bueno, brillant i des del primer dia, perquè ja et dic, jo no hi creia res i en el moment, no, de connectar-te i veure com, bueno, com ella empatitzava amb la situació i tot, vaig dir, uau, aquí hi ha un camí que no m'imaginava.
0: Li he preguntat una mica, perquè tampoc cal que fem aquí, ens destripem i expliquem la vostra vida íntima, que no cal, a Catalunya Ràdio no cal que ho sàpiga tothom, però sí que m'agradaria saber, a nivell personal, com a Júlia, quin ha estat el teu viatge? És a dir, com veies la teva mare al principi? És a dir, com veies la teva mare al principi? Com l'has vist ara en aquest procés? O com t'has vist tu? O sigui, què s'ha mogut aquí? Amb aquestes idees una mica del que pensem sobre les nostres mares, el que pensem sobre nosaltres, les relacions... No sé, a veure...

0: Sé que la pregunta no és fàcil.
1: Sí, no gaire. No, a veure, jo penso que, o sigui, que el que s'ha treballat en la teràpia en si ha sigut com molt meravellós en aquest sentit, perquè jo crec que hem agafat com una mica els orígens tant de la meva mare com els meus, de la meva mare com els meus, o sigui, des de la infància fins ara a l'edat adulta, i jo crec que això ens ha ajudat molt com amb una mica tenir com molta més comprensió cap a l'altre. O sigui que, en realitat, jo entenent des d'on ha vingut la meva mare, bueno, doncs dius, vale, clar, la meva mare, normal, no? Reacciona així, perquè tal, o sigui, entens molt més la persona. I jo crec que ajuda, doncs, a que tu també evolucionis com a persona i a saber entendre millor els altres, i en aquest cas a la meva mare, saps?
0: Clar, la teva mare t'ho proposa, és una valenta, també, perquè no hi ha gaires dones de 70 anys, perquè jo en sé d'una que hauria dit aquí, no anem a perdre el temps, a veure què m'han de dir la gent de fora de casa, com m'he de fer jo a la meva família, deixem-ho estar. Ella és valenta, ella t'ho proposa. Qui us havia recomanat aquesta mediació i com decidiu fer-la servir? Us veia un cop a la setmana? Com va anar això, a veure? O va ser una mica allò, com una cançó de Pimpinela? Com va anar això?
1: Bueno, des del meu cas, clar, jo com que visc en un lloc llunyà, no vaig tenir gaire participació directa en això, i és més aviat la meva mare, no?, que a través de la meva cunyada, doncs, li va recomanar això a la cooperativa de COS. Jo hi havia sentit a parlar, però era més aviat amb un tema com de metges, no sabia que també hi havia psicòlegs i terapeutes, i res, jo crec que vam anar a patar com directament a Mireia. No sé com va anar aquest procés, però en tot cas vam tenir molta sort.
0: Han estat uns 4 mesos, tinc entès, de teràpia en línia.
1: Sí.
0: Com ho heu viscut tot això? Perquè en línia, és a dir, que fèieu com videotrucades en les que parlàveu i de sobte algú no se li veia la càmera, Com anava la cosa?
1: No, t'haig de dir que és molt professional, realment, el sistema.
0: No, ho deia en el sentit de que quan et cauen les llàgrimes dius, un moment, que pago la càmera.
2: No, llàgrimes i tot.
1: Sí, com molt natural, Molt natural en aquest sentit. I, clar, és que jo, bueno, ho dic des del primer moment, però la Mireia és una gran professional i, vull dir, ella...
0: Ha quedat clar. Ara, del telèfon... Sí,
3: gràcies, Júlia.
1: No, però és veritat. Tant la meva mare com jo, no?, en certs moments, doncs ens posàvem a plorar, evidentment. I ella ho sabia com tractar molt bé en aquell moment, saps? Vull dir, tampoc era... Bueno, doncs ara parla, no? No, al contrari, vull dir, deixava passar l'emoció, jo penso, i després com... Bueno, tornava cap a tu com per veure una mica, no?, això que et feia mal, no? I, bueno, no sé, jo
0: penso que... Al final és una relació de mare i filla, però les dues sou mares, perquè tu també tens les teves criatures.
1: Sí.
0: Creus que ha canviat també la teva mirada com a mare i com a filla amb aquest procés de cara als teus fills?
1: Bueno, jo penso que ha canviat, no, però sí que tinc molt clar que és important, no? Vull dir, a veure, sempre, jo crec que la meva mare ja m'ha transmès això de sempre, vull dir que és molt important l'amor i la relació que tens cap als teus fills, però, bueno, com que li dono més importància. Vull dir, en aquest sentit jo penso que és això potser el que ha canviat en mi, no? De dir, ostres, aprofitem-ho, no? Que nosaltres tenim sort i estem sants, no? I hem de realment aprofitar-ho.
0: Us esteu veient més des de llavors? Com ha ressorgit la relació?
2: Sí, super. Uh-huh. Sí.
1: Sí, bueno, des que vam trencar el gel, no?, i la Mireia ens va proposar de trobar-nos una primera vegada.
2: De fet, ho vaig proposar jo,
1: Ah, doncs ho vas proposar tu, veus? Sí. És que no me'n recordava.
2: Sí.
1: Però vull dir que molt bé, molt bé. Jo penso que ha sigut com un procés molt natural. És que jo penso que la frase, vull dir, la paraula una mica és que ha sigut natural.
0: I ara que heu sentit aquest programa tan bo que fan a Catalunya Ràdio, Les Dones i els Dies, dic, el moment aquest d'adonar-vos que estàveu fent teràpia familiar feminista, teniu una mica d'idea per què ho era feminista, aquesta teràpia? En què creieu que era feminista aquesta teràpia? No ho sé, és examen, ja de 10, això.
1: Jo haig de dir que evidentment no ho havia pensat.

0: passat. Vull dir, en cap moment se m'havia passat pel cap. De fet, desconeixia que això existia. Però haig de dir que com que la Mireia ens ho havia dit abans de l'última sessió, me la vaig escoltar d'una altra manera i vaig pensar, pues sí que ara que ho penso, hi ha com un toc, no? Hi ha com un... Bueno, però no perquè... Això sí que ho he sentit que ho dèieu, que no perquè sigui molt en pro de les dones i no en pro dels homes, no? Però sí que hi ha com un toc molt, com molt, no sé, com... potser reivindicar, no sabria com dir, sí que me la vaig mirar i vaig pensar, pues potser sí que sí que és un toc feminista, saps? Això,
1: bueno, clar, a mi m'agradaria veure com és teràpia familiar del sentit comú, no? Que hi hagi igualtat entre tothom, sí. És sentit comú i potser la paraula feminista ja la podem treure i tot. No sé com ho sentiu.
2: De fet, la Mireia el que feia era la traducció simultània. O sigui,
1: què vol dir això?
2: No, perquè tu parles i ella tradueix. O sigui, perquè és que si no entres en una roda i només et tires que retrets, diguéssim, no? I ella sabia treure els retrets i fer...
1: Construir.
2: Tot en positiu, diguéssim, no? I era, bueno, era la... A mi m'ha sorprès molt, la veritat.
1: Doncs contenta que us hagi anat tan bé. Júlia, Glòria, moltíssimes gràcies. Felicitats per aquest viatge, gràcies. Perquè segur que heu sortit millor. I també gràcies a la Mireia Zavala i a l'Amanda Moreno, les dues, per fer possible aquesta manera de veure les coses. Voleu dir alguna cosa per acabar? Que veia que apuntaves, Mireia Zavala, a part de dir sí. El teu número de telèfon perquè tothom vagi a teràpia amb tu.
3: No, el que volia dir és que el viatge que vàrem fer amb la Júlia i amb la Glòria, de fet va ser un viatge molt bonic i que ho vam posar molt fàcil perquè des de la primera sessió van demostrar que s'estimaven tant que ja vaig saber que amb aquest amor tot aniria bé.
1: Aquesta predisposició també diries que és una cosa molt femenina, aquest ganes d'entendre's.
3: Sí, el ganes d'entendre's, el vincle, no? El posar l'accent en la importància que té l'altre. Sí, sí, sí.
1: Doncs ens quedem amb aquest missatge que ens envieu molt positiu. Moltíssimes gràcies a les tres i gràcies. A la Júlia també al telèfon i fins gràcies. Aviat. Merci, bona nit.
4: Les dones i els dies, si no existíssim, ens haurien d'inventar.

0: Vaya chiringuito que teniu muntau. 9:45 a les dones i els dies a Catalunya Ràdio. Nosaltres tenim un chiringuito meravellós on parlem de teràpies feministes i ara parlem de dones polítiques. Com us quedeu? Perquè ens agrada canviar de tema. Amb el permís de Florentino... No, amb el permís no. No cal, no? Sí, Florentino Pérez. És que l'he oblidat o l'he esborrat del meu cervell. La cosa és que de dones a la política n'hi ha, però manant o en llocs de responsabilitat n'hi ha tantes? No ho sé. Georgina Monge, bona nit, com estàs?
1: Bona nit, Montse, molt bé.
0: El tema d'avui va sobre el paper de les dones en les elites polítiques?
1: Sí, això mateix. Era una mica parlar sobre quines dificultats, no?, es troben encara les dones per arribar a altes esferes polítiques.
0: Perquè algú ens sentirà i dirà, però si n'hi ha un munt de dones a la política, si n'està ple, que no te'n recordes de la Ayuso.
1: Sí.
0: I què els diràs, tu?
1: Els diré que són... Jo crec que són dificultats que són bastant invisibles perquè hi ha hagut un canvi en els darrers anys, sobretot a partir de que es va aprovar la llei 3/2007, la llei d'igualtat efectiva entre homes i dones. Es va establir el principi de composició equilibrada de les llistes electorals i això vol dir que cap sexe podia estar per sota del 40% ni per sobre del 60% a les llistes. I aquest principi s'aplica tant al conjunt de la llista, com aquí ve la trampa que després parlarem, com cada tram de 5 candidats o candidates, és a dir, hi havia d'haver una paritat.
0: Explica un mot com si fos de lletres.
1: Sí, hauria...
0: Sisplau.
1: La llei el que deia és, hi ha d'haver paritat a les llistes, és a dir, no hi pot haver menys del 40% de cap dels dos sexes, en aquest cas de dones, no hi pot haver menys del 40% de dones a les llistes, però no només al global de llistes, perquè això ens podria portar a dir a una llista de 50 persones, posem 25 homes i després 25 dones. La llei deia no. Per trams de 5 també hi ha d'haver una composició paritària, però feta la llei, feta la trampa també. I el que s'acostumava a fer molt era que els 3 primers llocs els ocupaven els homes i els 2 següents les dones. Aleshores acabaven entrant els homes.
0: Semblava que ja hi havien posat dones i que ja havien fet la feina.
1: Exacte, però per solucionar una mica això, el 2024 es fa una reforma de la llei electoral i aleshores aquí sí, s'obliga que hi hagin llistes cremalleres i això vol dir que s'ha d'intercalar una persona de cada sexe. I això, ara ho veurem, però ha augmentat molt les dades de participació de les dones.
0: De fet, estàs fent la misteriosa, però és que vens molt ben acompanyada, vens amb l'Alba Huidobro, que és professora adjunta a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, i que això ho tens molt estudiat, tot això, eh?
2: Sí, bona nit.
0: Com estàs?
2: Bona nit, Jorge. Molt bé. Sí, efectivament, això és el que em dedico. Com li explicava abans a la Georgina, és un món molt complicat i estudio bastant tot això, molt interessant, però molt trist alhora. Tot el dia pensant en la representació de les dones i com aquesta encara no arriba a la paritat.
1: Sobretot pel que deia la Montse, perquè sí que és veritat que veiem cada cop més dones, i jo crec que és una realitat, sí, que hi ha cada cop més dones, sí, en política, i això crec que hem de recordar que és imprescindible, perquè al final qui està fent política és qui dissenya coses que tindran molt impacte en el nostre dia a dia.
0: Sí, és que això jo crec que no hi pensem prou,
1: clar,
0: perquè pensem que simplement és de dir, hem de fer una festa i hi ha d'haver homes i dones.
1: No.
0: Però en realitat, si només hi ha homes o només hi ha dones, les coses que es decideixen i quan es fa política pública, canvia moltíssim quines són les prioritats.
1: Mm-hmm. Clar, si les cures no són importants, no es dedicarà inversió en dependència, en educació, en sanitat, i si l'únic que és important és el món laboral, no, que és aquesta esfera més masculina, doncs potser només es posaran recursos en aquest sac i altres quedaran més despenjats.
2: Efectivament, i això tenim molta recerca estudiada, la qual demostra que quan les dones entren en política, i no són només les dones, sinó altres col·lectius que estaven menys representats, canvien moltíssimes coses i es comença a mirar cap a altres bandes i es comença a fer el que ha de fer la política, que és representar-nos a tots.
0: Representar-nos a tots, que el fet que entrin dones fa que ens representin més a tots. Estaríeu d'acord amb això?
1: Jo crec que com a mínim no s'estan dissenyant i executant només les polítiques per part d'un subjecte que fins fa poc s'entenia que era l'universal, no que era l'home, sinó que també hi entren les dones. I jo crec que sí que hi ha hagut un canvi, no, en aquest punt, aleshores per tornar al tema de les llistes, però sí que és veritat que, com dèiem, una mica feta la llei, feta la trampa, sí, perquè l'Alba ha estudiat molt com, malgrat és veritat que hi ha paritat a les llistes electorals, això no significa de facto que hi hagi igualtat en la formació de governs, per exemple.
2: No. Sí, tota la meva recerca de la meva tesi doctoral anava sobretot dels governs de coalició i com es formen aquests governs, i demostro amb moltes dades de molts municipis arreu d'Espanya com, tot i guanyar eleccions, les dones quan es troben en aquestes negociacions és menys probable que acabin a l'alcaldia que els homes en una mateixa situació. I encara fa molta recerca del per què això és així.
0: Perquè passa, eh?
2: Exacte. Això passa i sembla ser que les dones acaben en aquests governs de coalició, però encara no sabem el per què i el per què tenen menys probabilitat d'acabar a la primera posició dins d'aquests governs.
0: Clar, jo crec que ja aquí m'estic tirant el rotllo, perquè jo no he fet cap document ni cap paper d'acadèmic, però sí que d'entrada pensaria que uns estan acostumats a estar al poder i per tant troben habitual i normal tenir sempre aquesta representació, sí. I les altres, com que se senten novates o se senten, sí, que entren per primera vegada, queden a vegades enrere o pensen que oposar massa resistència no s'entendria. No, sí, ho sé, eh?
2: Sí, efectivament. De fet, la meva recerca vol anar cap aquí, ara entendre millor amb números i demostrar què és el que passa, però les hipòtesis i les coses que s'estan parlant a la universitat, en els entorns de recerca, són diverses. Una part sí que és com se senten estranyes o no entrant a les dinàmiques, diguéssim, que ja estaven establertes, molt masculinitzades, però també les dinàmiques aquestes que no conceben una altra manera de negociar, una altra manera de fer aquestes negociacions de manera transparent, en moments on la conciliació familiar no afecti també les diferències entre homes i dones, i tot això acaba tenint un efecte en els resultats que veiem. No?
0: I perdoneu, ara jo tota l'estona estic pensant en Nevenka Fernández, és a dir, ja sé que és un cas extrem, però també és un cas d'algú que no arriba, uh-huh, perquè per altres dinàmiques de poder, uh-huh, i de, en aquest cas d'abús sexual i d'assetjament sexual, no la deixen pujar tampoc.
2: Sí,
0: que aquest,
2: exacte,
0: també deu ser el cas d'algunes.
2: Ui, sí, moltíssim. Una part de totes les explicacions de per què les dones no arriben a aquests llocs de poder també és perquè les dones tenen menys ambició política, però els nous estudis el que estan intentant observar és: no tenen ambició política o realment es troben en aquestes situacions o tenen més por de trobar-se en aquestes situacions, de ser més jutjades, i això les fa tirar més enrere, o aguantar menys en política, i això té un efecte després als llocs on puguis arribar, perquè la pressió que elles senten és molt més elevada i això fa que acabin exhaustes.

0: La Beyoncé que ens canta això de elles comanden el món, però jo estava pensant també amb Georgina Monge, que amb el que ens vas dir fa unes setmanes, quan les dones també es troben que pleguen també, que són les primeres en què diuen doncs jo no puc mantenir això perquè no puc portar-ho amb la meva família, i també són les que es fan enrere.
1: Sí, va ser el cas de la primera ministra de Nova Zelanda, que va veure que no era compatible la vida pública política amb la vida privada, i jo crec que això és una cosa que passa moltíssim, i de fet també hi ha estudis que ho dèiem, que demostren que les dones en política tenen menys fills de mitjana que els homes en política. I jo és que també em pensava, clar, jo entenc que hi ha una part que dir que no vas a una roda de premsa que és importantíssima o a un acte que és imprescindible, dir que no hi pots anar perquè has d'anar a recollir el teu fill a patinatge, segurament sona poc convincent, no? No t'imagines a un home dient això.
0: Sobretot sona poc seriós, perquè
1: sona
0: ens han
1: seriós.
0: Dit que allò que és seriós és estar sempre a l'hora, no perdre tant ni una, etcètera.
1: Però les dones, moltes sí que es troben potser, i potser no és en concret amb l'extraescolar de teatre, però sí, o de patinatge, però sí amb aquella representació teatral tan important que fa un cop l'any el teu fill. I potser l'home no es troba amb el dilema perquè sap que la seva parella dona hi anirà, i en canvi la dona es troba amb aquest dilema, i això obstaculitza la carrera política de les dones, i sobretot fa que entri en xoc amb la possibilitat de ser mares, i el que acaben fent moltes dones que estan en política és o endarrerir l'edat de tenir fills, o tenir menys fills, o no tenir fills directament.
2: Efectivament. Això és una de les coses que també vull estudiar més en profunditat, amb números, però una realitat és això, les dones polítiques tenen menys fills, i s'hauria de veure també quin paper juguen els estereotips aquí, perquè l'home polític que no té fills és una mica estrany perquè no compleix la norma, no? I la dona
0: també
2: política...
0: També als homes se'ls demana que tinguin casats, que tinguin fills...
2: Sí, exactament. En un matrimoni convencional, normalment...
1: Demostrar que ets un home d'ordre, no?
2: Ah, exacte, i de família, que això sempre fa d'un bon polític com a estereotip, no? I tot i que aquestes coses estan canviant, la dona, des de tants els votants com els partits, es veu que si té masses fills, potser no estarà a l'alçada, no? Aquesta és la part dels estereotips, però també aquesta culpa que parlàvem abans de la mare, no? De ser una mala mare, i això pesa molt també a la decisió de poder...
0: Jo crec que aquí és interessant que poseu exemples, perquè potser no en som conscients, però per exemple Irene Montero...
1: Sí, jo aquí crec, i això em connecta molt també amb el que deies abans, també de fins a quin punt la violència que pateixen les dones en política les expulsa de la política. I jo crec que s'ha de reconèixer la llei catalana de violència masclista, una cosa bona que va fer, que va ser reconèixer la violència que es dona en aquest àmbit, no? A les institucions, a les administracions públiques, partits polítics i a les xarxes socials. I és una forma de violència cap a les dones que exerceixen política que està superestesa, que hi ha un nivell d'assetjaments, hostigaments, amenaces de violació, i ho hem vist, com tu dius, Montse, amb la Irene Montero, no?, que és la exministra d'Igualtat, diputada, eurodiputada, etc., i que va patir un assetjament brutal a xarxes, ficant-se amb la seva maternitat o jutjant la seva maternitat, el seu cos, amb la seva joventut, no? I és un hostigament que han patit, doncs, segur que us venen al cap moltes, no? L'Anna Gabriel, no?, exdiputada de la CUP, Inés Arrimadas, exdiputada de Ciutadans, jo crec que de tots els colors polítics ho han patit. I
0: això anava a dir que també, jo crec que, per exemple, quan no és que jo sigui amiga de l'Ayuso, i no la vindré a defensar, però sí que és veritat que el nivell de beligerància que es té amb determinades polítiques quan hi ha senyors... És a dir, a mi em sobta molt que, per exemple, avui, després de la roda de premsa de Florentino Pérez, que no és política, però s'assembla bastant a la política el que té aquest senyor entre mans, estem parlant de... No estem parlant de com deixa les dones, sobretot hem posat més èmfasi en altres raons, i ens ha semblat normal, en aquest lèxic i en aquesta manera de parlar, el que ha dit, no tant parlant de les dones, que em sembla bestial que el segle XXI s'accepti de la manera que va parlar aquest personatge.
2: Absolutament, i era una de les coses que aquest matí estava més en xoc, recordant l'episodi d'ahir, en el qual va dir moltes coses, però s'està parlant molt poc de molts comentaris masclistes obertament del que es van fer i no s'està penalitzant gens. I trobo que van ser molt descarats i molt directes, no? Uh-huh. I en canvi a les dones no puguis dir res que surti de la norma, que el linxament és
1: un assetjament obert. Continu. Jo crec que el que fa això al final és descoratjar la participació política de les dones i restringir la seva capacitat d'influència a la vida pública. És a dir, aquest és un espai on no sou benvingudes i us assetjarem i patireu violència fins que acabeu sortint d'aquí.
2: Absolutament. I encara falta molta recerca d'això, perquè la recerca
0: Vols dir la recerca acadèmica, eh?
2: Sí, la recerca acadèmica que ens permet ensenyar dades i ensenyar fets i històries que han passat a la vida real en aquests articles tan importants, és molt nova la de gènere i política també, perquè no hi havia dones en els espais acadèmics també que portessin, escolta, i això podem mirar-ho? Llavors, falta molta recerca per demostrar això i dir, senyors, això està passant, aquí hi ha menys probabilitat que la dona aguanti més perquè pateix més violència i el tipus de violència que pateix, no? Però és una evidència que tots hem pogut observar, no? Però això...

0: Falten dos minuts per arribar a les 10 de la nit. Georgina Monge, recomanacions, no? Perquè ens facin pensar una miqueta. Què ens recomanes?
1: Mira, jo volia, ja que estàvem parlant de dones i participació política, fer un petit homenatge doncs, a la dona que va facilitar que les dones puguem votar, no? A l'estat espanyol, que és Clara Campoamor, i per això volia recomanar la pel·lícula que està penjada a la web de RTV Play, que és la pel·lícula Clara Campoamor, la mujer olvidada, que justament narra la seva lluita pel sufragi femení i les dificultats amb què es va trobar.
0: Mm-hmm. Sí, és una manera d'entrar-hi per pensar que sembla que està molt lluny això, però ens va costar tant aconseguir-ho com per perdre-ho ara en qualsevol cantonada.
2: I crec que és un gran exemple de veure una dona política en acció i per què és tan important que les dones ocupin aquests espais.
0: Doncs apuntadíssim tot, Georgina Monge, moltíssimes gràcies. Alba Huidobro, investigadora de la Pompeu Fabra. Fins aviat. Nosaltres ho deixem aquí. Mireia Dalmau, Roger Parera Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel Nilvia, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà descobrirem per què Barcelona, com us quedeu, és una de les capitals mundials de la reproducció assistida. En països com França i Itàlia està prohibit. Sí, venen totes aquí. Què significa això? Quin peatge significa per les dones? Això demà a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els sindicats d'educació i el Departament d'Educació es reuniran aquest dijous a la taula sectorial per intentar reconduir les negociacions que continuen estancades. I tot plegat enmig d'un cicle de vagues que no s'atura i que continuarà també avui a les comarques de Girona i la Catalunya Central. El sindicat majoritari USTEC arriba a la reunió amb dues línies vermelles imprescindibles per tancar un acord, el pla de xoc per a l'escola inclusiva i la recuperació del poder adquisitiu. Ho ha explicat a 3 que tenim la portaveu del sindicat, Iolanda Segura.
2: No renunciarem a cap de les dues, això que quedi molt clar. Per molt que avancem en una d'elles, no signarem aquest acord. Nosaltres plantegem un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. Hem de poder aconseguir una actualització dels salaris en funció d'aquests augments de l'IPC.
1: Aquest dimecres, la vaga al Baix Llobregat i al Penedès, amb manifestacions i talls a les carreteres, ha tingut un seguiment del 55% segons l'USTEC i del 21% segons el Departament d'Educació. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana disculpes als mestres per la infiltració d'agents dels Mossos en una assemblea de docents i anuncia una investigació interna. Ho va dir ahir el Parlament, acompanyada del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, que va assegurar que es modificaran els procediments. Els grups parlamentaris consideren insuficients les explicacions i reclamen a Parlon que destitueixi Trapero.
1: Donald Trump ja és a Pequín i ja s'ha trobat amb el president xinès. El mandatari dels Estats Units ha aparcat la guerra aranzelària i assegura que les relacions entre els dos països seran extraordinàries.
4: És un honor to be with you, it's an honor to be your friend, and the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
3: Avui quedarà vist per sentència el judici a la família Pujol. La defensa d'Oriol Pujol Ferrusola afirma que se'ls ha perseguit judicialment pel que va representar l'expresident per Catalunya. Els advocats dels 7 germans han demanat la seva absolució perquè consideren que no hi ha proves per condemnar-los.
1: Marta Peça Rodona obrirà avui la nova edició de Barcelona Poesia, que reivindica la diversitat de la mirada poètica. Del 14 al 21 de maig, el festival desplegarà un programa d'activitats amb veus destacades com Carles Rabàs, Dolors Miquel, Biel Mesquida o Emma Vilarasau. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol reduir a zero el nombre de creueristes que fan escala a la ciutat.
3: En una entrevista ahir a BTV va anunciar que els creueristes que només passen unes hores a Barcelona hauran de pagar 8 euros de taxa turística municipal. Això són 3 euros més dels que paguen ara i és el màxim que els pot imposar. Collboni també diu que parlarà amb la Generalitat per poder pujar la taxa encara més i ho justifica així.
5: Finançar amb aquests recursos de l'impost turístic que pagaran els creueristes els recursos que consumeixen a la ciutat, i un altre que és anar desincentivant econòmicament a través de la fiscalitat també aquest tipus d'estades a la ciutat.
3: Segons les darreres dades del Port de Barcelona, l'any 2023 van fer escala a la ciutat prop d'1.700.000 creueristes, gairebé el mateix nombre d'habitants que té la ciutat.
1: Esports, el Barça ha perdut per 1-0 al camp de l'Alavés en la jornada 36 de la primera divisió de futbol, amb un gol encaixat al llindar del descans i es queda sense l'objectiu d'arribar als 100 punts.
3: L'Espanyol ha tornat a guanyar 18 jornades després en superar l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 amb gols de Pere Milla i de Quique García als últims 20 minuts de joc.
1: Ahir dimecres també es van disputar primer aquests partits, Villarreal 2, Sevilla 3 i Getafe 3, Mallorca 1. Avui dijous, Girona, Real Societat. A la classificació provisional, el Girona queda penúltim amb 39 punts, mentre que l'Espanyol és 14è amb 42.
3: Florentino Pérez ha instat al Barça a demandar-lo arran de les seves acusacions pel cas Negreira. En una entrevista a La Sexta, el president del Madrid ha assegurat que les relacions amb el club blaugrana estan trencades.
1: I una de freda i una de calenta per als equips catalans que han jugat els seus partits de la 31a jornada de la Lliga ACB de bàsquet. El Barça s'ha imposat al Granada a domicili per 98-101, mentre que el Lleida ha cedit a la pista del Breogán per 114-87.
0: Fins aquí les notícies.
6: La 5

0: Dijous 14 de maig, si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que avui tindrem un dia de sol a Ponent i a les comarques tarragonines, i en canvi de núvols i pluges intermitents al Pirineu, les comarques al nord de Barcelona i al nord-est. Les precipitacions més abundants seran a l'Alt Empordà, temperatura a la baixa, tret del litoral i el prelitoral central i sud, on podrem tornar a arribar als 25 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Badalona el sol sortirà a les 6:33 del matí i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 29 minuts.
0: Clara García, també molt bon dia.
1: Bon dia, matiners. Comencem el dijous amb aquesta frase que ens va deixar Frank Sinatra. M'agradaria ser recordat com un home que va viure la vida, un home que tenia bons amics i bona família. No demano res més.
0: I és que precisament avui arrenquem el programa amb ell, amb la veu. I segur que només amb els primers compassos sabeu quina cançó és. Frank Sinatra va ser l'encarregat de regalar-nos aquesta delícia dedicada a la ciutat de Nova York. Un himne que segur que us fa sortir del llit pensant: és dijous i només queda un despertador.

0: little town. Sinatra va ser una de les figures més importants de la música del segle XX. La seva carrera va començar als anys 30, però va ser durant les dècades dels 40 i 50 quan es va convertir en una autèntica estrella internacional. Va interpretar cançons que avui dia són considerades clàssics, com ara My Way, Fly Me to the Moon o New York, New York. Però, a més de cantar, Sinatra també va tenir una destacada carrera com a actor, participant en nombroses pel·lícules. La seva veu ens va deixar un 14 de maig de l'any 1998. Tenia 82 anys, però el seu llegat continua molt viu. Times Square, Broadway, Central Park, Chelsea, el pont de Brooklyn, Chinatown... Potser no sou a Nova York, però per uns moments us hi hem portat amb aquesta cançó del mestre Sinatra. Imaginar és gratuït i tal com ha estat tot plegat, imaginem que sí, que per uns moments el món és un lloc una mica més amable i que tot i la son val la pena agafar-se aquestes hores del matí amb optimisme.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Tal, com estàs?
2: Doncs mira, recordant que vaig anar a Nova York aquest Nadal. Bien. I a l'hora que anava a dormir era aquesta hora, perquè just estàvem amb els missatges aquests de prèvia de programa, de qui fa això, qui fa què, i era un moment una mica, sap greu pels companys, però satisfactori de dir, jo vaig a dormir, estic a Nova York.
0: Ja us ho fotreu.
2: No, ja us ho fotreu, vull dir, però veia que tot estava controlat, que tot estava bé, i deia, mira, saps què, doncs a dormir.
0: Si no, sempre podies dir, escolta'm, estic a Nova York i no tinc cobertura.
2: No, home, mira, altres coses potser no, però cobertura sí que n'hi ha. Però escolta, però resta molt bé, molt bé, molt content, molt bé. Molta alegria i molta energia d'aquest dijous.
0: Doncs vinga, arrenquem aquest dijous sabent què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs mira, encara amb ressò de les paraules de Florentino Pérez, d'aquest cas les que ahir va donar en una entrevista a La Sexta, començarem l'agora fent un petit comentari. Després saludarem en Toni Trilla, perquè ahir van confinar un creuer per un brot de gastroenteritis i el dubte que ens sorgeix és normal? O és que estem fent-ne un gran massa per l'antivirus? O no és un gran massa, sinó que hem de tenir alguna precaució més. Però ens va sorprendre la notícia i li preguntarem a qui en sap, que és a l'epidemiòleg Antoni Trilla. Després farem les reaccions a la compareixença de Trapero i Parlon, que van demanar perdó per haver infiltrat Mossos en una assemblea de professors, amb els dos partits que van iniciar aquestes compareixences, Esquerra i la CUP. I després anirem al Congrés, on li han retirat les acreditacions a Vito Quiles i a Bertran Endongo, que són dos, no va dir periodistes, però dos ultres que fins ara feien de les seves. Després una miqueta d'agora esportiva, parlant de futbol, perquè l'Espanyol va guanyar i està a punt de salvar-se, i avui el Girona se la juga. Taverna per saber on hem d'anar a menjar aquest cap de setmana. I res, una miqueta de Dorian a partir de les 11.
0: Home, que bé!
2: Amb el Jordi González.
0: Molt bé!
2: Humor i ja està, cap a casa cada mes divendres.
0: I un dia menys.
2: I un dia més.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Amb només 3 minuts arribem a un quart de 6 del matí. Àlex Bosch, també molt bon dia.
3: Bon dia, matiners.
0: Molts dels oients que ens estan escoltant ara mateix s'acaben de despertar, per tant és interessant saber què ha passat al món mentre dormíem.
3: Doncs mira, avui us parlem de la Solar Impulse 2. És l'avió que fa 10 anys es va convertir en un símbol perquè va ser el primer avió d'ala fixa capaç de completar la volta al món propulsat només amb energia solar. No va ser un vol ràpid, ja t'ho dic ara. El viatge va durar més d'un any i mig, amb múltiples escales i velocitats relativament baixes. Però va demostrar una cosa que fins aleshores semblava gairebé de ciència-ficció, que és un avió podia mantenir-se en l'aire durant dies utilitzant únicament energia captada pel sol. Un prodigi de la tècnica creat per Bertrand Piccard i André Borsberg. El 2019 aquesta gent es va vendre l'avió. Se'l va vendre. El va vendre amb una empresa que es diu Skyweller Aereo, que, malgrat les dimensions, el va convertir en una mena de dron, és a dir, un vol, que un avió que es pot manipular sense que hi hagi tripulació. I el va voler comprar per destinar-lo a vigilància, a comunicacions. L'objectiu de l'empresa és desenvolupar, bàsicament, avions que gastin poc, amb energia solar, i que permetin fer control de platges, vigilància marítima, coses d'aquest tipus. Ai. Ha perdut una mica de
0: força.
3: Exacte, de poètica. Eh? Doncs ara ve la notícia. L'avió ja no existeix.
0: No m'ho diguis.
3: Aquesta matinada hem sabut
0: no.
3: Que la setmana passada es va estavellar al golf de Mèxic.
0: Sense ningú.
3: Amb un vol de prova, evidentment, no hi havia ningú a bord perquè és un dron, però sí que representa una mica el tancament d'una etapa i d'un somni aventurer. El llegat del Solar Impulse 2 reposa ara sota les aigües del golf de Mèxic.
4: Molt bé. Endavant. Bueno, molt bé.
0: Va, a veure,
4: ens entenem. No hi havia ningú. Quedat molt bé a l'Àlex.
0: Va, no, rest in peace. Va, escolta'm tu, doncs mira, que descansi al fons del mar. Gràcies, Àlex.
3: A passió.
0: Vinga, avui també a aquestes hores del matí volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
5: Bon dia, matiners. El món serà un lloc millor si la colla dels castellers de Barcelona aconsegueix el 25 de juny batre el rècord de castell fet a més altitud. Fins ara aquest honor recau en els maduixots de l'Alt Maresme, que el 2017 van aixecar un pilar de 4 a la Pica d'Estats. Ara la colla barcelonina vol aconseguir fer castells de 7 i un pilar de 4 a 3.400 metres d'altitud als Alps suïssos. Veurem si ho poden aconseguir.
0: Home, doncs esperem que sí, perquè 3.400 metres d'altitud no és poc, eh? Allà, vinga, enxaneta cap amunt. Vinga, enfila't. Allà amb el mal d'alçada, no? I tot això.
4: I tant.
0: No ho sé, en tot cas, que tinguin moltíssima sort. I fent camí cap a un quart de 6 del matí, volem saber de què parlarem poc, Marta.
4: Doncs mireu, del macrocàsting que hi ha aquest cap de setmana a Barcelona, per si voleu ser models. La bona notícia és que la inscripció és gratuïta, està oberta a tothom i no hi ha límits ni d'edat ni d'altura. La plaça del centre comercial Arenas, a Plaça Espanya, doncs es transforma en una passarel·la on tothom tindrà l'oportunitat de convertir-se en model un dia i perseguir el seu somni i, qui sap, un dia doncs acaba sortint a les revistes.
0: M'encanta perseguir el seu somni.
4: Oh, és que ho venen així, eh? Hi ha molta gent.
0: Sí, sí.
4: Que de petit diu-nos que jo voldria ser model.
0: A veure, jo penso que cap de nosaltres tres podria ser model, a no ser que féssim roba infantil.
4: No, perquè, però
0: a veure,
4: aquí
0: no
4: podríem,
0: 50,
4: no,
0: també t'ho dic.
4: Però ens hi podríem apuntar perquè no hi ha límit ni d'edat ni d'altura.
0: No, sí, sí, però faig una reflexió,
4: volen
0: no per aquest càstig.
4: Volen gent diversa.
0: Dic en general.
4: Ah, en general.
0: Jo ens
4: però
0: veig presentant...
4: Potser també podria començar a canviar tot plegat, clar.
0: També t'ho dic.
4: Però no cal que tots existim. Els baixets existim.
6: I ens vestim.
0: Sí, home, sí. Però és que ens estic imaginant sortint a la passarel·la no. Que la gent diria, on són?
4: On són? Pobrets, sí.
0: He pensat, escolta'm una cosa, com que hi ha moltíssima gent que s'hi vol presentar, que em sembla que hi ha dues franges d'horaris, Marta.
4: Sí, això ho podeu anar d'11 a 1 i a la tarda de 4 a 7, quan sortiu de la feina, dineu i cap allà.
0: He pensat, mira, li demano a la Judit Mascó, sisplau, que ens expliqui què hem de tenir en compte a l'hora de presentar-nos un càsting per ser model, perquè qui millor que ella, una de les grans top models del nostre país a nivell internacional, dic, Judit, digue'm, sisplau, què hem de tenir en compte si volem ser models. Per tant, Judit Mascó, molt bon dia.
7: Bon dia, matiners. Soc la Judit Mascó i sobre el càsting per exercir o tenir l'opció de ser model que hi haurà ara aquest cap de setmana, dir-vos algo que potser és molt evident, però que crec que no ho és tant. És a dir, per anar a un càsting has de mostrar com ets tu. No val anar maquillada com una porta o maquillat com una porta, vestit d'una manera que no és la teva personalitat, és a dir, vesteix d'una manera molt neutra, posa't uns texans, una bambeta, un talonet, una samarreta blanca de tirant, és a dir, que se't vegi el cos, que se't vegi com tu ets, no et disfracis, no cal que et posis ni la pestanya, ni l'ungla postissa, ni et facis un pentinat que no et faries normalment en el teu dia a dia. És a dir, mostra't com tu ets. El que volen veure és el diamant en brut que ha de lluir properament.
0: M'encanta.
4: M'agrada molt.
0: Sigueu vosaltres mateixos.
4: Millor consell impossible.
0: Doncs vinga, si ens ho diu la Judit Mascó, li haurem de fer cas.
4: Sempre.
0: I amb quina bona notícia ens seguim al matí, Lara?
4: Doncs ens anem cap a Mont-roig del Camp, al Baix Camp, que tindrà el seu propi auditori. Després de molts anys amb el projecte enquistat, l'Ajuntament ha tret a concurs les obres per construir l'equipament. Amb una inversió de 3,2 milions d'euros, l'auditori tindrà capacitat per 300 persones. Si tot va bé, es començarà a construir després de l'estiu i les obres s'allargaran 14 mesos. I rebrà el nom de Teatre Auditori Mestre Benages, que, per si no ho sabeu, Antoni Benages era mestre, el van afusellar durant la Guerra Civil el 1936 i és el mestre que encarna Enric Auqué a la pel·lícula El mestre que va prometre el mar.
0: Doncs bé, moltíssimes felicitats a la gent de Mont-roig del Camp, al Baix Camp, que tindrà aquest propi auditori. Quina meravella. I alerta perquè arriba Ot Serra amb un motiu per saltar del llit. Quin? Ah, això no ho sabem mai, que ens ho expliqui. Ot Serra, bon dia.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és anar a donar sang i també plasma. El Banc de Sang ha iniciat una campanya per augmentar les donacions d'aquest component que ha passat a ser tan necessari com la sang. Conté i transporta nutrients, defenses de l'organisme i altres proteïnes indispensables. Com que és pràcticament tot aigua, es pot donar amb molta més freqüència que la sang, ja que la recuperació és molt ràpida. De fet, segons l'entitat, es pot donar plasma cada 15 dies. El procés dura una mica més que una donació de sang, entre 40 i 60 minuts, i es fa als mateixos punts i hospitals. A Catalunya, més de 3.000 persones necessiten medicaments elaborats en plasma i més de 4.000 en reben transfusions cada any.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies també a l'Ot Serra. Un quart de 6 del matí i 3 minuts, i alerta perquè despleguem la revista del cor dels matiners amb temes sucosos avui. Xup-xup, com batega el cor, xup-xup.
4: Doncs batega amb Marc Giró i amb Gabriel Rufián.
0: Perdó, que dius que xup-xup seria pum-pum, no?
4: Pum-pum. Sí, sí.
0: No ho sé.
4: Batega, sí. Bum-bum. Bum, bum. Quina tonteria portem.
0: A veure, amb què? Sí, exacte.
4: Batega amb Marc Giró.
0: Ui, ella, quin gall.
4: Ella. Tira'm el gall. Mira, avui aniria bé. Estem tots una mica encostipats.
0: A veure, com ho fem, això?
4: Batega amb Marc Giró i Gabriel Rufián. Perquè Rufián ha passat pel programa Cara al Show de la Sexta i ha confessat que ha tingut un somni eròtic amb Marc Giró, el presentador.
8: He soñado contigo que venías hacia mí con ese jersey y nada más.
9: Un momento.
8: Porque además fuiste simpatiquísimo. Entonces me vas contando películas y me vas seduciendo.
9: Pero yo me voy acercando a ti, ¿no?
8: Tú estás muy cerca ya.

0: He de dir que aquest violí que s'estava, que és insuportable,
1: és en directe.
0: És en directe.
1: És en directe.
0: Hi havia una noia al mig d'ells dos tocant el violí.
1: Ai, no he vist el vídeo.
0: Que em sembla
1: boníssim.
0: Brutal.
1: Ara molt.
0: Ai, Déu meu, i el cor també batega amb Juanma Moreno.
2: Una luz en la mañana.
0: Què és això? A veure, un moment.
2: Que deslumbra la ventana.
1: El canto del loco.
0: És el canto del loco.
1: Hosti, és que el canto del loco al costat d'aquest ho fa molt bé, vaja.
0: Què estem, què és
1: el
0: això?
1: President de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, que s'ha passat al món de la música, ha revolucionat, evidentment, les xarxes amb aquesta cançó que ell mateix canta. Primer es pensaven, es veu que era intel·ligència artificial, i ha confessat, va confessar ahir que no, que és la seva veu amb aquest tema que es diu Kilòmetre Sur i ha sonat durant tots els actes electorals de la campanya del Partit Popular, de les eleccions que se celebren doncs aquest 17 de maig.
0: Home, escolta'm, malament no sona.
1: Una miqueta burete.
0: Va, però escolta'm,
1: sí, malament
0: pop,
1: no sona.
0: Una cançó pop, sí. Però... escolta'm...
1: Heu de veure el vídeo, val molt la pena.
0: Al·lucino, de veritat. Anem de mal en pitjor.
1: Bueno, el Mazón també cantava i després va ser qui va ser.
3: Sí, però...
1: Sí, aquestes coses, nena, has de ser versàtil.
0: Sí, sí, tant. Si no et va bé, exacte, si no et va bé la política, et fas cantant. Kilòmetre Sur, el nou èxit de Juanma Moreno. Mare meva, 9 minuts, 6:15 del matí, quin sons deixa la ràdio?
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Sopa de Cabra ens va explicar els problemes que van patir durant la seva separació.
4: En aquells anys no es parlava gaire d'això, no és com després van aparèixer les xarxes i quan un músic tenia un problema o un problema de malaltia, doncs començava a compartir-se, a fer-se públic o gairebé a ser un problema seu i del seu públic també. Segurament un exemple molt clar és el del Pau Donés, no?, que va compartir tota la seva malaltia i l'agonia fins al final. Això no existia abans,

0: Què, està bé aquesta cançó pels que ens estan escoltant ara mateix, que segurament estan fent el primer cafè del dia?
1: Un cafetó, perquè un 14 de maig del 2005 moria a Las Vegas i als 89 anys una llegenda de la música com és el guitarrista B.B. King, conegut arreu del món com el rei del blues. Ell tenia una guitarra, la seva inseparable Lucille, amb què va portar el blues a escenaris d'arreu del món. Oferia, es veu, atenció a la dada, 200 concerts cada any, i hi havia èpoques que arribava a tocar cada dia de l'any. Va ser guanyador de més d'una dotzena de premis Grammy, va entrar al Saló de la Fama del Rock and Roll l'any 87 i la revista Rolling Stone el va situar entre els millors guitarristes de la història, només per darrere de Jimi Hendrix o Duane Allman.
0: Recordant la figura de B.B. King aquest matí de dijous, d'aquest dijous 14 de maig, és moment també de saber quin dia ens espera astrològicament parlant, que mai està de més. I ens ho explica en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Molt bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dijous 14 de maig, tenim Mercuri Kazimi. Kazimi és un terme d'origen àrab que vol dir, simbòlicament, el cor del sol. I això passa quan Mercuri es col·loca gairebé exactament en conjunció amb el sol. Aquest moment pot portar molta lucidesa mental, una idea que s'ordena, una conversa que il·lumina o una decisió que de sobte veus més clara. Per això, avui és un bon dia per escoltar, parlar amb consciència, ordenar pensaments i posar llum allà on fins ara hi havia confusió.
0: Pensava que deia posar llum a la foscor,
1: sí.
0: Ja està.
1: Jo també dic, bueno...
0: El canto d'un duro. Kazimi.
1: Kazimi. M'ha agradat.
0: El cor del sol. Diem tots tres Kazimi, Kazimi, Kazimi, va. Un, dos, tres. Kazimi, Kazimi,
1: Kazimi. Això ho fèiem de colònies.
3: Ara sortirà un fantasma.
1: Sí, clar.
0: De Verònica, no?
1: Verònica, sí, sí. Verònica. M'ha agradat que ho diguis així a la castellana. Verònica.
0: Ai, jo em cagava, jo em cagava quan feia això de Verònica.
1: Però ho
0: fèieu,
1: no?
0: Sí, sí, amb llum apagat i mirant el mirall, no?
1: I tant, el mirall. Amb espelma, jo algun dia, a les colònies.
0: I mai va passar res.
1: Oh, no.

0: Només alguns
1: de moment,
0: crits.
1: De moment.
0: Sí.
1: De moment.
0: Que no ho facin els que s'estan llevant aquesta hora, que no cal.
2: Home, sí.
1: Això és l'altre.
0: Home, l'altre.
1: Home, sí. És la veritat.
0: Vinga, ara,
1: qui bufarà espelmes avui? Duern-nos amb la teva veu.
0: Amb el meu Casimi.
1: Amb el teu Casimi.
0: Avui toca felicitar el cantant Marc Parrot, que en fa 59. El xef Ferran Adrià celebrarà esferificantment que avui arriba als 64.
1: Molt ben dit.
0: També suma un any més la directora, guionista, productora i actriu Sofia Coppola, que en bufarà 55. I encara un parell més, Mark Zuckerberg, que en fa 42 i amb els bitllets que li surten de les orelles.
1: Clar.
0: I acabem amb l'actriu Kate Blanchett, que està estupenda, celebrant que avui en fa 57.
3: Hi ha altres maneres de llevar-se.
4: Si ens aixequem ben d'hora, però ben d'hora.
3: Però totes són més tard.
4: Hòstia.
3: Nosaltres som els matiners.
4: Som un país imparable.
5: Un, dos, tres, un, dos, i...
1: I precisament avui Marc Parrot fa 59 anys. És un bon moment per recordar una de les cançons que forma part de Turisme per la memòria. Un disc deliciós carregat de bones col·laboracions com aquesta al costat de Ramon Miravet. Això és misteriosament feliç.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem la compareixença al Parlament de la consellera Núria Parlon i el director de la policia, Josep Lluís Trapero, sobre les infiltracions dels Mossos en una assemblea de docents. A les 11 entrevistarem el grup de música Dorian. A la tarda ens visitarà l'escriptor mallorquí Biel Mesquida. A les portes dels 15 anys del 15M, el Catalunya Nit oferirà un reportatge sobre el moviment i entrevistarà l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau. I Àlex Gorina dedicarà la sessió golfa a pel·lícules amb vaixells com a escenari arran del brot d'antivirus en un creuer.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15, bon dia matiners. Benvinguts i benvingudes al dijous 14 de maig. En Alfonso, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Repassem els titulars d'aquest matí. Donald Trump ja és a Pequín i ja s'ha trobat amb el president xinès.
3: Sí, el mandatari dels Estats Units ha aparcat la guerra aranzelària i assegura que les relacions entre els dos països seran extraordinàries.
4: It's an honor to be with you, it's an honor to be your friend, and the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
3: Segons Trump, els interessos comuns de la Xina i dels Estats Units superen les seves diferències i recorda que sempre que hi ha hagut diferències les han sabut resoldre.
2: Reunió important avui a Educació mentre continuen les vagues.
3: Sí, hi ha reunió de la taula sectorial. El departament mirarà de reconduir les negociacions amb els sindicats majoritaris que es van desmarcar de l'acord tancat amb Comissions Obreres i la UGT i que reclamen, entre altres coses, un augment salarial de 400 euros que el govern veu inassumible. El sindicat majoritari USTEC arriba a la reunió amb dues línies vermelles imprescindibles per tancar un acord.
5: No renunciarem a cap de les dues, això que quedi molt clar. Per molt que avancem en una d'elles, no signarem aquest acord. Nosaltres plantegem un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. Hem de poder aconseguir una actualització dels salaris en funció d'aquests augments de l'IPC.
3: Avui, recordem-ho, hi ha vaga a la Catalunya Central i a les comarques de Girona.
2: La consellera d'Interior demana perdó.
3: Núria Parlon i el director general dels Mossos admeten com un error la infiltració d'agents en una assemblea de docents, demanen disculpes i anuncien una investigació interna.
6: Sí que avui demanar disculpes i demanar disculpes al sindicat educatiu.
7: Però de la mateixa manera que reconec l'error o la falta d'oportunitat, no reconec la mala fe i no reconec una actitud antidemocràtica.
3: Els grups parlamentaris consideren aquestes explicacions insuficients i tret del PP reclamen tots a la consellera Parlon que assumeixi responsabilitats polítiques i que destitueixi Josep Lluís Trapero.
2: Avui quedarà vist per sentència el judici a la família Pujol.
3: La defensa d'Oriol Pujol Ferrusola afirma que se'ls ha perseguit judicialment pel que va representar l'expresident per Catalunya. Els advocats dels 7 germans han demanat la seva absolució perquè consideren que no hi ha proves per condemnar-los.
8: Uno espera columnas que sustenten con fundamento esta gruesa afirmación. Nada. Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas. Nada.
2: Els agitadors d'extrema dreta Vito Quiles i Bertran Dongo ja no poden accedir al Congrés.
3: Els han retirat temporalment l'acreditació periodística. És una decisió de la mesa de la cambra que considera que el cúmul d'incidents que han protagonitzat deterioren la convivència al Congrés dels Diputats. No hi podran entrar fins que resolguin els 11 expedients que tenen oberts.
2: Més de 1.700 persones continuen confinades en un creuer atracat a Bordeus, a França, per un brot de gastroenteritis que ha provocat un mort.
3: La víctima era un passatger britànic de 90 anys i també hi ha una cinquantena de persones amb símptomes. El vaixell va arribar dimarts a la nit a Bordeus, des de Brest, amb 1.200 passatgers, majoritàriament britànics i irlandesos, i més de 500 tripulants. Les autoritats sanitàries investiguen ara l'origen del brot. De moment, les primeres proves han descartat el norovirus i tampoc no relaciona el cas amb l'antivirus.
2: Glovo acomiadarà més de 400 repartidors a tot Espanya.
3: La plataforma de repartiment de menjar a domicili ha arribat a un acord amb Comissions Obreres sobre les condicions dels acomiadaments. Són 300 menys dels previstos i Glovo indemnitzarà els afectats amb 37 dies per any treballat.
2: El cinema català marca una nova fita històrica al Festival de Cannes.
3: Sí, un estudi barceloní ja ha presentat aquest dimecres The Black Mirror Experience, una producció de realitat virtual que es converteix en el primer capítol de la famosa sèrie britànica que es viu en primera persona.
2: Gràcies, Anna.
3: A vosaltres.
2: Dos quarts de sis del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
9: Què tal, bon dia?
2: Maria Fernández Noguera, molt bon dia.
10: Molt bon dia.
2: Vinga, anem-hi, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
9: Avui amb les disculpes de Parlon i Trapero al Parlament i també l'afer Florentino Pérez, que encara cueja. El diari Ara obre edició amb el titular Parlon es disculpa. Va ser un error que els Mossos s'infiltressin. El verb disculpar-se també el fa servir El Periódico, i a La Vanguardia hi llegim un sinònim de dues paraules, que Interior demana perdó per infiltrar policies en assemblees de docents.
10: En plan esportiva i concretament madridista, els diaris porten el nom i la foto de l'única persona que sembla que s'ha mogut de fa temps per arribar a la presidència del Madrid. La Vanguardia diu guerra de poder. Enrique Riquelme vol ser president. El Periódico explica que estudia plantar cara a Florentino, i El Mundo parla de l'anomenada Operació Quila, que desafia el Madrid de Florentino.
9: Altres temes de portada. Trump torna a una Xina més competitiva. Feia 10 anys que un president nord-americà no hi anava. És la principal foto de l'ara que també veiem al País.
10: I acabem amb més esports. Més enllà de la derrota estèril del Barça, llegim a La Vanguardia que el cel s'obre a Cornellà amb una victòria contra l'Atlètic. L'Ara hi afegeix que té la permanència a tocar.
2: I avui articles d'opinió i editorials, evidentment sobre les disculpes de la consellera Parlon i també encara sobre Florentino.
10: El diari Ara titula l'editorial del nyap a les disculpes i ara a la negociació, on exposa que ara el govern hauria de tenir prou cintura per saber-se moure i arribar a un acord amb els docents.
9: El rotatiu conclou que cal trobar un punt d'equilibri entre remuneracions justes i plantilles suficients d'una banda i la sostenibilitat de les finances públiques de l'altra.
10: Per al director de La Vanguardia, Jordi Juan, les disculpes arriben tard i la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents s'assembla, diu, al que feien els anomenats mortadelos.
9: Eren agents d'un servei embrionari d'informació dins del cos de Mossos en els seus inicis i van protagonitzar investigacions polèmiques com introduir un tal per una secta o fer seguiments a polítics.
10: A les pàgines de Catalunya del País, Miquel Noguer titlla les disculpes de Parlon i de Trapero d'estrictis parlamentari.
9: I afegeix que el govern d'Illa ha posat la directa per solventar els tres esculls que li impedeixen tenir pressupostos, que són l'incendi educatiu, els Mossos d'Esquadra i Rodalies.
10: A la premsa de Madrid, i en especial a l'ABC, encara hi cueja la particular compareixença de Florentino Pérez d'abans d'ahir.
9: Maria José Fuentealamo, la periodista qui Florentino va posar en dubte que hi entengués de futbol, escriu un article a l'ABC titulat Florentino fluorescent i Pepita Grilla.
10: Fuentealamo diu que, com Rubiales, Florentino és fluorescent, en el sentit que va fer evident que encara hi ha molt de masclisme.
9: A El Mundo, el periodista David Jiménez Torres titula El Madrid i el crepuscle dels déus.
10: Assegura que la decadència de Florentino Pérez no té a veure amb l'edat, sinó amb l'adopció d'una mentalitat impròpia del club.
2: Déu-n'hi-do, Sílvia Solanes, molt bon dia.
11: Bon dia.
2: A veure què trobem avui també a la premsa digital.
11: Es porto, no sé si de tots colors,
2: ah,
11: també.
2: Sí? Una miqueta de mercat, no? Sí. Una miqueta de varietat. Això està bé. Sí. Per on comencem? De capa caiguda.
11: I, no, Donald Trump. Donald Trump, el font Trump. O el Trump font, millor dit. El telèfon de Donald Trump. Ho ha dit d'una altra manera, l'empresa que hi ha darrere del conegut com a Trump font, perquè ell també va voler que un telèfon portés el seu nom. La companyia avisa els clients que van pagar $100 per reservar-lo, que ara no tenen el mòbil assegurat. I són més de 600.000 persones les que hi ha en aquesta suposada llista d'espera d'un telèfon que veiem a diversos digitals. Una actualització de la lletra petita diu que aquests $100 només donen dret a si l'empresa decideix finalment fabricar-lo, potser li ho venguin. Veiem a l'Espanyol aquesta informació, també veiem el telèfon, que com no podia ser d'una altra manera, és daurat.
2: És a dir, tu fas com una pagui senyal i a partir d'aquí, si es fabrica, ja veurem si...
11: Sí, primer van dir que era com una prevenda, el reservaven, després van dir que ho farien més endavant i ara ja no està tan clar que el fabriquin, però si el fabriquen, doncs potser te'l donen, si estàs
2: potser
11: aquí.
2: Potser. Tenim la sort de tenir un tram font, un font tram. Quina meravella.
11: Ja ho pots ben dir.
2: Escolta, per què estan amoïnats, Astúries?
11: Doncs perquè s'han quedat sense campano per primera vegada a la història. I et preguntaràs què és el campano?
2: Sí.
11: Doncs és el salmó que es pesca en els seus rius. Ah. Potser ho sabies, jo no ho sabia, per això ho he hagut de buscar.
2: Anava a fer una broma tan fàcil a aquestes hores del matí, però callo que avui seguim el programa.
11: D'acord. Doncs es veu que les tradicionals subhastes de Sella i el Narcea s'han hagut de suspendre perquè 3 setmanes després que s'obrís la temporada no han pogut pescar ni un exemplar de salmó d'aquest campano que es troba en aquestes ries. Ho llegim al diari japonès.
2: Qui tindrà un carrer a Barcelona?
11: Doncs el capità Trueno.
2: Home, no m'ho diguis.
11: Sí,
2: això?
11: Ves que un carrer, un espai. El barri de Gràcia ha batejat 2 espais del districte, que fins ara no tenien nom. Un serà amb el nom del mític personatge de còmic, l'altre amb el nom del cantautor Luis Eduardo Aute, que va viure al barri durant la seva infància. El capità Trueno donarà nom a la plaça que hi ha just davant del casal del barri de Can Carol, això és a Vallcarca. I Aute, els jardins ubicats ubicats al carrer d'Esteve Terrades, ho veiem a BTV.
2: I alerta del Capitán Trueno a Mortadelo i Filemón.
11: Sí, perquè tindran les seves pròpies monedes. El Ministeri d'Economia ha confirmat l'emissió d'una col·lecció de monedes commemoratives dels personatges de Francisco Ibáñez. Una decisió que ja s'ha publicat fins tot al BOE. Sortiran el segon quatrimestre d'aquest any per 23 euros cadascuna i hi haurà 9 monedes. Serà per homenatge als 90 anys del naixement del dibuixant. Hi haurà altres cares conegudes a banda de Mortadelo i Filemón. Ofèlia, Pepe Gotera, etc. Què?
2: 23 euros, déu-n'hi-do, eh?
11: Però si ets fan...
2: Multiplica per 9.
11: Bueno, però en compres una. No.
2: Quina compraries tu?
11: Ostres, jo era més a Zipizapre.
2: Gràcies. Ah, porta'm bones notícies, per favor, Marc Jurado, que estic d'aquest temps ja fart, ja li diré després el cordomí, però jo així no puc viure.
9: Mira, depèn d'on vagis a passar el dia, perquè si seràs a Ponent o a les comarques tarragonines sí que tindràs sol, en canvi, però núvols i pluges els esperem de forma intermitent al Pirineu, a les comarques del nord de Tarragona i també les comarques del nord-est, les més abundants a l'Empordà. Hi haurà tramuntana, també mestrals als extrems i temperatures una mica més baixes.
2: 5 minuts, arribem ja a 5:45 del matí. Bon dia a tots els que ja esteu connectats amb la Pública i Nacional. Estem fent els matiners a Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta Pericat, i a aquestes hores repassem alguns apunts culturals amb la meva estimada Marta Viana.
12: Avui comencem amb música perquè ja ve el cap de setmana, va.

0: frío y tronando.
1: És que té una veu, Iván Ferreiro, que no es pot aguantar.
2: Doncs si el podeu, el podeu, no, si el voleu, voleu veure. Avui al Sant Jordi Club, és un concert que es farà dins el festival Guitar Vecent. El concert és a les 9 del vespre, correu, perquè encara queden algunes entrades, per veure l'estimadíssim Iván Ferreiro. També avui, concert, en aquest cas, de Joshua Idem. Una altra cosa diferent, nois.
1: Estil diferent.
2: Sala diferent, nom evidentment diferent. Joshua Idem serà a la Sala Razzmatazz de Barcelona amb un concert que farà avui a les 9 del vespre. I per ser un apunt més a nivell musical, avui comença el Festival de Jazz de Vic. Hi haurà molts concerts durant tot el cap de setmana. Es faran sobretot al Jazz Cava o a la plaça del Carbó de Vic.
1: I acabem també amb alguns apunts teatrals.
2: Sí, perquè avui s'estrena Perfectament Imperfecta. Això és un monòleg sobre la maternitat, la salut mental i la identitat femenina. Està dirigida per Laura Domènech Vila, interpretada per Montse Rodríguez i Clusella, i és una obra basada en la novel·la de Carla Gràcia Mercader. Això, d'això ho podeu veure al Teatre Tantalantana del 14, avui mateix, dijous, al 31 de maig.
1: La ràdio sempre ens deixa un so, unes paraules, unes veus, uns moments. I això és el que fem cada dia amb el Jan Soteres, moure el dial aquest matí de dijous. Però cap on? Jan Soteres, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Després de la roda de premsa de Florentino Pérez, no he pogut evitar recordar el mític Josep Lluís Núñez. Movem el dial, doncs, al gener del 2015, quan l'humorista Xavi Cazorla, des de la tribu de Catalunya Ràdio, trucava a l'expresident blaurana. El senyor Núñez no se li va acudir res millor que, tot i la seva veu inconfusible, fer-se passar pel porter de l'edifici.
4: Sí.
5: Hola, bona tarda.
4: Sí.
5: Miri, truco de Catalunya Ràdio.
4: Espera, que no et sento. Sí, digues, digues.
5: Et truco de Catalunya Ràdio per aviam com passaran el Dia de Reis.
4: És que no et sento, eh?
5: Truco de Catalunya Ràdio.
4: Sí.
5: Per aviam com passaran el Dia de Reis aquí.
4: No, és que no hi ha ningú aquí.
5: No hi ha ningú?
4: No.
5: Però si estic parlant amb vostè, eh?
4: Eh? Eh?
5: Si parlo amb vostè.
4: No, no, mi no.
5: Ah, no?
4: No.
5: Ja. I amb qui parlo, doncs?
4: Jo sóc el porter.
5: Ah, vostè és el porter.
4: Sí, sí.
5: Ah, vale, vale.
4: Per qui demanava?
5: Bueno, jo volia parlar amb el senyor Josep Lluís.
4: Ah, no, no hi són, eh?
5: No hi són?
4: No, no, fa dies que no hi són, eh?
5: Fa dies que no hi són. Ah, i que no sap on paren?
4: Vale, no, no.
5: No.
4: Si vol que deixi algun recado.
5: No, i vostè on passarà els Reis?
4: I jo?
5: Sí, com a porter.
4: A la porteria.
1: Escolta'm, pot haver-hi, per favor, un tall millor del Núñez pensa passar per un porter?
6: Tall millor del Núñez jo crec que sí, però,
1: sí?
6: Però aquest és top 3, sense dubte.
1: No canvia la veu.
6: Sense dubte, no, no, clar, però més ho intenta, perquè això és el que faci una mica així. Sí, sí, i a més, hi ha molt mite al voltant de la portera de Núñez, perquè ell sempre deia que quan li demanaven un fitxatge de molts diners, deia, això és com si fitxava la meva portera. Que, diguem-ne, entroncaria en l'esperit futbolístic de Florentino Pérez, i per tant que ell a més digués el porter.
1: Ai, Déu meu.
6: Mira, sí, sí,
1: una abraçada des de la ràdio, el Cazorla, que va ser l'artífex d'aquesta broma. Bé, d'aquesta broma, d'aquesta trucada que li va sortir rodona, sens dubte. I quan falten 16 minuts per les 6 del matí, al Japó, falten 16 minuts per l'una del migdia, i allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, és en Guillem Soler. Guillem, què tal?
7: Bon migdia, matiners. Entre el 5 i el 22 de maig se celebra a la ciutat de Kyoto el Kamaogawa Odori, un dels 4 festivals de dansa de geishas més importants del país. Diuen que era un dels espectacles preferits de Charles Chaplin i es basa en la representació de diverses escenes històriques amb un important pes de la dansa tradicional. Es fa a Pontocho, un petit carrer, però que té una gran història. Tot i que en un primer moment pot semblar que estigui fet de cara als turistes, la majoria d'assistents són japonesos que viatgen d'arreu del país per veure-ho. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des del Japó, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: I a partir de les 6, com sempre, comença el Matí de Catalunya Ràdio. Maiol.
6: Doncs mira, avui pendent de com evolucionen les negociacions entre Educació i els sindicats, després que ahir el govern demanés disculpes per haver infiltrat dos policies a una assemblea de docents. Per tant, veurem si avui hi ha algun canvi o no. Recordem que tenim vaga a Girona i a la Catalunya Central. Per tant, aviam com també tenim el trànsit aquest matí. Us ho explicarem tot des de les 6. També ens farem eco de l'entrevista ahir a Florentino Pérez, en què no va rectificar. Només en una cosa, va dir que no sabia si havia dit exactament que el Barça havia robat o no 7 lligues. Ens fem enrere.
1: Aquest també s'està lluint, aquest
6: després,
1: 2026.
6: També us explicarem aquesta història que ja vos estem explicant en informatiu del gastroenteritis, del creuer confinat per una gastroenteritis dels seus passatgers. Li preguntarem a l'Antoni Trilla si això és normal, si és que estan prenent alguna precaució de més per l'antivirus, o com està la situació, perquè ens ha semblat una notícia bastant impactant. Després parlarem del Congrés, on s'ha expulsat a Vito Quílez i a Bertran Endongo, els dos ultras que intentaven agitar cada roda de premsa amb les seves provocacions.
1: És que, escolta, jo hi veia imatges que n'estaven parlant a la tele i és que realment...
6: No està escrit, és a dir, és que traspassa qualsevol esperit de periodisme crític, és a dir, sempre a favor de qualsevol que vulgui fer una pregunta, per incisiva, difícil i dura que sigui, però quan tu, per exemple, com fa uns dies a la diputada dels Comuns, Aina Vidal, la persegueixes fins a un taxi, gairebé no li deixes treure, l'impedeixes físicament, això no és fer periodisme, això és...
1: Gravant imatges a dins del Congrés, que saben perfectament que no es poden gravar.
6: Tu, per però ja no és això, gravant a escola, això no està dins del Congrés, però gravant a l'escola dels fills de no sé qui. Hi ha pràctiques que no es poden fer i que, per tant, han d'estar perseguides d'alguna manera.
1: Està bé.
6: Després farem Agora Esportiva, perquè hi va haver partits de Lliga, l'Espanyol que s'acosta a la salvació i avui el Girona té un partit decisiu. Taverna per saber què hem de menjar el cap de setmana. Dorian amb Jordi González a partir de les 11.
1: Molt bé.
6: I després una mica d'humor per acabar el dia amb alegria, il·lusió i encara el divendres.
2: Visca!
1: És poesia pura.
6: Has vist?
1: A veure, escolta'm una cosa, a veure un moment. Dada Maiol,
6: sí.
1: Hem sortit del món esportiu o encara hi som?
6: Depèn del que et venguis per esport, perquè per accedir a la dada has de passar unes proves físiques.
1: Anem a la Dada Maiol. Avui ets de Catalunya, activeu les vostres neurones, aquestes hores del matí, jo sé que costa, però...
6: La Dada sempre respira actualitat, per tant, si l'actualitat és esport, la Dada és d'esport. Avui l'actualitat parla dels Parlon i Trapero, dels Mossos d'Esquadra, parlant, sí. Parlant.
2: Parlon.
1: Parlant. Parlant després.
0: Mama, jo vull ser policia.
1: Què passa?
0: Per anar tot el dia.
6: Maiol. I en concret, quants Mossos d'Esquadra, no us despisteu, hi ha a Catalunya, quants agents dels Mossos d'Esquadra? Vinga, va.
1: Molts.
6: Sí, molt bé, la resposta és correcta. Molts n'hi ha, sí.
1: Clar, molts estan molt bé, però...
6: Més de 1.000, sí, més de 1.000 n'hi ha, molt bé, l'ara.
1: Sí, home,
6: i més de 3.
1: Jo diria que 20.000.
2: Jo 60.000.
8: Ah, però jo no anava a dir tant.
2: Molt més.
8: 19.000.
6: Doncs entre, per molt poca diferència, Xavi Canalías s'endú el títol perquè n'hi ha... 19.581. La majoria homes. Va, quantes unitats tenen els Mossos? Unitats, pot ser el de trànsit, pot ser la Brimo. Quantes?
1: No, vinga, no tantes, va,
2: 54.
1: No, home, no, bèstia.
6: Vinga.
1: Jo diria 20.
2: 15.
6: 17. Per tant, aquí lleugerament a favor de Marta Viena. I quants graus hi ha? Quantes categories hi ha de Mossos d'Esquadra?
1: Jo diria que n'hi ha 5 o 6.
6: 5 o 6?
8: Ostres, ni idea.
2: 5.
6: N'hi ha 8 de mosso a major, passant per caporal, sergent, sotsinspector, inspector, intendent i comissari. Per cert, el major és el màxim càrrec policial. I després hi ha el màxim càrrec polític, que és la consellera d'Interior, i el director dels Mossos. En aquest cas, el director dels Mossos. I el major és la mateixa persona, que és Josep Lluís Trapero.
9: Bueno, pues molt bé. Pues adiós.
1: Gràcies, major.
6: A disposar.
10: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
11: Les cebes, jo tinc una obsessió amb les cebes. Em fan molt feliç les cebes.
12: Sí, eh?
11: Sí, soc de cebes, de patates, de porros...
12: De coses d'aquestes de sota terra.
11: Sí. Han rigut amb porros, a veure si com que tenim...
12: Bueno, tenim el nivell que tenim, eh? Escolta.
13: He estat jo, perdó.
12: És la que fa menys que s'enfuma.
11: No.
10: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
14: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3K. Yeah.
13: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
14: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
15: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
16: Com volguem dir, si volien aprendre algo.
15: Sí, vaig dir que no el coneixia, ja, de res. Ja. I bueno, sí. Va quedar així.
17: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa tu. Va automàticament dir que m'haig de pensar.
10: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest dijous a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Els matins del cap de setmana, el suplement...
18: A quina hora venen els extraterrestres, Joan Anton?
19: Crec que no vindran aquest cop, eh?
18: Tu creus que els terraplanistes se'l miren, aquest eclipsi, o no?
19: Sí, però ells tenen explicació per tot. A l'eclipsi de sol no els preocupa. El que els preocupa més és l'eclipsi de lluna, que és el que no poden explicar. És a dir, amb el seu model terraplanista increïble, no poden explicar l'eclipsi de lluna i aquí s'han inventat coses. Però el del sol, ells tenen explicació per un munt de coses i el del sol ells l'expliquen, sí, sí.
10: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
19: En fi, Roger, és una cosa... Bueno, és increïble.
10: Els matiners som un programa per emmarcar.
1: Montse, a veure una cosa, a quina hora t'has despertat avui?
20: A les 5:10, concretament sense despertador, perquè ja soc veterana i el cos ja m'ho demana. Ja de sempre he sigut matinera.
1: I ens hem posat a fer esport a les 5:10?
20: A les 5:10. He anat al lavabo, la pastileta, i a fer gimnàstica, que la tinc apautada 2 o 3 vegades al dia...
10: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4, com cada matí els matiners de Catalunya Ràdio, us animem a que ens truqueu, perquè els del Club de les 5, com que tots ens llevem d'hora, tots ens despertem aviat i tots tenim una mica de son, res millor que compartir aquesta sensació.
8: Total. Si almenys et sents acompanyat, és
1: això
8: més fàcil,
1: és veritat.
8: Això és així.
1: Doncs mira, deixeu-me que saludi aquestes hores del matí des d'Osca a l'Abel. Abel, molt bon dia.
21: Bon dia, com aneu?
1: Com estàs, Abel?
21: A tope.
1: A tope, doncs això m'encanta. A tope perquè portes moltes hores d'espera o t'acabes de despertar?
21: Pues fa, no res, 2 minutets.
1: Escolta'm, però no pot ser que en 2 minuts tinguis ja aquesta energia.
21: Pues sí, sempre s'ha d'estar a tope, si no, tanquem.
1: M'encanta. I Abel, tu a què et dediques?
21: Pues ara me'n vaig a carregar aigua. Porto un camió i a carregar aigua i vinga, cap a Serra Lleidatanes.
8: Ah, això m'agrada.
1: Parla la llei de part del programa.
8: Exactament, que hauràs de fer. O sigui, t'hi poses a les 6 i què?
21: Pues carregar i tira cap avall i tornem a pujar, perquè avui toca torna com un ping-pong. Puja i baixa, puja i baixa.
1: Escolta'm, Abel, fins a quina hora treballes?
21: Bueno, pues els xofers, els conductors de camió, si no ho sabeu, pots treballar fins a 15 hores.
1: Mm. Clar, una feina d'aquestes solitàries i dures. Jo a vegades veig els camions i penso, no sé quantes hores deuen portar, però t'ha d'agradar realment. A tu t'agrada o no?
21: Ah, això sí. Això és molt important.
1: Tu passes bé, eh?
21: Sí, perquè si vens a guanyar sol calés, deixa-ho estar.
1: Sí, és, això tens tota la raó. Treballem de dilluns a divendres, Abel?
21: Sí, molt això sí.
8: Ah, ja et queda poc, doncs.
1: Ja està. Queda
8: un dia, ja després, cap de setmana.
21: Ja vaig fer Internacional Fans enrere. Sí, em queda poc, sí, sí.
1: Doncs escolta'm, Abel, celebro molt que ens hagis trucat aquest matí. Nosaltres, com sempre, hi serem cada dia per despertar-te i per despertar-nos plegats.
21: Això m'agrada, això és collonut. Que sigueu aquí a tope.
1: I tant que sí, Abel, moltes gràcies.
21: Pues gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
1: Una abraçada, Abel. 9-3-2-0-7-4-7-4. Escolta'm, quina energia que porta l'Abel.
8: Sí.
1: L'Abel és dels que podria fer perfectament els matiners amb nosaltres.
8: Perquè és de Lleida, nois.
1: I el tindríem aquí, sí. Què vols dir?
8: Pues que l'energia, la bona vibra, és, no té terra ferma.
1: Molt bé. Tinc per aquí el Salva. El tinc, sí, Salva, molt bon dia.
22: Bon dia.
1: Com estàs, Salva?
22: Molt bé, doncs mira, aquí llevats ja.
1: I a quina hora et lleves, tu?
22: Doncs jo em llevo a les 5.
1: A les 5 del matí.
22: Anem amb vosaltres.
1: Ah, molt bé. Et lleves a gust amb nosaltres o no?
22: Home, això sempre. Sí,
1: perquè
22: sí,
1: depèn
22: sí.
1: del dia, portem una tonteria a sobre, saps? Que a vegades penso, no sé si som una mica insuportables.
22: Que va.
1: Salva, què et dediques tu?
22: Doncs mira, jo sóc advocat.
1: Molt bé.
22: I a més que com a jurista jo crec que el programa hauria de tindre un advertiment legal que no poseu i que crec que l'hauria de tenir.
1: A veure, explica'm això.
22: Sí, home, jo crec que legalment s'hauria de partir que Xavi Canalías provoca o pot provocar fort enamorament.
3: Bueno,
22: T'haig de dir que estic profundament enamorat de tu. O sigui,
1: però què m'estàs dient?
22: Ja, avui he tingut l'oportunitat.
1: Però escolta'm, salva, i per què no m'has trucat abans?
22: Bueno, ja saps, les coses.
1: Quines coses?
22: No ets tu, sóc jo. Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu. Saps?
1: No m'ho diguis.
22: Ara que ja començo a estar guapo, penso dir que ara sí que em pot trucar.
1: Escolta'm, però això ho hem de portar a judici.
22: Home, espero guanyar, eh?
1: Home, què alegaries? Què alegaries amb tot plegat?
22: Bueno, pues, pues això, causa, o sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
1: Ara s'està posant nerviós! Escolta, tinc el cordomí per aquí, a veure un moment, que aquí ara ho farem tot plegat. Sí, espera, espera.
6: Faltava aquí la carambola.
1: La carambola, espera, que aquí, aquí
3: la gran cita, això és la gran cita.
1: A veure, Eloi, estàs escoltant la trucada d'en Salva, no?
6: Sí, estic igual de sorprès que tu. Vaja, no tant. Vaja.
1: Home, pensava que em diries estic igual d'enamorat que en Salva, clar, ara aquí.
6: Ah, no, clar, això també, home. Això el Salva t'ho entenem tots.
22: Jo estic bastant gelós del cordomí, eh? Com
1: home, ui, ui, ui.
22: Cada dia li dius cosetes i...
1: Aquí hi ha un xafarratxo ara. A veure com... Nois,
3: Salva, no... t'hem de dir que el Canalia s'ha posat vermell quan li has dit l'enamorat que estaves,
1: sí?
3: Eh?
1: Sí, a mi aquestes coses m'intimiden, Salva.
22: Que va, que va, que va, que va. A més, el dia que vulguis pots vindre a fer una classe de CrossFit i després jo les tardes a més faig ganxet. O sigui, que pots triar CrossFit al dematí o ganxet a la tarda.
1: És a dir, m'estàs proposant una cita en directe, eh, Salva?
22: Home, i tant, per favor, i a més també podem anar a sopar, eh? Dureta, que l'endemà treballes, però...
1: Sí. Doncs escolta, doncs escolta'm, Salva, vés-me trucant, perquè a mi aquestes trucades m'alegren la vida, eh? Ja t'ho dic ara.
22: Sí, home, i tant, i tant. A més, segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
1: Salva, doncs escolta'm, jo ja he fet el dia, tu. Jo encantat de la
3: ja
1: vida.
3: Ja se'n va, Canàries ja se'n va.
22: Escolteu, gràcies pel programa. Ens llevem amb moltíssima energia. Gràcies a tots vosaltres. A tots i totes vosaltres.
1: Gràcies per seguir-nos, Salva. Una abraçada forta.
3: Adéu.
22: Una abraçada. Adéu.
1: Que vagi bé, adéu. I ara què dic? Com
3: no
1: tiro allà davant?
3: Que
1: parli
3: l'Eloi.
6: Potser que ens hem quedat tots sense paraules.
3: Exacte,
1: sí, home, a veure. Espera, un moment, espera, a veure què em diu la Sara. Sara, què em dius? Espera't.
3: L'Instagram. T'ha passat l'Instagram?
1: Ah, espera, que tinc en Martí per aquí. A veure, Martí.
6: Vinga, va, vinga.
4: Molt bon dia.
1: A veure, ui, ara en Martí. Espera, espera, que ja ho tenim tot fet. A veure, en Martí, a veure, què passa?
4: Què passa? Doncs mira, simplement us vull fer una proposta.
1: Ui, a veure,
4: Em comprometo, aquest dilluns
1: sí?
4: Venir amb la guitarra, l'harmònica i pandereta i despertar els oients.
1: No m'ho puc creure, això ho hem de lligar ja. Martí, això ho hem de lligar ja. O sigui, el combo és, perdó, guitarra, pandereta i harmònica?
4: Sí, és que toco tres instruments a la vegada. Soc com la Santíssima Trinitat.
1: Escolta'm, això ho hem de lligar. Tenim el telèfon, no, Sara, d'en Martí. Martí, això ho deixarem lligat. No et preocupis, que et convidarem aquí a la ràdio. I això ho produïm pel dilluns, no en tinguis cap dubte.
4: Però en directe, eh?
1: Sí, sí. No, viu en directe. La ràdio sempre en directe.
4: No, de vegades és gravada.
1: No, hi ha emissores que de 5...
3: No.
1: Hi ha emissores que de 5 a 6 van gravades. Nosaltres anem en directe.
4: No, ja ho sé, per això vinc en directe aquí. Això sí. Després em quedo esmorzar una estona amb vosaltres.
1: Vinga, va, farem el combo. Doncs escolta, Martí, això ho lliguem. Gràcies per trucar-nos.
4: Vinga.
1: Adéu.
4: Salut i review. Bon dia.
3: Bon dia.
1: Jo, Eloi, ja, jo avui ja.
6: Tu saps, és que ara he tingut la visió. Tu saps la pel·li El Jardín de l'Alegria, que es va incendiar una plantació de marihuana?
3: Sí. Ui,
6: doncs la gent va començar a fer coses estranyes. Doncs mira, m'ha vingut al cap això, que està passant això a Catalunya.
1: Doncs mira que aquí tens el Salva gelós, perquè em dius cosetes, vaja...
6: És molt fort, eh? Com ho gestionaràs tot això? Perquè clar, tens noies pendents.
3: I comprarem una agenda.
1: A veure, també, com ho gestionaré jo des de casa? A veure què em diuen.
6: Clar, és que a més tu estàs entrant en el tren.
1: Sí, estic en una fase, saps?
6: Estàs en ratxa,
1: Sí,
3: va, tard, Salva, va, tard.
6: Només acaba de disparar.
1: Lara García, Marta Viana, fins demà. Gràcies, estimades. Vinga, Eloi, fes-m'ho rapidet, això. Quin temps ens espera per avui?
6: Va, avui un dia, dos tipus de temps. Meitat sud de Catalunya, vent i sol, i meitat nord, més ennuvolat, ennuvolades, amb alguns ruixats que ja cauen a aquesta hora, i de fet es podran anar repetint al Pirineu, per a Pirineu i a les comarques de Girona, pràcticament en qualsevol moment del dia es poden escapar. I bona notícia, perquè sí que demà baixa la temperatura, neparà, estarà núvol això, però a partir de dissabte sembla que tornarà a fer més sol.
1: Perfecte, moltíssimes gràcies, Eloi, una abraçada, estimat.
6: Apa, vinga,
1: que vagi bé, adéu.
6: Sort.
1: Frederic Vincent, molt bon dia.
5: Què tal, bon dia, com esteu,
1: estic aquí.
5: Que us trobes aquí, no sortiràs per la porta.
1: Saps què vull dir-te?
6: Vinga, endavant.
1: Que vagi bé el programa. Engega el Matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, matiners. I tornem demà a les 5.
0: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
5: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: bon dia. Avui ens llevem amb 6 graus a la Seu d'Urgell, 12 a Santa Coloma de Farners i 15 graus a Cambrils. Avui encara tenim alerta per pluja, però només a l'Alt Empordà. La resta del país, encara les temperatures són una miqueta més baixes del que eren fa uns dies, però en principi no hauria de ploure. Afrontem un dijous que serà clau en les mobilitzacions del sector de l'educació. Avui, nou capítol de la vaga territorialitzada, en aquest cas a les comarques de Girona i la Catalunya Central, però la foto la tindrem al matí, al Departament d'Educació. Reunió entre la Conselleria i tots, absolutament tots els sindicats.
1: L'aspecte que interpel·la el conjunt de la comunitat educativa i que té uns efectes importants és els professionals de suport a l'escola inclusiva. Però aquí ens sembla que aquí pot ser l'aspecte en què podem generar el consens necessari per poder avançar.
0: En aquesta reunió, la consellera Niubó, com ara escoltàveu, ha dit que hi anirà amb una nova proposta sobre l'escola inclusiva. L'USTEC ja ha dit que per aixecar les protestes també cal altres canvis, per exemple, una millora en els salaris. Insistim que la reunió d'avui és amb tots els sindicats, els que van firmar l'acord amb el govern i els que no, que són els que estan organitzant les vagues d'aquests dies. Avui en parlarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, on també repassarem les disculpes de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, per la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea justament de professors.
2: El primer que haig de fer és demanar disculpes pel malentès que ha provocat.
3: Però de la mateixa manera que reconec l'error o la falta d'oportunitat, no reconec la mala fe i no reconec una actitud antidemocràtica en aquella operativa.
0: Parlon i Trapero han reconegut que allò va ser un error, que no s'hagués hagut de produir, això 6 dies després que es fes públic aquesta infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra. Unes explicacions que, d'altra banda, no han convençut l'oposició, que continua demanant cessaments. Avui en parlem aquí al matí de Catalunya Ràdio amb els diputats d'Esquerra i de la CUP, Esther Niubó i Xavier Pellicer. A les 6 i 3 minuts hem d'estar pendents també, aquesta nit, de la Xina. Amb aquesta fanfàrria, aquesta trompeta, es donaven les mans Donald Trump i Xi Jinping, els presidents dels Estats Units i de la Xina, els líders de les dues principals economies mundials, reuneixen a la Xina aquesta nit superant i tenen al seu ordre del dia diverses qüestions, com ja explicàvem ahir, la intel·ligència artificial, evidentment, Taiwan, la guerra de l'Iran, tot això davant d'unes càmeres en què el to diuen que ha sigut cordial.
4: We're going to have a fantastic future together. It's an honor to be with you. It's an honor.
0: Tindrem un futur fantàstic plegat. La relació entre la Xina i els Estats Units serà millor que mai, ha dit Donald Trump. La premsa oficial xinesa, que habitualment és molt, molt crítica amb els Estats Units, també ha destacat el to positiu d'aquesta primera trobada entre Donald Trump i Xi Jinping. Avui ho explicarem. També ens acompanyarà el doctor Antoni Trilla. Amb ell analitzarem com està evolucionant el brot d'antivirus i també aquest creuer que està atracat a Bordeus.
5: Jusqu'à Bordeaux. À son arrivée, il comptait alors 80 passagers souffrant de troubles gastro-intestinaux.
0: 1.700 persones confinades en aquest vaixell, en aquest creuer, en aquest cas per un brot de gastroenteritis que ha deixat una persona morta. Li preguntarem al doctor Trilla si aquest és un protocol habitual en aquestes circumstàncies. I avui, a partir de les 10 del matí, Àgora Esportiva, al matí de Catalunya Ràdio, després de la derrota del Barça d'ahir, 1-0 al camp de l'Alavés i, sobretot, de la victòria de l'Espanyol.
6: Quique, entra sol a l'àrea! Quique! Gol!
0: 2-0 contra l'Atlètic de Bilbao i els blanquiblaus que sumen els 3 punts i agafen una mica d'aire i deixen així el Girona en zona de descens, però l'Espanyol s'acosta a la permanència. Avui, el Girona, partit a Montilivi, a les 8, contra la Reial Societat, el Tot Gira de Catalunya Ràdio. I avui també juga el Madrid, al Bernabéu, després de tot el terrabastall de l'entrevista i les declaracions de Florentino Pérez.
7: Va venir Mou, va venir el... Primero esto no toca, pero es que después no soy yo el que pone... Tenemos un director general...
8: Claro,
7: hombre,
8: claro,
7: yo claro que tengo que dar mi opinión, pero
8: quiero decir... El entrenador lo ficha el presidente.
7: ¿No es verdad?
8: Siempre.
7: Pero bueno, madre mía. Pero si a lo mejor el que menos sabe de entrenadores soy yo.
0: És Florentino Pérez aquesta nit, amb l'entrevista que ha concedit Josep Pedrerol, 24 hores després de la polèmica roda de premsa que ahir vam repassar abastament al matí de Catalunya Ràdio. Avui també en parlarem, a l'Àgora Esportiva, amb el Ramon Besa, la Laia Tudel, el Joel Díaz i la Carme Barceló. Després, a 3:15, obrirem la taverna per parlar amb el Lluís Vinyes, cuiner del restaurant La Venta de Barcelona, on els joves paguen en funció de l'edat que tinguin. Ens acompanyaran, com sempre, la Maria Nicolau, el Marc Casanovas i el Carles Xuriguera. I després de les notícies de les 11...

Després de les 11 parlem amb els Dorian, amb el Marc Giri i la Beli Hernández, amb motiu del llibre que ha publicat l'Àlex Serrano, el periodista, que es diu justament A Cualquier Otra Parte, un repàs dels 20 anys de carrera dels Dorian. Avui ens acompanyaran a partir de les 11 del matí de Catalunya Ràdio amb el Jordi González. De moment són les 6:06. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Cop d'ull a la matinada. Pol Foradada, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
1: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb la inversió immobiliària que es dispara. El total d'operacions del primer trimestre de l'any han mogut més de 6.000 milions d'euros. Això és el doble que en el mateix període de l'any passat. I l'habitatge és un dels actius estrella, juntament amb els hotels i els comerços. Ho explica el periòdico citant diverses consultores.
1: I a Brussel·les?
2: Aposta per la prohibició de les teràpies de conversió sexual a persones LGTBIQ+. És una competència dels estats, però la Comissió Europea recomanarà que aquests tractaments estiguin fora de la llei. A Espanya ja estan prohibits, però Eslovàquia, Estònia o la República Txeca encara ho apliquen.
1: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
2: Un nou estudi demostra que la intel·ligència artificial està provocant que sigui més fàcil treure bones notes a la universitat. L'ha fet la Universitat de Califòrnia i diu que la proporció de les qualificacions més altes en classes que inclouen escriptura o codificació és més alta des de que arribà el ChatGPT.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: A banda de la visita de Donald Trump, l'empresa xinesa de vehicles elèctrics XPeng està en converses amb Volkswagen i altres fabricants d'automòbils per comprar una fàbrica a Europa. Així ho explica el Financial Times enmig de la competència pel cotxe elèctric.
3: Avui és dijous 14 de maig, ens despertem amb 6 graus a Viella, 7 a Mollà i 12 al Vendrell, i avui tindrem dos tipus de temps. A la meitat nord de Catalunya, nuvolades que poden créixer amb ruixats, amb alguna tempesta que pot aparèixer al Pirineu, Prepirineu i sobretot a les comarques de Girona. De fet, a aquesta hora ja n'hi ha una davant del mar, al Baix Empordà. I en canvi, a la meitat sud de Catalunya, avui el temps serà més assolellat, però també més ventós, amb unes temperatures que al sud poden arribar als 22-23 graus, però en canvi al nord hi haurà llocs que no passaran dels 15-16. Demà divendres, temps molt més ennuvolat amb una baixada de la temperatura marcada, amb precipitació, i a partir de dissabte sembla que torna el sol.
1: Ara mateix són les 6:08, avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, Marta Pascal, Joan Puigcercós, Ignacio Rigau i Jofre Llombart, però de moment... De moment, Francesc Soler, Sílvia Solanes, com esteu? Bon dia.
4: Bon dia.
1: És notícia de la nit. Donald Trump i Xi Jinping s'han reunit a Pequín enmig de la tempesta econòmica provocada per la guerra de l'Iran. El president dels Estats Units ha aparcat, almenys per avui, la guerra arancelària i ha estès la mà al president xinès. De fet, ha assegurat, l'hem sentit abans, que les relacions milloraran fins al punt que seran les millors de la història. Pequín, Francesc Canals.
5: Un Xi Jinping relaxat, fins i tot somrient en algun instant en la cerimònia de benvinguda a Donald Trump a la plaça de Tiananmen, ja mostra la voluntat de les dues potències de presentar aquesta cimera en positiu malgrat les profundes diferències. Un aire distès en el president xinès, combinat amb paraules emfàtiques pròpies d'aquest tipus de trobades per part de Donald Trump.
6: És un honor estar amb tu, és un honor ser el teu amic, i la relació entre la Xina i els Estats Units serà millor que mai.
5: Aquesta serà la cimera més important mai celebrada, un futur fantàstic junts, és un honor ser el vostre amic, i les relacions entre tots dos països seran millor del que han estat mai. Xi Jinping també ha traslladat l'afany, ha dit, de fer del 2026 un any històric per al futur de les relacions entre la Xina i els Estats Units. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al matí de Catalunya Ràdio.
1: Veurem com evoluciona aquesta cimera, on també hi han anat, per cert, alguns dels principals líders empresarials, sobretot de noves tecnologies. De fet, s'ha comentat que al president d'Apple li han preguntat com ha anat la reunió i s'ha limitat a alçar el pols a cap amunt, com volem dir, ha anat molt bé. En fi, més reunions. El president Salvador Illa avui es troba amb el govern de Califòrnia, el principal bastió progressista dels Estats Units, contra les polítiques de l'administració de Donald Trump.
7: Des de la capital Sacramento, el president de la Generalitat aprofitarà per enfortir les relacions amb el govern demòcrata.
1: Enviat especial a San Francisco, Albert Prat.
8: Salvador Illa exhibirà el seu discurs anti-Trump al costat de la vicegovernadora de Califòrnia, tot i que el seu pla inicial era fotografiar-se amb Gavin Newsom, el governador d'aquest estat que està cridat a plantar cara al president nord-americà. Aquest dimecres, rodejat d'emprenedors catalans instal·lats a Silicon Valley, Illa s'ha mostrat confiat que Catalunya serà puntera en tecnologia.
9: Catalunya s'ha de treure els complexes de sobre. Nosaltres hem de liderar aquests propers 10 anys sense demanar permís a ningú. És que no hem de demanar permís a ningú.
8: Des de San Francisco, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el president Salvador Illa, que s'ha referit també en aquestes últimes hores a un dels temes claus, la vaga d'educació. Els sindicats i el departament avui intentaran acostar posicions a la taula sectorial enmig d'un clima de mala maror i d'un cicle de vagues que, recordem, encara està en marxa.
4: Sí, de fet, avui hi ha aturades a les comarques de Girona i a la Catalunya Central. El sindicat majoritari USTEC arriba a la reunió amb dues línies vermelles imprescindibles per tancar un acord. Una, el pla de xoc per l'escola inclusiva, i l'altra, la recuperació del poder adquisitiu.
1: Més detalls, Maria Costa.
10: La portaveu Iolanda Segura diu que són dues qüestions irrenunciables.
11: No renunciarem a cap de les dues, això que quedi molt clar. Per molt que avancem en una d'elles, no signarem aquest acord. Nosaltres plantegem un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. Hem de poder aconseguir una actualització dels salaris en funció d'aquests augments de l'IPC.
10: El sindicat demana incorporar un tècnic d'educació infantil per cada aula i un integrador social a cada centre educatiu, incrementar un 15% el personal d'atenció educativa i docent especialista en l'educació inclusiva el curs que ve i que aquests professionals es puguin anar augmentant fins a un 50% en els propers 4 anys. També una reducció de ràtios als centres d'educació especial i un pla de ràtios de 15 alumnes a primària i 20 a secundària. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Insistim que avui la vaga és a les comarques de Girona i a Catalunya Central. Insistim també que avui hi ha aquesta reunió entre la conselleria i tots els sindicats, però insistim també que tot això té darrere fons la història dels Mossos. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes als docents per aquesta operació en què dues agents es van infiltrar en una assemblea.
7: Ho ha admès que, tot i fer-se d'acord amb la norma, es va plantejar malament. Ho ha dit el Parlament de Catalunya a la Comissió de Seguretat i acompanyada del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, que ha assegurat que es modificaran els procediments.
1: Miquel Jarque.
12: No hi ha hagut anuncis de dimissió, però sí disculpes i reconeixement que les coses no s'han fet bé.
13: És una maniobra operativa mal plantejada, en la qual s'han assumit riscos innecessaris, també per la imatge del cos, però crec que com que sóc la responsable del Departament d'Interior, el primer que haig de fer és demanar disculpes.
12: Hi haurà una investigació reservada dins del cos, que és el pas previ a l'obertura d'un expedient, per l'on ha anunciat a més ampliacions en la norma que defineix les atribucions de la Comissaria General d'Informació per restringir i aclarir aquestes operacions d'infiltració que hauran d'estar més justificades i més autoritzades. Pel que fa al major Trapero, ha dit que no hi havia mala fe en que les dues agents dels Mossos es fessin passar per mestres. Trapero i Parlon han negat durant tota la compareixença estar al cas de l'operatiu. El director de la policia assegura que la decisió es va prendre a nivells intermitjos baixos. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Totes aquestes explicacions, aquestes disculpes, no han convençut ni els socis parlamentaris del govern ni, evidentment, la majoria de l'oposició.
4: Reclamarà Parlon que assumeixi responsabilitats i cessi Josep Lluís Trapero.
1: Barcelona, Txell Vallespí.
14: Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP creuen que Parlon i Trapero es queden curts demanant disculpes per una acció que tillen d'inadmissible en democràcia i reclamen que rodin caps. Sentim Josep Rius, Laia Canyigaral i Andrés García Berrio.
15: Han de dimitir. I si no volen plegar, el president Illa els haurà de cessar. Perquè si no ho fa, voldrà dir que avala que es vulnerin, que es limitin aquests drets fonamentals en uns mestres que són els que eduquen els nostres fills.
16: Pensem que això no és suficient i que la rectificació i l'assumpció de responsabilitats ha d'anar molt més enllà.
17: Estem tornant a veure coses que feia molt temps que no veiem. Ens tornem a reiterar en que demanem el cessament del director general de la policia.
14: El PP ha defensat que els Mossos recollint informació s'ha desmarcat de les dimissions. Tampoc ha demanat cessaments Vox, tot i que tilla la infiltració d'anyat. Txell Vallespí, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I encara alguna cosa més d'aquesta qüestió. L'àrea d'inspecció del Departament d'Educació ha comunicat a diversos centres que els claustres de docents no poden debatre mesures com la de no participar en colònies o sortides escolars. Ho denuncia la CGT, que ho considera un intent de coacció. La plataforma Aturem Sortides i Colònies, que és qui responsabilitza aquesta qüestió, també ho critica.
7: En els correus electrònics que ha pogut consultar el matí de Catalunya Ràdio, Inspecció insta a abordar aquestes qüestions en assemblees de docents i diu que, en cas que es faci els claustres, no se n'aixecarà acte perquè sobrepassa les seves funcions. El sindicat CGT, un dels convocants de les vagues previstes fins a finals de curs, discrepa d'aquest argument i defensa que la llei d'educació habilita els claustres per parlar de qualsevol activitat educativa que desenvolupin els centres. La plataforma Aturem Sortides i Colònies recrimina al Departament d'Educació que hagi enviat aquests correus electrònics a les direccions.
18: Els hi molesta que surtin aquestes posicions de claustre posicionant-nos sobre qüestions de centre que s'han de prendre decisions i els hi molesta que surtin a l'acte del claustre. I això són espais que tenim democràtics en el centre que nosaltres podem decidir qüestions pedagògiques, podem decidir qüestions que ens afecten el dia a dia de la nostra acció pedagògica al centre.
1: Un quart de set. Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Més de 1.700 persones continuen confinades en un creuer atracat a Bordeus per un brot de gastroenteritis que ha provocat un mort.
4: La víctima era un passatger britànic de 90 anys i també hi ha una cinquantena de persones amb símptomes. El vaixell va arribar dimarts a la nit a Bordeus des de Brest amb 1.200 passatgers, majoritàriament britànics i irlandesos, i més de 500 tripulants. Les autoritats sanitàries investiguen ara l'origen del brot. De moment, les primeres proves han descartat el norovirus i tampoc relaciona el cas amb l'antivirus.
1: Això mentre el passatger espanyol del creuer virus continua aïllat a l'Hospital de Madrid amb símptomes lleus, tot i que evoluciona favorablement després de rebre oxigen.
7: La resta de passatgers en aquest hospital madrileny, entre els quals hi ha 5 catalans, continuen en quarantena preventiva. Sanitat estudia que els confinats que donin negatiu després de 28 dies puguin acabar la quarantena a casa amb seguiment mèdic. A més, la setmana vinent, els que no tinguin símptomes podrien començar a rebre visites i sortir de l'habitació amb protecció. Ahir, els responsables de sanitat dels països implicats van acordar que els passatgers que encara són a Londres facin quarantena als Països Baixos, on arribarà el vaixell entre diumenge i dilluns. Sara Barragán és responsable de salut transfronterera de l'OMS.
19: Hi ha 27 persones que encara són a bord, incloent-hi 25 membres de la tripulació, un metge neerlandès i una infermera neerlandesa que es dirigeixen de Tenerife als Països Baixos. Nosaltres continuarem donant suport a tots els països implicats fins al moment en què el creuer arribi als Països Baixos. Tothom estigui sa i estalvi i el vaixell es desinfecti degudament.
7: I finalment, la pacient francesa relacionada amb el brot continua en estat crític a París.
1: I encara parlant de creuers, amb un altre ordre de coses, l'alcalde de Barcelona diu que vol reduir a zero el nombre de creueristes que fan escala a la ciutat.
4: En una entrevista a IBTV va anunciar que els creueristes que només passen unes hores a Barcelona hauran de pagar 8 euros de taxa turística municipal. Això són 3 euros més del que paguen ara i és el màxim que els pot imposar. Collboni també diu que parlarà amb la Generalitat per poder pujar la taxa encara més i ho justifica així.
20: Finançar amb aquests recursos de l'impost turístic que pagaran els creueristes els recursos que consumeixen a la ciutat, i un altre que és anar desincentivant econòmicament a través de la fiscalitat també aquest tipus d'estades a la ciutat.
4: Segons les últimes dades del Port de Barcelona, l'any 2023 van fer escala a la ciutat prop d'1.700.000 creueristes. És gairebé el mateix nombre d'habitants que té la ciutat.
1: I avui també dia destacat perquè avui s'hauria d'acabar el judici del cas Pujol. La defensa d'Oriol Pujol Ferrusol afirma que s'ha perseguit judicialment la família pel que va representar l'expresident per Catalunya.
7: Els advocats dels 7 germans han demanat la seva absolució perquè consideren que no hi ha proves per condemnar-los. El judici quedarà avui vist per a sentència, com deies.
1: Audiència Nacional, Maria Núria Rebella.
21: Francesc Sánchez, advocat d'Oriol Pujol, explicar que des del 2009 aquest va prescindir dels fons econòmics d'Andorra. Per això, en la petició de pena, els germans Pujol, de 8 a 29 anys de presó, hi veu un rerefons polític.
22: Es que hay una persecución por ser vos quien sois, porque el señor Pujol fue el presidente durante muchos años de la Generalitat de Catalunya y padre espiritual de una forma de entender el país.
21: Per Cristóbal Martell, advocat de Jordi Pujol Ferrusola, durant el judici no s'ha provat cap dels delictes atribuïts per la Fiscalia, però sobretot la presumpta corrupció política.
23: Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas, nada.
21: Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Rebelle, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Per cert, que avui a Madrid també, a partir d'avui mateix, els agitadors ultras Vito Quiles i Bertran Dongo tenen prohibit entrar al Congrés. La mesa els ha retirat provisionalment l'acreditació per l'augment del darulls contra diputats i periodistes i tècnicament per saltar-se les normes de la cambra. Un quart i quatre minuts de set. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Què tal? Molt bon dia.
24: Bon dia.
1: Notícia que us avança al Matí de Catalunya Ràdio. La fruita i el cereal s'encariran fins a un 30% per l'augment de costos derivat de la guerra a l'Orient Mitjà.
25: L'augment de preu serà immediat, tan bon punt es facin les collites de temporada els pròxims dies. L'associació agrària Saja diu que el motiu principal és l'escassetat i l'encariment dels fertilitzants pel tancament de l'estret d'Hormuz. Pere Roquer és el president de l'entitat.
26: Aquest augment de costos, tant en adobs com en fitosanitaris i els hidrocarburs també, és impossible de mantenir. O sigui, evidentment s'han de pujar els preus que ha de percebre la pagesia. La xifra ha de ser corresponent a l'augment de costos que hem tingut, un 30%. Ha de pujar aquest nivell de percentatge com a mínim per nosaltres poder continuar produint.
25: Unió de Pagesos constata que la falta d'adob ha fet minvar un 20% la producció d'aliments, sobretot de fruita, olives, blat i ordi. Sentim Miquel Pinyol, que és responsable d'Economia Agrària del sindicat.
27: Se'ns ha doblat del preu de l'any passat i pues, moltes finques s'han

0: Aquesta setmana la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, hi veu marge per l'acord.
1: Hemos encontrado acuerdos en materias donde el punto de partida era incluso más alejado. Estoy pensando, por ejemplo, en materia fiscal. Por supuesto, yo creo que hay aquí un ámbito de acuerdo. Digo aquí en Barcelona,
0: Els juntaires es vinculen a aquests incentius de l'aprovació d'un nou decret per prorrogar els contractes de lloguer, tot i que aquest cop no es tancarien en banda si s'inclouen algunes de les seves aportacions.
2: I Glovo acomiadarà més de 400 repartidors a tot Espanya.
3: La plataforma de repartiment de menjar a domicili ha arribat a un acord amb Comissions Obreres sobre les condicions dels acomiadaments. Són 300 menys dels previstos i Glovo indemnitzarà els afectats amb 37 dies per any treballat. De moment, encara no se sap quin impacte tindrà la retallada a Catalunya, on l'empresa volia acomiadar uns 140 treballadors. Feia un mes que Glovo negociava un acord amb els representants dels treballadors.
2: I tenim el panorama francament revolucionat al Regne Unit, sobretot dins del Partit Laborista, contra el primer ministre Keir Starmer per la desfeta electoral de la setmana passada.
4: El ministre de Sanitat, Wes Streeting, té previst desafiar Starmer per disputar-li el lideratge.
2: Londres, Quim Olivares.
5: Mitjans britànics especulen que el ministre de Sanitat, Wes Streeting, dimitirà avui per postular-se com a candidat per desbancar Keir Starmer. Els dos es van reunir ahir breument a Downing Street, hores abans que el rei Carles III exposés les prioritats legislatives del govern de Starmer dels propers 12 mesos. Sentim Kemi Badenoch, líder conservadora.
6: El primer ministre és al càrrec, però no al poder. Tothom intenta fer veure que tot està bé i no està bé. Està clar que la seva autoritat ha desaparegut.
5: Starmer segueix a la corda fluixa amb la crida d'uns 90 diputats al seu partit, d'alguns ministres i de diversos sindicats propers als laboristes perquè plegui. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I Rússia ha tornat a atacar Kiev aquesta matinada amb drons i míssils, segons diuen les autoritats ucraïneses. Ha deixat almenys un mort i 16 ferits.
0: L'atac ha afectat edificis residencials de diversos districtes de la capital d'Ucraïna i un d'ells ha quedat parcialment esfondrat, amb ciutadans que podrien estar atrapats sota la runa. L'alcalde de Kiev també ha informat de danys en diversos punts de la ciutat. Ahir Rússia va llançar un atac diurn amb drons dirigit contra infraestructures crítiques d'Ucraïna que va deixar almenys 6 morts segons les autoritats.
2: I la Junta de Pau per Gaza, allò que va crear Donald Trump, reconeix que les violacions de l'alto el foc a la franja són constants. També diu que no hi ha avenços cap a la nova fase que en teoria hauria de comportar la retirada d'Israel.
3: El representant de la Junta assegura que la treva continua en vigor malgrat que Israel ha matat més de 850 palestins des de l'octubre i exigeix el desarmament de Hamas.
2: Són les 6 i 23 minuts. Ara mateix continuem amb titulars aquí al matí de Catalunya Ràdio, amb tres titulars, de com sempre, de cultura amb tres cançons. Marta Viana, què tal? Molt bon dia.
7: Què tal? Bon dia.

0: I comencem amb la primera, Marta.
1: Sí, amb Shakira, Madonna i BTS, que actuaran a la mitja part de la final de la Copa del Món de Futbol 2026. Serà el 19 de juliol a Nova Jersey. Serà la primera vegada, de fet, que se celebra un espectacle de descans com sí que es fa, per exemple, a la Super Bowl. Avui, precisament, ja es pot sentir sencera la cançó Dai Dai, que la colombiana ha fet expressament pel Mundial, amb producció i lletra, per cert, escrita per Ed Sheeran.
0: La segona. Where do we go?
1: Seguim amb el Sonar, perquè vol trencar tots els rècords de públic i preveu aconseguir 160.000 assistents a aquest any. Hi haurà jornades amb 14 hores de música sense parar, amb noms com The Prodigy o Charlotte de White. Serà la primera edició també que es farà íntegrament a Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, sota la nova direcció i sense els fundadors del festival.
0: I la tercera. This

Joan Ferreiro actua avui al Sant Jordi Club dins del festival Guitar BCN. El concert servirà per celebrar els seus 35 anys de trajectòria musical amb la seva gira Hoy por Ayer. El concert és avui a les 9 del vespre.

0: 4 minuts i arribarem a 2:15. Anem als esports. Robert Prat, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: L'Espanyol derrota l'Atlètic Club 2-0 i trenca finalment la ratxa de 18 partits sense guanyar.
1: Els blanquiblaus deixen el descens a 3 punts amb gols de Pere Villa i de Quique García. Manolo González, tècnic de l'Espanyol.
2: Bueno, he sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur.
1: També a primera Villarreal 2, Sevilla 3, Getafe 3, Mallorca 1.
0: I el Barça, que perd el camp de l'Alavés per 1-0.
1: Amb un gol al límit de la primera part, Hansi Flick.
3: He vist moltes coses bones al meu equip, com els minuts dels jugadors que juguen menys sovint. Per mi, hem estat bé. A la primera part hem controlat el partit, i això que el partit no era fàcil perquè ells ens atacaven molt fort, ja que sí jugaven la permanència.
4: En la Liga...
1: Steisner va ser el porter del Barça, va debutar al central Álvaro Cortés.
0: I falta el Girona, que juga aquest vespre i es juga la permanència davant la Reial Societat.
1: En posicions de descens, l'equip de Mitchell necessita guanyar per sortir del penúltim lloc de la classificació.
5: Un de los partits més importants de la història del Girona. És un partit de màxima necessitat per nosaltres, que és el partit més important de la història del Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és per fer història.
1: Estuani s'infiltrarà per poder jugar, tot i que no s'ha pogut entrenar amb normalitat. Aquest Girona-Reial Societat a les 8 amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Avui també València-Rayo i Madrid-Oviedo.
0: Madrid, el Bernabéu, després que el president Florentino Pérez hagi parlat per la Sexta.
1: Assegura que les relacions amb el club blaugrana estan trencades. Insta al Barça a demandarlo.
6: Pues haría muy bien en hacerlo. Que si quiere que me tiene que demandar, nosotros, es más fácil ganar una Champions que una Liga. Durante dos décadas prácticamente se ha pagado el Barcelona, lo sé, diciendo unas cosas que luego en el juicio no se corresponde con la verdad. Pero lo que se ha reconocido el Barça es que pagó ese dinero para luchar contra el Madrid.
1: I des del Barça, Rafa Juste.
7: Patètiques i plenes de falsetats, és el que m'ha semblat.
1: Mentrestant, l'empresari Enrique Riquelme ha desvelat que està estudiant presentar-se als comicis convocats per Florentino Pérez i el PSG de Luis Enrique es proclama campió de Lliga.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio, després de l'Àgora, també parlarem, evidentment, de cuina amb la taverna. Avui parlarem amb el restaurant La Venta de Barcelona, amb el seu cuiner, Lluís Vinyes. De moment, però, sapiguem per què val la pena llevar-se amb el Joel Díaz. Bon dia, Joel.
8: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser mirar de ser una mica crítica amb aquesta alarma social que creix cada dia sobre la ignorància dels joves. Tot i que la taxa oficial de fracàs escolar es redueixi miraculosament cada any, a la vida real no hi ha setmana que no surti als mitjans un estudi o una estadística alarmant o algun professor escandalitzat pel baix nivell dels seus alumnes i cada vegada que això passa, l'opinió pública s'omple de senyors i senyores culpant els joves de tenir poca cultura de l'esforç. I sobre això, jo només voldria recordar-vos, estimats companys boomers, que si realment és veritat que els joves d'ara són ignorants o que són ganduls, o el que sigui que ens preocupi, sigui el que sigui, el que és segur és que és culpa nostra.

a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio parlem amb els Dorian. Fa més de 20 anys que són en primera línia i ara es commemora aquest aniversari amb un llibre que es diu A Cualquier Otra Parte, un dels temassos del grup, un llibre que ha fet el periodista Àlex Serrano. Avui parlem amb els Dorian a partir de les 11 i també amb el Jordi González.

0: titulars d'aquest dijous amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. Donald Trump aparca la guerra aranzelària i estén la mà a Xi Jinping.
1: El president dels Estats Units de visita oficial a la Xina assegura que els dos països tenen més interessos en comú que diferències i augura unes relacions millors que mai.
2: És un honor estar amb tu, és un honor ser el teu amic i la relació entre la Xina i els Estats Units serà millor que mai.
0: I aquí els sindicats d'educació i el departament intentaran avui acostar posicions a la taula sectorial.
3: Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions a aquesta casa.
4: No renunciarem a cap de les dues, això que quedi molt clar. Per molt que avancem en una d'elles, no signarem aquest acord. Nosaltres plantegem un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. Hem de poder aconseguir una actualització dels salaris en funció d'aquests augments de l'IPC.
3: Avui hi ha previstes aturades als centres educatius a les comarques de Girona i a la Catalunya Central.
0: La consellera d'Interior demana disculpes als docents per la infiltració de Mossos en una assemblea.
1: Núria Parlon va comparèixer ahir al Parlament al costat del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero.
5: Sí que avui demanar disculpes i demanar disculpes al sindicat educatiu.
6: Però de la mateixa manera que reconec l'error o la falta d'oportunitat, no reconec la mala fe i no reconec una actitud antidemocràtica.
1: Els grups parlamentaris consideren insuficients les explicacions i reclamen la destitució de Trapero.
0: I continuen confinades més de 1.700 persones en un creuer atracat a Bordeus per un brot de gastroenteritis que ha provocat una persona morta. A 8:45 en parlarem amb el doctor Antoni Trilla, epidemiòleg de l'Hospital Clínic.
3: Tot això mentre aquí l'alcalde de Barcelona es proposa reduir a zero el nombre de creuers que fan escala a la capital catalana. Són declaracions de Jaume Collboni i BTV.
7: Anar desincentivant econòmicament a través de la fiscalitat també aquest tipus d'estades a la ciutat.
0: Avui quedarà vist per sentència, d'altra banda, el judici pel cas Pujol.
1: Segons la defensa d'Oriol Pujol, se'ls ha perseguit pel que va representar l'expresident Cristóbal Martell, advocat del germà gran.
8: Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas, nada.
0: I a partir d'avui, els agitadors ultras Vito Quiles i Bertran Andongo tenen prohibida l'entrada al Congrés.
3: La mesa els ha retirat provisionalment l'acreditació de premsa durant 15 dies.
0: I us ho avança al matí de Catalunya Ràdio, la fruita i els cereals s'encariran fins a un 30% per l'augment de costos derivat de la guerra a l'Orient Mitjà.
1: L'augment de preu serà immediat en bon punt es facin les collites de temporada els pròxims dies. Pere Roquer, president de Saja.
9: Evidentment s'han de pujar els preus per percebre la pagesia. La xifra ha de ser corresponent a l'augment de costos que han tingut. Un 30%. Ha de pujar aquest nivell de percentatge com a mínim, però nosaltres podem continuar produint.
0: I avui també és notícia, la poesia.
3: Marta Pessarrodona obrirà avui la nova edició de Barcelona Poesia, que reivindica la diversitat de la mirada poètica.
0: I a les portades dels diaris, Marc Jurado, què tal? Molt bon dia.
10: Bon dia.
0: I trobem les disculpes de Parol i Trapero al Parlament, ara ho dèiem, i per descomptat l'afer Florentino Pérez, que encara cueja.
10: Sí, el diari ara obre edició amb el titular Parlon es disculpa, va ser un error que els Mossos s'infiltressin. El verb disculpar-se també el fa servir El Periódico i a La Vanguardia llegim un sinònim de dues paraules, que Interior demana perdó per infiltrar policies en assemblees de docents. En plana esportiva i concretament madridista, els diaris porten el nom i la foto de l'única persona que sembla que s'ha mogut de fa temps per arribar a la presidència del Madrid. La Vanguardia diu, guerra de poder, Enrique Riquelme vol ser president, El Periódico, que estudia plantar cara a Florentino, i El Mundo parla de l'anomenada Operació Quila, que desafia el Madrid de Florentino. I altres temes de portada, Trump torna a una Xina més competitiva, feia 10 anys que un president nord-americà no hi anava, és la foto principal de l'Ara, que també veiem al País, i acabem amb més esports, més enllà de la derrota estèril del Barça, llegim a La Vanguardia que el cel s'obre a Cornellà amb una victòria contra l'Atlètic. L'Ara hi afegeix que l'Espanyol té la permanència a tocar.
0: Avui a Falset es desperten amb 11 graus, al migdia arribaran els 22, a Banyoles en tenen 13, però la màxima avui no passarà dels 17. Sembla que avui encara tindrem nuvolades i ruixats, sobretot al nord del país. Hola, Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Sí, avui a la meitat nord del país podran créixer nuvolades en qualsevol moment del dia. Aquestes nuvolades deixaran ruixats al Pirineu, Prepirineu i a les comarques Girona, aquí amb temperatures que no passaran dels 15, 16, 17 graus. I, en canvi, a la meitat sud de Catalunya avui farà sol, farà vent també, amb una temperatura molt més suau.
0: I després de les disculpes de Parlon i Trapero, el comentari del dia del Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
12: Bon dia, Catalunya. A la vida, quan fots la pota o la cagues de forma monumental, el millor és reconèixer la pífia, demanar disculpes i tal dia farà un any. Núria Parlon i Josep Lluís Trapero van fer-ho en sordina i al Parlament, adduint que la infiltració de Mossos a una reunió sindical havia estat un simple error operatiu. La consellera d'Interior i el policia més famós de Catalunya deuen pensar que som una colla de tòtils, perquè encastar la bofi a reunions sindicals de manifestacions absolutament pacífiques no serà mai un afer administratiu més. És una bajanada antidemocràtica. De fet, va ser la mateixa consellera qui va dir que remodelaria el protocol de lloca amb un eufemisme prou divertit s'anomena recollida i tractament d'informació. Jo no exigiré dimissions, perquè tothom pot equivocar-se, però sí que m'agradaria poder ser que no em tractin d'idiota.

0: Tomasso, Tomasso, amb què ens despertes avui?
1: Evidentment amb la música de Frank Sinatra i un dels seus grans himnes, evidentment és My Way, i és que tal dia com avui, un 14 de maig, però de l'any 1998, moria la veu. Tenia 82 anys i es va convertir en una de les figures més importants de la música del segle XX. La seva carrera va començar als anys 30, però va ser durant les dècades dels 40 i 50 que es va convertir en una autèntica estrella internacional. Va interpretar cançons que avui dia són considerades clàssics, com ara Fly Me to the Moon, New York, New York, o evidentment My Way. Actualment el seu llegat continua molt viu.
0: I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio? Aviam,
1: a veure. Bomba. Hem parlat amb un oient que ha aconseguit que em posés vermell.
0: Home.
1: Es diu Salva.
0: Sí.
1: És advocat. I ha dit això.
2: Home, jo crec que legalment s'hauria d'advertir que Xavi Canalies provoca o pot provocar fort enamorament.
3: T'haig
2: de dir que estic profundament enamorat de tu.
1: Què m'estàs dient?
2: I avui he tingut l'oportunitat. Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
1: No m'ho diguis.
2: Ara que ja començo a estar guapo, penso dir que ara sí que em pot provocar.
1: Escolta, però això ho hem de portar a judici.
2: Home, espero guanyar, eh?
1: Home, què alegaries? Què alegaries amb tot plegat?
2: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
1: Ara s'està posant nerviós!
0: Però, sí, un moment, què vol dir que el vols portar a judici?
1: Home, que és advocat, jutjat de paraules, Però dic, a les 6 menys 5 del matí, això passa, això.
0: Sí, no, no, no, la Carla Francesc Soler és un poema, també,
4: No ha estat de xoc.
0: Vinga, on són festes avui, Carlias?
1: Avui engega la Festa Major de Nou Barris a Barcelona, 6:45, ball de la gent gran amb orquestra Fasa a la plaça de Sóller, a les 8 del vespre, Còsmic, monòlegs en perspectiva feminista a la plaça de Joaquim Serra, i a 6:45, espectacle Modulor, dansa en viu, vídeo mapatge arquitectònic, Déu-n'hi-do, això no ja pinta bé, serà al pati de la seu del districte.
0: Gràcies, Carolies. I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
3: Doncs la nova faceta de Juanma Moreno.
1: Oh, oh.

0: La Junta d'Andalusia s'ha passat al món de la música revolucionària, les xarxes, amb aquesta cançó que canta ell mateix. Primer es pensaven que era IA i després ell ha confirmat que no, que és ell mateix. Es diu Kilòmetre Sur, ha sonat durant tots els actes electorals de campanya del Partit Popular per les eleccions que, recordem, seran aquest diumenge 17 de maig.
1: Però és ell, eh? És ell que canta.
0: És ell, és ell.
1: A veure, puja mal.
2: És Andalusia, la tierra del mundo.
3: Escolta'm. No sona del tot malament.
1: No afina malament, hem de dir, eh? No afina
3: malament. Música pop de tota la vida.
1: Exacte.
3: Som d'Andalusia.
1: Vinga, va. 5 minuts i arribarem a 3 quarts.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge del David de Palafolls. Fa un mes va comprar una gelateria a Pineda de Mar i un cop adquirit el local s'ha assabentat que no té permís per mantenir la carpa que hi ha instal·lada a la terrassa. L'Ajuntament l'ha informat que l'antic propietari tampoc tenia els permisos, però aquest no li va traslladar aquesta informació al David. Ara ell demana almenys poder mantenir-la durant l'estiu per recuperar part de la inversió feta.
6: Van dir que m'intentarien ajudar, però no, l'ajuda no la trobo enlloc. Si no fico una carpa que sigui adequada i sigui forta, perquè aquí en aquesta plaça jugant a futbol i hi ha moltes pilotades i no puc ficar qualsevol parasol perquè no em vindria cap client.
5: L'Ajuntament té present la demanda del David i assegura que estudiarà si és viable.
4: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
7: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
8: Fes-te entendre amb mi, Di.
9: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
8: Crec que m'he enamorat.
9: Normal, amb aquests preus.
8: Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre 2,25 als 750 grams.
9: I els navius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
8: Que poc que costa comprar bé.
0: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. L'estancament de l'escalada del preu del petroli dona aire a les borses. Avui el barril de Brent se situa al voltant dels 107 dòlars, un 2% menys que ahir. Les borses asiàtiques operen aquest matí amb guanys. El principal índex de Xangai creix un 1%, a Seul un 0,65 i a Hong Kong un 0,40. A Europa i els parquets també van tancar la sessió en pujades, aprofitant la treva del petroli. L'IBEX ha sumat un 0,46% després de 4 dies a la baixa i avui obrirà en els 17.600 punts. A Wall Street, el bon comportament de les empreses tecnològiques va fer que ahir el Nasdaq guanyés més d'un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
10: A la Salle Campus Barcelona, el teu talent té premi. Vine a l'Open Day el 21 de maig i coneix de prop el campus, els graus en enginyeries i totes les oportunitats que t'hi esperen. Beques per talent, projectes reals amb empreses i un networking internacional. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
11: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
4: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Compareix Florentino Pérez en directe a la tarda de Catalunya Ràdio.
12: A ver, esa niña, joder, que no, que tiene derecho a hablar. Una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol. Pero bueno, solo ha ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. Me tendrán que echar a tiros.
1: La tarda, el programa que no vols que s'acabi.
4: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
12: Estaría aquí toda la tarde porque me lo estoy pasando muy bien.
13: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
4: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Donald Trump aparca la guerra aranzelària en la seva reunió amb Xi Jinping.
14: El president dels Estats Units s'ha reunit a Pequín enmig de la tempesta econòmica que ha provocat la guerra a l'Iran. El president dels Estats Units ha estès la mà al seu homòleg xinès i ha augurat que les seves relacions milloraran i seran com no s'han vist mai.
15: És un honor estar amb tu, és un honor ser el teu amic i la relació entre la Xina i els Estats Units serà millor que mai.
14: Xi Jinping coincideix a fer d'aquest 2026 un any històric per les relacions entre els dos països.
1: Aquí els sindicats d'educació i el departament es reuneixen avui a la taula sectorial per intentar reconduir les negociacions que continuen estancades.
14: El govern anirà amb una proposta sobre educació inclusiva, una de les tres reclamacions dels sindicats. Ho avançava la consellera Esther Niubó a Doscat.
16: Amb alguna proposta. En l'àmbit de la inclusió. Pensem que aquí pot haver-hi doncs, l'espai per generar consens que necessitem.
14: Pel sindicat majoritari USTEC hi ha dues línies vermelles, una és aquesta, l'escola inclusiva, i l'altra, la recuperació del poder adquisitiu, tot plegat enmig d'un cicle de vagues que no s'atura i que continua avui a les comarques de Girona i a la Catalunya central. D'altra banda, l'àrea d'inspecció del Departament d'Educació ha comunicat a diversos centres que els claustres no poden debatre mesures com la de no participar en colònies o sortides escolars. El sindicat CGT ho considera un intent de coacció i la plataforma Aturem Sortides i Colònies també ho critica.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana disculpes als mestres per l'operació en què dues agents dels Mossos es van infiltrar en una assemblea de docents.
14: Admès que, tot i fer-se d'acord amb la norma, es va plantejar malament. Ho deia el Parlament ahir en el marc de la Comissió de Seguretat, acompanyada del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, que ha assegurat que es modificaran els procediments.
16: Sí que avui demanar disculpes i demanar disculpes al sindicat educatiu.
17: Però de la mateixa manera que reconec l'error o la falta d'oportunitat, no reconec la mala fe i no reconec una actitud antidemocràtica.
14: També ha anunciat una investigació reservada dins del cos. Sí, com sigui, les disculpes i explicacions de la consellera d'Interior i del director general dels Mossos no han convençut ni els socis parlamentaris d'Illa ni tampoc la majoria de l'oposició que reclamen el cessament de Trapero.
1: Més de 1.700 persones continuen confinades en un creuer atracat a Bordeus, a França, per un brot de gastroenteritis que ha provocat un mort.
14: La víctima era un passatger britànic de 90 anys i també hi ha una cinquantena de persones amb símptomes. De moment, les primeres proves han descartat el norovirus i tampoc es relaciona el cas amb l'antivirus. Mentrestant, el passatger espanyol del creuer Ondius amb antivirus continua aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid i amb símptomes lleus, tot i que evoluciona favorablement després de rebre oxigen. Sanitat, mentrestant, estudia que els confinats que donin negatiu després de 28 dies puguin acabar la quarantena a casa amb seguiment mèdic. D'altra banda, la pacient francesa relacionada amb aquest brot continua en estat crític a París.
1: Encara sobre creuers, però des d'un punt de vista turístic, Jaume Collboni vol reduir a zero el nombre de creueristes que fan escala a Barcelona.
14: I la manera de fer-ho és augmentar la pressió econòmica amb la taxa turística. L'alcalde de Barcelona va anunciar ahir que els creueristes que només passen unes hores a la ciutat hauran de pagar 8 euros de taxa turística municipal. Són 3 euros més dels que paguen ara i és el màxim que els pot imposar. Collboni també diu que parlarà amb la Generalitat per poder pujar la taxa encara més. Ho justificava així a BTV.
18: Finançar amb aquests recursos de l'impost turístic que pagaran els creueristes els recursos que consumeixen a la ciutat i un altre que és anar desincentivant econòmicament, a través de la fiscalitat, també aquest tipus d'estades a la ciutat.
14: Segons les últimes dades del Port de Barcelona, l'any 2023 van fer escala a la ciutat prop d'1.700.000 creueristes. Això és gairebé el mateix nombre d'habitants que té Barcelona.
1: Més notícies. Més del 70% dels ciutadans defensa que sigui obligatori identificar-se per participar a les xarxes socials.
14: Ho diu la primera enquesta sobre percepció social dels drets digitals feta a l'Estat espanyol, que també revela que el 95% considera que els menors estan desprotegits a internet. Jordi Muñoz és el professor de la UB i autor de l'estudi.
19: Hi ha una demanda ciutadana que crec que ens ha sorprès bastant a l'equip de recerca perquè és bastant sòlida, de protecció de drets, de regulació de les xarxes, de regulació de la difusió d'informació i també de protecció, sobretot en el cas dels menors. És un dels consensos més grans que hem trobat mai en cap pregunta d'enquesta.
14: Les dades es van presentar ahir en la primera trobada internacional pels drets digitals, que es fa fins avui a la Llotja del Mar de Barcelona.
1: La Comissió Europea vol simplificar els viatges en tren entre països i proposa crear un bitllet únic per poder viatjar amb diverses companyies pels diferents estats europeus.
14: La iniciativa vol que els operadors venguin als seus webs els bitllets d'empreses competidores. També planteja protegir els viatgers si perden alguna connexió. Ho ha explicat el comissari de transport Apostolos Tsitsikostas.
20: Si alguna cosa surt malament, si el primer tren, per exemple, arriba tard i es perd una connexió, els passatgers estaran protegits del tot, amb assistència, trajectes alternatius, reemborsament o compensacions.
14: Ara els estats han de negociar la proposta al Parlament Europeu.
1: El nou hospital de Calella al Maresme estarà llest al 2031.
14: La reforma costarà 83 milions d'euros i el centre duplicarà l'espai que ocupa actualment.
1: Calella, Marta Vallès.
21: L'hospital ha quedat antiquat i és urgent una reforma que fa anys que es demana. Marc Buch, alcalde de Calella.
22: Com un país que creu doncs, amb el dret a la salut i amb l'estat del benestar, ens toca tenir unes instal·lacions sanitàries i uns hospitals de primera divisió. I actualment, doncs, tots sabeu que no el tenim de primera divisió, però d'aquí uns anys doncs, ho serà. Per què ens ho mereixem? Perquè això és un deute històric. Si ara sortíssim d'aquí, anéssim a fer una volta, hi ha moments que fins i tot, no? A vegades, ostres, fa com mitja cosa, no? Ensenyar com tenim l'hospital.
21: La reforma integral permetrà ampliar els llibres llits d'hospitalització, duplicar els quiròfans i ampliar també els boxes d'urgències. El centre és l'hospital de referència per més de 200.000 persones de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Des de Calella, Marta Vallès, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: L'Ajuntament de Badalona preveu reobrir el pont del Petroli a la tardor. Les obres començaran al juny, tindran un pressupost de 4 milions d'euros i mentre duri la rehabilitació, tota la zona del voltant del pont, tant per mar com per terra, estarà tancada i no s'hi podrà accedir.
14: Són uns treballs molt complicats perquè el pont és en una zona molt vulnerable. L'objectiu, a banda de rehabilitar-ho, és que pugui suportar un altre temporal com el Glòria. Les obres es faran tant per mar com per terra i afectaran tota la zona del voltant. Xavier García Albiol és alcalde de Badalona.
2: Durant tot aquest període d'obres, l'espai quedarà completament vallat i balisat i, per tant, tant per mar com per terra no s'hi podrà accedir per motius de seguretat.
1: I a partir d'avui es reforça de manera progressiva el servei d'autobús de Berga a Barcelona amb més viatges directes.
14: Una demanda llargament reivindicada pels usuaris de la línia perquè no tenen alternativa del tren.
1: Berga, Nàtia Dell.
3: A partir d'ara hi haurà 4 expedicions més d'anada i tornada a Barcelona i la majoria seran directes que sortiran a primera hora del matí per la gent que va treballar o estudiar a la capital. La consellera de Territori és Sílvia Paneque.
6: L'equilibri territorial passa per tenir habitatge i per tenir bones comunicacions. Avui fem un pas endavant. Hem de continuar treballant. De ben segur que hi haurà demandes que hem de continuar treballant.
14: Des de Berga, Nàtia Dell, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I la crònica cultural avui l'hem de començar parlant de Marta Pessarradona perquè obrirà la nova edició de Barcelona Poesia que reivindica la diversitat de la mirada poètica, Marta Viana.
23: Des d'avui fins al 21 de maig, el festival desplegarà el seu extens programa d'activitats amb la presència de veus destacades com Carles Rebassa, Biel Mesquida, Emma Vilarassau, Josep Maria Flotats i Marina Rossell.
1: Montse Pujol.
24: Durant 7 dies, Barcelona Poesia tornarà a portar la paraula poètica a tots els espais de la ciutat en forma de recitals, rutes literàries, espectacles musicals i xerrades, a més de taules rodones. L'edició d'aquest any reivindica la diversitat de la mirada poètica. Hi haurà homenatges a grans noms com Blai Bonet, Clementina Arderiu i Joan Alcover, a més d'un component musical amb música de Ferran Palau, Marina Rossell o Eduard Iniesta, entre d'altres. Els escenaris principals del festival seran els habituals i també s'incorporaran d'altres com el Jardí de la Fundació Muñiz Ramonet i l'Ateneu Barcelonès. Montse Pujol pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: A Canes, nova cita pel cinema català.
23: Un estudi de Barcelona, Universe, ha presentat la competició oficial de cinema immersiu de Black Mirror Experience, el primer capítol d'aquesta famosa sèrie britànica que es viu, en aquest cas, en primera persona.
1: Crònica de l'enviat especial a Canes, Marc Garriga.
25: El cofundador de l'estudi Universe, Frederic Sanz, ha explicat a Drescat.info quin és l'objectiu d'aquesta proposta.
26: La experiència té una part física i una part virtual i és com un episodi de Black Mirror, però amb una diferència molt important, que no està a la pantalla, sinó que tu estàs dins de l'experiència. I també és molt, molt Black Mirror, perquè té aquests elements de sorpresa de Black Mirror, té aquest humor negre una mica de Black Mirror, i té un final que et deixes una mica així, pensant què estem fent amb la IA i la nostra identitat i tot això.
25: Després de Canes, The Black Mirror Experience viatjarà a Montreal, al Canadà, i després a Nova York, Madrid, i esperen ben aviat a Barcelona. Des de Canes, Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: I un adéu a mort als 74 anys, Tània Doris, una de les reines del paral·lel barceloní durant diverses dècades.
23: La vedet va ser una de les estrelles del Teatre Apolo, on va protagonitzar moltíssims espectacles. Va debutar als 17 anys després que la descobrís l'empresari Matías Colsada, que va ser la seva parella no oficial durant 50 anys. Retirada des de fa més d'un quart de segle, va protagonitzar al llarg de la seva trajectòria obres de revista com Seductora, que també va presentar a Madrid, o Deseada, al costat de Luis Cuenca i Pedro Peña. També va fer diverses pel·lícules i va protagonitzar Les alegres xiques de Colsada. Entre les últimes obres en què va participar destaca Taxi a l'Apolo, la 1993.
1: I els esports, Robert Prat.
27: L'Espanyol guanya l'Atlètic Club 2-0, s'allunya 3 punts del descens, el Girona penúltim a la Lliga, rep avui la Real Societat a partir de les 8, el Barça que perd al camp de l'Alavés per 1-0, mentre que Florentino Pérez declara trencades les relacions amb el Barça, amb noves declaracions a la Sexta, i insta el club blaugrana a demandar-lo.
1: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
0: Era molt difícil que el president del Madrid igualés la roda de premsa de dimarts, però hem de confessar que aquest nou Florentino sense filtres es fa escoltar. El to era un altre i l'interlocutor li semblava més agradable, però l'argumentari va ser similar. El gran comodí va tornar a ser Negreira, que s'arrossega de fa 3 anys però que per Florentino és una cosa de fa pocs mesos. Cap novetat, més enllà que ara ja sabem també que el papa vol anar al Bernabéu i que els veïns de l'estadi deuen ser de l'Atlético perquè no volen places de pàrquing. Per cert, 24 hores després, ningú proper a Florentino ha estat capaç d'explicar-li que dir-li niña a una periodista de 54 anys és condescendent i masclista. Potser perquè es va quedar allà, el 2006, quan va plegar per primer cop per consentir els futbolistes, tot i que ara diu que no, que va ser perquè tenia massa feina.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
5: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
7: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Soc l'Eloi Cordomiro, del Departament de Meteorologia. Ara mateix tenim 6 graus a Valldumà, a Noguera, 13 a l'Escala i 12 graus a Santa Coloma, a Cervelló. Avui s'esperen dos tipus de temps. A la meitat nord, possibilitat que vagin creixent nuvolades en qualsevol moment del dia, i amb alguns ruixats al Pirineu, Prepirineu i a les comarques de Girona, difícilment a la resta. A la meitat sud, farà vent, vent de mestral, que escombrarà bona part dels núvols i s'imposarà el sol. Aquí les temperatures seran una mica més suaus. Demà divendres tindrem una profunda refrescada amb núvols a tot arreu, més possibilitat de ruixats, però a partir del cap de setmana sembla que tornarà a fer més sol.
8: Bo? I la brasa ja està encesa. A Bonpreu i Esclat ho tenim tot per a la barbacoa. Els bàsics infal·libles, botifarra, xurrasco, xai, els millors elaborats, broquetes o una hamburguesa de vaca bruna del Pirineu. I per als més gourmets, carn madurada. A Bonpreu i Esclat trobaràs tot el que necessites per a la teva barbacoa.
9: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
10: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
11: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
12: A partir de 8:45, obrirem l'àgora analitzant les explicacions que va donar ahir en una entrevista al president del Real Madrid, Florentino Pérez. També parlarem amb l'epidemiòleg Antoni Trilla sobre el brot de gastroenteritis en un creuer atracat a Bordeus.
28: I a les 9, les reaccions a les disculpes de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, per la infiltració policial en una assemblea de docents. En parlarem amb la diputada d'Esquerra, Esther Capella, i el diputat de la CUP, Xavier Pellicer.
12: A 10:15, Àgora Esportiva amb Ramon Besa, Laia Tudel, Joel Díaz i Carme Barceló.
28: I a 11:00, entrevista a Dorian. Parlarem amb Marc Healy i Beli Hernández sobre el llibre A Qualquier Otra Parte, que repassa els 20 anys de trajectòria de la banda.
12: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
1: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
29: Ahir vam endinsar-nos en l'esperpèntica i tabernària roda de premsa del president del Madrid, Florentino Pérez, que ha generat un rebuig inèdit a la premsa espanyola, tot i que manté els suports de sempre.
30: Florentino Pérez, más fuerte que nunca.
1: Josep Pedrerol, què tal? Bon dia.
30: I sóc del Barça, eh?
29: Sí, sí, sí, home, i tant, ho sabem tots, Pedrerol.
30: Bon dia, buenas noches, bienvenidos al Chiringuito, bienvenidos al Chiringuit. Exclusiva, sí va, sí va, sí va, sí va. Ya nadie habla de la Liga, del Barça, el mundo entero aplaude la comparecencia de Florentino Pérez.
29: No, no sé si aplaude, eh? No, Dios, sé si és la paraula.
30: Qué discurso, sí, qué locución, sí, qué capacidad oratoria. Sí. El mundo no asistía a un evento como este desde que Martin Luther King pronunció lo de I have a dream,
29: sí, igual.
30: Desde que Winston Churchill llamó la resistencia a la Segunda Guerra Mundial. Ayer vi gente con lágrimas en los ojos mientras Florentino Pérez decía verdades como puños.
29: Sí, pero escúchame una cosa, Pedrerol.
30: Te callas, respeta, ¿vale? Respeta. Ya era hora que alguien le pintara la cara a la prensa, a Relaño, a Juanma Castaño, a una mujer que...
29: Cap a 11:15, més temes pendents.
1: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Aixita Robert.
2: Avui pot ser un bon dia per continuar amb la ratxa de recomanació de lectures per nens. En aquest cas he descobert els contes infantils de la pintora i escriptora surrealista Leonora Carrington. Encara no han estat traduïts al català, però existeix una edició en castellà titulada Leche del sueño. Són uns relats magnífics, estranys, tendres, i estan publicats amb unes il·lustracions molt maques a l'editorial mexicana Fondo de Cultura Econòmica. Els podreu trobar o demanar-los a qualsevol llibreria del vostre barri.
1: I el segon, la Llucia Ramis.
4: No sé com sé que avui fa just 165 anys va caure un meteorit al terme municipal de Canyelles, en el límit amb Vilanova i la Geltrú. Era un dimarts quan, cap a 2:15 del migdia, es va sentir un soroll com d'una canonada, seguit d'altres semblants a uns trets de fusell, i llavors es va veure un núvolet blanc, segons les cròniques de l'època. El meteorit va rebre el nom de Canyellita i se'n conserven 14 fragments. El més gros pesa 553 grams. Avui pot ser un bon dia, no perquè torni a caure un meteorit, sinó per escoltar de Maria Arnal i Marcel Bagés, Meteorit ferit.

0: Molt bon dia a tothom. Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio en un dijous que tindrem sol, però tindrem vent també, sobretot a la meitat sud de Catalunya. Al nord, inestabilitat i fresqueta. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui a moltes comarques del Pirineu i de Girona no passaran dels 15, 16 o 17 graus amb possibilitat de ruixats. En canvi, a la meitat sud de Catalunya avui bufarà vent de mestral que s'endurà els núvols i el temps serà molt més assolellat i suau. I compte demà divendres perquè farem un pas cap a l'hivern. D'aquí uns minuts ho expliquem.
0: Gràcies, Eloi. Dijous clau també en una altra qüestió, com són les mobilitzacions del sector de l'educació. Avui, nova tongada de les vagues territorials, avui a les comarques de Girona i la Catalunya central. Però mentre això passi, mentre hi hagi aquesta mobilització, aquest matí, el departament es reuneix la Conselleria d'Educació amb tots els sindicats, els que van firmar l'acord amb el govern i els que no.
2: L'aspecte que interpel·la el conjunt de la comunitat educativa i que té uns efectes importants és els professionals de suport a l'escola inclusiva. Però aquí ens sembla que aquí pot ser l'aspecte en què podem generar el consens necessari per poder avançar.
0: És el que deia la consellera Niubó, que assegura que anirà amb aquesta trobada amb una nova proposta sobre l'escola inclusiva. L'USTEC ja ha dit que per aixecar les protestes també cal una millora de salaris. En temps d'àgora parlarem d'aquesta qüestió i també parlarem de les disculpes que ahir va fer la consellera Núria Parlon i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero.
3: El primer que haig de fer és demanar disculpes pel malentès que ha provocat.
4: Però de la mateixa manera que reconec l'error o la falta d'oportunitat, no reconec la mala fe i no reconec una actitud antidemocràtica en aquella operativa.
0: Així es van disculpar ahir per la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors, unes disculpes que arriben sis dies després que es fes públic i que no han convençut l'oposició que demana cessaments. Avui en parlem al Matí de Catalunya Ràdio amb els diputats d'Esquerra i de la CUP, Esther Capella i Xavier Pellicer. Això a Catalunya, però la fotografia a nivell internacional l'hem tinguda aquesta matinada a la Xina. Aquest era el moment en què Donald Trump es saludava amb Xi Jinping. Els líders de les dues principals economies del món tenen a l'ordre del dia d'aquesta cimera que s'està fent a Pequín. Ja s'han fet una primera reunió, avui superant, però a l'agenda del dia, dèiem, hi ha la intel·ligència artificial, Taiwan, un tema molt, molt, molt espinós, òbviament, els efectes econòmics de la guerra de l'Iran. De moment, tot són bones paraules.
5: We're going to have a fantastic future together. It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend.
0: És un honor estar amb vosaltres, és un honor ser els vostres amics. Tindrem un futur fantàstic plegats. La relació serà la millor de la història, ha dit Donald Trump amb la seva grandiloqüència habitual quan ha arribat a la Xina i abans d'aquesta primera reunió amb el president Xi Jinping. Aquest serà un dels temes del dia i avui també parlarem d'aquest brot d'antivirus que continua a la situació una mica com estava, però d'aquest brot també de gastroenteritis que tenim amb un creuer que està atracat ara mateix a Bordeus.
6: Jusqu'à Bordeaux. À son arrivée, il comptait alors 80 passagers souffrant de troubles gastro-intestinaux.
0: 1.700 persones confinades en aquest vaixell per un bot de gastroenteritis que ha deixat una persona morta. Avui en parlarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb el doctor Antoni Trilla. I una mica més tard, a partir de les 10, Àgora Esportiva per parlar del Barça i de l'Espanyol.
7: Quique, entra sol a l'àrea! Quique!
0: Finalment, l'Espanyol ha trencat la ratxa de 18 partits sense guanyar, 2-0 amb l'Atlètic Club i s'assegura una mica la permanència. No matemàticament, però fa un pas endavant molt important. Avui, el Girona, ja en zona de descens, partit clau contra la Real Societat, a les 8, el podreu seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I també serà interessant a veure com rep avui el Santiago Bernabéu al Madrid.
8: Va a venir Mou, va a venir el... Primero esto no toca, pero es que después no soy yo el que pone... Tenemos un director general...
9: Claro,
8: hombre,
9: claro,
8: yo claro que tengo que dar mi opinión, pero
9: quiero decir... El entrador lo ficha el presidente.
8: ¿No es verdad?
9: Siempre.
8: Pero bueno, madre mía. Però sí, a lo mejor el que menos sabe d'entrenadores soy yo.
0: Entrevista de Florentino Pérez d'aquesta nit a la Sexta, després del terrabastall de la seva roda de premsa, que també comentarem avui amb el Ramon Besa, la Laia Tudel, el Joel Díaz i la Carme a Barcelona. Tot això el dia que avui a Castellcí, al Moianès, el sol ha sortit quan passaven 3 minuts de 6:45 del matí i a la Fatarella, a la Terra Alta, es pondrà quan en passin 9 de les 9 del vespre. Benvinguts al nou matí, molt bon dia a tothom.
10: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Marta Pascal, Joan Puigcercós, Ignacio Rigau i Jofre Llombart.

0: De moment a les 7 i 5 minuts, Sílvia Solanes, Francesc Soler, Pol Foradada, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Cordialitat.
2: Entre Trump i Xi Jinping en la primera reunió entre els dos mandataris, aprofitant la visita del president nord-americà al gegant asiàtic. Tots dos han aparcat les diferències, com a mínim, davant les càmeres.
3: El president xinès ha demanat a Trump ser socis i no rivals, subratllant que els interessos que tenen en comú superen les diferències i que una relació estable beneficia les dues parts. Trump ha pronosticat que tindran un futur fantàstic plegats.
0: Pequín, Francesc Canals.
4: Un Xi Jinping relaxat, fins i tot somrient en algun instant en la cerimònia de benvinguda a Donald Trump a la plaça de Tiananmen, ja mostra la voluntat de les dues potències de presentar aquesta cimera en positiu malgrat les profundes diferències. Un aire distès en el president xinès combinat amb paraules emfàtiques pròpies d'aquest tipus de trobades per part de Donald Trump.
5: És un honor estar amb tu, és un honor ser el teu amic, i la relació entre la Xina i els Estats Units serà millor que mai.
4: Aquesta serà la cimera més important mai celebrada, un futur fantàstic junts, és un honor ser el vostre amic, i les relacions entre tots dos països seran millor del que han estat mai. Xi Jinping també ha traslladat l'afany, ha dit, de fer del 2026 un any històric per al futur de les relacions entre la Xina i els Estats Units. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Més influent.
6: La Xina gràcies a la guerra a l'Iran. Aprofitant la cimera que ara ens explicava el Francesc, el Washington Post publica avui un informe d'intel·ligència que conclou que el conflicte està consumint recursos militars de Washington, mentre que Pequín està ampliant la seva influència en mercats energètics i la seva presència comercial en països del Golf Pèrsic.
2: El vicepresident nord-americà J.D. Vance ha tornat a dir en les últimes hores, sense concretar, que hi ha hagut avenços en les negociacions amb l'Iran.
0: Anti-Trump.
3: El president Salvador Illa es reuneix avui amb el governador de Califòrnia, el principal bastió progressista contra les polítiques reaccionàries de l'administració Trump.
0: Enviat especial a San Francisco, Albert Prat.
7: Salvador Illa exhibirà el seu discurs anti-Trump al costat de la vicegovernadora de Califòrnia, tot i que el seu pla inicial era fotografiar-se amb Gavin Newsom, el governador d'aquest estat que està cridat a plantar cara al president nord-americà. Aquest dimecres, rodejat d'emprenedors catalans instal·lats a Silicon Valley, Illa s'ha mostrat confiat que Catalunya serà puntera en tecnologia.
8: Catalunya s'ha de treure els complexes de sobre. I nosaltres hem de liderar aquests propers 10 anys sense demanar permís a ningú. És que no hem de demanar permís a ningú.
7: Des de San Francisco, Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Escola inclusiva.
6: De les tres reclamacions que els sindicats majoritaris de l'ensenyament fan al Departament d'Educació, que són millora de salaris, abaixar ràtios i més recursos per a l'escola inclusiva, la consellera Niubó avança que la taula sectorial d'educació d'aquest matí hi portarà una nova proposta sobre l'última carpeta, l'escola inclusiva.
2: La reunió dels quarts de 10 arriba enmig de la nova onada de protestes que avui afecten les comarques de Girona i a la Catalunya central. Els sindicats avisen que també és imprescindible parlar de la millora de les condicions laborals.
0: Més detalls, Maria Costa.
9: La portaveu Iolanda Segura diu que són dues qüestions irrenunciables.
10: No renunciarem a cap de les dues, això que quedi molt clar. Per molt que avancem en una d'elles, no signarem aquest acord. Nosaltres plantegem un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. Hem de poder aconseguir una actualització dels salaris en funció d'aquests augments de l'IPC.
9: El sindicat demana incorporar un tècnic d'educació infantil per cada aula i un integrador social a cada centre educatiu, incrementar un 15% el personal d'atenció educativa i docent especialista en l'educació inclusiva el curs que ve i que aquests professionals es puguin anar augmentant fins a un 50% en els propers 4 anys. També una reducció de ràtios als centres d'educació especial i un pla de ràtios de 15 alumnes a primària i 20 a secundària. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: No n'hi ha prou.
3: Tots els partits parlamentaris, també els socis de govern, veuen insuficients les disculpes de Parlon i Trapero sobre la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de mestres.
6: Parlon afegeix que es revisaran els protocols interns per tal de restringir aquestes accions que Trapero, això sí, insisteix a apuntar que són plenament legals.
0: Barcelona, Txell Vallespí.
11: Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP creuen que Parlon i Trapero es queden curts demanant disculpes per una acció que titllen d'inadmissible en democràcia i reclamen que rodin caps. Sentim Josep Rius, Laia Canyigaral i Andrés García Berrio.
12: Han de dimitir. I si no volen plegar, el president Illa els haurà de cessar. Perquè si no ho fa, voldrà dir que avala que es vulnerin, que es limitin aquests drets fonamentals en uns mestres que són els que eduquen els nostres fills.
13: Pensem que això no és suficient i que la rectificació i l'assumpció de responsabilitats ha d'anar molt més enllà.
14: Estem tornant a veure coses que feia molt temps que no veiem. Ens tornem a reiterar en què demanem el cessament del director general de la policia.
11: El PP ha defensat que els Mossos recollint informació s'ha desmarcat de les dimissions. Tampoc ha demanat demanat cessaments Vox, tot i que tilla la infiltració d'Anyap. Txell Vallespí pel matí de Catalunya Ràdio.
0: S'encariran
2: la fruita i els cereals un 30% per l'augment de costos derivat de la guerra a l'Orient Mitjà. Us ho avancem al matí de Catalunya Ràdio. El motiu principal és l'escassetat i l'encariment dels fertilitzants. Pere Roquer, president de l'Associació Agrària Saja.
1: Aquest augment de costos, tant amb adobs com amb fitosanitaris i els hidrocarburs també, és impossible de mantindre. O sigui, evidentment s'han de pujar els preus que ha de percebre la pagesia. La xifra ha de ser corresponent a l'augment de costos que hem tingut, un 30%. Ha de pujar aquest nivell de percentatge com a mínim per nosaltres poder continuar produint.
3: Unió de Pagesos constata que la falta d'adob pel tancament de l'estret d'Hormuz ha fet caure un 20% la producció d'aliments.
0: Feina per fer.
6: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, reivindica el fet que Espanya tingui un govern de coalició progressista en l'actual context mundial i afegeix que de la feina que tenia previst fer encara està a mig camí.
15: Lo normal no es lo que pasa en España. Y hay que cuidarlo. Y hay que protegerlo. Y tiene que pervivir más allá del año 2027. Yo siempre digo lo siguiente, yo estoy a mitad de tarea.
2: Paraules de Sánchez a la recta final de la campanya de les eleccions andaluses. Avui aniran Zapatero, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal.
0: I acosten posicions.
3: Junts i el govern espanyol per aprovar deduccions fiscals en la compra d'habitatge o el lloguer d'un pis després que a finals d'abril els juntaires tombessin al Congrés un decret sobre aquesta matèria. Carlos Cuerpo, ministre d'Economia.
16: Hemos encontrado acuerdos en materias donde el punto de partida era incluso más alejado. Estoy pensando, por ejemplo, en materia fiscal. Pues, por supuesto, yo creo que hay aquí un ámbito de acuerdo. Digo aquí en Barcelona.
0: 200.000.
6: Són les llars que reben el bo social elèctric a Catalunya. El 38% són famílies nombroses i monoparentals. És un descompte a la factura de la llum per a nuclis vulnerables. Catalunya té una de les taxes de beneficiaris més baixes a tota Espanya.
0: Sense escales.
2: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol acabar amb els creueristes que facin escala per passar només unes hores a la capital catalana. L'any 2023, 1.700.000 creueristes van ser a Barcelona sense fer-hi nit. Per l'any que ve, proposa apujar de 4 a 8 euros la taxa que paguen aquests turistes. Ho ha dit en una entrevista a BTV.
17: Finançar amb aquests recursos de l'impost turístic que pagaran els creueristes els recursos que consumeixen a la ciutat, i un altre que és anar desincentivant econòmicament a través de la fiscalitat també aquest tipus d'estades a la ciutat.
0: Símptomes lleus.
3: El passatger espanyol de Londius, contagiat per antivirus, segueix aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Evoluciona favorablement després de rebre oxigen. Els altres 13, entre els quals hi ha 5 catalans, continuen en quarantena preventiva sense símptomes i sense donar positiu. La pacient francesa, en canvi, continua en estat crític a París.
0: 1.700.
6: Són les persones que continuen confinades en un creuer que està atracat al port de Bordeus, a França, per un brot de gastroenteritis que ha provocat un mort. La víctima tenia 90 anys. També hi ha unes 5 quarantena de persones amb símptomes.
2: El vaixell va arribar dimarts a la nit a Bordeus des de Brest, a 1.200 passatgers, majoritàriament britànics i irlandesos, i més de 500 tripulants. Les autoritats sanitàries investiguen l'origen del brot, que no relaciona en cap cas amb l'antivirus.
0: I últim dia.
3: Després de 38 sessions, el judici contra la família Pujol quedarà avui vist per a sentència. La defensa d'Oriol Pujol ha aprofitat l'al·legat final per denunciar que se'ls ha perseguit judicialment.
0: Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebella.
18: Francesc Sánchez, advocat d'Oriol Pujol, ha explicat que des del 2009 aquest va prescindir dels fons econòmics d'Andorra, per això en la petició de pena els germans Pujol, de 8 a 29 anys de presó, hi veu un rerefons polític.
19: Es que hay una persecución por ser vos quien sois, porque el señor Pujol fue el presidente durante muchos años de la Generalitat de Catalunya y padre espiritual de una forma de entender el país.
18: Per Cristóbal Martell, advocat de Jordi Pujol Ferrusola, durant el judici no s'ha provat cap dels delictes atribuïts per la Fiscalia, però sobretot la presumpta corrupció política.
20: Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas, nada.
18: Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Torna.
6: Coldo García davant d'un jutge una setmana després que s'acabés el judici del cas de les mascaretes. L'exassessor del ministre Ábalos anirà de la presó de Soto del Real als tribunals per declarar sobre una altra adjudicació de material sanitari durant la pandèmia.
0: Prohibida l'entrada.
2: A partir d'avui, els agitadors Vito Quiles i Bertran Nondo no podran entrar al Congrés amb la desacreditació de periodistes. La mesa els l'ha retirat provisionalment pels aldarulls que sovint provoquen amb diputats. advocats i altres periodistes i per saltar-se les normes de la cambra.
0: Un únic bitllet.
3: La Comissió Europea vol simplificar els viatges en tren entre països i proposa crear un bitllet únic per poder viatjar amb diverses companyies pels diferents estats. Apostolos Tsitsikostas, comissari de transports.
5: If something goes wrong,
21: si alguna cosa surt malament, si el primer tren, per exemple, arriba tard i es perd una connexió, els passatgers estaran protegits del tot, amb assistència, trajectes alternatius, reemborsament o compensacions.
3: Ara els estats han de negociar la proposta al Parlament Europeu.
0: I primera vegada.
6: Primer cop que hi haurà un espectacle al descans a la mitja part de la final de la Copa del Món de Futbol aquest any, aquest estiu, als Estats Units, Mèxic i Canadà. Serà el 19 de juliol al MetLife Stadium a Nova Jersey. Hi actuaran Shakira, que ha fet la cançó del Mundial, i artistes com Madonna o BTS.
0: I emociona.
2: Jofre Verdaguer amb el doble homenatge al seu pare i a Serrat en un concert a la sala Paral·lel 62. Ha repassat cançons al seu repertori al costat de convidats com Joan Manuel Serrat, Beto, Guillem Roma.
0: I nova edició.
3: Marta Pessarrodona donarà el tret de sortida a una nova edició de Barcelona Poesia. Des d'avui fins al 21 de maig hi podrem sentir veus com les de Carles Rabassa, Vial Mesquí, Dema Vilarassau, Josep Maria Flotats i Marina Rossell.
0: I en esport, Robert Prat, bon dia.
22: Bon dia.
0: Robert Prat, deixa'm dir bé. I guanyen.
22: Després de 18 partits sense fer-ho, l'Espanyol derrota 2-0 l'Atlètic Club, gols de Pere Milla i Quique García, Manolo González, Zegni Blanquiblau.
23: Bueno, he sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur.
22: El Barça perd al camp de l'Alavés 1-0, el Girona amb la permanència en joc rep a les 8 la Real Societat.
0: I torna.
22: Florentino Pérez, declaracions a la Sexta.
24: Bueno, la relació està completament rota. Porque yo cuando me enteré esto, que no me enteré hace mucho, pues no quiero tener relación con un club que ha pagado a los árbitros durante 2 décadas. Es que no quiero tener relaciones. Quiero que la justicia actúe en este caso.
0: I avui ha nascut la Sara amb 3,742 quilos a l'Hospital Universitari de Vic i la Martina amb 3,240 quilos a la Clínica Corachán de Barcelona. Benvingudes i enhorabona a les famílies.
25: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Com anem? Bon dia. Passant 2:15. Us informa Marc Jurado. Notícies a aquesta hora de les comarques de Barcelona, el Camp de Tarragona i l'Ebre. Tenim 9 graus a Manresa, 11 a Falset, 14 a Reus i 15 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
26: Bon dia. Doncs a aquesta hora ja tenim les retencions habituals, sobretot a l'entorn de Barcelona. Les més destacades a la Ronda de Dalt des de Trinitat fins Vall d'Hebron, sentit Llobregat, i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, també sentit Llobregat. Trams amb intensitat també d'entrada a la capital, a la 2 des de Pallejà, la B23 des de Molins de Rei i la C58 i la C33 d'entrada cap al Nus de la Trinitat.
3: I parlant de mobilitat, a partir d'avui es reforça de manera progressiva el servei d'autobús de Berga a Barcelona amb més viatges directes.
27: Una demanda llargament reivindicada pels usuaris de la línia perquè no tenen l'alternativa del tren.
3: Berga, Nàtia Dell.
28: A partir d'ara hi haurà 4 expedicions més d'anada i tornada a Barcelona i la majoria seran directes que sortiran a primera hora del matí per la gent que va treballar o estudiar a la capital. La consellera de Territori, Sílvia Paneque.
29: L'equilibri territorial passa per tenir habitatge i per tenir bones comunicacions. Avui fem un pas endavant. Hem de continuar treballant. De ben segur que hi haurà demandes que hem de continuar treballant.
28: Des de Berga, Nàtia Dell, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: Falset, el Priorat acollirà un nou centre de recerca enològica que vol ser la referència a Catalunya en innovació vitivinícola. Tarragona, Manel Sastre.
30: Es tracta d'Enolab.cat, una infraestructura impulsada pel Departament de Recerca i Universitats amb una inversió de 4 milions d'euros que vol estar operatiu d'aquí 2 anys i que integrarà recerca científica i anàlisi de dades. Joan Manuel Albacete és el director general de Vitec, el centre tecnològic del BID de l'IRTA.
31: De la necessitat d'acostar la ciència al sector, traduint-la en eines pràctiques i que ajudin els col·laboradors a competir.
3: I a Badalona, l'Ajuntament preveu reobrir el pont del Petroli a la tardor.
32: Les obres començaran al juny i tindran un pressupost de 4 milions d'euros.
3: Van escurar.
33: Són uns treballs molt complicats perquè el pont està en una zona molt vulnerable. L'objectiu, a banda de rehabilitar-lo, és que pugui suportar un altre temporal com el Glòria. Xavier García Albiol és l'alcalde de Badalona.
34: Durant tot aquest període d'obres, l'espai quedarà completament ballat i balisat i, per tant, tant per mar com per terra, no s'hi podrà accedir per motius de seguretat.
33: Anna Escurella, per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: I cultura, anem al Sant Jordi Club. Desde aquí,
4: desde mi casa.
1: Ivan Ferreiro hi actua avui dins del festival Guitar BSN. El concert servirà per celebrar els seus 35 anys de trajectòria musical. Un concert que és a les 9 del vespre. D'aquesta manera arribem a les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
7: El 18 de maig és el Dia Internacional dels Museus. Durant el cap de setmana hi haurà centenars d'activitats gratuïtes a tot Catalunya. Tallers, vermuts, concerts, visites guiades, portes obertes... I el gran esdeveniment, la nit dels museus, és dissabte 16. Consulta l'agenda a patrimoni.gencat.cat i tria la teva activitat. Catalunya Ràdio.
8: Són les 7 i 20 minuts. Repassem ara les portades de la premsa des del quiosc. El diari Ara obre l'edició d'avui amb les disculpes de la consellera Parlon per les infiltracions policials en assemblees de docents. El titular diu així: Parlon es disculpa, va ser un error.

0: De la derrota estèril del Barça, llegim a La Vanguardia que el cel s'obre a Cornellà amb una victòria contra l'Atlètic. I l'Ara li afegeix que l'Espanyol té la permanència a tocar.
1: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
2: el 12.343, 12343, de la sèrie 5.
1: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
3: I avui us volem explicar aquest nou capítol que tenim de la inestabilitat política britànica. Major Roger, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, valgui la redundància. Us hem explicat, el resultat de les eleccions deixa contra les cordes el primer ministre, Keir Starmer. No és Luis Rubiales ni Florentino Pérez, però també ha dit als seus allò de no dimitiré. De moment resisteix, de moment, però sobreviure al número 10 de Downing Street és molt difícil des d'un moment molt determinat. Si féssim com Vargas Llosa i ens preguntéssim en quin moment Londres se'n va a la merda?
5: This means that the UK has voted to leave the European Union.
4: Des del Brexit, des del 2016, sis primers ministres, David Cameron dimiteix, després Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, 49 dies, Rishi Sunak i Keir Starmer, sis primers ministres en menys de 10 anys. Si trem sis primers ministres enrere abans de 2016... arribem a 1976, quan va estrenar la Dancing Queen. James Callaghan era escollit, després Margaret Thatcher, John Major, Tony Blair, Gordon Brown i David Cameron. Sis líders en 40 anys i sis líders en menys d'una dècada. Això sí, només una reina. Però no ve només del Brexit ni és exclusiu del Regne Unit.
6: Lehman Brothers is going bankrupt. In financial markets,
4: la crisi del 2008 i la coincidència amb les xarxes provoquen moviments que revolucionen tot l'estatu quo de la Segona Guerra Mundial. La política és més inestable, l'electorat és més fragmentat i menys fidel i tornen els extremismes. Això crea governs dèbils, obliguen a fer més coalicions i, en definitiva, fa que la política pugui canviar d'un dia per l'altre. El Regne Unit és el més extrem, però després tenim França. El sistema de partits de la Cinquena República pràcticament ha desaparegut. Socialistes i conservadors han passat de dominar-ho tot a ser irrellevants. França venia de mandats llargs, 14 anys de Mitterrand, 12 de Chirac, després Sarkozy i Hollande només en duren 5, i ara Macron ja en porta 9, això sí. Itàlia ja era inestable des dels anys 90, o sempre ho ha sigut, però també els partits eren els mateixos fins que la crisi ho ha transformat. I Giorgia Meloni és avui el gran far del populisme europeu. Quina és l'excepció? Alemanya, per fer-nos una idea, des de la Segona Guerra Mundial Itàlia ha tingut 70 governs i Alemanya va pel desè. I en tota crisi hi va haver una presidenta, Angela Merkel, 16 anys al càrrec. Ara bé, Scholz no va arribar als 4 i l'extrema dreta comença a fer forat.
7: I Espanya, Mayol?
4: Podem parlar d'estabilitat del sistema dins una política molt inestable. El bipartidisme segueix concentrant el 75% del poder, però al seu voltant neixen, creixen, desapareixen partits. Recordes que Ciutadans liderava les enquestes el 2019? Sumar està el govern, no sabrem on estarà d'aquí uns mesos, i Vox va guanyar en poder. I aquesta inestabilitat estable es tradueix en Pedro Sánchez, que a finals de mes serà el segon president espanyol amb més temps a l'exercici del càrrec, només superat per Felipe González. Per cert, a Catalunya vam tenir durant 23 anys un president i després només Artur Mas ha estat més de 5 anys al càrrec. Però això ja és un altre tema.
7: Gràcies, Mayol.
1: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
8: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia inflamació de les bufetes de mitja dotzena de primats i la resposta era cistitis. La cistitis és una inflamació de la bufeta urinària i els titís, petits primats arborícoles que viuen als boscos de l'Amèrica del Sud. Dijous és el dia dels Enigmàrius difícils. El d'avui, però, és molt dur. Posi en tensió, el doctor, peces de formigó ja endurides, de 8 lletres. Posi en tensió, el doctor, peces de formigó ja endurides, 8 lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
3: I el més destacat de la tele amb la Mariola Cubells, avui sobre l'agressió que ha explicat que va patir el Gran Wyoming al mig del carrer.
7: A mi, el Gran Wyoming li va contar a Aymar Bretos a la Sexta una cosa que és

0: cada vegada més habitual, que a periodistes, sempre d'esquerres, la gent se'ls insulte a la cara a un restaurant, pel carrer, davant dels seus fills, i que fins i tot arriben a agredir-los físicament, com li va passar a ell fa poc. Abans era només un tuit, un missatge a les xarxes, ara ja és en directe. Preguntem-nos si alguna vegada hem sentit a un comunicador de dretes queixar-se de que algú l'insulta pel carrer o de que no pot ir amb els seus fills a la platja. A veure què trobem.
1: I a la recomanació del dia, coincidint amb l'aniversari de la primera vacuna de la història, un 14 de maig del 1796 contra la verola, coincidint amb això, la Cristina Bordas en recomana la sèrie The Nick.
2: Ambientada un segle més tard, però inspirada en fets reals i també centrada en les beceroles de la medicina moderna. Espectacular Clive Owen en la pell del doctor Zachary, un cirurgià amb molt talent que vol fer història, però que no pot viure sense la cocaïna, que fins i tot fa servir per entrar a quiròfan amb la màxima concentració. Per tant, tenim un protagonista brillant, però addicte a les drogues, i que això sí, té unes ganes boges d'experimentar amb els pacients per avançar i trencar parets en el món de la medicina, cosa que, situant-nos a l'any 1900, és sinònim de sang i fetge. Dirigida magistralment per l'oscaritzat Steven Soderbergh, podeu veure The Nick a HBO i Movistar Plus.
3: En aquests 20 anys, a Obramat hem estat al costat dels professionals de la construcció i la reforma dia rere dia, facilitant-los la feina, evolucionant i mirant el futur. 20 anys construint junts. Obramat.
4: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
5: Ara Lidl 600 grams de filet de salmó per 10,39. T'estalvies un 15%. I ametlles al natural per 1,85. T'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 2 minuts i arribarem a 2:15. El protagonista del dia és... Jovany, bon dia.
7: Bon dia, Florentino, un altre cop.
8: ¿Le gusta la Minya Mal?
9: Sí, hombre, ¿cómo no me va a gustar?
8: No se puede fichar, ¿eh?
9: No, yo no puedo fichar.
10: Y a més, aquestes brometes...
9: No,
10: pues... Estan de bon humor, tu. ¿Qué vols que et digui? Yo no estic de bon humor, ¿eh?
11: Vale, gracias.
7: Perquè si el president del Madrid va acaparar tot el protagonisme dimarts després de l'esperpèntica roda de premsa per anunciar eleccions, ahir a la nit se'ns va servir una altra dosi de patetisme madridista amb l'entrevista, per dir-li d'alguna manera, que Josep Pedrerol va fer el president del Madrid.
12: No sé, meu, oi, donde me toca ir a hablar, que me está gustando esto.
1: Florentino Pérez, bon dia, no l'esperava, mare, sincerament.
12: Hombre,
1: eh?
12: Alfredo Duro, ¿cómo estás? Escucha una cosa,
1: no,
12: Alfredo, ¿dónde estoy?
1: Está Catalunya Ràdio, l'estudi 1, Barcelona.
7: Sí.
12: Ah, sí. Barcelona, más buena, sí. Es donde están los Negreira Boys.
1: Venga, torne.
7: Escolti, sí. Senyor Florentino, no és que no vulgui conversar amb vostè ara, però és que m'he fixat que no porta pantalons.
12: Ahí va. Pues es verdad.
7: Sí.
12: Ah, pues me pueden ustedes prestar unos, por favor.
1: Bueno,
7: no. La veritat és
12: bueno, que... no pasa nada, niña. ¿Quieres hacerme una pregunta, guapa?
7: A mí no me tiqui... Me ha dit niña.
12: Sí. A lo mejor han venido los Negreira Boys a robarme el pantalón, igual que me han robado 7 ligas. ¿Dónde está Pedrerol?
1: No, Pedrerol no hi és aquí, president. No.
12: Qué ventanas tan grandes tienen.
7: Sí. ¿Vol fer el favor d'acostar-se al micròfon?
12: ¿Se ve la calle desde aquí?
7: Sí, sí.
12: ¿Cómo ha cambiado Madrid?
1: No, es que es Barcelona, ya le he dicho, es Barcelona.
7: Situís.
12: ¿Sabe qué?
1: ¿Qué?
12: Hay que reformar el Bernabéu.
7: Pues si ho acaba de fer.
12: Apunte, señorita.
7: No, a mí no me digui señorita.
12: Sí, hombre, sí, pondremos techo y dos, me llevo su pantalón.
1: Sí. Bueno, si li sembla, vaig a fer un cafè, després parlem, eh?
12: ¿Vienes conmigo, niña?
1: Torni. 8:15.

0: hores. Dues hores és el que ha durat la primera trobada a Pequín entre Donald Trump i Xi Jinping, aprofitant el viatge oficial del president nord-americà, que s'allargarà fins demà. Aquesta trobada arriba enmig de les tensions entre les dues principals economies mundials, per la intel·ligència artificial, per la guerra comercial, també per la guerra de l'Iran, però, de moment, tot és cordialitat.
1: We're going to have a fantastic future together. It's an honor to be with you. It's an honor.
0: Donald Trump ha dit, per exemple, que la relació entre la Xina i els Estats Units serà millor que mai, que el futur serà fantàstic. El president xinès, per la seva banda, ha apostat perquè els dos països siguin socis i no rivals. Ara està previst que tots dos visitin el Temple del Cel, un dels principals atractius històrics de Pequín. I a 9:15, el Departament d'Educació, la consellera Niubó reuneix amb tots els sindicats, els que estan a favor de l'acord que han firmat amb l'executiu i els que no, enmig d'una nova onada de protestes.
2: Amb alguna proposta. En l'àmbit de la inclusió. Pensem que aquí pot haver-hi, doncs, l'espai per generar consens que necessitem.
0: En declaracions a Televisió Espanyola, la consellera apuntava que posarà sobre la taula una nova proposta en matèria de l'escola inclusiva. Els sindicats avisen que també calen avenços en millores salarials. Tot això el dia que al matí de Catalunya Ràdio us estem avançant que el preu de la fruita i els cereals pujarà un 30% per l'augment de costos derivat de la guerra a l'Orient Mitjà. El principal motiu és l'escassetat i encariment dels fertilitzants.
3: Evidentment s'han de pujar els preus que ha de percebre la pagesia. La xifra ha de ser corresponent a l'augment de costos que hem tingut, un 30%. Ha de pujar aquest nivell de percentatge com a mínim per nosaltres poder continuar produint.
0: Així ho explica el Pere Roquer, que presideix l'associació agrària Assaja. I els esports, Robert Prat.
4: L'Espanyol guanya l'Atlètic Club 2-0, s'allunya 3 punts del descens, el Girona penúltim a la Lliga, rep avui la Real Societat a partir de les 8, el Barça que perd el camp de l'Alavés per 1-0 i Florentino Pérez que declara trencades les relacions amb el Barça, declaracions a la Sexta, insta el club blaugrana a demandar-lo.
0: I pel que fa al temps, abans sentíem l'Eloi Cordomí, dient que farem un pas pràcticament cap a l'hivern. Eloi, bon dia, què ha de passar exactament?
5: Bon dia, doncs mira, entre avui i demà ho notarem, eh? Avui ja, sobretot a les comarques del Terç Nord, Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona, aquí durant tot el dia poden anar creixent nuvolades i la temperatura quedarà molt frenada, 15, 16, 17 graus a tot estirar, i en canvi sí que a la meitat sud farà vent i farà més sol, amb una temperatura més suau. I llavors demà els núvols arribaran a tot arreu, el cel estarà ennuvolat, a la meitat nord hi haurà precipitacions i per tant hi haurà molts llocs que les temperatures, sobretot del nord, podran quedar-se per sota dels 10, 12 graus, fins i tot hi haurà nevades al Pirineu. I al cap de setmana sí que el temps serà més tranquil, en general més sol i una remuntada lenta de les temperatures.
0: Gràcies, Eloi. I la mobilitat a aquesta hora com la tenim? Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia, doncs a Rodalies i als retards habituals per les limitacions de velocitat a la xarxa. A l'R11, que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou, les demores poden arribar als 25 minuts. A l'R14, que uneix Lleida i Barcelona, els endarreriments poden superar els 30 minuts. També retards de mitja hora a l'RL4, que uneix Manresa i Lleida. I mentrestant, les línies de ferrocarrils de la Generalitat funcionen segons l'horari previst.
0: I a les carreteres, densitat a aquesta hora les entrades de Barcelona. Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia, sí, les més destacades de la Ronda de Dalt, des de Santa Coloma fins a la Vall d'Hebron, sentit Llobregat, i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a la zona Franca i Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat, trams amb intensitat també a la C-16 d'entrada a la capital, cap a la Ronda de Dalt, a la 2 des de Pallejà, a la B-23 des de Molins de Rei, la C-32 des de Viladecans, la C-31 al Prat i la C-58 i la C-33 d'entrada cap al Nus de la Trinitat. També trànsit molt dens en aquests moments a l'AP-7, a Barberà i a Granollers, sentit sud, i a la C-17 a Mollet cap a Barcelona.
0: Gràcies, Clàudia. Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una mica més d'una hora, Marta Pascal, Joan Puigcercós, Ignacio Rigau i Jofre Llombart. Passen 4 minuts de 8:15. Moment d'obrir la redacció del Matí de Catalunya Ràdio per fer un cop d'ull a la premsa. Comencem, com sempre, per les opinions més destacades. Maiol Roger, Pol Foradada, molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui articles d'opinió i editorial sobre les disculpes de la consellera Parlon i també, encara, sobre Florentino.
8: El diari Ara titula l'editorial "Del nyap a les disculpes i ara a la negociació" i exposa que ara el govern hauria de tenir prou cintura per saber-se moure i arribar a un acord amb els docents.
9: Conclou que cal trobar un punt d'equilibri entre remuneracions justes i plantilles suficients d'una banda i la sostenibilitat de les finances públiques per l'altra.
8: Per al director de La Vanguardia, el Jordi Juan, les disculpes arriben tard i la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents sembla, diu, el que feien els anomenats mortadelos.
9: Eren agents d'un servei embrionari d'informació dins el cos dels Mossos en els seus inicis i van protagonitzar investigacions polèmiques com introduir un talp en una secta o fer seguiments a polítics.
8: A les pàgines de Catalunya del País, el Miquel Noguer titlla les disculpes de Parlon i de Trapero d'estriptis parlamentari.
9: I afegeix que el govern d'Illa ha posat la directa per solucionar els tres esculls que li impedeixen tenir pressupostos, que són l'incendi educatiu, els Mossos d'Esquadra i Rodalies.
8: I a la premsa de Madrid, i en especial a l'ABC, encara hi coeja la particular compareixença de Florentino Pérez d'abans d'ahir.
9: Maria José Fuentálamo, la periodista que el president del Madrid va posar en dubte que hi entengués de futbol, escriu un article titulat Florentino fluorescent i Pepita Grilla.
8: Fuentálamo diu que, com Rubiales, Florentino és fluorescent en el sentit que ha fet evident que encara hi ha molt de masclisme.
9: A El Mundo, el periodista David Jiménez Torres titula El Madrid i el crepuscle dels déus.
8: Assegura que la decadència de Florentino Pérez no té a veure amb l'edat, sinó amb l'adopció d'una mentalitat impròpia del club.
0: I seguim repassant la premsa. Sapiguem què hi ha llegit avui la periodista Neus Bonet.
10: El filòsof Ferran Sáez Mateu es pregunta a l'Ara per què tot sona igual. Per què el que avui ocupa totes les portades demà pot desaparèixer sense que hagi canviat res. I defensa que aquesta volatilitat crea una realitat intermitent on els fets no desapareixen del món, però sí del relat. Ucraïna, Gaza o el vaixell de l'antivirus en serien exemples. Sáez Mateu ens porta la reflexió que sempre ens fem els periodistes entre què és urgent i què és important. I com això té conseqüències polítiques en l'esfera pública perquè acabem tenint una percepció fragmentada del món.
11: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
12: Como hemos cambiado.
13: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
14: Benvinguts a la millora del dia.
15: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
14: Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Qui creus que t'ha enviat aquesta coca?
16: Yes, te diu.
17: Qui creus que t'ha enviat la coca, àvia?
14: Carme, Carme.
16: Sí, sí, ja, ja ho hem rebut, ja, ja, ja. Hola, hola. Hola, amb qui parlo? Sí, mare?
18: Hola, hola.
16: Sí, sí. Som la Roser i jo.
14: Ara, ara sí!
16: Escolta, perquè no puges.
14: No, no puges. En comptes de dir-li per la ràdio, perquè no puges a dir-li.
19: Ho arreglem abans.
16: Tinc una coca molt maca.
14: Ara, ara, això és el que volíem sentir.
15: A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
0: Anem a repartir berenar.
15: A la tarda de Catalunya Ràdio.
16: Què diu?
15: Amb el suport de Forn de Cabrianes. Tradicions boníssimes.
20: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents... Comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
21: Sou molt bona gent!
22: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat.enviu.
23: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
24: La teva mare sempre té raó.
25: Em compro un cotxe nou?
26: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
24: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
15: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
27: Un món on tothom està de vacances.
28: En creure un món.
27: I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Pau de Bon, cantant d'Antònia Font, ens presenta els seus amics, el poeta Pere Suau i el compositor Toni Bujosa. I atenció, perquè també ens canta.
29: Estic quan jo té un xe de bau, xe de bau per tant un au, deixo l'Iller. Que comencen ara...
30: L'altre barri, amb l'Ai Mercè.
15: Escolta les matinades de divendres a dissabte a les dues i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
29: I va clavar l'espasa, arran d'escul.
30: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Fem un cop d'ull a d'altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. De capa caiguda.
9: El Trump fon el telèfon de Donald Trump, o dit d'una altra manera, l'empresa que hi ha darrere del conegut com a Trump fon. La companyia avisa els clients que van pagar $100 per reservar-lo,
1: que ara no tenen el mòbil assegurat i són més de 600.000 persones les que hi ha en aquesta suposada llista d'espera. Una actualització de Letra Petita diu que aquests $100 només donen dret perquè si l'empresa finalment decideix fabricar-lo, potser els hi venguin. Ho recull l'Espanyol.
0: I per què estan amoïnats Astúries?
2: Doncs perquè s'han quedat sense campano per primera vegada a la història. I què és el campano, per als qui no ho sàpiguen? Doncs el salmó que es pesca en els seus rius. Les tradicionals subhastes del Sella i el Narcia s'han hagut de suspendre perquè 3 setmanes després que s'obrís la temporada no n'han pogut pescar ni un exemplar. Ho llegim al diari Oponesa.
0: I qui tindrà un carrer a Barcelona?
1: El Capitán Trueno. El barri de Gràcia ha batejat 2 espais del districte que fins ara no tenien nom. Un serà amb el nom del mític personatge de còmic, l'altre amb el nom del cantautor Luis Eduardo Aute, que va viure al barri durant la seva infància. El Capitán Trueno donarà nom a la plaça que hi ha al davant del casal del barri de Can Carol, a Vallcarca. Aute, als jardins ubicats al carrer d'Esteve Terrades. Ho llegim a BTV.
0: I del Capitán Trueno a Mortadelo i Filemón.
2: Sí, perquè tindran les seves pròpies monedes. El Ministeri d'Economia ha confirmat l'emissió d'una col·lecció de monedes commemoratives dels personatges de Francisco Ibáñez. Una decisió que ja s'ha publicat fins i tot al BOE. Sortirà el segon quadrimestre de l'any per 23 euros cada moneda. Tindrà 9 monedes, serà per homenatjar els 90 anys del naixement del dibuixant i hi haurà altres cares conegudes també a banda de Mortadelo i Filemón. Hi haurà Ofèlia o Pepe Gotera, veiem a diversos digitals.
0: I després del càsting de Disney a Girona, ara sabem on es rodarà.
1: El castell de Sant Ferran de Figueres serà l'escenari de la superproducció Embolicats basat en la història de Rapunzel. La pel·lícula tindrà com a base principal els estudis de la ciutat de la Llum d'Alacant, però a l'agost es traslladaran els rodatges a l'Empordà. No és el primer cop que aquest castell és escenari d'una pel·lícula. Per recordar-ne alguna, El Perfum ho recull el diari de Girona.
0: I repassem ara també els destacats en internacional i economia amb el Maiol Roger i la Lara García.
14: Doncs mentre la premsa xinesa reacciona a la visita de Donald Trump a Xi Jinping, llegim al Global Times que el futur de la Xina i els Estats Units és brillant. La premsa britànica va plena dels moviments dels laboristes per tombar el seu propi líder, el primer ministre Keir Starmer. El nou que sobresurt, ja ho hem dit, és Wes Streeting, secretari de Salut, que podria dimitir avui. Llegim al Guardian que Streeting, considerat afí a Tony Blair, porta dies organitzant-se per rellevar el primer ministre, però el seu entorn assegura que fins ara no volia fer el primer pas. Per cert, que l'Independent diu que tot i el complot, ahir en la conversa que van tenir amb Starmer van estar fent broma i van riure. Altres candidats, el Telegraph situa Ed Miliband, líder del partit del 2010 al 2015 i secretari actual d'Energia, i per força l'alcalde de Manchester, el preferit del sector més conservador del partit, però que no té seient com a parlamentari. El Guardian encara li dona alguna opció, però segons Independent l'intent perquè diversos diputats de Manchester cedeixin el seu escó perquè la llista corri ha fracassat. Per cert, que aprofitant que Wes Streeting pugna pel 10 de Downing Street, el titular de Descen estava cantat. Street Fighter.
3: Oh. A la premsa econòmica, 5 dies posa en portada que Florentino Pérez preveu seguir al capdavant d'ACS fins al 2031 i continuar-ho compaginant amb la presidència del Real Madrid. El diari assegura que es presentarà a la reelecció com a president executiu de l'empresa per un nou cicle de 4 anys. Per cert, que des de la roda de premsa de dimarts de Florentino, les accions d'ACS s'han revaloritzat prop d'un 3%. Al mateix diari, 5 dies, avui destaca que Airbnb i Booking surfegen l'onada de la guerra i assoleixen màxims històrics d'ingressos i de beneficis. Expansió explica que Aena perd un 65% del trànsit amb el Pròxim Orient per la guerra a l'Iran. Emirats i Qatar intenten reprendre les seves rutes i Iberia i Air Europa continuen sense volar, afegeix. I el món economia diu que Catalunya ha trencat el rècord de creació d'empreses. Les dades de març mostren que es va assolir un nou rècord històric amb la constitució de 2.750 empreses.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
14: Aquesta nit s'ha acabat una història realment trista i dura. Han hagut de passar 18 jornades de Lliga, 18 partits sense guanyar. La primera victòria ha estat precisament contra l'Atlètic, l'últim rival a qui l'Espanyol va guanyar la Lliga. 5 mesos de foscor, 5 mesos sense un raig de llum, 5 mesos a les fosques que s'han fet molt llargs. Just

És la resurrecció de l'Espanyol, titula El Mundo Deportivo, es posa fi a una maledicció que pot acostar l'Espanyol a la salvació. També ressuscita l'Espanyol pel periòdico. Sergi Mas diu que just el dia en què es complien 20 anys del gol de Coro, arriba aquest triomf d'un Espanyol amb sobredosi d'ansietat de futbol. El diari Esport explica que Manolo González es va posar a plorar a la banda. La Vanguardia diu que per fi es va obrir el sol i l'Esportiu també parla de resurrecció en el moment més oportú.

0: El Barça, el sol ja va sortir fa unes setmanes. Sport i Mundo Deportivo coincideixen en la ressaca del Barça, un campió relaxat pel periòdico. El País parla d'un Florentino que no té oposició des de fa 20 anys. Noves declaracions del president del Madrid a la Sexta. Diu que només ha rebut felicitacions. I tant La Vanguardia, el periòdico, com el diari Ara parlen del nou opositor Florentino Pérez, Enrique Riquelme. Estudia ser president del Madrid.
1: I de la premsa esportiva a la premsa del cor, amb l'Elisenda Pineda, avui l'Oreja de Van Gogh.
2: Amaia Montero ha desmentit el rumor sobre el seu estat d'ànim i una possible cancel·lació de la gira de l'Oreja de Van Gogh. Després de les crítiques pels primers concerts, es parlava d'un fort impacte en la seva salut mental. La cantant, però, assegura en un comunicat a xarxes que aquests rumors li provoquen una enorme riallada i que es troba més forta que mai. A banda, Xavi Sanmartín, teclista de l'Oreja, ha dit que als concerts hi va haver petites errades i que Amaia és en plan obsessiva perfeccionista. El pitjor no és que hi hagi zero autocrítica. El pitjor és que un senyor de 50 anys tingui el valor de dir en plan i quedar-se tan ample, bro.
1: Canalies, bro, qui fa anys avui?
3: Doncs mira, bro, avui, tio, flipa. Fa anys Ferran Adrià.
1: Ferran Adrià, 67.
3: 64. Mira. També el cantant Marc Parrot.
4: Home. Misteriosament feliç, com recull el poeta.
1: El Marc Parrot, 55.
3: 59, mira. Mark Zuckerberg.
1: Ui, aquest als anys li és igual amb el forrat que està.
3: Forrat de bellets, aquest es mor ara mateix, mor feliç, també.
1: 42.
3: Sí, senyor, clavadíssim.
1: Sí, mira,
3: sí.
1: Ho sabia.
3: Sofia Coppola.
1: Sofia Coppola, 44.
3: Una mica bé, 55.
1: Sí.
3: I acabem amb la meravellosa actriu Kate Blanchett.
1: Oh, oh, molt fan.
3: M'encanta.
1: 57.
3: Molt bé, Freddy, sí.
1: Vinga, Santoral.
3: Tira'm cinturia de Santoral. Perquè avui és Sant Maties, també conegut en llengua catalana com a Macià, va ser escollit com a 12è apòstol per substituir Judas. Com els altres deixebles, també ell es va dedicar a predicar l'Evangeli per diverses terres. Més en concret, Maties es va evangelitzar a Judea, la Capadòcia, Egipte i la costa del Mar Negre. Sembla que va ser en aquesta darrera zona on l'apòstol va ser lapidat fins la mort. Es conserven les relíquies de Sant Maties a la Basílica de Santa Maria Maggiore de Roma. A Catalunya hi ha 79 persones que es diuen Maties i 12 que es, perdó, i 123 que es diuen Macià.
1: Ja. I tanquem el repàs de la premsa. Tot bé?
3: Sí, tot bé.
1: Amb el Quios Vintage i l'Alberto.
5: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
6: 14 de maig de 1986, s'acaba el segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana i han participat 2.000 experts de tot el món. El president Pujol tanca els actes en un discurs en què deixa anar dos titulars. Catalunya és la nació sense estat més forta d'Europa i les lleis no salven ni maten una llengua. Només la societat pot salvar el català. Ara fa 40 anys, dos nous consellers entraven al govern Pujol, format exclusivament per homes. Eren Joaquim Molins i Joaquim Xicoy. Acabo amb l'estrena de Filiprim, un dels programes que marcarien la història de TV3, un magazín presentat per Josep Maria Bax que s'emetia de dilluns a dijous just abans del TN Vespre. Entre els col·laboradors, el senyor encarregat Jaume Sorribes, l'avi de Filiprim, Llàtzer Escarceller, o l'humorista Jaume Peric. Peric tenia una obsessió amb Palau de Plegamans, fins al punt que aquesta població va acabar posant el nom de Filiprim a un carrer.
1: Avui és 14 de maig del 2026, és el dia 134 del calendari, falten 38 dies per l'estiu, 41 per Sant Joan, 28 perquè comenci el Mundial de Futbol, i així sona aquest dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: No era oportuna o necessària la seva presència.
8: Com que sóc la responsable del Departament d'Interior, el primer que haig de fer és demanar disculpes.
9: Hi haurà una investigació reservada dins del cos, que és el pas previ a l'obertura d'un expedient.
7: En cap cas, l'obtenció d'informació té per objecte limitar l'exercici de cap dret.
10: Va venir Mou. Primero esto no toca, pero es que después no soy yo el que...
11: El entrador lo ficha el presidente.
10: ¿No es verdad?
11: Siempre.
10: Pero bueno, madre mía, no quiero tener relación con un club que ha pagado a los árbitros durante dos décadas.
12: It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Major Roger. Disculpar.
13: Va, una d'interpretació política en funció del diccionari. Ahir Núria Parlon va demanar disculpes i la majoria de titulars fan servir la paraula perdó. Disculpar és donar raons o proves que descarreguin algú d'una culpa. Provar que algú no és culpable pel que ha fet. El perdó, senzillament, és deixar passar sense càstig una falta. La diferència, segons el diccionari, està en les proves per demostrar que no hi va haver mala fe, que és el que va defensar Núria Parlon.
1: Genuflexió.
13: Acció de doblegar el genoll en senyal de reverència, d'adoració, de submissió. Els crítics de Josep Pedrerol l'acusen de genuflexionar-se quan veu Florentino Pérez. Ahir van poder comprovar que el saluda amb més familiaritat que reverència i que va deixar passar l'entrevista sense que Florentino rectifiqués pràcticament res de la seva esperpèntica roda de premsa de dimarts.
1: Baquetejar.
13: Baquetejar, sinònim de maltractar. Cristóbal Martell va fer servir aquesta paraula per dir que la fiscalia havia baquetejat l'estat de dret amb la seva interpretació del cas Pujol. Ve de baqueta, que és la vara prima amb què es neteja una escopeta, i en el càstig militar, que consistia a fer passar un soldat delinqüent amb el cos mig nu entre dues fileres de soldats que li pagaven amb les baquetes.
1: Posem-hi ara tres xifres amb la Lara García. Un 30%.
11: Així s'encarirà la fruita i els cereals per l'augment de costos derivats de la guerra a l'Orient Mitjà. Us ho avancem avui al matí. El motiu principal és l'escassetat i l'encariment dels fertilitzants. Unió de Pagesos constata que la producció d'aliments ha caigut un 20%.
1: 5.400.
11: Són les baixes de docents de més d'una setmana que cada curs queden sense cobrir a Catalunya per falta de personal. Són una de cada cinc. Ho ha avançat el periòdico. El curs passat es van registrar més de 149.600 baixes de mestres de més de 7 dies.
1: 200.000.
11: Són les llars que reben el bo social elèctric a Catalunya. El 38% són famílies nombroses i monoparentals. És un descompte a la factura de la llum per nuclis vulnerables. Catalunya té una de les taxes de beneficiaris més baixes de tot Espanya.
1: I veig, tres imatges pel Foradada. A la primera imatge veiem a Donald Trump i Xi Jinping. Els dos presidents estan de costat, vestits pràcticament igual, vestit fosc, camisa blanca. Trump porta, evidentment, corbata vermella. Xi Jinping porta una corbata més aviat morada. El mandatari xinès li fa un gest amb el braç com si el convidés a avançar.
14: Tots dos tenen un lleu somriure a la cara. És una de les moltíssimes fotografies que ens ha deixat aquesta primera trobada, aprofitant la visita de Trump a Pequín. Una benvinguda acompanyada d'una desfilada de 10.000 soldats. Una cimera entre les dues principals economies mundials, amb tensions evidents i conegudes en diferents àmbits, però que ha començat amb molta cordialitat, bones paraules i bons desitjos entre Trump i Xi.
1: A la segona imatge veiem dos jugadors de l'Espanyol. Pere Milla abraça per darrere Quique García. Les cares d'alegria són tremendament evidents.
14: Els dos golejadors d'ahir, que van sortir des de la banqueta, però que a la segona part van certificar una més que necessària victòria de l'Espanyol, després de 18 partits i 5 mesos sense aconseguir els 3 punts. Victòria que dona aire als pericos, que dues jornades per acabar la Lliga treuen 3 punts al descens, un triomf balsàmic, però encara no definitiu.
1: I a la tercera imatge veiem fotogrames de la sèrie de Crown, amb uns maniquís que llueixen alguns dels vestits que portava la reina d'Anglaterra en aquesta sèrie. Lleida, Júlia Albacar, què és això?
15: Doncs és una part de l'exposició que es pot visitar a l'Adrià Codina Art Gallery de Lleida, un recorregut per les entranyes del cinema i la televisió a través de peces de vestuari decorat. Els vestits de The Crown són un dels apartats destacats, però també, per exemple, per als fans de Star Wars i els esbossos originals del cartell de l'episodi 6, i molts noms més: Friends, Doctor Who, Star Trek, Harry Potter. L'exposició es pot visitar fins al 26 de juliol.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular. La població blanca a Espanya s'ha reduït un 16% els últims 25 anys i ara és del 80%. Marc Amorós, bon dia.
16: Bon dia. La notícia cita dades oficials. Afirma que la població blanca està disminuint a Espanya a favor de persones d'altres races i ètnies. Diuen les dades que l'any 2000 hi havia un 95,8% de població blanca. Les últimes dades del 2025 mostren una davallada de quasi 16 punts. Segons la notícia, ara a Espanya només el 80% de la població és blanca. També diu la notícia que la majoria de persones no blanques que viuen a Espanya venen de l'Àfrica o són afrodescendents.
1: I això és real o és fals?
17: El matí de Catalunya Ràdio.
18: Vols portar la teva empresa més lluny? Exportar o implantar-se a l'exterior és una oportunitat de creixement única en un món que no deixa de canviar. Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obre la porta a internacionalitzar la teva empresa amb seguretat i amb un acompanyament expert i personalitzat. Descobreixo acció.gencat.cat.
16: Som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que la població blanca a Espanya s'ha reduït un 16% durant els últims 25 anys i ara és només del 80%, és una notícia falsa. Va, expliquem-ho bé. No hi ha cap estadística oficial que demostri aquesta afirmació, ni el cens, ni el padró, ni tampoc l'estadística de migracions i canvis de residència de l'Institut Nacional d'Estadística estudien una dada com aquesta. La notícia falsa que ara circula s'emmarca dins d'una teoria, és la teoria del gran reemplaçament. Mm. És una teoria conspirativa que diu que els immigrants substituiran a la població europea perquè són més dòcils i més fàcils de controlar.
1: Important de desmentir això. Gràcies, Marc, que vagi bé.
16: Una abraçada, bon dia.
19: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
20: Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu amb viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir. I sense despeses de cancel·lació. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
21: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
22: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
23: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada al Pirineu, l'esdeveniment empresarial de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadelpirineu.com.
17: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 4 minuts i les 8. Titulars amb la Sílvia Solanes i el Francesc Soler. Donald Trump aparca la guerra comercial i estén la mà a Xi Jinping.
24: El president dels Estats Units de visita oficial a la Xina assegura que els dos països tenen més interessos en comú que diferències i augura unes relacions millors que mai.
1: Els sindicats d'educació i el departament intentaran avui acostar posicions a la taula sectorial.
25: Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions d'aquesta casa.
26: No renunciarem a cap de les dues, això que quedi molt clar. Per molt que avancem en una d'elles, no signarem aquest acord. Nosaltres plantegem un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. Hem de poder aconseguir una actualització del salaris en funció d'aquests augments de l'IPC.
25: Avui hi ha previstes aturades als centres educatius de les comarques de Girona i la Catalunya Central.
1: La consellera d'Interior demana disculpes als docents per la infiltració de Mossos en una assemblea.
24: Núria Parlon va comparèixer ahir al Parlament al costat del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero.
27: Sí que avui demanar disculpes i demanar disculpes al sindicat educatiu.
28: Però de la mateixa manera que reconec l'error o la falta d'oportunitat, no reconec la mala fe i no reconec una actitud antidemocràtica.
1: I us avança el matí de Catalunya Ràdio, la fruita i els cereals s'encariran fins a un 30% per l'augment de costos derivat de la guerra a l'Orient Mitjà.
25: L'augment de preu serà immediat, tan bon punt es facin les collites de temporada els pròxims dies.
1: I poesia avui també.
24: Marta Bessarrodona obrirà avui la nova edició del Barcelona Poesia, que reivindica la diversitat de la mirada poètica.
29: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
30: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un temps insegur, amb nuvolades i ruixats al Pirineu i a les comarques de Girona. Aquí les temperatures seran fresques, segurament no passaran dels 16 o 17 graus, i en canvi a la meitat sud de Catalunya el temps serà assolellat, sí que bufarà vent de mestral tot el dia i la temperatura més suau. I de seguida a les 8 ampliarem la previsió de temps hivernal per demà divendres i també la del cap de setmana.
29: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
31: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu, bon dia!
3: Manu!
1: Com esteu?
3: Ei, vosaltres?
1: Bé, home, aquí truquem avui, que
3: doncs mira, anem a trucar la Mireia, doncs que avui anem una miqueta tard.
1: Sí, temps. Sí, sí.
3: Farem salat, farem salat avui. Ah, exacte, noi. Manu. Manu. A veure. L'aniversari de la Mireia o algú? Què? És l'aniversari de la Mireia o algú?
1: Sí, 39 anys.
3: Hosti.
1: Mireia! 39 anys, però...
3: Deu estar de ressaca.
1: Doncs escolta, Mireia, ja t'ho farem arribar d'alguna altra manera.
3: Sí, per sobre, amb un sobre t'ho farem
1: arribar. Perquè avui amb els 39, ja t'ho diran, avui amb els 39, els teus amics i tots els que t'estimen et dediquen. Ara. Què bello és vivir del cangre.

0: interpretació del Manu Guix per la Mireia. Hem arribat a les 8. Gràcies, Manu. Fins demà. Adéu, Canalies.
1: Adéu.
2: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Què tal? Molt bon dia a tothom. Comencem un dijous en què la mirada tornarà a estar en el món educatiu per tres motius. El primer, la nova tongada de vagues, avui a Girona i a la Catalunya Central. La segona, la reunió aquest matí al Departament d'Educació per intentar que no hi hagi més protestes. I la tercera, les valoracions que encara s'estan fent per les disculpes que ha formalitzat el govern per haver infiltrat Mossos d'Esquadra a una assemblea de docents, justament. També, pendents de la Xina, amb la mirada posada en aquesta cimera entre Donald Trump i Xi Jinping, sembla que, de moment, amb més voluntat de destacar els punts forts i passar de puntetes o directament ignorar allò que és més espinós entre les dues potències econòmiques. Tot això sense oblidar Florentino Pérez. Veurem avui com el rep el Bernabéu i veurem també com evoluciona avui el temps. Avui ens diuen pluja, però bàsicament al nord del país. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui tindrem dos tipus de temps. Al nord hi haurà nuvolades, ruixats i ambient fresc, fins i tot, amb neu a uns 2.000 metres d'altura. I a la meitat sud el vent s'emportarà els núvols, per tant el temps serà molt més assolellat, amb unes temperatures més suaus. Llavors demà sí que arriben núvols a tot arreu i a més amb més possibilitat de pluja, baixa la temperatura, la neu al Pirineu pot arribar a caure fins a 1.500 metres i a partir del cap de setmana lentament va remuntant el termòmetre.
0: Gràcies, Eloi. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Vinga, i el que dèiem, aquesta hora ha de començar una nova tongada de vagues, de protestes a l'ensenyament, aquesta vegada a les comarques de Girona i la Catalunya Central. Ja sabeu que aquestes vagues, al marge de tres jornades convocades per tot Catalunya, n'hi ha algunes per territoris, doncs avui són Girona i la Catalunya Central. Repassem com està començant aquesta protesta i comencem anant en directe ara mateix a Salt. Laia Claret, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs mira, aquí hi ha una concentració. De fet, n'hi ha diverses a comarques gironines que han quedat a aquesta hora cap a les 8 del matí. Som a Salt, a l'Espai Gironès. Aquí veiem arribar diversos docents. Ara mateix hi ha una trentena de persones. I què faran aquestes concentracions a tots els punts del territori? Doncs anar a peu fins a Girona Ciutat. A les 10 del matí, un esmorzar a Plaça Catalunya. A les 12, una manifestació que començarà a Correus i acabarà a la seu de la Generalitat. Veiem els docents amb força energia, força animats i amb aquestes reivindicacions que ens diuen Robert Pastor, que és membre de l'Assemblea.
3: Estem desencisats. No podem fer la nostra feina com la volem fer, amb qualitat, atenent els alumnes bé. No, els últims anys, d'uns 10-15 anys cap aquí, tot va pel pedregar. Han passat governs de tots colors. No hi ha una visió de país de lo que hauria de ser essencial per a la nostra societat.
2: Les grogues, aquí veiem flors de cartró, i és que a Girona els carrers estan guarnits, és temps de flors, per tant el lema d'avui és, per temps de flors ens plantem.
0: Gràcies, Laia. Anem ara a Manlleu, allà hi ha la Nati Adell. Nati, bon dia.
4: Bon dia, doncs mira, som davant de l'Institut del Ter, un dels dos instituts públics d'aquí a Manlleu, amb més de 300 alumnes i no arriba a una cinquantena de docents. Funcionen en barracons des del 2013, aquí no ha calgut convocar serveis mínims perquè hi havia prou docents que venen a treballar. Aquesta hora ja ha arribat fa res la columna nord de docents que venen en bicicleta des de Torelló per baixar plegats cap a Vic passant per la carretera. Són una vintena, tots perfectament equipats de color groc. A les 9 han quedat totes les columnes a la plaça Major i també n'arribarà una altra de Calldetenes. I des d'allà ja en bicicleta, patins, patinets, la idea és fer un recorregut popular i familiar per la ciutat. I molt pendents de la reunió amb el Departament d'Educació d'aquest matí, explicava la Sònia Zapata de l'Ostec.
5: Avui és molt important, esperem que el govern mogui fitxa, que ens porti unes bones condicions i que tota la comunitat educativa doncs podem validar aquestes negociacions. Si no, nosaltres no aturarem. És igual, jornades familiars, jornades de vaga, anirem fent.
4: Una convocatòria amb missatges que llegim com ara, menys discursos i més recursos. L'educació pública és futur, ja n'hi ha prou.
0: Gràcies, Nati, fins ara.
4: Fins ara.
0: Tenim, per tant, aquest nou capítol de les vagues territorials i no s'acaba aquí, eh? Demà, si la cosa no canvia, n'hi ha l'Alt Pirineu i l'Aran. Hi ha també convocades dues vagues més a tot Catalunya. La pròxima hauria de ser el 27 de maig. Tot això abans, tot això si abans no hi ha acord i si abans no es desconvoca. I en això serà clau el que dèiem abans, la reunió que es farà aquest matí. Una reunió entre el Departament, entre la Conselleria d'Educació i els sindicats, tots, els que van firmar l'acord amb el govern i els que no, que són els que estan convocant aquestes vagues.
6: L'aspecte que interpel·la el conjunt de la comunitat educativa i que té uns efectes importants és els professionals de suport a l'escola inclusiva. Però aquí ens sembla que aquí pot ser l'aspecte en què podem generar el consens necessari per poder avançar.
0: És la consellera Niubó, en declaracions a Televisió Espanyola, avançant que en aquesta trobada hi anirà amb una nova proposta sobre l'escola inclusiva. És veritat que aquest és un dels punts destacats pels sindicats, però també és veritat que l'Austec, particularment, ja ha dit que per aixecar les protestes caldria també una millora en els salaris per recuperar poder adquisitiu. Veurem què en surt d'aquesta trobada d'avui, Maria Costa. aquesta.
7: La portaveu Iolanda Segura diu que són dues qüestions irrenunciables.
8: No renunciarem a cap de les dues, això que quedi molt clar. Per molt que avancem en una d'elles, no signarem aquest acord. Nosaltres plantegem un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. Hem de poder aconseguir una actualització dels salaris en funció d'aquests augments de l'IPC.
7: El sindicat demana incorporar un tècnic d'educació infantil per cada aula i un integrador social a cada centre educatiu, incrementar un 15% el personal d'atenció educativa i docent especialista en l'educació inclusiva el curs que ve i que aquests professionals es puguin anar augmentant fins a un 50% en els propers 4 anys. També una reducció de ràtios als centres d'educació especial i un pla de ràtios de 15 alumnes a primària i 20 a secundària. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Maria, també. En tot això hi ha un altre símptoma del malestar que han expressat els sindicats de docents. Ja sabeu que alguns s'han plantejat no fer colònies ni sortides si abans no els hi paguen o si no hi ha acord. Això s'ha debatut en diverses reunions sobre si els docents s'apunten en aquesta protesta o no, i avui és una cosa important, avui al matí de Catalunya Ràdio es pot avançar, Pol Foradada, molt bon dia.
9: Bon dia, bona hora.
0: Que des del Departament d'Educació ja han dit que això està molt bé que es parli, però que no se'n pot parlar tot arreu. D'entrada, això diu des del Departament, no es pot parlar als claustres.
9: Sí, en concret, l'àrea d'inspecció del Departament d'Educació ha comunicat a diversos centres que els claustres de docents no poden debatre mesures com aquesta, com la de no participar en colònies. Els correus electrònics que ha pogut consultar al matí de Catalunya Ràdio, Inspecció insta a abordar aquestes qüestions en assemblees de docents i diu que en cas que es faci als claustres no se n'aixecarà acte perquè sobrepassa les seves funcions.
0: Per tant, des del departament que diuen això als claustres no es pot parlar perquè no és la feina dels claustres parlar d'aquestes protestes. El que passa és que el sindicat CGT, que és un dels convocants de les vagues previstes fins a final de curs, discrepa obertament d'aquest argument.
9: I defensa que la llei d'educació sí habilita els claustres per parlar de qualsevol activitat educativa que desenvolupin els centres. La plataforma Aturem Sortides i Colònies recrimina al Departament d'Educació que hagi enviat aquests correus electrònics a les direccions.
10: Els molesta que surtin aquestes posicions de claustre posicionant-nos sobre qüestions de centre, que s'han de prendre decisions, i els molesta que surtin a l'acte del claustre. I això són espais que tenim democràtics en el centre, que nosaltres podem decidir qüestions pedagògiques, podem decidir qüestions que ens afecten al dia a dia de la nostra acció pedagògica al centre.
0: Tenim, doncs, el panorama al sector de l'ensenyament bastant revolucionat aquests últims dies. Tenim aquesta vaga que avui viu aquesta nova tongada en les vagues territorialitzades a Girona i la Catalunya Central. Tenim aquesta reunió avui entre el govern i els sindicats i després tenim dues coses més. Una, el periòdico avui explica que una de cada cinc baixes de mestres, una de cada cinc, no es cobreix per falta de professors. I segons diu, en els cinc últims cursos, un 11% d'aquestes baixes que no van tenir substitut es van allargar més d'un mes, cosa que s'atribueix des dels sindicats a qüestions de salut mental. Aquesta és una altra de les qüestions que està centrant molt el debat en aquests últims dies. Però després en tenim una altra. Després tenim el tema dels Mossos. I en això que hi tenim, doncs una petició de disculpes. La consellera d'Interior, la consellera Parlon, ha demanat disculpes per aquesta famosa operació en què dues agents dels Mossos es van infiltrar d'incògnit en una assemblea de docents. Ho va dir ahir al Parlament, on el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, també ha assegurat que s'haurà de revisar i de modificar algun procediment, Miquel Jarque.
11: No hi ha hagut anuncis de dimissió, però sí disculpes i reconeixement que les coses no s'han fet bé.
12: És una maniobra operativa mal plantejada, en la qual s'han assumit riscos innecessaris, també per la imatge del cos, però crec que com que sóc la responsable del Departament d'Interior, el primer que haig de fer és demanar disculpes.
11: Hi haurà una investigació reservada dins del cos, que és el pas previ a l'obertura d'un expedient, per l'on ha anunciat a més ampliacions en la norma que defineix les atribucions de la Comissaria General d'Informació per restringir i aclarir aquestes operacions d'infiltració que hauran d'estar més justificades i més autoritzades. Pel que fa al major Trapero, ha dit que no hi havia mala fe en que les dues agents dels Mossos es fessin passar per mestres. Trapero i Parlon han negat durant tota la compareixença estar al cas de l'operatiu. El director de la policia assegura que la decisió es va prendre a nivells intermitjos baixos. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquestes, doncs, són les explicacions i les disculpes de la consellera d'Interior, del director dels Mossos. El que passa és que això no ha convençut la majoria de l'oposició. De fet, no ha convençut ni tan sols els socis parlamentaris del govern socialista. Reclamen que aquest cas li ha de costar, diuen, la feina a algú.
9: Junts, Esquerra, Comuns i CUP creuen que les disculpes són insuficients insuficients i demanen que s'assumeixin responsabilitats polítiques. Sentim Josep Berrius, de Junts, Laia Canyigaral, d'Esquerra, i Andrés García Berrio, dels Comuns.
13: Han de dimitir. I si no volen plegar, el president Illa els haurà de cessar. Perquè si no ho fa, voldrà dir que avala que es vulnerin, que es limitin aquests drets fonamentals en uns mestres que són els que eduquen els nostres fills.
14: Pensem que això no és suficient i que la rectificació i l'assumpció de responsabilitats ha d'anar molt més enllà.
15: Estem tornant a veure coses que feia molt temps que no veiem.
9: El PP s'ha desmarcat d'aquesta petició de cessaments, Vox també, tot i que Vox qualifica d'enyap la infiltració.
0: A partir d'això, el comentari del periodista, col·laborador del Matí de Catalunya Ràdio i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol.
16: Potser és perquè es va costant la visita del Papa, però ahir el Parlament semblava un confessionari. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, admetent errors, demanant perdó i fent propòsit d'esmena per la infiltració de Mossos en l'Assemblea de Mestres. Aquesta mena de contriccions són molt estranyes en política, i també ho és la diferència en el mea culpa, rotund en el cas de Parlon, però arrossegant els peus l'exmajor. Ara, admès el pecat, queda encara aclarir la penitència, i és evident que no pot quedar només en 5 Ave Maries.
0: El comentari de Pere Rossinyol pel Matí de Catalunya Ràdio, tot el panorama educatiu revolucionat, com estem dient, que és el primer tema del dia. El segon són les noves declaracions de Florentino.

0: el Madrid juga un partit intrascendent contra l'Oviedo al Santiago Bernabéu, que veurem com es pronuncia sobre el que està dient aquests dies Florentino Pérez. Robert Prat, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Serà el retrobament del president del Madrid amb els aficionats després d'aquesta famosa roda de premsa que va descol·locar pràcticament tothom.
1: Sí, és que Florentino no en va tenir prou amb aquesta roda de premsa. Va concedir una entrevista a La Sexta en què es va esplaiar en la seva croada contra el Barça.
2: Bueno, la relación está completamente rota. Porque yo cuando me enteré esto, que no me enteré hace mucho, pues no quiero tener relación con un club que ha pagado a los árbitros durante 2 décadas. Es que no quiero tener relaciones. Quiero que la justicia actúe en este caso.
1: El president del Madrid repta al club blaugrana a demandar-lo.
2: Pues haría muy bien en hacerlo. Que si quiere que me tiene que demandar, nosotros, es más fácil ganar una Champions que una Liga. Durante 2 décadas prácticamente se ha pagado el Barcelona, lo sé, diciendo unas cosas que luego en el juicio no se corresponden con la verdad. Pero lo que se ha reconocido el Barça es que pagó ese dinero para luchar contra el Madrid.
1: ¿Arribará Mourinho al Real Madrid? Digo yo.
2: Va a venir Mou, va a venir el... Pero bueno, yo...
3: ¿Usted, ¿y usted qué dice?
2: Oiga, que primero... Primero esto no toca, pero es que después no soy yo el que pone. Tenemos un director general.
3: Claro,
2: hombre,
3: claro,
2: yo claro que tengo que dar mi opinión.
0: Eren les declaracions de Florentino Pérez d'aquesta nit passada en aquesta entrevista a La Sexta, estaré una mica les explicacions de la famosa roda de premsa. El president del Madrid, però, el que haurà d'afrontar les eleccions a la presidència és possiblement un rival, perquè avui mateix podria anunciar la convocatòria dels comicis on Florentino podria, com dèiem, trobar oposició. Hi ha un empresari, que es diu Enrique Riquelme, que assegura que està disposat a presentar-se.
1: És un empresari que viu a Mèxic, nascut a Espanya, ja va anunciar en una carta al diari AS que compleix tots els requisits per ser president, té un capital important amb l'empresa d'energies renovables Cox Energy. En unes declaracions que va fer en un acte a El Financiero, Riquelme va una mica més enllà.
4: Decidiré los próximos días si cogemos el guante, a ver si da tiempo a montar algo. Veremos si cogemos el guante los próximos días y da tiempo a hacer algo que tenga sentido, y siempre lo haré pensando en lo mejor para el Real Madrid.
0: És la que deia Riquelme, veurem si es presenta o no. Recordem que les normes del Madrid demanen que el candidat, per ser candidat, tu has de presentar un aval. En el cas del Barça, l'aval el presentes per confirmar-te com a president, però en el cas del Madrid, per ser candidat, has de presentar un aval de molts diners. En tot cas, parlant del Barça, el club no es queda de braços plegats en aquestes acusacions del cas Negreira que està fent Florentino Pérez, ja va anunciar en un comunicat que estudia les declaracions del president del Madrid.
1: Hi ha enfrontament directe entre el Barça i el Madrid. Resposta oficial del Barça, Rafa Juste, després d'aquestes noves declaracions de Florentino a La Sexta.
5: Doncs m'han semblat patètiques, patètiques i plenes de falsetats, és el que m'ha semblat. Patètiques i plenes de falsetats.
6: I el que prendrà alguna manera?
5: Patètiques i llenes de falsedades.
1: I vostè va avisar a Florentino que Joan Laporta està de tornada, que es prepari.
5: Tengo que decir una cosa al señor Florentino Pérez, y si me permitís que apunte un poco de ironía, que ahora viene el señor Joan Laporta en el 1 de julio, y hay una serie en España que es La Casa Vecina, pues que ahí va.
0: La que s'avecina. Un 8:15, gràcies Robert, sobretot plegat al comentari de Sònia Gelmà.
7: És molt difícil que el president del Madrid igualés la roda de premsa de dimarts, però hem de confessar que aquest nou Florentino sense filtres es fa escoltar. El to era un altre i l'interlocutor li semblava més agradable, però l'argumentari va ser similar. El gran comodí va tornar a ser Negreira, que s'arrossega de fa 3 anys però que per Florentino és una cosa de fa pocs mesos. Cap novetat, més enllà que ara ja sabem també que el papa vol anar al Bernabéu i que els veïns de l'estadi deuen ser de l'Atlético perquè no volen places de pàrquing. Per cert, 24 hores després, ningú proper a Florentino ha estat capaç d'explicar-li que dir-li niña a una periodista de 54 anys és condescendent i masclista. Potser perquè es va quedar allà, el 2006, quan va plegar per primer cop per consentir els futbolistes, tot i que ara diu que no, que va ser perquè tenia massa feina.
0: El comentari de Sònia Gelmà pel matí de Catalunya Ràdio. Per cert, no deixem el Madrid, perquè justament ahir, enmig de tota aquesta polèmica, de tot aquest terradestall, vam tenir un capítol més del serial dels concerts al Bernabéu. Taylor Swift va ser dels últims que es va poder fer a l'estadi. Recordareu que els veïns es van queixar pel soroll, ho van portar als tribunals, els concerts es van parar, però ara un tribunal ha eximit el Real Madrid de tota responsabilitat en això, Pol.
8: Sí, això no vol dir que tornin als concerts, eh? El que diu la resolució del jutge que va avançar el país és que la directiva del Madrid no n'és la responsable penal. De tot plegat, apunta que el club no organitza els concerts, sinó que això és cosa de les promotores i que, per tant, És responsabilitat seva el no sobrepassar els límits de decibels. El diari cita diverses d'aquestes promotores que diuen que no faran cap concert al Bernabéu per evitar justament que hi hagi represàlies legals contra elles. Els veïns ja han anunciat un recurs.
0: Recordem que va haver-hi un fons nord-americà que es diu Six Street que li va pagar 300 milions d'euros al Madrid a canvi de l'explotació dels concerts. Uns concerts que no es faran. I de moment ningú no ha explicat què passa amb aquests diners. En fi, aquests són els principals temes del dia. Moment de repassar els bàsics del matí.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Amb la Sílvia Solanes, el Pol Foradà, el Marc Jurado, la Marta Viana, el Francesc Soler i la Dara García. Bon dia.
10: Bon dia.
0: Notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio. La fruita i el cereal s'encariran fins a un 30% per l'augment de costos derivat de la guerra a l'Orient Mitjà.
11: L'augment de preu serà immediat, tan bon punt es facin les collites de temporada els pròxims dies. Segons l'Associació Agrària Saja, el motiu principal és l'escassetat i l'encariment dels fertilitzants pel tancament de l'estret d'Hormuz. Pere Roquer és president de l'entitat.
12: Aquest augment de costos, tant en adobs com en fitosanitaris i els hidrocarburs també és impossible de mantindre. O sigui, evidentment s'han de pujar els preus que ha de percebre la pagesia. La xifra ha de ser corresponent a l'augment de costos que hem tingut, un 30%. Ha de pujar aquest nivell de percentatge com a mínim per nosaltres poder continuar produint.
11: Unió de Pagesos constata que la falta de DOP ha fet minvar un 20% la producció d'aliments, sobretot de fruita, olives, blat i ordi. Sentim Miquel Pinyol, responsable d'Economia Agrària.
13: Se'ns ha doblat del preu de l'any passat i pues, moltes finques s'han sembrat, però no s'ha tirat la DOP que tocava, per tant, pues, hi haurà una reducció de collita, bueno, pràcticament segur, perquè el cereal a la planta, en aquest cas, li faltarà DOP per poder desenvolupar tot el seu cicle. Un 20% ja podríem dir que quasi segur que estarà de reducció.
11: També alerten que molts agricultors s'han vist obligats a deixar d'utilitzar productes fitosanitaris per l'augment de preus, tot i que el risc de proliferació de plagues que això comporta.
0: Insistim que la notícia que us avança aquest programa és que la fruita i els cereals s'encariran fins a un 30% per la guerra a l'Orient Mitjà. Sembla que hi ha turbulències així a dues cares de l'economia. Aquesta n'és una, que la paguem entre tots. L'altra és que, per exemple, la inversió immobiliària, curiosament o no, es dispara.
11: El total d'operacions del primer trimestre de l'any mou més de 6.000 milions d'euros. És el doble que en el mateix període de l'any passat i l'habitatge és un dels actius estrella, juntament amb els hotels i els comerços. Ho explica el periòdico citant diverses consultores.
0: I encara hi podíem afegir les empreses de petroli, que s'estan, evidentment, augmentant de manera exponencial els seus ingressos. Ho han vist amb Repsol o, per exemple, amb la saudita Aramco. Sigui com sigui, doncs amb la guerra i els seus efectes econòmics de fons, aquesta nit ha començat la reunió a la Xina entre Donald Trump i Xi Jinping. Amb aquesta fanfària, el president xinès rebia el dels Estats Units, es donaven les mans i, de moment, tot són bones paraules. Tindrem un futur fantàstic plegats, deia Donald Trump, mentre la premsa oficial de Pequín, que habitualment és molt crítica amb Washington, també té un to molt positiu. El Global Times, per exemple, escriu avui dijous que el futur de les relacions entre la Xina i els Estats Units és brillant. Pequín, Francesc Canals.
14: Un Xi Jinping relaxat, fins i tot somrient en algun instant en la cerimònia de benvinguda a Donald Trump a la plaça de Tiananmen, ja mostra la voluntat de les dues potències de presentar aquesta cimera en positiu, malgrat les profundes diferències. Un aire distès en el president en xinès, combinat amb paraules emfàtiques pròpies d'aquest tipus de trobades per part de Donald Trump.
15: És un honor estar amb tu, és un honor ser el teu amic, i la relació entre la Xina i els Estats Units serà millor que mai.
14: Aquesta serà la cimera més important mai celebrada, un futur fantàstic junts, és un honor ser el vostre amic, i les relacions entre tots dos països seran millor del que han estat mai. Xi Jinping també ha traslladat l'afany, ha dit, de fer del 2026 un any històric per al futur de les relacions entre la Xina i els Estats Units. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui, doncs, continua aquesta cimera. Avui han de sopar els dos líders, però hi ha dues qüestions més importants també en aquesta trobada. Una és la intel·ligència artificial.
16: A la trobada hi ha els grans noms de les tecnològiques, com Elon Musk, Tim Cook d'Apple o el president d'Nvidia, la principal fabricant de xips per a la intel·ligència artificial. S'han reunit també amb Xi Jinping.
0: I l'altra, que no és menor, tot el contrari, és Taiwan.
16: La Xina ha insistit que no permetrà cap pas més cap a l'autonomia de l'illa. Preguntat per la reunió, el govern taiwanès ha dit que agraeix el suport dels Estats Units.
0: De fet, a les últimes hores també han sorgit informacions que diuen que Xi Jinping ja li ha dit a Donald Trump que la qüestió de Taiwan és crucial perquè les relacions entre els dos països continuen sent bones. Un quart i 6 minuts de nou, escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Previsió molt destacada del dia d'avui. Ha de quedar vist per sentència el judici del cas Pujol. Serà després que els fills hagin demanat l'absolució i un d'ells, Oriol Pujol Ferrusola, hagi parlat de persecució política. Audiència Nacional, Maria Núria Revella.
17: Francesc Sánchez.

0: Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Encara als tribunals, avui torna davant del jutge Koldo García, l'exassessor del ministre Ábalos.
2: Una setmana després que s'acabés el judici de les mascaretes, el Tribunal Suprem contra ell, Ábalos i l'empresari Víctor de Aldama, Koldo, compareixen a l'Audiència Nacional per donar explicacions sobre els contractes signats durant la Covid amb el govern de les Balears. És una causa separada de la que ja està vista per sentència al Suprem relativa als contractes del Ministeri de Transports.
1: I encara a Madrid, des d'avui, els agitadors ultras ja no poden entrar al Congrés. Tania Tàpia, com estàs? Bon dia.
3: Què tal? Bon dia.
1: Perquè el Congrés ha suspès durant 15 dies Vito Quiles i Bertran Dongo a l'espera de l'expulsió definitiva.
3: Sí, se'ls ha retirat cautelarment l'acreditació. 15 dies són prorrogables a l'espera de tenir tramitats de manera definitiva fins a una desena d'expedients que acumulen entre dos. Per exemple, per interrompre a crits, rodes de premsa, gravar on no pot a Zapatero o a Sánchez i pujar-ho a les xarxes o per insultar una diputada. Gerardo Pisarello, secretari de la mesa de Sumar, justifica que havien d'actuar d'urgència pel repunt d'incidents i el clima de provocació que generen.
4: Estamos hablando de actuaciones de violencia creciente, que son comportamientos propios de agitadores ultras y de escuadristas.
3: Quiles i Ndongo ja han anunciat que aniran a la justícia, al Suprem, i el PP els dona suport. De fet, Quiles havia participat en un acte dels populars a les eleccions de l'Aragó, al Senat, on el PP té majoria absoluta, continuaran acreditats.
1: Gràcies, Tània.
3: Fins ara.
1: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, continua de viatge als Estats Units. Avui es reuneix amb el govern de Califòrnia. Diem el govern perquè no serà possible la foto amb el governador Gavis Newsom, que sona com a presidenciable. Enviat especial a San Francisco, Albert Prat.
5: Salvador Illa exhibirà el seu discurs anti-Trump al costat de la vicegovernadora de Califòrnia, tot i que el seu pla inicial era fotografiar-se amb Gavin Newsom, el governador d'aquest estat que està cridat a plantar cara al president nord-americà. Aquest dimecres, rodejat d'emprenedors catalans instal·lats a Silicon Valley, Illa s'ha mostrat confiat que Catalunya serà puntera en tecnologia.
6: Catalunya s'ha de treure els complexes a sobre. Nosaltres hem de liderar aquests propers 10 anys sense demanar permís a ningú. És que no hem de demanar permís a ningú.
5: Des de San Francisco, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I on el panorama polític continua molt revolucionat a banda dels Estats Units és el Regne Unit. El ministre de Sanitat, Wes Streeting, es prepara per anunciar la seva candidatura per succeir el primer ministre Keir Starmer al capdavant del partit laborista, Quim Olivares.
7: Mitjans britànics especulen que el ministre de Sanitat, Wes Streeting, dimitirà avui per postular-se com a candidat per desbancar Keir Starmer. Els dos es van reunir ahir breument a Downing Street, hores abans que el rei Carles III exposés les prioritats legislatives del govern de Starmer dels propers 12 mesos. Sentim Kemi Badenoch, líder conservadora.
8: El primer ministre és el càrrec, però no el poder. Tothom intenta fer veure que tot està bé i no està bé. Està clar que la seva autoritat ha desaparegut.
7: Starmer segueix a la corda fluixa amb la crida d'uns 90 diputats al seu partit, d'alguns ministres i de diversos sindicats propers als laboristes perquè plegui. Quim Olivares des de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Quim. Per cert, que a Keir Starmer li pot sortir un altre rival perquè un altre dels noms que sonaven era qui havia sigut la seva número 2, Angela Rayner. El que passa és que l'estaven investigant per un suposat frau fiscal. Doncs bé, és notícia d'aquest mateix matí. Aquesta investigació s'ha arxivat i, per tant, està lliure per tornar a la política. Veurem què passa. En fi, més qüestions. A Barcelona, quan falta poc més d'un any per les eleccions municipals, l'alcalde Collboni diu que vol restringir els creuers d'escala a la capital.
2: Són aquells que només s'aturen unes hores a Barcelona, que ve d'un altre destí. En una entrevista a BTV, l'alcalde va anunciar que pujarà la taxa turística als creueristes d'escala dels 5 euros actuals als 8, el màxim que pot imposar.
9: Finançar amb aquests recursos de l'impost turístic que pagaran els creueristes els recursos que consumeixen a la ciutat, i un altre que és anar desincentivant econòmicament a través de la fiscalitat també aquest tipus d'estades a la ciutat.
2: Segons les últimes dades disponibles, l'any 2023 van fer escala a la ciutat prop d'1.700.000 creueristes.
1: Per cert, parlant de creuers, més de 1.700 persones continuen confinades en un vaixell atracat a Bordeus per un brot de gastroenteritis que ha deixat una persona morta.
2: La víctima era un passatger britànic de 90 anys i també hi ha una cinquantena de persones amb símptomes. Les autoritats sanitàries investiguen ara l'origen del brot. De moment, les primeres proves parlen d'infecció vírica i descarten cap relació amb el cas d'antivirus.
1: Poc abans de les 9, li preguntarem a l'epidemiòleg Antoni Trilla per si aquest tipus de confinaments en un vaixell com aquest són habituals o tot es deu a una precaució extra pel cas de l'antivirus. Sobre aquest, l'antivirus, en principi, de moment tranquil·litat amb els passatgers que estan ingressats a Madrid.
10: El passatger que va donar positiu continua ingressat amb símptomes lleus i Sanitat estudia que la resta de creueristes a l'Ondius, entre ells 5 catalans, puguin passar la resta de quarantena a casa. En canvi, la pacient francesa relacionada amb el brot continua en estat crític a París.
1: 3 minuts i arribarem a 8:45. Avui l'Audiència de Barcelona jutja un rector acusat d'abusar sexualment d'un alumne de només 8 anys.
10: Hauria passat a l'escola per a Manyanet de Sant Andreu. A Barcelona, la Fiscalia li demana...

0: anys de presó. L'home ja havia estat condemnat per pornografia infantil.
1: I els Mossos investiguen la troballa d'una desena de Kalashnikovs al maleter d'un cotxe de gamma alta a Borrassà, a l'Alt Empordà.
0: Sí, la matinada de dimarts a dimecres, els ocupants d'un Porsche Cayenne van fugir d'un control policial al tram de l'AP7 al municipi, van abandonar el cotxe i es van escapar en un altre vehicle. Quan els agents van escorcollar el cotxe abandonat, van trobar al maleter una desena de fusells de sal en dos sacs.
1: Hem començat parlant d'aquesta cimera a la Xina entre els Estats Units i Pequín, però també és notícia de la matinada un nou atac de Rússia a Kiev que hauria deixat almenys un mort i 16 ferits.
2: Ho ha denunciat el govern ucraïnès. L'atac ha afectat edificis residencials de diversos districtes de la capital. Tot això després que ahir un bombardeig diurn a infraestructures crítiques va deixar almenys 6 morts.
1: També continuen els enfrontaments a Gaza. De fet, la Junta de la Pau per Gaza, aquella mena d'organisme alternatiu a l'ONU que es va inventar Donald Trump, fins i tot aquest organisme reconeix que les violacions de l'alto al foc són constants i que no s'avança cap a una nova fase que, en teoria, hauria de comportar la retirada d'Israel. Jerusalem, Jordi Brascó.
3: L'aplicació del pla de Trump a la franja, encallada des de fa mesos, depèn sobretot del desarmament de Hamas, segons denuncia Nikolai Mladenov, el representant de la Junta de Pau per Gaza.
4: We're not asking Hamas.
5: No demanem que Hamas desaparegui com a moviment polític. El que no és negociable, però, és que faccions armades o milícies amb els seus propis comandaments i sistemes de control militar, amb els seus arsenals o xarxes de túnels, puguin coexistir amb una autoritat palestina de transició.
3: Des de la Junta de Pau avisen que, si no es prenen mesures aviat, es corre el risc que la situació actual, amb Israel controlant més de la meitat del territori i amb la majoria de gazians encara vivint en tendes, s'acabi perpetuant. Des de Jerusalem, Jordi Brascó, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Ens acostem a 9:15. El gremi de jardineria assegura que li està costant molt trobar els arbres que necessita per replantar els que es van morir per la sequera. Montse Poblet.
6: La reposició d'arbres morts per la sequera encara no s'ha acabat i en ajuntaments com Barcelona o Santa Coloma de Gramenet tenen problemes per trobar tots els exemplars que necessiten. Pere Damàs és cap d'arbrat de Barcelona i Anna Muñoz, gerent de l'Ajuntament de Santa Coloma.
7: Hem demanat unes espècies, el viverista ens ha dit només us podeu aconseguir aquestes espècies o aquest calibre no podrà ser, sinó que serà aquest altre.
8: Nosaltres tindríem la necessitat de reposar 300 individus i ara mateix estem reposant 220 en funció del que s'està arribant.
6: Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I una notícia d'aquesta matinada. Shakira, Madonna i els BTS actuaran a la mitja part de la final del Mundial d'aquest any.
9: Serà el 19 de juliol al MetLife Stadium a Nova Jersey. Serà la primera vegada que se celebra un espectacle al descans, com ja es fa, per exemple, a la Super Bowl. Des d'avui, per cert, ja es pot sentir sencera la cançó Dai Dai, que la colombiana ha fet expressament pel Mundial, amb producció i lletra escrita per Ed Sheeran.
1: Hem arribat a 9:15, he sentit el senyal als horaris. Moment de tornar a Canes, on s'ha aconseguit una nova fita pel cinema català.
9: Un estudi de Barcelona, Universe, ha presentat a la competició oficial de cinema immersiu de Black Mirror Experience el primer capítol de la famosa sèrie britànica i que ara es viu en primera persona.
1: Enviat especial a Canes, Marc Arriga.
10: El cofundador de l'estudi Universe, Frederic Sanz, ha explicat a Drescatinfo quin és l'objectiu d'aquesta proposta.
11: L'experiència té una part física i una part virtual i és com un episodi de Black Mirror, però amb una diferència molt important, que no està a la pantalla, sinó que tu estàs dins de l'experiència. I també és molt Black Mirror, perquè té aquests elements de sorpresa de Black Mirror, té aquest humor negre una mica de Black Mirror, i té un final que et deixes una mica així, pensant què estem fent amb l'IA i la nostra identitat i tot això.
10: Després de Canes, The Black Mirror Experience viatjarà a Montreal, al Canadà, i després a Nova York, Madrid, i esperen ben aviat a Barcelona. Des de Canes, Marc Garriga per al matí de Catalunya Ràdio.
1: I canviem de festival. Where do we go? I de Canes passem al Sonar, que vol batre tots els rècords de públic. De fet, preveu aconseguir aquest any 160.000 assistents.
9: Hi haurà 14 hores de música diària sense parar amb noms com The Prodigy o Charlotte DeWitt. A més, serà la primera edició que es farà íntegrament a l'Hospitalet i sota una nova direcció i sense els fundadors del festival.
1: I fa tot just unes hores, a la sala Paral·lel 62, homenatge a Serrat. De fet, no només a Serrat, també al mestre Verdagí amb el seu fill Jofre. Barcelona, Marc Ruiz.
12: Jofre Bardagí interpreta Serrat, és un doble homenatge de Jofre Bardagí al seu pare, el guitarrista Josep Maria Bardagí, i a Joan Manuel Serrat a la Sala Paral 62, l'antic estudi 54, on es rodava l'Àngel Casas Show, on treballava precisament el mestre Bardagí. El seu fill s'ha envoltat de col·laboradors com Beth Rodergues, Guillem Roma o Juan Malatorre. Serrat no ha volgut faltar tampoc a la festa i ha cantat Una mujer desnuda i en l'oscuro, una versió amb la que Jofre Bardagí ha recuperat la guitarra que va deixar gravada al seu pare i que també ha sonat aquesta nit. Res no és mesquí, aquelles pequeñas coses, cantares o paraules d'amor, entre d'altres, han servit per homenatjar un so que per Jofre Bardagí és més que música, és la seva vida. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Marc. I avui la poetessa Marta Passarrodona donarà el tret de sortida a una nova edició del Barcelona Poesia.
9: Des d'avui fins al 21 de maig hi podrem sentir veus com la de Carles Rebassa, Biel Mesquida, Emma Vilarassau o Josep Maria Flotats. També hi haurà homenatges a grans noms com Blai Bonet, Clementina Arderiu i música de Ferran Palau i Marina Rosé.
13: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat, doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: Som campions! Nit històrica per FanZone!
16: No us perdeu el FanZone d'aquesta setmana.
17: Exclusiva.
16: Madrid crema.
18: Estan fatal, eh?
16: Perquè això no s'atura i passaran coses.
19: Vostè fitxaria José Mourinho?
16: Moltes coses.
20: I l'Espanyol no parleu o què?
21: FanZone, amb Gerard Romero. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: I en esports, a banda de les noves declaracions de Florentino Pérez a la Sexta, que ja hem comentat, a la Lliga l'Espanyol guanya, finalment, després de 18 partits sense fer-ho, Robert.
1: Derrota l'Atlètic Club 2-0, trenca aquesta ratxa tan i tan negativa. Els blanquiblaus deixen el descens a 3 punts, gols de Pere Milla i de Quique García. Manolo González plorant a la banqueta, és el tècnic de l'Espanyol.
2: Bueno, he sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està siguent un any que no s'esperava i està siguent dur.
1: També a primera, Villarreal 2, Sevilla 3, Getafe 3, Mallorca 1.
0: I el Barça, ja amb la Lliga a la butxaca, no pot guanyar el camp de l'Alavés i aquesta nit passada també ha perdut per 1-0.
1: Amb un gol dels vitorians al límit de la primera part. Hansi Flick.
3: He vist moltes coses bones al meu equip, com els minuts dels jugadors que juguen menys sovint. Per mi, hem estat bé. A la primera part hem controlat el partit i això que el partit no era fàcil perquè ells ens atacaven molt fort, ja que sí jugaven la permanència.
4: En la Lliga.
1: Stegna va ser el porter del Barça, va debutar al central Álvaro Cortés.

0: I l'Espanyol que fa un pas endavant per salvar-se, i avui el Girona intentarà fer el mateix, intentarà sortir del descens en el partit que té davant de la Reial Societat.
1: L'equip de Michel necessita guanyar o guanyar aquest vespre la Reial a partir de les 8 per sortir del penúltim lloc de la classificació. Michel, tècnic del Girona.
2: Un dels partits més importants de la història del Girona. És un partit de màxima necessitat per nosaltres, que és el partit més important de la història del Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és per fer història.
1: Estuani s'infiltrarà per poder jugar, tot i que no s'ha pogut entrenar amb normalitat. Aquest Girona Real Societat a les 8, transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio, avui també València Rayo i Madrid Oviedo. El PSG de Luis Enrique ja s'ha proclamat campió de Lliga.
0: Són 2:06 de 9. Un dia que al matí arrenca entre la reunió pendent de la reunió entre el Departament d'Educació i sindicats, que ha d'arrencar d'aquí una horeta al departament, mentre la vaga es concentra a les comarques de Girona i la Catalunya Central. Anem cap a Salt, Laia Claret, bon dia de nou.
3: Hola, bon dia. La columna de docents que s'han trobat a l'espai gironès camina pels Països Catalans fins al centre de Girona. Són aproximadament una cinquantena de persones, però s'hi van afegint persones a mesura que van avançant. Hi ha concentracions a totes les comarques gironines que confluiran a plaça Catalunya a les 10. A les 12 comença la manifestació convocada per l'USTEC a Correus fins a davant de la Generalitat, on hi plantaran flors de cartró de manera simbòlica. I és que Girona és temps de flors, per tant la manifestació conviurà amb els carrers engalanats.
0: I a Manlleu, Nàtia Dell, bon dia.
4: Hola, bon dia. La columna de docents en bicicleta des de Torelló i Manlleu, que són una vintena, van camijar de la plaça Major de Vic, on s'han d'ajuntar amb la columna de bicicletes de Call d'Atenes, i allà tots plegats, patins, bicicletes, faran diverses activitats lúdiques i familiars a diferents rotondes. Els ànims continuen amunt, però poc confiats que la reunió amb el departament d'aquest matí serveixi per avançar o desencallar res, i per tant disposats a mantenir les protestes fins que calgui, ens diuen.
0: I avui ha de quedar vist per sentència el judici al cas Pujol. D'aquí mitja hora arrenca l'última sessió, enviada especial a l'Audiència Nacional. Maria Núria Rebella, bon dia.
5: Hola, bon dia. Avui sentirem els al·legats finals dels 7 empresaris que no van poder-ho fer ahir. Després serà el torn final de paraula dels acusats. Els germans Pujol, per consell dels seus advocats, no el faran servir, i el judici quedarà vist per sentència després de 40 sessions repartides mig any.
0: I un altre judici que avui centrarà les mirades és el de la Kitchen. Arrenca a les 10 i se sentiran àudios confiscats a l'excomissari Villarejo. Tornem a Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
6: Què tal? Bon dia. El tribunal podrà escoltar, entre d'altres, converses entre el comissari Villarejo i l'exnúmero 2 d'Interior, Francisco Martínez, tots dos acusats en aquest judici, parlant dels encàrrecs d'espiar i robar informació a l'extresorer del PP. S'han previst fins a 3 dies de prova documental. Després, a partir del dia 19, començarà la part més important, els interrogatoris als 10 acusats, entre ells l'exministre Jorge Fernández Díaz, per qui la Fiscalia demana 15 anys de presó.
0: 2:30 de 9, cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, què tal? Molt bon dia.
7: Bon dia. Doncs avui a l'R11, a la línia ferroviària que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou, les demores són del voltant d'un quart d'hora. A l'estació de Lleida Pirineus, el tren que ve de Manresa i arriba amb 3/4 d'hora de retard, i pel que fa a l'alta velocitat, hi ha un retard molt destacable en el tren de Ouigo que ve de Madrid i que havia d'arribar a Barcelona Sants a 9:45. No hi arribarà fins 1:03 més tard.
0: I a les carreteres, equip viari, Clàudia Serra, com estàs? Bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Punts vermells a aquesta hora?
8: Mira, doncs, a aquesta hora destaquem, ho acabem de saber fa pocs minuts, la C-55, la carretera C-55 a Clariana de Cardener, que estaria tallada per manifestació. Es fan desviaments en aquest punt al trànsit.
0: I punts taronja?
8: Doncs punts taronja, el que us hem estat explicant durant tot el matí, eh? Avui un matí molt complicat, sobretot els accessos a Barcelona, les dues rondes que van molt carregades en els dos sentits de la marxa en diversos punts, també la B23 des del Papiol, la 2 des de Pallejà, la C32 des de Viladecans, la C31 al Prat, i també la P7 a Barberà, a Granollers i a la Roca sentit sud, la C17 a Parets i la C59 a Caldes, en tots dos casos cap a Barcelona.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
8: Fins ara.
0: I què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio, Sílvia Solanes?
9: Epidemiòleg de l'Hospital Clínic del brot de gastroenteritis a bord del creuer a Bordeus. També analitzarem la compareixença d'ahir de la consellera Núria Parlon i Josep Lluís Trapero. Ho farem amb Esther Capella, portaveu d'Esquerra al Parlament, i Xavier Pellicer, diputat de la CUP. Avui també farem Agora Esportiva, com cada dijous la taverna i a les 11 d'Orient.
0: I el primer de tot, que l'hem sentit una mica pessigada la Sílvia, és el doctor Antoni Trilla, amb qui parlarem d'aquest creuer a Bordeus, com ara ens deia la Solanes. Tot això de seguida a l'Àgora, amb Marta Pascal, Joan Puigcercós, Ignacio Rigau i Jofre Llombart.
10: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: Alec Cordomí, com estàs? Bon dia.
11: Bon dia, Freddy.
0: Avui tenim una mica va per barris, eh? El nord i el sud del país van per vies diferents.
11: Sí, dos tipus de temps. Demà sí que ho tindrem tot més uniforme. Demà arribaran més núvols i farà més fresca tot arreu. Avui el que tenim serà més núvols i nuvolades, de fet, que aniran creixent a les comarques del Pirineu, del Prepirineu i a les comarques de Girona, vol dir el terç nord del país. Aquí podrien anar caient alguns ruixats preferentment a la tarda, però no en descartem algun de puntual al matí. I, en canvi, a la meitat sud entra el vent de mestral i, per tant, s'emportarà els núvols i farà més sol. En temperatures també força contrastades. A les comarques del nord, amb cel més tapat, segurament no passaran dels 16 a 17 graus. I demà els núvols arriben a tot arreu, baixa la temperatura a tot arreu, hi haurà ruixats sobretot al nord-est i al Pirineu, baixa la cota neu cap als 1.500 metres, per tant demà farem un pas cap a l'hivern, però després, cap de setmana i sobretot la setmana que ve, les temperatures tornen a remuntar i el temps sembla que serà força més assolellat.
10: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
12: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
13: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
14: Ahir, inflamació de les bufetes de mitja dotzena de primats era cistitis. Avui dijous, dia dels Enigmàrius difícils. El d'avui... molt dur. Posi en tensió el doctor, peces de formigó ja endurides, de 8 lletres. Posi en tensió el doctor, peces de formigó ja endurides, 8 lletres.
12: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmarius abans de les 10 ben tocades.
15: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olidoplesgarrigues.com.
16: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
17: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents... i comences a sentir... què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
18: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
19: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
20: Manu, contracteu tots la llum. A FactorEnergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
21: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
22: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el pa amb olla sense crosta Bimbo de 450 grams, ara només per 2 euros. T'estalvies un 14%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
23: Arrabà!
24: Tenim un equip que és prou fort per tenir opcions d'anar a Berlín. Aquest equip és l'equip júnior.
25: És una bogeria!
26: 8 homes van ser un...
27: Remeu pel vostre país. Remeu per aquell moment en què tot allò que teniu en contra passa a un segon pla.
26: L'equip de rem que va desafiar Hitler, remant com un sol home, és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
2: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
3: Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu amb viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir. I sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
4: Renault. Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech, elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
5: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
6: Hola, com va?
23: Uf, doncs crec que tinc diabetis. Justament ho estava mirant a internet.
6: Mira, val més que ho preguntis a la teva infermera.
2: Cada dia milers de persones busquen a internet respostes pels seus problemes de salut. Si tens dubtes, val més que preguntis a la teva infermera. És un missatge de l'Organització Col·legial d'Infermeria.
25: El matí de Catalunya Ràdio.
28: Imagina-t'ho! Brian Adams, Amaya, Antonio Orozco, Ana Torroja i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caproigfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
29: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
30: Avui a l'Agora del Matí de Catalunya Ràdio, el director de Delphi i expresident d'Esquerra Republicana Joan Puigcercós, el periodista Jofre Llombart, l'advocat Ignacio Rigau i la consultora i professora de Ciència Política a la Pompeu Fabra, Marta Pascal.
0: I de què han parlat abans d'entrar a l'Agora, Pol?
30: Avui tenim la decepció del Joan. I ens hem de disculpar en nom del matí per crear falses expectatives, i aquí expliquem una interioritat. Els agoristes els enviem al vespre abans del venir un missatge, i parlarem d'aquest tema, d'aquest tema, i ahir era tema 1, entrevista a Florentino. I el Joan ha arribat avui a Catalunya Ràdio pensant que compartiria alguna, ni més ni menys, amb el president del Real Madrid.
31: Estava entusiasmat, eh?
30: Sap greu, Joan. Era per comentar l'entrevista de Dani de la Sexta.
31: Una gran decepció.
0: I venies preparat, eh?
31: Venia preparat, sí, sí. Amb tota la nit llegint sobre el Madrid.
0: Doncs de seguida parlem de Florentino Pérez. Però abans volem saludar el cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, el doctor Antoni Trilla. Doctor Trilla, com estem? Bon dia.
32: Molt bon dia.
0: Doctor Trilla, volíem comentar amb vostè aquesta notícia que hi ha unes 1.700 persones que estan confinades en un creuer a Bordeus perquè n'hi ha desenes amb símptomes de gastroenteritis. De fet, hi ha hagut una persona que ha mort. Un confinament així per una gastroenteritis és normal o tenim un excés de prudència, diguem-ne, després de l'antivirus?
32: Crec que la resposta és clara, és a dir, és veritat que s'han de prendre determinades mesures dintre del propi vaixell, però de seguida ha saltat la notícia, s'ha parlat de confinament, crec que em sembla, que avui ja estan dient que no farà falta que estiguin confinats, que poden fer diferents activitats, i és bastant fàcil i bastant freqüent que hi hagin brots de diarrees, bàsicament per uns tipus especials de virus que són molt explosius, que contagien a molta gent, o pot ser una altra cosa, una intoxicació alimentària, i això amb un creuer, que hi ha tots els bufets lliures i la gent es mou molt i menja molt, també, perquè no tenen masses més coses que fer, doncs pot afectar a moltes persones, bueno, pues diarrea, netejar-se les mans, quedar-se a l'habitació, i l'únic problema amb aquestes malalties són els dos extrems de la vida, els nens molt petits i la gent molt gran. Aquí poden haver deshidratació, pot haver algun fallo, potser renal o aquesta cosa, i algú pot tenir una gastroenteritis complicada, greu, i que fins i tot, com és el cas sembla d'aquest passatger, que si no vaig errat tenia vora 90 anys, doncs malauradament doncs aquest ha mort. Per tant, no és antivirus, segur, no és cap altre virus maligne que hagi vingut d'algun altre indret de la Terra, això passa cada any desenes de vegades a tot arreu, a escoles, a col·legis, a hospitals, a creuers, és gent, doncs, a fàbriques, pot haver-hi aquest tipus d'intoxicacions, i esperem que es doni la informació correcta, ja sabem el que és, o ja tenim això, i que la gent pugui fer, els que estan bé, vida normal, i els altres, doncs, allò que diuen dieta, repòs, i aviam si ens curem ràpidament.
0: Es parla d'un possible norovirus. Què és un norovirus, doctor?
32: Un norovirus és, és una màquina de produir diarrea de forma explosiva i de contagiar-se. És un virus que té una gran capacitat de contagi per les mans, pels aliments contaminats, etcètera, etcètera, i per tant es pot transmetre amb una enorme facilitat. Aquest és el gran culpable, probablement, si s'identifica. N'hi ha d'altres que també poden fer aquesta mateixa feina, per entendre's, però aquest és el que dius, ui, bum, ens ha tocat, i això ens ha tocat vol dir brot, centenars de persones, fins i tot hi ha hagut brots, si no recordo malament, amb algun altre creuer, amb 1.000 o alguna cosa així persones, vull dir que és una cosa relativament comuna, que evidentment t'espatlla les vacances habitualment i poca cosa més. Sí.
0: I sobre l'altre episodi, el que comentàvem al principi, el de l'antivirus, la situació es pot donar per... costa de dir, però controlada? Sí.
32: Jo crec que està controlada en el sentit de que no està descontrolada, si em permeten el joc de paraules, però que encara no està acabat. S'ha d'esperar, hem d'esperar especialment què tal evolucionen els pacients, que encara alguns estan hospitalitzats i alguna, especialment la pacient francesa, sembla que molt, molt, molt delicada. Veurem què tal se'n surten, tant de bo se'n surtin tots bé, inclòs el que està ara ingressat al Gómez Ulla, que sembla que també està estable, i després haurem d'esperar perquè no és descartable que pugui aparèixer algun positiu més a les properes setmanes. Recordin que té un període d'incubació molt llarg i això vol dir que per les properes setmanes encara podria aparèixer algun cas més. Això, si tot va bé, posarem l'etiqueta de controlat i ha passat el període d'incubació, i amb una mica de sort, d'aquí 3 setmanes o així, doncs s'han acabat els temes de l'antivirus, tot i que seguirà d'actualitat, perquè doncs, començaran a treballar, aviam si es pot trobar alguna vacuna, per exemple, segur que hi haurà coses d'aquestes de novetats, però no hi haurà, si no hi ha més desgràcies, cap altre brot d'antivirus, ni molt menys hi haurà una pandèmia per antivirus, això segur.
0: I la dona ingressada a l'Hospital Clínic, en sabem res?
32: Està bé, està en un... La dona, això és molt important també, ja ho hem repetit moltes vegades, és un contacte, per tant és una persona que està absolutament sana, i de fet la mantenim sota els protocols que estan vigents a mitja Europa i a l'Espanya, sota una vigilància especial, fins que anem avançant el temps d'incubació i anem fent les famoses proves PCR amb una freqüència, en aquest cas setmanal, i jo crec que ahir ja es va dir, em sembla que era ahir o abans d'ahir, que s'estudiaria la possibilitat de relaxar determinades d'aquestes mesures, perquè pel temps que porten i per l'exposició que van tenir i pel fet que són negatius, segueixen complint el criteri que són contactes asimptomàtics, són persones que no tenen cap risc de contagi, no? Probablement, si em permeten, és la persona o les 3 o 4 persones del món que més segurs estem de que no tenen l'antivirus, perquè els altres no els han provat i aquesta sí. Però bueno, hem d'esperar, perquè per això que comentaves al començament, aquest potser excés de prudència, que em sembla bé amb les circumstàncies que hi ha, però tampoc es pot allargar i hem de tornar una mica, quan tinguem més dades, a la, diguéssim, vigilància necessària i suficient, ni més ni menys, però tot va molt bé de moment.
0: Doctor Trilla, com sempre, moltíssimes gràcies. Parlarem ara una mica de Florentino Pérez, vostè que està en futboler, no sé si té, si vol ficar-hi cullerada.
32: Bueno, una molt curta perquè tinc que anar a una reunió. Jo crec que aquí, a les persones que heu dit que estan aquí a la tertúlia, són molt professionals i crec que parlaran més bé que jo. Crec que és un exemple del que no s'ha de fer en una roda de premsa mai. O sigui, vull dir que crec que les declaracions... Bueno, jo crec que demostra que mana molt, perquè no va fer, crec que no va fer cas a ningú. Ningú li hagués dit que digués tot el que va dir ni ho argumentés de la manera que ho va argumentar. Però bueno, si em permeteu, campeones, i s'ha acabat, que digo jo.
0: Doctor Trilla, moltíssimes gràcies, una abraçada forta.
32: A vosaltres,
0: forta.
32: Una abraçada. Adéu.
7: Bueno, la relación está completamente rota. Porque yo cuando me enteré esto, que no me enteré hace mucho, pues no quiero tener relación con un club que ha pagado a los árbitros durante 2 décadas. Es que no quiero tener relaciones. Quiero que la justicia actúe en este caso.
0: A banda de la roda de premsa que ara feia referència al doctor Trilla, aquesta nit Florentino Pérez ha parlat a la Sexta, d'aquí l'equívoc abans amb el Joan Puigcercós. Joan, tu que venies preparat per preguntar-li al president del Madrid...
8: Moltes coses li hagués preguntat.
0: Per exemple?
8: Home, jo crec que el que li ha passat a Florentino és una cosa que no li havia passat mai. Florentino no està acostumat al no. I més enllà del desastre esportiu, que jo crec que també això li serveix una mica per tapar i passar pantalla, perquè així no parlem del Barça i de la Lliga que ha guanyat, i del desastre del Madrid, s'ha trobat en tres situacions que ell no estava, no hi està acostumat. Em venia al cap aquests dies una persona, un nom que en vols ja potser no us vindrà al cap, que és Matilde Fernández. Matilde Fernández va ser ministra del PSOE, de Serres Socials, i va ser regidora de l'Ajuntament de Madrid. Aquesta persona es va oposar en el seu moment, d'una forma moderada, a la reforma i l'ampliació del Santiago Bernabéu. Es va reunir amb veïns, amb associació de veïns, la poca oposició que hi havia, perquè Florentino la va escombrar tota l'oposició que hi havia, i a aquesta senyora li van prohibir l'entrada a la cadena SER. Era tertuliana de la SER i li van prohibir l'entrada, la van fer fora, es va quedar sense cap mitjà de comunicació. Aleshores, això et demostra el poder omnívode que té Florentino a Madrid, i per primera vegada s'ha trobat amb tres situacions que ell no esperava. La primera és quan un jutge li revolca tot el tema dels concerts del Santiago Bernabéu. Això, a part del tema econòmic que li ha suposat, ell no hi està acostumat a que un jutge li digui que escolti, que vostè no pot fer els concerts aquí, no? Mm. La segona és que havia de fer una ampliació de pàrquing, unes obres, que també els veïns s'hi han oposat i ho han tombat per la via judicial. I quins veïns són aquests? Perquè són els mateixos que han d'aguantar la música, diguéssim, no? No estem parlant de classe treballadora popular de Madrid, estem parlant de sectors de classe alta, que viu allà gent amb recursos, amb poder adquisitiu, ben situat socialment, que són massa sociològica clàssica del Real Madrid i de l'entorn de Florentino. I després ha tingut una tercera revolcada, que és quan ell es pensava que amb això del cas Negreira ell podria allà automàticament, no sé, no destruir el Barça, però deixar-lo molt tocat, sense punts o fins i tot, i esclar, és que no hi ha on agafar-ho. El cas Negreira és impresentable. La causa del cas Negreira, ara ens obriria una altra carpeta, no? Però respon bàsicament a la incapacitat del Barça per tenir un peu a dins de la federació. És a dir, el Barça no tenia, tota la federació espanyola estava controlada per gent del Madrid, i el Barça necessitava algú allà per fer contrapès, no? Però Florentino ha intentat amb això i no se n'ha sortit, perquè no se'n sortirà, perquè, vaja, si ha de posar la Guàrdia Civil a revisar els partits dels últims 30 anys, a veure si era penal o no, a mi em sembla que més aviat sortirà calent el Real Madrid, no? Tots aquests nos li fan trontollar el seu pla d'autosuccessió. Florentino tenia un pla per la seva jubilació, que era deixar el Madrid estatutàriament, no?, com una societat controlada, una participació privada, una fundació dels socis, això que deia que retornarà diners als socis, no? I una mena de comitè ja elegit per ell per succeir-lo. Ara, amb el risc que ha tingut amb el desastre esportiu, tot això trontolla, ha vist una certa oposició articulada i que una part de la premsa li ha perdut el respecte, per dir-ho d'alguna manera, perquè una part dels errors se'ls menja ell de la planificació esportiva, perquè ell fa de director general i gairebé d'entrenador, i per tant ha sortit a la defensiva veient que tot trontollava. I veu una possible alternativa, una candidatura alternativa,

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Són les 9 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
4: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugues@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM. Amb la cultura. Donem suport a les entitats. Sou una entitat?
5: Organització sense ànim de lucre?
6: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
4: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
7: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
8: És gratis!
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
9: Dones de la meva vila. Un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató. A l'edició i muntatge, en Jordi Udina. I avui tenim una dona que ens ve des de l'Eixample de Barcelona. Benvinguda, Lluïsa.
10: Moltes gràcies.
9: Ella és la Lluïsa Morera. M'has fet 5 cèntims abans d'obrir els micròfons, que tu vens de Barcelona, de l'Eixample, i que arribes aquí a Esplugues aproximadament cap a l'any 74 per
10: no,
9: uns
10: 78.
9: Temes... 78 per uns temes.
10: I el 74, el 78 m'arrelo a Esplugues,
9: sí.
10: I el 74 vinc perquè he de fer uns contactes amb l'agrupament Sant Jordi.
9: Perquè la teva primera relació amb Esplugues és a través de l'escoltisme.
10: De l'escoltisme, del Sant Jordi.
9: Sempre t'hi has dedicat juntament amb el teu home.
10: Bueno, la meva part de voluntariat, eh? Vull dir, jo m'he dedicat no professionalment, sinó és el meu compromís amb aquesta societat. Segur, bueno, jo crec en el projecte pedagògic, crec en el projecte del guiatge i de l'escoltisme, crec que té uns valors per educar les persones en societat i les coses han vingut així. M'han anat demanant compromisos i els he anat fent també com he sabut.
9: Aquí a Esplugues comença l'agrupament a la parròquia? Està
10: no,
9: a la parròquia?
10: Jo a l'agrupament sóc una mare. Sóc mare de l'agrupament Sant Jordi. Els meus fills, quan tenen una determinada edat, s'apunten a l'agrupament Sant Jordi perquè els seus amics d'escola, el Jofre i l'Arnau, els animen a apuntar-se al Sant Jordi. I a partir d'aquí és la nostra vinculació com a pares amb el Sant Jordi, que en aquell moment hi havia molt d'ambient i tots els pares també fèiem equip. Ens agradava trobar-nos, es feien excursions i intentàvem que l'agrupament funcionés perquè era una manera... En l'agrupament, en els agrupaments, es parlen de coses i es viuen coses que no es viu ni a l'escola ni a casa. És una tercera formació complementària a tot això. I nosaltres que veníem d'aquest món, doncs ens agradava que els nostres fills. És una de les potes, jo diria que nosaltres ens arrelem a Esplugues amb tres potes, és un tamboret de tres potes. Primera, per l'escola, que va ser la Mainada i el Lola Anglada, que ens arrela a Esplugues, per la parròquia de Sant Mateu i després per el convent de Montsió, que és la nostra part espiritual, i la tercera seria l'agrupament. I una quarta, que és de després, que és la crònica de la vida d'Esplugues, però aquestes són els 16 anys últims de la meva vida a Esplugues.
9: Ara estàs molt centrada, com dius, durant 16 anys amb la crònica de la vida d'Esplugues, vas entrar, m'has explicat, de la mà del Jaume Torres?
10: Del Joan Torres.
9: Ai, del Joan Torres, perdona, del Joan Torres.
10: I amb un equip de gent, que hi ha la Neus Oró, la Teresa Carbonell, el Miquel Caselles, la Montse Pi, en Jordi Reventós, el senyor Prats, Magda Gómez, no em voldria deixar ningú.
9: L'estimada Elisabet Millà...
10: És col·laboradora, no és membre de l'equip.
9: No és membre de l'equip.
10: No és membre de l'equip, no. Una altra cosa que m'arrela Esplugues és agermanament solidari a la parròquia de Santa Madalena. En un moment determinat es crea una associació que és agermanament solidari, que és col·laborar en projectes del Tercer Món. Moltes vegades la gent ens deia que quan recollíem diners per enviar els projectes del Tercer Món, per què no el Quart Món? Jo seré molt sincera. El Quart Món crec que l'hem de resoldre aquí. El Quart Món l'ha de resoldre el meu ajuntament. El Quart Món d'Esplugues, benvinguda la voluntarietat, benvinguda tot el que es fa per ajudar la gent, perquè tots hem de col·laborar. Però els nostres polítics tindrien que caure la cara de vergonya, que no resolguin els problemes de la gent. No tenen vergonya. En canvi, col·laborar amb el Tercer Món és tot una altra cosa. Col·laborar amb el Tercer Món són projectes que, a més, ens agermanen amb altres països. Crea vincles, uneix. Agermanament solidari va arribar a tenir projectes als 5 continents. Quan tu has conegut, encara que a vegades no personalment, una persona de la Índia, a través d'una altra persona, crees uns lligams, i de la Índia ja no parles d'aquella manera, a través de tercers, parles a través d'un amic. Això vam aprendre a l'Àfrica, quan vam anar a Madagascar amb en Jordi amb una trobada internacional del guiatge catòlic. Quan vam tornar de Madagascar, quan algú feia un xiste sobre negres, ens ofenia, ens sentíem malament. Perquè cada vegada que coneixes algú d'un altre país, deixes una mica del teu cor i una mica de la teva ànima. No vas a enviar uns diners, vas a fer lligams. Ells t'expliquen la seva vida i tu els hi expliques la teva quan els aculls a casa teva. Perquè venen, ells venen. Som nosaltres que no anem, però ells venen.
9: Quan anem a països estrangers, en aquest cas tu, Àfrica, jo vaig estar només una temporada, una temporada, 10 dies a Kènia. Deixes allà coses, però te n'emportes.
10: Moltes.
9: Portes amb tu moltes coses.
10: La primera ensenyança de germanament solidari, teníem tres potes. És que sempre hem funcionat bastantes potes. Una, no enviaríem diners a cap associació que no coneguéssim. Segona, aquesta associació havia de ser que algú d'Esplugues, nascut a Esplugues, o que havia treballat per Esplugues, ens fes arribar el seu projecte i que ella tingués aquella relació i que els diners els portés ella. O sigui, no enviàvem res a gent que no coneguéssim. No. No a grans institucions. No és que jo no cregui en l'UNICEF, no. Jo crec que hi reben prous diners. En reben molts. Llavors nosaltres, els nostres petits diners que enviàvem a través de subvencions de la Generalitat, de l'Ajuntament, i dels diners que recollíem en campanyes, anaven directament a projectes concrets, petits. Per exemple, un dels últims projectes que cada any ens feia il·lusió perquè vam plegar de germanament solidari, després de també uns 20 anys, va ser un projecte que vacàvem uns estudis. A Sant Joan de Déu tenen una escola d'infermeres, que ara no em surt el nom del país, i cada any vacàvem
9: una de les estudiants.
10: Sí, que eren 2 anys d'estudi. I no us presenteu, eren 2.000 euros, 1.000 euros per any. Llavors, havia un sorteig, es presentava a tothom que necessitava aquesta beca, i una mà innocent d'allà traia el paperet i podia ser una dona o un home. I costava només 2.000 euros treure's el títol d'infermera. No calia venir aquí. Sant Joan de Déu havia muntat una escola allà. Això, a nosaltres, era un projecte senzill, però que ens semblava que era molt important. La primera relació va ser amb Mèxic, amb Sant Cristóbal de les Cases, amb el Melel, una escola al carrer de nens indígenes que si no saben castellà, no poden anar a l'escola. I mira que l'escola pública de Mèxic és infratot. Allà s'han passat de tot. Hem sabut històries terribles d'abusos dintre l'escola nacional. Però bueno, l'important és que algun nen tingués estudis i anés allà. Quan va arribar la Pati, que va ser la fundadora, la Patrícia, va venir a dormir a casa i al dematí jo l'havia de portar a Rosa Sensat, perquè ella feia classes a Rosa Sensat, i donava classes, feia i donava. I un dematí em diu, ¿qué tal, cómo te encuentras? I em diu, ¿tú quieres saber cómo me encuentras? Es simplemente eso que hacéis vosotros de preguntar, por preguntar.
9: Diu, ¿tens 5 minuts o m'ho preguntes per preguntar?
10: Per preguntar.
9: Em pots escoltar? Doncs sí.
10: Agafo el telèfon, truco la meva sogra, que era la jefa, del Viver i li dic, avui arribaré tard. I li dic, a què hora hay que llevarte a Barcelona? Bueno, la deixava al metro, perquè és a Colón. Rosa Sensat és allà a Colón. I vaig aprendre.
6: Perquè aprenem de tothom, sempre.
10: I vaig dir, ostres, Pedrín, quants dies vas pel carrer? Què tal? Com estàs? Però ojalà no m'expliquis, perquè penses, ostres, ara em tindrà mitja hora, jo he d'agafar el metro. Llavors no ho preguntis.
6: Només diem, millor dir hola i passi bé.
10: Adéu!
6: Perquè si em preguntes...
10: Com estàs? Me lo preguntes? Quan ve la Jenny del Melel, és una festa a casa meva. Tothom vol parlar amb la Jenny, tothom coneix a la Jenny, tothom coneix... Bueno, perquè la meva filla, coneixent a la Patri, un any em diu que se'n vol anar a treballar al col·legi del Melel, al carrer. I jo li dic, escolta'm, Núria, tota la vida pagant una escola catalana i ara te'n vas a ensenyar castellà? És el primer que em va sortir. I la Patri va dir, hombre, vamos a ver qué puede hacer Núria, clar, no, té, no és mestra, no és res. I al darrere va anar el que és el seu, la seva parella, el Carles, que ell sí que és treballador social. I van estar allà més de 6 mesos, a Mèxic, treballant al carrer amb els indígenes. Bueno, llavors van decidir tornar, perquè si ja es quedaven ja s'havien d'implicar per un projecte de 3 anys. La Núria sempre ha pensat que tornarà, però el seu enamorament amb el projecte de la Pati i de la Jenny va ser sopant a casa, que és quan fas... Amb això hem tingut molta sort, amb això de Germanament Solidari, l'equip, que hi havia la Rita Girbau, la Teresa Ordi, l'Enriqueta Llavinés, en un principi va haver la Roser Camps, no em voldria deixar gent, perquè hem sigut molts, i penso que també ha sigut una de les coses que m'ha relat Esplugues. Hem rebut molt més del que hem fet, molt més. El que hem après de la gent del tercer món, que ens han explicat els seus projectes, les seves vivències, com viuen, com reben els diners, com els gasten, és tan important per l'esforç que nosaltres fèiem. I veus, aquí també hem creat amics. La Rosa Maria Rigol, amb tota aquesta gent, es torna a ser un altre equip d'Esplugues, arrelat a la parròquia de Santa Madalena, que també penso que m'ha arrelat Esplugues, i que gràcies a aquest projecte he conegut molta gent del tercer món, de 5 continents. Per tant, a mi Esplugues m'ha portat moltes coses, malgrat el critiqui molt, però bueno.
6: Què és el que més t'agrada d'Esplugues?
10: El que més m'agrada? Les persones.
6: Parles molt d'equip, i quan diem equip, diem equips de persones.
10: Equip de persones, les persones, sí.
6: T'agrada molt treballar amb equip i amb persones.
10: Sí, m'agrada molt. Em costa, perquè la meva manera de ser és a vegades de tirar el dret, però la riquesa que t'aporta l'equip no te l'aporta res. El saber escoltar l'altre, el que aporta l'altre que tu no tens, això és una riquesa. I a Esplugues he pogut fer equips. He pogut, no, he col·laborat amb equips. M'ha agradat.
6: Ara treballes intensament amb aquest equip de la Crònica de la Vida d'Esplugues.
10: Però mentrestant, sí. També estava Germanament Solidari.
6: Sí, sí. Però ara actualment, ara...
10: És l'equip de la Crònica de la Vida d'Esplugues, sí. I la parròquia. És molt important, perquè no solament anem a missa i escoltem i t'interpel·la el que diuen o el que llegeixen, sinó que al sortir saludes a la senyora Maria, saludes a un altre, parles, t'interesses del que passa. Aquests anys de Covid que hem tingut que viure a partir d'aquests aparells i de l'ordinador, doncs no hem deixat de comunicar-nos, no ens hem deixat de dir bon dia, com estàs, com ho passes. Perquè jo sóc una persona privilegiada, molt privilegiada. Treballo a l'aire lliure, no és el meu món professional, faig suport a la família del meu marit, al Viver de Plantes, m'agrada, no és el meu món, però m'hi sento bé, intento que els papers funcionin, intento que el telèfon, hi hagi algú al darrere del telèfon, i com li deien a la meva sogra, jo soy la xica de los recados, i ja m'agrada. Jo a la feina soc la xica de los recados.
6: Perquè t'agrada la gent i estar en contacte amb la gent.
10: Sí, m'agrada la gent.
6: Ara dius, treballes amb un Viver.
10: Sí, Viver de Plantes.
6: I estàs a la muntanya.
10: A Sant Just d'Esbert.
6: A Collserola.
10: Per tant, em coneixen més a Sant Just que a Esplugues, perquè compro Sant Just, els bancs estan a Sant Just, els clients són molts de Sant Just. Això d'alguna manera també m'arrela a Sant Just. I una altra cosa que m'arrela amb gent diferent i que em fa pensar i que em fa treballar, conjuntament amb la Neus i amb l'Elisabet, és les trobades del dimarts. La Teresa Carbonell, la Pili, l'Esteve Pi i molta més gent, El Florença. És aquest compromís que hem après de que primer vam començar per l'Adri, després vam començar pensant en els exiliats i els nostres empresonats polítics, i després vam veure que tots aquests tenien molt recolzament, que si ens trobàvem a la plaça per ells no era suficient. Hi havia molta gent que estava implicada i molta gent que necessitava que donguéssim a l'altaveu, que estiguéssim a la plaça per ells, que fóssim, encara que siguéssim tres, i que el testimoni també val. Segurament, d'alguna manera, jo crec que els hi arriba aquesta ajuda. I si no fem d'altaveu, les notícies les traiem de la Vila Web, del Nacional, del diari, de la Directa, i sempre intentem parlar d'aquesta gent que els hi ha tocat viure i el procés, i que d'alguna manera estan patint la repressió d'una gent que no ens vol entendre, però perquè no ens estima.
6: I perquè no volen treballar en equip i no volen dialogar i no volen fer el que tu has dit abans, que l'important és estimar-nos.
10: Sí, jo crec, segurament, fermament, que el que m'arrela més als llocs són les persones.
6: Hi ha una cosa que sempre m'he preguntat, i ara te la comento a tu, no cal que me la responguis. Però aquí tenim un grup Esplugues, clarament independentista, una associació que és l'Assemblea Nacional Catalana, i els que heu liderat aquestes trobades amb perseverança i constància heu sigut vosaltres, tu i el Jordi, amb altres persones que us han fet aixucluc.
10: Més, no, i la Teresa, i l'Iscla, i l'Esteve, i el Florença, sí, però, i la Pili, i el
6: sí,
10: Lluís.
6: Sí, també, però els que porten la megafonia i el que porten el cavallet, o sigui, el que porten els estris, la infraestructura, sempre sou en Jordi i tu, no?
10: Potser perquè tenim espai a casa, i potser per la manera de ser de tots dos, és que no ens importa que hi hagi un bafle al menjador. Els nostres fills estan acostumats a que es ve d'una formació de caps i el menjador
6: és el lloc de pas i
10: Allà està. I ells saben que cada cop i volta un divendres a la nit la taula s'està pintant un cartell, però perquè no ens ha importat això, però no perquè siguem els protagonistes, sinó perquè tenim un equip al darrere, perquè nosaltres dos sols no ho faríem. Perquè sabem que hi ha una gent que pot venir i que sabem una gent que respon a això i que t'escriu per aquí. I penso en la Montserrat Sant Martí, que jo l'havia conegut quan jo era cap de Noies Guies i ella era de responsable. La Montserrat Sant Martí és la fundadora del Boli d'Esplugues, una gran dona, membre dels 16 jutges. Ella cantava amb la guitarra. Aquesta noia, quan jo la vaig conèixer, sempre m'ha semblat més gran que jo perquè tenia grans responsabilitats. I era responsable de la part de guies, estava en el grup de guies, i un dia ens diu que se'n va a Madrid a treure's el títol perquè, com a professora d'esports, aquí no hi era. I ella se'n va a Madrid. Però és que molts diumenges anàvem per la guitarra per tot Catalunya cantant cançons. I és una persona, no és anònima, Esplugues. Juntament amb el seu marit són els fundadors del Vòlei. I s'estan a Madrid, i tornen aquí, i s'instal·len a Esplugues. I al cap dels anys, però molts anys, la trobo i li dic, ostres, home, sí, que tal i que qual. I ens trobem, i penso, i ella a partir d'aquell moment ve cada dimarts, i llegeix un poema, o ens ensenya una cançó de les seves, ens l'envia, la que cantava, una cançó de protesta que cantava. La seva germana és una gran pedagoga a Barcelona. Mestra de mestres, la Neus. Mestra de mestres, responsable de les guies, durant molts anys. Per tant, és curiós com la gent ens anem trobant i ens anem, diguem, no solament trobant, sinó ens anem afinant per coses i per compromisos que fa 50 anys ja els teníem. El que passa és que durant uns anys ha hagut un lapsus i l'estem pagant molt car.
6: Les novel·les vicentines, l'estil vicentí és això, tornar a l'origen, una història que finalitza però que torna a l'origen.
10: No seria...
6: Ens trobem les persones
10: perquè en un moment determinat vam tenir uns compromisos i ara, que tornen a ser necessaris aquests compromisos, ens hi tornem a posar. De totes maneres, ha hagut uns anys aquí al mig que els polítics ens han desmobilitzat perquè els hi ha convingut, En l'any 75 ens van desmobilitzar, o en els anys 80.
6: És que
10: ens van dir, ara ja ara ja ha vingut la democràcia, ara tot això que fèieu el voluntariat ja ho hem de fer des del govern. I a partir d'aquest govern la gent se'n va anar a casa i es va desmobilitzar les associacions de veïns, es van desmobilitzar les associacions, i això ho estem pagant molt car, però molt car. I un altre pecat és que han donat subvencions que ens fan, perquè són nostres, que ells ens les donen, però no és veritat, són projectes nostres que ells tenen l'obligació de governar i donar-nos-els, perquè no solament són ells els que decideixen en què s'ha de destinar els diners. Per tant, aquesta desmobilització l'estem pagant molt car. I després han hagut moltes coses últimament que han fet que la nostra societat trontolli i pateixi. Però bé, des d'allà on estiguem podem fer coses.
6: Vas arribar aquí a Esplugues als anys 70 i pico, 80. Era l'època de la lluita laboral dels treballadors, a l'inici de la democràcia, moltes convulsions laborals. I estem igual o pitjor?
10: No, mai. Pitjor no. Jo diria que encara no hem pres consciència del que ens estan prenent, del que ens estan furtant. La gent, jo crec honestament, que si es va fer un 1 d'octubre és perquè hi havia un pòsit. No ho van fer els polítics, ho va fer la gent. I els nostres polítics, per raons que jo no entenc, han desmobilitzat a la societat política. Costarà molt creure en això ara i tornar a remuntar. Però pitjor no, simplement, com dirien els a Mèxic, estamos en l'etapa caracol. L'etapa caracol és els indígenes de Mèxic, quan passen coses com les que ens han passat, fan això, com el cargol. Està

0: pico d'anys.
1: Perquè ho hem fet malament.
0: Molt malament.
1: Perquè ho hem fet malament. Hem votat cada 4 anys i els hi hem deixat en allà. I vostè decideixi. No hem demanat comptes.
0: I això no és democràcia.
1: Això no és democràcia. Cada... Democràcia és dir, escolti'm, el meu regidor del barri, qui és? Com el molesto, si no l'he anat a veure mai? Si no sé ni qui és? De què em queixo?
0: I si les entitats s'han convertit en un fet folclòric, i no estic parlant de la cultura popular, eh?
1: No, no
0: estic parlant d'això,
1: no.
0: Eh?
1: De tot.
0: En general, les entitats s'han convertit en un fet folclòric.
1: Bé, si l'etapa caracol individual arriba a descobrir que el que ens cal és una etapa caracol social, farem molta feina.
0: Però fins que aquesta etapa no vagi a l'inrevés perquè es desfaci aquest cargol...
1: És que encara no hem arribat al centre.
0: Encara no hem arribat.
1: No. Però encara això... estem massa bé. Encara no hem trucat fondo. Ni a nivell d'església no hem tocat fondo. Ni a nivell de societat hem tocat fondo. No hem tocat fondo. Encara estem massa bé. A veure, ara comencen a dir... Parlo per parlar, eh? Perquè parlo per parlar. Quan va començar la guerra d'Ucrània, quan encenia el gas, pensava, quants morts són? Que jo encengui el gas, quants morts són? Estic disposada a no encendre el gas? Com cuinaré? Llavors la memòria em deia, no, home, no, que el teu ve d'Argèlia. No són tants morts com els altres, eh? Veus com em conformo? Tampoc no sabria com cuinar si no tingués gas. Però... a la força hauré de renunciar d'anar tant en cotxe. Jo he baixat en cotxe. Jo estic molt acostumada a caminar. Per què no he pujat i baixat a peu? Escolta, me'n tinc 72. A casa meva era un piset de l'Eixample de 68 metres quadrats. Clar que tenia veïns a dalt, a baix i tal. Però a casa meva teníem un braser, eh? Jo al col·legi anava amb mitjons curts, eh? Fins als 14 anys. I les faldilles per sobre genoll, eh? I els meus genolls eren pelats de caure per terra. A veure, és que enrere no tornarem.
2: Clar que
1: no tornarem. Aixeta, s'obre i surt aigua. Jo no vull tornar al braser, però segurament sí que ens haurem de replantejar moltes coses. Moltes. I jo, personalment, estic a la meva etapa caracol. Però la meva etapa caracol la comparteixo amb altres llocs i intento veure si aquesta etapa caracol és social. Almenys de ser sola, podem ser cinc. Una vegada aquests cinc, sis, set, vuit, a dintre, que tinguem clara una esperança... que no ho podem arreglar tot, però potser podem arreglar només una sola cosa, sortir d'aquest caracol.
0: Ara tu parlaves de coses molt essencials i bàsiques pel dia a dia, que és l'aigua o el gas. Però sí que ens hem de fer un plantejament del consumisme que tenim, que ens canviem de mòbil cada 2x3, de tablet, d'ordinador, ens comprem moltes coses, tenim un sabater que no tenim prou armari per tantes sabates ni per tanta roba. I això sí que ens hem de fer un pensament de consum, perquè no pot ser, perquè no sabem el preu econòmic que estem pagant, no solament nosaltres, sinó les altres societats, el tercer món, perquè això repercuteix en tothom. No solament bueno, amb nosaltres.
1: Segurament aprendrem a cops. Econòmicament no ens podrem canviar el telèfon cada dia. Fins ara ha hagut una bonança. Jo no entenc que quan anaves al banc, que és l'usura de l'època, demanaves una hipoteca pel pis i et deien, escolti'm, demani 100, no, 120, i de pas es canvia el cotxe, compra la nevera. Escolta'm, això és usura. Això és usura. Però està amb les nostres mans dir, escolti'm, no, perdoni, gasto pel que tinc.
0: I no cal que em demanis que et posi uns diners a la teva entitat, que em regalaràs un televisor de 52 polzades, perquè quan jo em vull un televisor me'n vaig a la botiga de televisió. Claro.
1: Perquè tu no ets una botiga, tu ets un banc. I ja hem arribat a la conclusió que anys enrere el banc era com el confessionari. Tu anaves al teu director del banc i li explicaves els teus problemes. Ara no, ara tu vas amb una entitat que és un negoci. Venen diners, compren diners... i a tu te'ls venen i els compren i ja està. Però jo em sembla que estic donant un rotllo. Oh, sembla que sóc una rotllista.
0: Lluïsa,
1: manem.
0: Hem parlat de la Neus i de l'Elisabet Millà, que ens han aportat totes dues moltes coses. Mm-hmm. I ja, malauradament no les tenim amb nosaltres. La Neus ja fa més d'un any. La Neus a la revista col·laborava amb la secció del Digue'm 33. I jo ara a mi m'agradaria fer-te unes preguntes i seria sempre en record de la Neus Oró. I et faré unes quantes preguntes i així et donarem per finalitzada...
1: aquest rotllo.
0: Aquest rotllo. Aquesta xerradeta que hem tingut tu i jo, val? Quina olor t'agrada més?
1: Segur el mar, l'olor del mar.
0: Una planta que t'agradi molt, una flor.
1: Potser una flor senzilla, la violeta, la silena,

0: Les flors senzilles. Una rosa petita. Sí, les flors senzilles.
1: Si tinguéssim que triar una planta autòctona de muntanya, quina triaríem? Una herba, eh? Que no és una herba del camp,
0: jo diré la d'infantesa, que m'agradava molt, que era la cirerer d'Arbós. Un cirerer d'Arbós. Perquè amb els meus pares anàvem a Vallvidrera a collir les cirereres d'Arbós. I m'agradava molt. Però no sé si... Ara vaig a dir, no sé si és autòctona, em sembla que no, però bueno. Com a autòctona hauria de ser el romaní, la farigola. Sí, jo m'estaria bé a la farigola.
1: Perquè una altra cosa que tu col·labores és amb l'Espluga Viva, amb el Centre Excursionista, quan es fan... Algun any ho has fet, eh? Mm. Quan es fa Sant Joan, que es fa allò de les herbes remeieres, que es fan aquells remeis, t'han vingut a buscar...
0: Si m'ho demanen, sí, perquè per nosaltres ho tenim al viver, eh? A veure, sí. I al voltant del viver estem a Sant Just, a la part, diguem-ne, que toca més cap al Tibidabo, i clar, allà es poden trobar coses. A veure, una flor que em va fer descobrir a l'Iscle Pla de Llorenç és la flor de Sant Joan. Clar, el meu marit les coneix totes, però jo no sóc d'aquest món. Jo sóc d'un pis de 68 metres quadrats, un balconet, un gerani i un perico.
1: De fer reunions amb folis i de portar equips humans.
0: Però he anat aprenent al costat d'aquesta gent, no? L'herba de Sant Joan, d'aquella nit. Això m'ho va fer descobrir a l'Iscle, perquè en Jordi, com que ho té per allà, a vegades... Et diu, vés a mirar aquell racó que ha nascut aquella flor. O arribo tard i em diu, has pujat allà dalt, que s'ha obert la flor aquella? Això sí que ho fa. No te la regalarà, la flor. Te la deixarà mirar.
1: Una fruita, pel seu gust o per la seva textura?
0: Pel gust. Pel gust. El sabor, sí.
1: Sí?
0: Sí, pel gust.
1: Un color.
0: Hauria de dir el blau, perquè sempre poso més o menys blau, perquè si res t'escau, posa-t'hi blau. M'agradaria colors llampants. Posar-me colors llampants. No sóc tan extremada.
1: El blau? Molt bé. De fet, aquest estudi hi ha una part que és molt blava.
0: Molt blava, Sí, el blau.
1: Un viatge que t'agradaria fer o que poder ja has fet?
0: Tots, en podria fer molts. Sí.
1: Ni que siguis somiant, no cal que hi hagi
0: estat. No, no he somiat mai en un viatge, no. Quan me'ls he trobat els he disfrutat, molt. I actualment ara sí que ens vam plantejar amb el Jordi de que si anàvem al Tercer Món perquè ens conviden pagans o nosaltres, van emprendre la solució d'enviar els diners del nostre viatge, perquè segurament fem més feina enviant els diners que no anant-hi. Per tant, viatges llargs o viatges a llocs, si anem amb un viatge, serà sempre per anar a trobar un amic.
1: Sí, que no tens un destí concret, però sempre per un amic el faries.
0: O que m'espera l'amic, o que espera que hi vagi a fer una feina. Sí, per molt que m'agradin les aurores boreales, no. Si no tinc algú que m'espera allà i que hi vagi a fer alguna cosa, encara que sigui només compartir el cafè, no hi aniré.
1: Si ara quedéssim tu i jo per anar a dinar a algun lloc, què demanaries per menjar? Què és el que més t'agrada?
0: Et demanaria que vinguessis a casa meva a sopar.
1: No
0: el que hi hagi.
1: No aniríem.
0: Segurament jo et diria vine a casa perquè m'agraden les sobretaules. Ja s'ha vist que m'agrada parlar,
1: llargues.
0: No? Ja ho has vist. Sí. I llavors, en un lloc... Bueno, si tu el tries hi aniré i m'hi passaré bé. Però no vull dir que no m'agradi un restaurant. Sí, tria'l tu. M'explico? On me convidis estaré bé.
1: I quin és el plat que més t'agrada? Si jo t'hagués de convidar a casa, què t'agradaria que et fes per dinar?
0: Tot el que em fan m'agrada.
1: Tot t'agrada?
0: No, tot no m'agrada, però tot el que em fan, sí.
1: El que et fan, sí.
0: A mi no m'agrada el pebrot, sóc del xinxan.
1: A mi tampoc m'agrada el pebrot.
0: Però si me'l fas, me'l menjo.
1: A mi el que no m'agrada és la pell del pebrot. A mi si em fas, em peles el pebrot o em peles el tomàquet, sí. Però si no, no m'agrada la pela.
0: És dura.
1: És cosa estranya. No, perquè s'enganxa els budells i, no sé, m'agafa mania.
0: El meu marit, en Jordi, tampoc li agrada el pebrot. I tenim un net que li donen pebrot tots els dies. I jo, quan veig que menja pebrot, faig una cara... Pobret, penso pobret, però no ho puc dir en veu alta, perquè és el meu net.
1: Si haguessis de triar un fet històric a qui Esplugues, que tu recordis, o que pensis que és un abans i un després, o t'ho preguntaré d'una altra manera. El cas de l'Adri, per tu és un abans i un després, per Esplugues?
0: No, per... No és un abans i després.
1: No, no ha significat res per la gent.
0: No.
1: Per algunes persones.
0: A veure, jo crec que el cas de l'Adri ens va tocar de prop, molt de prop.
1: Perquè podíem haver sigut qualsevol dels nostres fills, eh?
0: Amic de molta gent. Era un noi del poble, un noi que patia una cosa que no havia de patir, i al darrere havia tota una família que patia. I s'havia d'estar al costat de l'Adri, però no és un davant i després. Perquè si et puc dir un davant i després, per mi va ser la lluita del Caufec.
1: La del tramvia també.
0: Que l'hem perdut. Sí, i el tramvia també el van perdre. Sí. Però el Caufec potser a mi m'ha marcat més que l'Adri. A l'Adri he col·laborat. He estat al costat i ho tornaria a fer tantes vegades com em convoquin. Però, en canvi, el Caufec va ser una implicació bastant més important. Mm-hmm. Vam aprendre també molt, el Caufec, amb l'Eulàlia.
1: Les rues que es feien.
0: No solament les rues, les reunions, les previsions, com aquells nois van patir quan se'ls va posar a judici, com s'ho havien de preparar. No. L'Oriol, que estava en l'equip, aquell noi... Molta gent que va unir a molta gent de molts barris, És que el Caufec, l'Adri també va ser una mica barri centre, dit així. Clar que va venir gent, com sempre, solidària, però era molt barri centre, era molt dels amics. En canvi, el Caufec no, el Caufec va portar molta gent de molts llocs, i el tramvia també.
1: I encara se'n parla, perquè dic, soc d'Esplugues, i em diuen, del Caufec.
0: Va ser una gran
1: gent molt més jove que jo,
0: Però és que va ser una gran... Ho van portar-ho molt bé, aquells joves, Molt bé. I van tindre... L'Eulàlia els hi va fer un equip.
1: Molt valents.
0: Va ser molt valenta, l'Eulàlia. Sí. Molt. Sempre al costat dels joves. Sempre. Defensant-los a tot arreu. Una altra persona que no coneixia, gràcies al Caufec.
1: Jo també la vaig conèixer, l'Eulàlia, pel Caufec.
0: També és una de les lluites, Per mi sí que va ser un d'abans i després el Caufec. Perquè el Caufec que havia començat abans, quan es van fer unes primeres reunions, demanant pisos per joves, perquè no pels joves d'Esplugues no tinguessin que marxar. I això va començar abans del Caufec i va començar abans que el tramvia. I ho va començar l'Arnau Feliu Badaló, amb unes altres gent, Però et dic el nom d'ell perquè és el que tinc més. Ara deuen haver altres lluites, Esplugues, abans i després.
1: Segur.
0: No ho sé.
1: Una de les no lluites, però que va marcar Esplugues, és l'autopista que va arrabassar tot el barri del Raval.
0: I això no ho vaig viure.
1: I això ningú va lluitar, ni molt poca cosa
0: poca gent.
1: I molt burocràtic tot, perquè hi havia un parell de terrenys, d'aristòcrates, d'aquí, de la ciutat.
0: Això t'ho expliquen.
1: Exacte.
0: Això t'ho expliquen.
1: Però ens la vam
0: trobar. Aquella gent es devien sentir molt sols. La Maria hi vivia allà. La Maria Jordà. A mi m'ha explicat coses la Maria, a part del que he llegit.
1: Molt bé.
0: Però clar, són aquestes batalles. I després jo sé la batalla del símbol, quan els joves no volien el símbol. Gent d'Esplugues que no volia el símbol. Per això jo no hi vivia. Jo crec que
1: tenia uns 9 o 10 anys i recordo perfectament quan es van fer els fonaments del símbol, que hi havia com una màquina molt alta, altíssima, que crec que era l'única que hi havia a tot l'estat espanyol, com aquella, va venir de fora, perquè clar, el símbol es va fer a sobre del barranc, ja era tot el torrent, i picava. Aquella turbina i aquella fresa picava a terra, i quan picava, jo que visc a Can Clota, ens vibraven els vidres de casa i sentíem bum, i picava cada 2 dies o 2 dies i mig, perquè picava a terra. Aleshores la fresa baixava, i quan pujava treia la terra, evidentment, perquè anava fent els forats pels fonaments, i quan hi havia pujat i tret la terra, els 2 dies i mig tornaves a sentir aquella fresa que baixava amb un hidràulic, i tornava a picar la terra, bum, i tornava a estar 2 dies i mig aquella fresa treballant. I després els edificis que ens han fet, ara és una silueta simbòlica de la nostra població.
0: Sí, però per exemple, el símbol no fa mal d'ulls, i el barco sí.
1: Aquesta és una altra lluita que tenim ara, el barco.
0: M'explico?
1: Sí,
0: jo...
1: perfectament, t'expliques perfectament.
0: És que jo no sóc d'Esplugues, dit així, és que jo porto 42 anys, però no sóc d'Esplugues.
1: Et faig la darrera pregunta.
0: Digui.
1: I acabem. Vull el nom d'una dona per portar-la aquí al programa. A qui vols que convidi?
0: Te'n diré dos, la Montserrat Sant Martí i la Maria Jordà.
1: Doncs prenc nota.
0: Totes dos són dues persones que passen com desapercebudes i cal reivindicar-les, tant una com l'altra. Segur que me'n deixo moltes, però tant una com l'altra, sí.
1: Al llarg dels programes que anem fent ja aniran sortint més dones i més veus i convidarem a més persones perquè passin per la ràdio i que fem aquestes xerrades que no porten enlloc però que són importants perquè ens hem d'escoltar i hem d'explicar allò que ens ve de gust.
0: Si això serveix per algú o per algú...
1: No ho sabem pas.
0: No, benvingut. Vull dir, no. L'únic que pot passar és que quan arribi el Jordi em digui 2 hores a la ràdio, Lluïsa.
1: Home, entre que comencem, preparem i enregistrem...
0: Dues hores a la ràdio, sí.
1: Hem estat força estona.
0: Molt bé.
1: Gràcies, Lluïsa, una abraçada per tu, per totes aquestes persones que treballen en equip, que han treballat en equip amb tu.
0: Segur.
1: Gràcies.
0: A tu. Gràcies per pensar en mi.
1: Aquesta estona.
0: Gràcies per pensar en mi.
1: Una abraçada.
2: Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes a dones d'Esplugues per parlar d'Esplugues, de la seva vida, els seus carrers, sempre des d'un punt de vista molt personal i íntim. Dones que tenen coses que explicar-nos de l'activitat cultural i social d'Esplugues. Xerrem amb substància, amb propòsit i ens reservem alguna cosa perquè no sempre cal explicar-ho tot. Un programa conduït per la Isabel Almató, el control tècnic, muntatge i edició, Jordi Udina.

0: Molt benvinguts a l'Espluga Gent, un espai on ens acostem a entitats, associacions, però també a persones que tenen alguna cosa a explicar. Avui hem convidat en Jordi Campó i Boada, productor musical, pianista, compositor i escriptor. Ell ja va ser a Esplugues FM per presentar la seva primera obra, La noia del violoncel, i ara el tornem a tenir aquí per parlar d'una segona novel·la, La cantant de Fado. Molt bona tarda, Jordi.
1: Molt bona tarda, gràcies per convidar-me.
0: Escolta'm, com ha anat aquesta experiència d'escriure, de ser escriptor?
1: Home, molt bé, no? Sobretot sí. Les primeres vegades sempre són màgiques. He recollit un bon grapat de lectors, un bon grapat de crítiques i un bon grapat d'amistats, perquè escrivint i parlant amb els lectors també es poden fer amics, no? I què millor per fer amics que una cosa com és l'escriptura, la literatura i la música, no?
0: Sí, sí, sí, perquè els teus llibres tenen molta música, que després en parlarem. A veure, has parlat de crítiques. Crítiques bones, n'has tingut alguna de negativa? Com ho portes, això de les crítiques?
1: Les encaixo bastant bé. La veritat és que haig de dir que la majoria han sigut bones, no? Almenys els que no els ha agradat el llibre potser no ho han dit, però el feedback que he tingut ha sigut molt bo. La veritat és que encaixo bé també les dolentes, que són les que et fan créixer, perquè les crítiques bones només et fan créixer l'ego, no?
0: Sí.
1: Les dolentes et fan aprendre, potser et fan replantejar-te coses, i jo el que sí que faig és escoltar-les, encara que siguin dolentes, clar que fa mal, però escoltar-les i fer que t'ajudin a créixer.
0: Quan vas venir per presentar La noia del violoncel, ens vas parlar que estaves escrivint ja aquest llibre que portes, del que avui ens parlaràs i que a més presentes aquí a Esplugues. A veure, de què va La cantant de Fado?
1: Doncs mira, per curiós que sembli, el protagonista de La cantant de Fado és un noi que es diu Guillem, és un pianista de jazz de Barcelona que, empès pel seu mànager, se'n va passar una temporada a Lisboa. Aquest noi pateix el que se'n diu la síndrome de l'impostor, que els passa a molta gent, que són uns supercracks, però ells no ho saben.
0: Yeah.
1: Ell es pensa que és un gran mediocre, malgrat que és un pianista reconegut a nivell mundial. Va patir un accident fa un any abans, en el qual va morir el seu millor amic. Allò el va deixar destrossat i l'ha deixat immers en una crisi creativa important. Doncs això que et deia, empès pel seu mànager, li diu: escolta, vés-te'n a Lisboa. Ell va fer una conferència a Lisboa, perquè a l'estiu ha de participar al Festival de Jazz, i resulta que en aquesta conferència se suspèn perquè no hi ha anat ningú. Llavors, faig un petit flashback, però cap al revés, no?
0: Sí.
1: Cap al final. Al final, el Guillem anirà a la mateixa conferència que s'ha ajornat durant uns mesos. Veurem si passats uns mesos el Guillem ha sabut créixer i haurà sigut capaç d'omplir l'auditori, o bé si allò que ets seràs per sempre i si estàs predestinat a que ningú t'escolti, potser ningú t'escoltarà mai. Entre aquesta primera conferència i aquesta segona passen moltes coses i haurem de descobrir si aquestes coses fan canviar el Guillem. Com et deia, el Guillem té la síndrome de l'impostor, i quan arriba a Lisboa ell coneix una misteriosa cantant de fado que es diu Rita, aquí es genera una història d'amor molt potent, d'aquelles que esquincen l'ànima i arrenquen el cor, fins que a la meitat de la novel·la passa una cosa molt grossa, tan grossa, tan grossa, que no te la puc explicar.
0: Això és novel·la negra? És un thriller? Hi ha un gènere, sí. Es pot etiquetar o no?
1: Sí, de fet està etiquetat com a thriller. Jo, la meva intenció no era escriure un thriller, jo volia parlar d'altres coses. O sigui, això que t'he explicat és el thriller, d'acord? Hi ha un misteri, aquesta noia té un passat que anirem descobrint, i hi ha molt de misteri, però jo en realitat el que volia parlar al rerefons, és a dir, que si rasquem una mica en l'escorça d'aquesta novel·la de misteri, jo volia parlar de les pors, però no de les pors a la pluja o al vent o a la nit o als fantasmes, sí, sinó a les pors internes que ens generem nosaltres mateixos, aquestes pors que ens acompanyen les 24 hores del dia. I volia parlar de com dominen, quin poder tenen sobre nosaltres, com ens dominen, són l'amo i senyor de nosaltres. I de fet jo mateix en la novel·la dic que els fantasmes no existeixen excepte els que ens inventem nosaltres mateixos. Aquests sí que existeixen i són reals i viuen amb nosaltres les 24 hores del dia. El Guillem és una persona que té moltes pors, i ell és un noi que té molta paciència, que sempre ho aguanta tot, que és l'asa dels cops, i no per casualitat la novel·la comença que el Guillem té un ganivet al coll, d'aquí una mica el thriller, i una pregunta per respondre. El problema és que desconeix la resposta d'aquesta pregunta. Pot ser que quan el Guillem li hagi passat això mil vegades, de ser sempre l'asa dels cops, de que és incapaç de pagar ningú ni de trencar cap plat, pot ser que algun dia, quan li passi la 3001, se li inflin els pebrots i passin cosetes i potser hagi de trencar algun plat? Podria ser, clar. No? Ja ho anirem veient, això, per saber-ho haureu de llegir la novel·la.
0: Aquí ho deixem.
1: Ho deixem aquí.
0: I, escolta, Jordi, com t'inspires per filar tota aquesta història i per què Lisboa? És a dir, tot té alguna cosa a veure amb tu? Hi ha algunes experiències viscudes en aquesta ciutat? O no? O tot és fruit de la teva imaginació?
1: A mi, jo vaig fer un viatge a Portugal i vaig fer-lo més sense masses expectatives. Pensava que, bueno, Portugal a mi no se m'hi havia perdut res, i quan vaig arribar allà vaig dir, ostres, a mi això m'agrada molt, però molt. Jo estava, en aquell moment, estava en moda novel·la, estava buscant una història, perquè diuen que les històries ja existeixen i que són elles les que ens atrapen a nosaltres. Dic, bueno, doncs a veure on és la meva, no?, que em vingui a buscar ja. I resulta que quan vaig anar a Lisboa estàvem fent un free tour d'aquells que es fan per la ciutat, i la noia que ens acompanyava, que ens feia de guia, era lisboeta, però parlava castellà, i ens diu, tengo una sorpresa para ustedes, yo en realidad soy cantante de fado. Es va posar a cantar un fado al mig de la plaça Luis de Camões, i a mi se'm va posar la pell de gallina. Vaig mirar la meva xicota i li vaig dir, Neus, aquesta és la meva segona novel·la. Haig de dir que amb aquesta noia hem fet amistat, hem tornat, i en 2 anys he anat a Lisboa 14 o 15 vegades, a mi m'apassiona aquella ciutat, i hem fet amistat amb ella, i anem a sopar, i ens porta a escoltar fado, locals d'aquells inhòspits, de que només coneixen els vilatans. A mi la veritat és que em va fascinar el món del fado, com vaig arribar a Lisboa. Jo m'he introduït bastant en el món, he conegut guitarristes, altres cantants, he conegut molts tipus de fado, el fado corrido, el fado menor, el fado badío, però de tot això no en parlo a la novel·la, perquè seria vomitar una documentació que potser a l'autor no li interessa. El que he fet ha estat anar més enllà, anar a l'essència, anar a l'arrel, a l'ànima del fado, i fer que la novel·la, tota ella, sigui com un gran fado. El fado és la música tradicional portuguesa, que és molt trista i molt alegre alhora. El fado és una música de molts contrastos. Llavors he intentat que la novel·la sigui tot ella un gran fado, una gran saudade. La saudade és un concepte portuguès que vol dir nostàlgia, melangia, però també diuen que és alegre. Amb això no t'hi pots aclarir mai. Llavors he volgut que la novel·la tingui aquests contrastos d'alegria, d'eufòria absoluta i de decepció absoluta també.
0: És a dir, a partir d'aquesta cantant de fado vas anar incorporant altres personatges, línies argumentals, i vas anar farcint el que després ha estat la història que finalment has portat a publicar, no?
1: Exactament.
0: Llavors, aquest cop t'ha costat més que la primera vegada? Tenies més pressió? Perquè, clar, primer et vas estrenar i un cop ja has fet un primer llibre, no sé si el segon costa més o tens com més ulls posats al clatell.
1: El segon és infinitament més difícil que el primer. No us ho podeu ni imaginar. A mi ja m'ho havien avisat. És en compte que el segon és on la gent es fot les patacades. Clar, jo el primer el vaig escriure per escriure'l, amb tota la meva innocència i la meva ingenuïtat. Jo no tenia intenció de publicar-lo, no coneixia ningú del món editorial. La sorpresa va ser publicar-lo, i a més tenia tot el temps del món per escriure'l. Clar, el segon l'he escrit per publicar-lo, i a més l'hem publicat en columna, que han seguit confiant en mi, i hi havia la pressió d'un termini d'entrega, que jo el volia acabar perquè el volia publicar durant el 2021, i amb aquella sensació que potser amb la primera novel·la ja t'has buidat i ja ho has dit tot. No és veritat, però has de rascar més. A nivell estilístic crec que he crescut, però sí que sóc molt més autoexigent a mi mateix. L'editorial també m'ha exigit molt, la Glòria Gasc, que és la meva editora, és molt potent, la tia, m'ha fet pencar molt, amb molt bon criteri, ha sigut molt dura, no m'ha deixat passar ni una, com ha de ser. Haig de dir que he gaudit, perquè escriure em fa gaudir, però també he passat moments d'angoixa i bastant marca de la casa, eh? Sí. No et vull enganyar, sí. Jo sóc bastant d'allò de patir, d'això és una merda, això no li agradarà a ningú.
0: Llavors també tens el síndrome de l'impostor, una mica, o què?
1: Jo penso que dir un d'un mateix que té la síndrome de l'impostor és d'una pedanteria nivell diós.
0: Clar, però quan et dediques a determinats oficis, tu sent músic, no? Sempre pot haver-hi aquest cuquet de dir, ostres, no hi arribo, no soc... Mm. No? Quan depens de, a vegades, de... No hi ha unes dades, hi ha uns criteris, però mm-hmm. després hi ha molta gent que pot opinar sobre la teva feina lliurement mm-hmm. i aleshores sempre estàs com exposat, no? I aquestes crítiques poden fer que dubtis del teu criteri o de la teva creativitat o de la teva feina.
1: Clar, tot el que sigui material artístic conté una subjectivitat brutal. El sí. que per tu és meravellós, per un altre és el pitjor que s'ha fet mai. És a dir, clar, quan entrem en aquest terreny, on trobes tu l'objectivitat per saber si això és bo o no és bo? Uh-huh. On està el punt aquest? Perquè un et pot dir que és molt bo i l'altre que és molt dolent. Clar, això, juntat amb l'autocrítica, és cert que jo mai sempre crec que no sóc prou bo amb res, però crec que és veritat. No és ni falsa modèstia ni això que dius de la síndrome de l'impostor. Els que pateixen la síndrome de l'impostor realment pateixen un trastorn, pateixen molt. Uh-huh. O sigui, s'angoixen moltíssim. És un trastorn diagnosticat psiquiàtric. Uh-huh. Crec que no és el meu cas. Una cosa és dir, bueno, crec que no soc prou bo, i l'altra és patir la síndrome de l'impostor. I sí que és veritat que l'autocrítica et fa créixer, però si et passes una mica també és nociva per un mateix, no?
0: S'has de prendre perspectiva.
1: Sí, però costa molt trobar la perspectiva en una cosa que ja estàs tan ficat i que portes tant temps, perquè per compondre una cançó, per exemple, jo com a músic potser tardes uns dies, una setmana, però clar, per escriure una novel·la tardes anys i perds completament l'objectivitat. No saps si allò té molt valor o si no en té. Afortunadament tinc una editora meravellosa
0: que et posa una mica a lloc, no? I que t'ajuda.
1: Sí, sí,
0: a veure, els teus llibres, la música és una protagonista. Aquest llibre també té banda sonora.
1: Uh-huh.
0: Sí?
1: Sí.
0: I on la podem trobar? Perquè va acompanyada amb el llibre, uh-huh. va a part, en paral·lel.
1: Va a part, la podeu trobar gratuïtament al YouTube. A més, no només hem fet unes cançons, sinó que he fet també uns videoclips de les cançons on es veuen els músics gravant a l'estudi. Podeu veure a mi tocant amb un piano de cua. En la primera novel·la vaig compondre 5 cançons i a la segona vaig dir, no em vull complicar tant la vida, per tant n'he compost 7.
0: Això pot parlar,
1: clar.
0: Tu com portes el tema de les presentacions? T'agrada, no t'agrada? I ja que n'has viscut amb el primer llibre, què és el que més t'agrada de fer presentacions? El contacte amb la gent, el poder debatre, que et preguntin, que et diguin el què...
1: A mi m'encanta fer presentacions. Tot el que sigui el contacte amb el públic, m'encanta. I si a més són d'aquells preguntons i que es generen debats, això ja és meravellós. De la primera novel·la en vaig fer 33.
0: Ostres, sí, et vaig veure per xarxes, que voltaves molt.
1: Déu-n'hi-do. Amb concert, totes les presentacions, interpreto en directe la banda sonora de la novel·la a totes les llibreries i centres culturals, i una amiga meva que és actriu, que es diu Elisenda Gutés, llegeix uns textos extrets de la novel·la i llavors toquem la cançó que fa referència a aquell moment de la novel·la.
0: Uh-huh. I escolta'm, algun lloc on has fet una presentació que t'ha sobtat, el lloc, l'espai, la gent que hi ha anat?
1: Uh-huh. Mira, he fet presentacions a llibreries, sobretot a centres culturals, a biblioteques, però he fet clubs de lectura a cases privades.
0: Ah, sí?
1: Pensava que aquesta seria la cosa més estranya que faria, és a dir, un grup de gent que fa anys que tenen un club de lectura i conviden els autors. Vaig anar a casa seva, allò, quinto primera, jo sóc l'autor, vaig pujar al piano, vam fer un concert a piano i cello, allà es va generar un debat preciós sobre la novel·la.
0: Ostres.
1: I llavors ve el millor. Quan passen aquestes coses, et conviden a un sopar que no t'ho pots ni imaginar. Van començar a treballar un pernil, un formatge, i dic, ostres, tu, això sí que és estar ben tractat. Jo pensava que aquesta seria la presentació més peculiar, fins que em van trucar i em van demanar si volia anar a fer un club de lectura a la presó de Can Brians 2. Evidentment vaig dir que sí, i jo i l'Elisenda vam anar piano i nosaltres a la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, a fer un club de lectura. És a dir, que els interns, com a activitat de Sant Jordi, van treballar la novel·la, la primera novel·la, La cantant de fado, La noia del violoncel, uh-huh. i doncs allà en van fer unes preguntes, es va generar també un debat molt xulo, i bueno, quan estàs en un lloc així, amb els interns, et canvien molt les perspectives de moltes coses, sobretot aprendre potser a no jutjar les persones d'entrada sense conèixer d'on venen, sense conèixer les seves circumstàncies. La veritat és que em van tractar amb una amabilitat, amb un respecte i amb un carinyo que no ho hagués dit mai que em tractarien així en una presó.
0: Et va sorprendre.
1: Molt, i em vaig emocionar molt. Tenien un munt de preguntes molt interessants per fer-me. Vam tenir una conversa molt enriquidora de la novel·la i arran de la novel·la doncs, van sortir altres temes d'actualitat, com pot ser doncs, la política, la violència de gènere, el respecte a la dona, i converses que potser no t'esperaries que tindries mai amb un intern d'una presó i que les pots tenir.
0: I no et van explicar per què van triar el teu llibre per aquest club de lectura? Quins van ser els motius? Va ser perquè els interns el van triar? Va ser els monitors que van decidir que era un bon llibre per portar a terme aquest club de lectura? En vas saber el què?
1: Sí, aquests xicots, bueno, xicots i senyors, perquè hi havia gent gran, també estan estudiant l'ESO, i llavors els professors, l'equip de professors va triar la meva novel·la per fer un club de lectura. Llavors, ells com que tarden un temps a llegir-se el llibre, perquè el llibre és en català i doncs hi ha molta gent que els costa una mica llegir en català, s'ho prenen amb temps. Llavors ja fa mesos que em van dir, ens has de dir si sí o si no, perquè nosaltres necessitem un temps per llegir, que llegeixin la novel·la i per poder-la treballar llavors nosaltres a classe de català. I o sigui que ho van triar per part de l'equip de professors.
0: I això s'acaba aquí o tens pensat seguir escrivint? A veure, el Jordi tindrà la doble vessant de músic i escriptor o què?
1: Home, jo si et volen ja he vingut per quedar-me. Bueno, quan decideixes escriure, quan adquireixes el compromís amb tu mateix d'escriure, saps que ja deixes de dormir dues o tres hores cada nit per tota la vida. Ja. Dissabtes, diumenges, vacances, caps de setmana, sempre. Jo cada dia escric, obro la novel·la o em documento.
0: Més enllà de totes aquestes hores que li dediques de documentació, d'experiències, perquè la documentació, la feina de recerca que has de fer per poder després fer un llibre amb una història que surt del teu cap. Per tu què és escriure?
1: Mira, per mi escriure va suposar, quan vaig començar, canalitzar part de la meva creativitat cap a terrenys que desconeixia. Després de 20 anys, 23 anys ja d'ofici, que em dedico exclusivament a la música, no és que no que hagi deixat d'agradar-me, però sí que de vegades ja no creixes més, perquè cadascú té el seu límit. No. El fet de descobrir que juntant paraules podia inventar-me històries que m'emocionaven a mi, vaig creure que potser també podien emocionar altres. I crec que així ha estat. Amb aquest temps he aconseguit un bon grapat de lectors i per mi ha suposat, a part d'això, saber expressar emocions que de vegades als homes ens costa expressar-les. En tenim aquest dèficit emocional que també el patim nosaltres, i escriure suposa poder-li dir a la meva mare que l'estimo sense que em faci vergonya.
0: Ostres, que maco. Des d'Esplugues FM us recomanem la cantant de Fado, d'en Jordi Campoy, editorial Columna Edicions, que la podeu trobar aquí, a la llibreria d'Esplugues, aquí costat. I moltes gràcies, un plaer tenir-te aquí a la ràdio i que tornis quan vulguis
1: al
0: proper llibre. Això serà una tradició,
1: Estaré encantat que aquestes tradicions es vagin mantinguin. Complint pels segles dels segles.
0: Doncs fins la propera, gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Són les 10 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugesfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït, operatiu les 24 hores del dia, de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
4: Allà on siguis,
3: Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM. Coplejant.
1: Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
4: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Són les 11 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
3: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
4: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit.
5: Moure Soroll.
6: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: I m'estan també ajudant a mi, per altra banda. I vaig fer la cursa de la meva vida i vaig quedar tercer del meu grup d'edat. Hi havia 11 places, que jo sempre anava al límit, el dècimo, el doceavo, el quinceavo, bueno, i vaig quedar tercer, o sigui, no vaig anar a sobrar. A mi mai va sobrar, però em van sobrar bastants minuts i molt content.
1: I un cop classificat per Hawaii, per Kona, com et vas preparar aquests mesos previs per anar fins allà?
0: Soc entrenador, però m'agrada que algú, doncs, des de fora vingui amb...
1: Perquè és com més objectiu.
0: Molt més,
1: clar. Et permet millorar, sí, perquè, coses que potser
0: tu... I sempre passa que qui té moltes ganes o il·lusió, ens passem de rosca i entrenem més de la compte i ens lesionem o ens sobreentrenem, perquè al final no és entrenar, és descansar. I si entrenes més de la compte i no descanses amb els crios, amb el dia a dia, no, és una vida, pues, que no tens moments de... Puc entrenar, però no tinc temps de descansar tant com potser altres persones de la meva edat, a lo millor no tenen família o altres obligacions. El que et deia, doncs res especial, simplement, bé, jo sé, em conec molt bé, sóc entrenador, però la preparació per Hawaii, a nivell físic m'he trobat molt bé. El problema és que vaig fer un canvi de plantilles esportives, perquè tocava portar unes plantilles. Jo corro, tinc una trepitjada curiosa del peu dret, i portava unes plantilles ortopèdiques, fa molts anys estaven fetes miques, me la vaig canviar i m'han fet mal, i vaig estar malament, i de fet encara tinc molèsties, i vaig arribar a Hawaii amb un bon estat de forma, però mig lesionat del estaven... poder, el Juanete derecho, inclús caminant els dies d'abans per allà, dic, és que no puc ni caminar.
1: Llavors? També, feia mal, llavors?
0: Feia mal, sí, sí.
1: I aleshores com et planteges anar a la cursa quan...
0: Estàs en Hawaii lesionat, no mola nada. Doncs, de fet, vaig entrenar amb les plantilles que, bueno...
1: Amb les velles, no?
0: Em feien mal el pont, em feien llagues, vaig fer un mig Ironman el 30 i pico d'agost, que em va anar increïblement bé, vaig quedar tercer de la general, em va anar superbé, però vaig acabar l'Ironman, aquest mig Ironman, amb una llaga al peu de mig pam. I vaig dir, ostres, hasta aquí hemos llegado. I vaig anar a Hawaii amb les plantilles antigues. Dic, no puc anar.
1: No te volies jugar.
0: Però el mal ja estava fet. I bueno, vaig poder fer-lo. De fet, curiosament, concretant, vaig fer un minut i mig més que fa dos anys, sense buscar-lo, amb unes condicions meteorològiques bastant més austeres, perquè la natació estava molt més moguda, l'aigua, es nedava mal obert, i l'aigua estava més moguda, feia molt més vent.
1: Clar, quin clima hi ha a l'octubre al Hawaii? Doncs, o sempre el clima es manté o no? O canvia,
0: un clima
1: també?
0: Que per anar a la platja és increïblement bo, però que per fer un esport de llarga distància no és tan bo. Perquè...
1: La humitat.
0: Calor i humitat, clar. Sí, sí, molta calor i molta humitat. De fet, vaig passar calor inclús nedant. L'aigua està calenta.
1: Hi ha alguna temporada millor que no l'octubre per anar a fer-la?
0: Jo crec que és el clima caribeny o el clima així centre equatorià és constant, és constant. Plou bastant a les tardes, molt humit, però no va fer un dia extremadament calorós. De fet, a la marató, que és on més por tenia, perquè de fet, bueno, sembla, quan tornes a un lloc, era conscient que l'aigua estava més moguda, era conscient que feia més vent, però jo volia millorar el temps de fa dos anys, ja que torno sol, amb experiència, bé de forma, amb el handicap del peu, però hi vaig afrontar la marató ja amb un quart d'hora més que l'any passat, o 15 o 12 minuts més, i dic... Uf.
1: Per la gent que no coneixem massa el món dels Ironman, explica'ns, per on comences? Per córrer, per anar en bici, per nedar? I més o menys quantes hores es calcula que... Bueno, no sé quin és el menys temps que va fer els que van participar, quant temps vas trigar tu a fer-ho. Explica'ns una mica com és el procés.
0: Mira, l'Ironman és una distància de triatló. El triatló és d'esport, que és un esport olímpic. La distància olímpica són 1.500 metres nedant, 40 de bici i 10 corrent. Sempre has nedar, bici i córrer, per aquest ordre. L'Ironman és la distància més llarga que hi ha del triatló, i són 3,8 nedant, 180 de bicicleta i 42 corrent, un marató. El que va guanyar, que és Jan Frodeno, que és un alemany que està afincat a Girona des de fa bastants anys i parla un català
1: de Girona?
0: Exquisit. De Girona no tant,
1: gairebé,
0: però parla català.
1: Vull dir, perquè els accents moltes vegades s'encomanen, no?
0: I és una bellíssima persona, és el Michael Jordan del triatló, perquè és extrovertit, i vaig poder, una de les coses bones, faig un mini KitKat, és que tu pots competir tocant els professionals. No hi ha cap esport en el qual tu puguis competir en la mateixa canxa que un professional.
1: Al mateix moment, diguéssim.
0: Ells començaven 20 minuts abans i després sortíem els amateurs. Però jo em anava, hi havia punts de gir, jo em creuava amb ells i podia saludar-los. De fet, els espanyols que participaven com a professionals, vaig poder saludar en cursa, i a camaraderia. I això és una cosa que costa molt, i els amateurs ens dona molta il·lusió. És un dels motius

0: els quals també podem estar allà perquè estem trepitjant el mateix terra que els professionals.
1: Sí, esteu al mateix moment.
0: Una estona més tard, però estem allà, amb ells. I, de fet, jo vaig veure com la cursa evolucionava, com els pros s'adaptaven entre ells, perquè hi ha punt de gir a la bici, punt de gir corrent, com les noies, la primera adaptava la segona a la tercera, i, bueno, moments puntuals, tampoc estàs molt per observar, però, bueno, estàs allà. Doncs el que va guanyar, Jean Frodeno, va fer 7 hores 51. Que és el rècord de la prova.
1: Sí, Déu-m'hi-do. Sí.
0: I amb 38 anys o 39 anys, que té. O sigui que...
1: L'edat és... què aporta? Quan, o sigui, com més anys portes fent, físicament tens menys resistència? O quines són les diferències entre estar més jove?
0: Quan passa l'edat i passes dels 35-40 anys, el cos va menys, això està clar.
1: Però en canvi, mentalment...
0: Bueno, com és un esport de llarga distància i l'aspecte mental, l'aspecte tècnic, l'aspecte nutricional, l'aspecte aerodinàmic, de material, tot això tu durant el temps ho vas evolucionant. Per exemple, la posició de la bicicleta, que tu portis aerodinàmica o no, influeix moltíssim, moltíssim, més que portar una bici millor o pitjor, la posició que portis. I aquesta posició que s'adopta és agressiva i has de portar-la durant 5 hores. És a dir, també em preguntaves quanta estona estàvem. Pues a la bici, una persona d'un nivell meu, són 5 hores a la bicicleta. 5 hores a una posició aerodinàmica no és la més confortable del món, i amb l'edat, amb el temps, la vas evolucionant. I cada dia, bueno, cada dia, cada 3 o 2 o 3 mesos, segons tu creus, vas adaptant la posició cada cop més aerodinàmica perquè tu el teu cos s'adapti a...
1: O sigui, et vas perfeccionant, podríem dir, no? El teu cos es perfecciona per aquella...
0: Per ser capaç d'aguantar en una posició més estona sense perjudicar després altres músculs que et faran fer córrer.
1: El mateix passa amb natació.
0: Jo calculo que jo ara tinc 40 anys, encara estic millorant amb la llarga distància, però calculo, intueixo que depèn del que em cuidi també. L'alimentació, el combustible és clave, si et cuides...
1: La genètica també, tu tens una genètica determinada, no? Vull dir que això ja...
0: Jo no hi confio gaire, no? En la genètica, jo confio més en l'entrenament i en el treball consistent. És que són esports en els quals has de ser molt consistent durant els anys.
1: Però hi ha un determinat prototipus genètic.
0: Jean Frodeno fa un 94.
1: I això, suposadament...
0: Que no és el millor prototip.
1: Per fer una marató, no?
0: Que hi ha hagut en tota la història, juntament, crec que amb el Javi Gómez Noia, que és l'espanyol...
1: Hi ha alguna explicació? Perquè aquest físic, precisament, doncs, tingui uns temps més...
0: Aquest noi té unes fibres super... elàstica, perquè aquest noi sembla un jugador de bàsquet, clarament. Té un profundit de jugador de bàsquet o d'handbol, no de triatleta, perquè et dic, però de petit ho ha treballat molt, té una tècnica de córrer increïble, una ment, perquè parla 5 idiomes, més amb això ja et dic que és un tio molt intel·ligent, i en curs també s'ha de ser intel·ligent, s'ha de tenir plan A, plan B, plan C...
1: Sí, mentre vas corrent...
0: Falten lletres, perquè amb tanta estona...
1: Fas estratègies.
0: Diuen que l'Ironman perfecte és l'Ironman en el qual tu sorteixes tot el que et passa en la cursa de manera perfecta, perquè et passen coses...
1: Com ara què?
0: Com ara que has d'anar al servei. Com ara que punxes 2 vegades de roda. Com ara que plou i tu estàs a Hawaii i està plovent. I dius, va ploure la bici, de fet, una estona, els primers quilòmetres, i puja molt la humitat. Com ara que portes un bidó amb la nutrició de 4 hores concentrada en un bidó i se't cau. I has de decidir què faig. Feia la volta, torno a agafar-lo o decideixo agafar avituallaments i calculo quants grams de carbohidrats tinc que prendre per hora perquè... Després a la córrer, no és a la bici. Has de prendre decisions constantment. Els pros, com van a guanyar, han de decidir més coses. Perquè
1: este, hi ha una pressió.
0: Un canvi de ritme. Vull con ell o no vull con ell? Però també han d'acabar la cursa. Els pros, és curiós perquè allà tot s'acaba en la cursa. Perquè allà, per poder classificar-te com a professional, que 50 o 60 professionals, tots han hagut d'haver guanyat un Ironman previ dels circuits. Tots són guanyadors d'Ironman. O sigui, no és uns puntos... I... van a tot o nada, i yeah. Veus a professionals que són increïblement bons caminant perquè han reventat, perquè van a tot o nada, i normalment és nada,
1: yeah.
0: Solo todo es uno o el segundo que diu,
1: claro, tothom pot guanyar.
0: No tothom pot guanyar, i quan de fet me recordo a Alistair Brawley, que és medallista olímpic a les Olimpiades de Londres i de Rio, doble medallista, doble or olímpic, caminant. Ens vam creuar, com tu i jo ara mateix, més de prop, i dic, està caminant? Ara ja està la Brauli, perquè anava a tercer a la bici, va voler intentar aguantar més de davant, debutava amb Ironman, bueno, va guanyar l'Ironman d'Irlanda, i era el segon que feia, i va rebentar, i bueno, veure'ls...
1: I tu quan veus...
0: I que siguin humans, són humanos.
1: I això tu què et fa pensar? Perquè penses, ostres, et fa sentir millor? O penses, hòstia, si aquest està així, et baixa la moral.
0: De d'on viene esto? Perquè no? Veus que venen de molt lluny, perquè la marató te'n vas molt lluny i tornes. Diu, què li ha passat a esto?
1: Clar,
0: què li
1: han fet a aquest? No sé si baixa la moral o la puja, no?
0: No, així, al final, els que estem allà, tots tenim una experiència i sabem el nostre protocol i sabem escoltar-nos, de fet. Tanco aquest gran KitKat que he fet i torno a la meva marató, que quan, sí, quan em trobo amb aquests nois, no feia molta calor, estava mig nuvolat, per ser cona no era molt, i al final jo sé perfectament a quin ritme tinc que anar, perquè entre comilles, de fet, crec que porto 14 Ironmans i només hi ha hagut un que m'he hagut de retirar perquè m'he passat de ritme. Al final, si tu t'escoltes, tornant també a la pregunta que feies de la genètica, és un tema d'autocontrol, ja que jo sóc una persona molt nerviosa i per això també aquest esport m'agrada molt, perquè m'obliga, en primer lloc, a entrenar amb feina de formiga, fet entrenaments petits. No, fes un entrenament i te trobes bé i vols dar-lo todo i... No, és que demà tinc un altre entrenament. Clar. I l'altre tinc un altre.
1: T'ha de dosificar, no?
0: El kit de la qüestió és muntar un puzzle o un castell de naipes. Pum, pum, pum. I si fas un naipe i el fiques malament, se't cau el castell. Potser tot no, però has de tornar a recomençar. O una lesió, perquè has volgut córrer molt i no té una bona base. I en cursa igual, si tu has entrenat molt bé en cursa, has de saber quina matarà 120. Ostres, que em trobo molt bé, és que estoy en Hawaii, que és més objectiu. Ja, ja, però tranquilo, perquè queden 60, no tinguis por, ves fent. I en moments, de subidón, no venir-te arriba, i en moments de bajón, que també n'hi ha, no venir-te a baix, bueno, pues menjo i mantinc el ritme. I, si, i aquesta autoconeixença i entrenament crec que és molt més important que la genètica. Molt. La genètica potser et pot donar un plus, o sigui, ser campió del món, però ser un grup amateur d'alt nivell, qualsevol persona que s'organitzi bé, que tingui pues, la consistència d'estar molts anys, jo fa 20 anys que va entrenar un triatló, des que jugava bàsquet aquí a les Plugues, i conec a molta gent amb molt de potencial, amb molta genètica, sí, que els entreno jo, que fan un, dos, tres, i no arriben als nivells que volen arribar,
1: o, i s'enfonsen.
0: I s'enfonsen i ho deixen. Clar. Si tenen un potencial...
1: No. Per què no veuen el resultat a curt termini?
0: És que avui en dia la vida que vivim...
1: És molt ràpida.
0: Explicar-li un xaval de 18 anys, tu, quan tengas 38, entonces seràs de los buenos de tu grupo. O sea, d'aquí 20 anys, potser no és tan flagrant, però en el meu cas ha sigut així. Perquè jo en 20 anys vaig començar, bueno, normalet, i he començat a ser, entre comillas, a destacar, bueno, ara als 40, el meu primer pòdium internacional amb un Ironman, als 40 anys, després de 20 d'experiència, i amb dos crios, quan realment tinc menys temps i quan vaig...
1: Però potser per això que tens menys temps...
0: Aquesta evolució esportiva fa que al final, doncs, ha sigut també una fita puntual, potser no es repeteix, però la maduresa aquesta que s'arriba és a fet d'entrenar, i també el disfrute, el gaudiment, perquè al final... El més important és gaudir de cada entrenament del dia a dia. Això és un hobby. Jo és un hobby que també ho combino amb la feina. Però la meva feina és ser entrenador, no anar a córrer. Jo també puc ser un bon entrenador i ara vivir de rentes.
1: Però la teva o sigui, gràcies també a que tu participes d'una manera tan intensa amb un Ironman i et prepares al llarg de tot l'any, també et dona referències, informació que després tu pots aplicar, entenc, sí, a la teva feina, no? Sí. Perquè, clar, tu experimentes amb el teu cos...
0: Clar, ho he pogut estudiar...
1: El que tu després pots transmetre als altres.
0: Totalment d'acord.
1: On fins on pots arribar, fins no, tot això que m'explicaves.
0: La fisiologia humana de quilòmetre 32, d'un Ironman, el que pots sentir, però quan parles amb un pupil o a un que tu entrenes, li pots transmetre des de les dos vessants, clar.
1: I tu creus que en els darrers anys hi ha hagut com un ressorgiment o hi ha una moda en el tema de les maratons, els Ironman?
0: Sí, jo crec que sí.
1: Què creus que és degut?
0: I també curses de muntanya. Moltíssima gent que s'està animant. Bueno, perquè ens hem tornat molt sedentaris, perquè arribem a una edat que ens veiem la panxeta i diem això, ostres...
1: Bueno, tu no t'has vist la panxeta mai, em sembla,
0: No, ara estic millor, però després de Hawaii ha sido muy duro, el post-Hawaii. Tinc un grup de fa dos anys organitzo un grup de WhatsApp d'espanyols que anem a córrer perquè ningú s'organitzava. De fet, hi ha un desfile de les nacions que desfilem tots, com unes mini-olimpiades. És, bueno, això és molt americà. Uh-huh. I jo vaig començar a organitzar el tema dels espanyols que són uns 50 cada any. Pues, des del 2017 vaig fer un grup de WhatsApp amb tothom que classificava, pues, entre amiguis, este ya lo he conseguido, i ens hem organitzant. I ara avui ho parlàvem amb el grup de WhatsApp del 2019, i tothom deia els quilos que han guanyat des de l'Ironman, i et diria baixanades, més 8, més 10, més 6, més... Jo he guanyat 4 quilos i que n'he perdut un parell. El post-cona se junta con las navidades, saps?
1: Però per què? Perquè un cop ja et relaxes. Bé, en aquest cas, clar, d'octubre al desembre hi ha molt poc marge i clar, ja...
0: Encara no t'has recuperat d'on hem vist, que dius... No, ja t'enllaço dos temes que crec que són importants. Primer, que hi ha un... Està catalogat dintre de psicologia com el síndrome post... síndrome depressivo post Ironman. Tot repte...
1: fort.
0: Esportiu o personal important, quan s'assoleix, sempre hi ha un post fins que torna a haver-hi un altre repte, diferent o més gran o variat. I està catalogat. Tu estàs entrenant 8 o 2 mesos amb molta il·lusió, cuidant-te, fas la cursa, la prova, l'examen, va com va, doncs acaba, si ha anat bé, tens el bajón, si ha anat malament, pues bajón i medio, no? Pues imagina't el síndrome de post-cona, que no és post-Ironman, que és post-cona, que és l'èxtasis màxim d'emocions. A més, vaig anar sol tota la setmana, hi ha 1000 eventos previs, que si el desfile de les nacions, que si la carrera calzoncillo, o sigui, hi ha una cursa amb calçotets que tothom va fent el friki, tothom va fent uns modelitos, bueno, et diria mil...
1: Sí, van calentant l'ambient, no?
0: Perquè els hogarenyos d'allà s'enrien del que els triatletes sempre, doncs, anem marcant, perquè, bueno, els americans, tots, i van patentar o van fer una cursa en ropa interior, i és també veure una ONG, i van, bueno, un dia t'ensenyaré fotos meves, perquè al final, com vaig anar sol, vaig poder desmadrar...
1: Gaudir, sí.
0: Una miqueta més que anant en família, que estava més limitat. Doncs, el síndrome post, i la gent s'encreixa molt, i el que et deia de pregunta, de que molta gent s'està animant a fer proves, és, jo crec que és per això, perquè et veus que de jove has fet esport, arribes a la vida laboral, et fiques molt de ple, i un cop tens aquesta vida laboral establerta i més o menys organitzada, jo crec que la gent que no té reptes està morta. O sigui, si no tens reptes a la vida, estàs, no ho saps, però estàs mort. I si són esportius, pues millor, sabent fins on pots arribar, perquè la meva feina és guiar reptes.
1: Aquí volia arribar jo, és a dir, des de la part com, ara anem a parlar com amb l'Ivan, entrenador, tota aquella gent que als 40 sobretot és com un impàs, no? I sobretot molts homes, a vegades ens decideixen, em vaig apuntar a la marató, de que sigui, de Barcelona, de la mitja, el que sigui, pautes o coses puntuals que els hi voldries dir, perquè no et pots agafar unes bambes i un xandall i tirar-te al carrer, sinó abans de fer tot això, què els hi diries?
0: Que l'objectiu i el gaudiment màxim és el camí, no és el dia de la cursa, perquè el dia de la cursa 2, 3, 4, en el meu cas van ser 9 hores 50 amb l'Ironman, però és un dia i passa ràpid. En canvi, el dia a dia, l'entrenament, el procés d'entrenament pot durar 3, 4, 6, 8 mesos. Gaudeix de l'entrenament, agafa't un entrenador qualificat que et guia el camí i et faci millorar, perquè et col·locarà a la línia de sortida amb unes condicions de forma òptimes perquè no et facis mal. Evidentment, l'esport del rendiment i l'esport de llarga distància no és 100% saludable, perquè aquell dia doncs, fas un límit, fas un entrenament que supera els límits saludables. Però si estàs entrenat, jo t'asseguro que els dies després de l'Ironman puc sortir a córrer, estic cansat, però no, si no fos per les plantilles, que m'han fet mal les plantilles, no tinc lesions mai, em trobo bé. I la gent que està entrenada i fa les curses segons les seves possibilitats, no té problemes. La gent que surt com un loco, encara que hagi entrenat bé, si surts com un loco, pues explotes. Però el que vull dir és això, que tinguin paciència i que gaudeixin del camí, perquè al final lo bonic és el camí. Després guanya un, i el repte que es planteja que sigui assolible i ambiciós, però aquest repte que te plantegi també l'entrenador segons et vegi, perquè molta gent quiero hacer un maratón y quiero hacerlo menos de 3 horas y solo puedo entrenar 2 días por semana y hace que no hago deporte 2 años.
1: Claro.
0: Pues és el que anava a dir, que ja... Dentro de 4 anys haces este maratón.
1: Clar, és que hi ha molta gent, jo ho veig pel meu entorn, que agafen com aquesta... O sigui, de tot a res. O sigui, hem passat un marge.
0: I paren una altra vegada.
1: Clar, i l'any demà és el que tu deies, a l'any demà no es poden aixecar del llit. Estàs 4 hores... I has estat una marató, una mitja marató. Llavors, hi ha com un excés, potser, de voler arribar, però...
0: Cadascú porta com ho porta, però jo veig això, veig que... És una... Jo parlo del triatló, però també es pot parlar de maratons. El triatló és tan complex, són tres esports. Has d'entrenar... Ens tornem molt bojos. Jo crec que també en la meva vida també he passat per fases de més obsessió,
1: de bogeria.
0: Jo crec que sí,
1: d'intensitat, no?
0: Enrere, però sí, potser sí, segurament quan no tenia nens, quan tens la vida, doncs tens més temps, doncs inverteixes més energia del teu dia a dia. Ara, com ho veus tot amb més en perspectiva, dius, val la pena invertir tanta energia en això? De fet, ja m'estic plantejant en un futur a curt mig plaç fer algun canvi i baixar el llistó. Mira que em trobo bé, no tinc problemes a nivell familiar, puc dir clarament, però crec que vull invertir més temps a estar a casa. O sigui, sóc jo el que vull invertir més temps, tot i que em costarà perquè estic en el meu moment, però m'agradaria molt, i ja ho avanço, tornar a Kona aquest any una altra vegada, si puc aconseguir-ho, perquè faig l'Ironman de Lanzarote al mes de maig, que també t'haurà 5 o 6 places per tornar, i tancar com un cercle per no engorilar-me i no dir, perquè més, perquè hi conec gent d'aquests espanyols que van cada any i cada any i cada any, a part que és costós, tinguis o no tinguis patrocinadors, menjar de casa 15 dies a
1: l'octubre. Perquè és com addictiu, no?
0: Clar, bueno, clar, l'esport és addictiu de per si.
1: Sí.
0: Doncs imagina't si et fiquen una pastanaga boníssima, no? Un caramelet que dius, venga, va, cada any te puedes comer un poquito más. Doncs tu també has de saber. Saps que em ve molt de gust i crec que faré en un futur a curt plaç és córrer per la muntanya. I mira que vivim en un entorn privilegiat. Sí. Ara aquest any, com et deia, com em manteno jo, estic buscant eines per intentar amb menys temps doncs, rendir el mateix que abans. Abans sortia en carretera, entre setmana, feia 3-4 hores, ara no vull fer-ho ni puc fer-ho. En canvi, amb una mountain bike, m'he comprat una mountain bike i en 2 hores em pateixo considerant, estic descobrint camins, racons, riuets que tinc a 100 metres a casa o a un quilòmetre, que jo visc aquí a les Plugues a la part de dalt i que estic a considerant a Sant Just o a les Plugues en un moment. I
1: fins ara no ho havies fet?
0: No, mai.
1: Com pot ser,
0: com
1: això?
0: Pot ser això? Perquè me n'anava a córrer a la carretera de les Aigües, com a màxim, o al riu Llobregat, o me n'anava al Parc de Cervantes, que està molt bé, però tot és urbà. I cada cop em ve més de gust una motxileta i a córrer per la muntanya. I
1: a fer contacte.
0: No aquests trails de muntanya, que m'estic informant també jo, i també, bueno, el que dèiem, unes bajanades de 180 quilòmetres, de 150 quilòmetres corrent, i mira que jo humilment vinc d'un...
1: Tens un nivell.
0: Tinc un nivell.
1: Tens un nivell.
0: Et juro que ho veig... 180 quilòmetres, si no, segur que el límit humà no existeix.
1: Jo t'anava a fer la pregunta, és necessari?
0: Clar, bueno, no ho sé. O sigui, si hi ha gent que porta fent curses de muntanya...
1: Clar, però no tothom és Kilian Jornet.
0: 15 anys, o el no? Kilian que ha nascut a la muntanya, ell és Salvo Feliç.
1: Clar, que era petit, amb no, 2 anys i ja pujava per muntanya.
0: I el que no és Salvo Feliç, sí que sé que està operat del genoll, perquè segur que a la muntanya pots caure, no? Però no és una persona que doni una imatge de ser una persona que es trenqui per tot arreu, clar, i que tingui problemes i notícies esportives. S'ha caído, aneu a buscarlo en helicóptero. No, o sigui, si ell és feliç així, el problema és quan algú sense bagatge es fica en un berenjenal d'aquest tipus. Tu et fiques en un berenjenal d'una marató i et passa alguna greu, ve
1: tens un equip,
0: el rac i et treu. Mm. Et passa alguna a la pica d'estats i potser no arriben.
1: Com surt d'allà?
0: I s'ha de saber on et fiques. I no són nens, o sigui, gent gran. Però, bueno, fica't en mans d'un entrenador i sobretot gaudeix el camí. O sigui, que al final...
1: És viure, no? Gaudir el dia a dia.
0: Parlant rudament, el que mola és el camí, no? O sigui, al final, l'altre... A tothom, i ara parlo des de que sí, ara estic en un moment esportiu que estic aconseguint reptes, que això és la llet ja, però al final m'estic donant compte de que el gaudiment és el procés, i el viatge, i el anar a una cursa, i al final la cursa és de menys, perquè pots gaudir més d'una cursa de barri que no. L'altre dia vaig fer la cursa de Nassos, que és la 32, amb un amic client que vaig acompanyar, que volia baixar de 40 minuts, jo i un altre noi, que els dos tenim un nivell de 35 minuts i ell volia fer 40. Doncs el vam acompanyar amb un nivell més suau el nostre i vam anar tota l'estona acompanyant-lo i el quilòmetre 9 va parar. O sigui, para, no puedo más, diu, bueno, hay que llegar al cotxe. I va acabar trotant i tot així va fer 40 minuts i 30 segons. Està molt bé, això és el millor temps. No era el que buscava, però està molt bé. I vam entrar junts, de la mà, i així, ell li vaig fer una foto, i em deia, no esperava, mira que no he aconseguit l'objectiu, no esperava disfrutar tanto i tenir un record tan bonito d'esta carrera. Igual és el record que tinc més bonito de tot l'any. Ja ha fet un Ironman aquest any, ha fet mitges maratons, ha fet reptes que es poden considerar. I diu, és el record que tinc més bonito de tot l'any, ir contigo i con Cristian i llegar a la meta, però que no cal anar-nos tan lluny. No. Però bueno, això també cadascú...
1: Bé, nosaltres podem fer una crida als nostres oients perquè contactin amb tu.
0: Vale.
1: Si volen tenir un entrenador com l'Ivan, que els posarà una mica al cap fred i els dirà recomanacions, com ara ens explicava, de si volem posar-nos ja no només en forma, si volem entrar en el món de l'esport i viure-lo, gaudir-lo, en comptes de posar-nos un objectiu potser massa alt. d'entrada, no? Que està bé tenir objectius.
0: No viure en l'objectiu, sinó que l'objectiu faci que el teu dia a dia sigui millor, que t'aporti felicitat al teu dia a dia.
1: Conèixer gent, entrenar amb gent que et suma.
0: I cuidar-te el teu cos, alimentació, i gaudir del procés i de trobar-te bé, que no, por hacer eso ese día, has d'arribar a aquell objectiu amb molta salut i content i feliç. Que si no arribes content i feliç al dia de la cursa,
1: no serveix.
0: Un cop a la cursa, els fantasmes et venen... En 10 hores et venen fantasmites per tots lados.
1: Se't mengen.
0: I si tu estàs en pau i tranquil, això és... Es nota, eh?
1: Tu medites, Ivan? O medites mentre entrenes?
0: Hauria. Medito mentre entreno. Hauria. De fet,
1: és una altra manera de meditar.
0: He fet ioga, he fet meditació, però no aguanto quiet més de...
1: No, ho dic perquè hi ha gent que abans, no? Molts esportistes d'èlit, abans d'enfrontar-se amb un repte, s'hi posen...
0: Jo quan corro, i ara que corro per la muntanya, torno dient, no sé si això és meditació, però torno...
1: Semblant.
0: Sí, molt clar, quan corres sol, que també agrada entrenar amb gent, però també crec jo que s'ha d'entrenar sol, perquè al final a la cursa estàs sol, i al final has d'entrenar el teu ritme. Entrenar amb més gent està guai, però a vegades no és el teu ritme. Bueno, es pot compartir, un s'adapta, però entrenar sol, i perquè tu t'agrada, no perquè has quedat. El component social de l'entrenament també és important, i ho compro. I fer sempre l'entrenament sol, és, al final dius, o sempre entrenar amb gent, dius, hòstia, déjame tranquilo un dia. Cadascú té, també, és com és de la seva personalitat, no? Mm. Però és important. El meu pare és instructor de tai chi, de yoga i de qigong.
1: A casa tens...
0: Però bueno, en casa de Herrero ell es tanca a la seva habitació i fa les seves... I és professor,
1: Sí.
0: Ara que està jubilat, s'ha format i és... Però bueno, jo, l'esport per mi sí que és meditació. O nedar amb entorns naturals.
1: També.
0: Algú d'aquest esport és que es fa en entorns naturals.
1: Clar.
0: I poder nedar a l'estany de Banyoles, que hi ha gent que diu jo, no, nedar i anar veient muntanyes, o anar amb bici per indrets que dius... A Frankfurt mateix, la cursa no va ser molt bonica, hi ha molta gent. I dic, pues estàs a Frankfurt, estàs aquí en un entorn preciós, empàpate de l'entorn i viu. I bueno, va anar bé.
1: Ivan, que xerrant, passa el temps volant, A veure, objectius o reptes que tens per aquest 2020? Has dit Lanzarote?
0: Sí,
1: vull tornar... I Kona també.
0: Bueno, Lanzarote, el 23 de maig, és l'Ivan del Lanzarote, que es fa una illa també bastant semblant a Kona.
1: Sí, la conec.
0: Volcànica.
1: La conec, molt maca.
0: Sí, Lanzarote o lo amas o lo odias.
1: Sí.
0: A mi m'encanta, jo vaig cada any. De fet,
1: fa mare, no?
0: Fa mare, és allà super fa una miqueta de vent,
1: Conegudíssima pel surf, no?
0: De fet, vaig cada any a fer un campus que em vaig amb uns 20 pupidos.
1: El conec, pupidos. Sí. Està a prop de fa mare, no?
0: Sí. I vaig a febrer cap allà i el maig serà l'Ironman, i si tot va bé, pues m'agradaria, si trobo també alguna ajuda, algun patrocini,
1: fem la crida.
0: Per exemple, doncs mira, Policlínica Guadalupe,
1: sí?
0: Aquest any col·laborem
1: arrel
0: de Kona. Vaig enviar algun correu a entitats que jo creia que podíem col·laborar, i si m'han respost i col·labora, em donen fisioteràpia dos cops al mes perquè pugui jo fer massatges, que això ho he d'abonar tot això jo.
1: Sí.
0: I també un import econòmic perquè col·laborem. I bueno, si tenen dos o tres cosites més que tinc al tintero i em classifico, perquè això tampoc és venga va, voy,
1: yeah.
0: M'he de classificar. M'agradaria molt tornar una vegada i dir, senyores, ja hasta aquí.
1: Muchas gracias. Doncs quan vulguis, tornes per explicar-nos, ja sigui doncs, de la teva feina com a entrenador, dels teus reptes i de tot el que tu vulguis explicar. Ja saps, Esplugues FM està a la teva disposició.
0: Moltes gràcies, per un plaer.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Són la una del migdia.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Les entrevistes d'Esplugues FM.
4: 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí. Va néixer a Reus o Riudoms el 25 de juny de 1852 i va morir a Barcelona el 10 de juny del 1926. Enguany es commemoren els 100 anys de la seva mort. Ha estat i és un dels màxims exponents en el context del modernisme i un dels arquitectes més influents i reconeguts a la història de l'arquitectura moderna mundial. La seva obra es va caracteritzar per la seva gran originalitat, una profunda connexió amb les ciències, la religió, la història, la cultura catalana. I vull afegir, va ser represaliat per parlar en català. El seu treball va ser innovador, va contribuir a la transformació del paisatge arquitectònic de Barcelona, tot convertint la ciutat en un referent mundial en l'arquitectura modernista. I jo també vull afegir, Barcelona turística avui és Gaudí. Un segle més tard de la seva mort, el seu llegat perdura i la seva obra continua sent admirada i estudiada arreu del món. La UNESCO va inscriure bona part dels seus edificis com a patrimoni de la humanitat. La Generalitat de Catalunya coordina i encapçala aquest any Gaudí 2026. Hi ha diversos objectius en aquesta efemèride. Explicar la dimensió científica de Gaudí, explicar Gaudí a partir de la interrelació de totes les seves obres, transmetre, difondre el llegat gaudià i acostar Gaudí a totes les seves obres a la ciutadania i molt especialment als més petits i als més joves. I aquí arribem a Esplugues, terra de ceràmica, on el nostre patrimoni industrial és molt important. Quina relació té Gaudí amb Esplugues? Ara us ho expliquem. Doncs avui hem convocat a diverses entitats que són les que faran tots els actes durant aquest any, que aniran des del gener fins al novembre del 2026. Avent Centre Cultural, que excusa la seva presència avui, no han pogut venir. Ampel, Amics dels Museus i del Patrimoni d'Esplugues, que amb nosaltres està la Laura Sant Agustí, l'Esther Alquézar i la Roser Vilardell. També tenim a l'Aula d'Extensió Universitària, que en representació ha vingut el Josep Lluís Barrassa, als Museus d'Esplugues i també a l'Arxiu Municipal, al Grup d'Estudis, Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural. Així que a totes, benvingudes. I també benvingut al Josep Lluís.
5: Moltes gràcies.
4: La pregunta seria, quina vinculació té Gaudí amb Esplugues?
5: Bé, la vinculació bàsicament s'estableix a través de la rajoleta. La rajoleta doncs, va produir molta de la ceràmica que la trobem present a moltes de les obres del Gaudí. Algunes d'aquestes obres són patrimoni de la humanitat, com per exemple doncs, el Pargüell. Llavors Esplugues hi col·labora o hi estableix la relació amb el Gaudí a través de la fàbrica de la rajoleta. A més, es conserva també un arxiu municipal on es constata doncs, aquesta relació directa amb el Gaudí. Per altra banda, recordar que en l'any ja 2002, va ser l'any internacional del Gaudí, la rajoleta per primera vegada, commemorant l'any Gaudí, el 2002, que celebrava el 150 aniversari del seu naixement, va obrir per primera vegada les visites, es van començar a fer visites públiques a lo que era la rajoleta, el que havia quedat de la rajoleta amb una exposició permanent. En un primer moment semblava que només hauria de durar fins a l'any Gaudí, però com que el 2003 es va inaugurar Can Tintorer, es va establir doncs, una ambivalència entre els dos espais i fins avui.
4: Per tant, la relació és total. Gaudí, la Rajoleta i el Museu d'Esplugues, directament.
5: Exacte, sí, sí.
4: I arribem al 2026 i arriba aquesta commemoració i us poseu d'acord 8 entitats. Aleshores, també la pregunta és com inicieu totes aquestes gestions amb aquestes entitats i d'on sorgeix la idea de coordinar-vos i de fer aquests actes?
6: Doncs això parteix el mes d'octubre. L'Avens, Centre Cultural, es va posar en contacte amb nosaltres, amb l'Ampel, i també amb els museus, per proposar-nos celebrar, coordinar-nos o fer conjuntament alguns actes per commemorar aquest any Gaudí. Amb ells els hi arriba la proposta a partir d'una obra de teatre que la Federació d'Ateneus està preparant sobre el Gaudí, i els hi proposen, ja sabeu que l'Avent sempre el seu leitmotiv important és el teatre, els hi proposen de representar-ho aquí. I ells ja van tenir la gran idea de fer-ho extensiu a nosaltres en aquest primer moment per veure què ens semblava de fer alguna cosa coordinada.
4: Doncs, Laura, la màgia de la ràdio fa que finalment la Laia Bovés, que és la programadora cultural de les activitats d'aquí de l'Avent Centre Cultural, finalment estigui amb nosaltres i ens expliqui com sorgeix, Laia, aquesta gran idea de fer aquest any Gaudí aquí a Esplugues.
7: Doncs la idea sorgeix doncs, perquè aquest any casualment commemorem 100 anys de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí, però també commemorem, bueno, celebrem, això sí, ho celebrem, 120 anys de la fundació de l'Avens. I tenim un lligam comú perquè el fundador de l'Avens, o un dels grans fundadors de l'Avens i president, primer president, va ser el senyor Pau Pujol i Vilà, que era el propietari de la fàbrica Pujol i Bausis, de rajoles d'aquí d'Esplugues, just en l'època, diguem, del modernisme, quan Antoni Gaudí venia cap aquí a buscar el material. Aleshores, primer que tenim aquesta connexió i segon que l'Avens formem part de la Federació d'Ateneus de Catalunya, que té un apartat concret que és la xarxa de teatres d'Ateneus de Catalunya, que són els Ateneus que tenim la gran sort de tenir una sala de teatre on poder programar. Llavors aquesta xarxa tracta sobre la programació artística que podem oferir als Ateneus. I cada any els Ateneus de Catalunya fem com una producció pròpia, és a dir, pensem un tema amb experts de les arts escèniques i es fa un encàrrec a una companyia professional. Llavors, aquest any, com que era el centenari de la mort de Gaudí, es va encarregar a fer una obra sobre ell. I així ha estat. Llavors, al tenir tots aquests lligams, vaig pensar, ostres, Esplugues segurament podríem fer una programació sobre activitats de Gaudí amb totes aquestes entitats que tenim que treballen sobre la nostra història. I res, doncs vaig començar a quedar amb els museus, amb l'Ambe, i així vam començar a sorgir fins a ser totes les entitats que som, que és un gust veure-ho.
4: I finalment heu aglutinat 8 entitats.
7: Sí.
4: Programació des del gener fins al novembre.
7: Sí, tot l'any, pràcticament tot l'any.
4: Exacte, sí, farem sí. Un descans a l'agost i al desembre. Sí. Eh? Però ara parla'ns de l'obra de teatre, quan la podrem veure?
7: Molt bé, doncs l'obra de teatre, que aquí a l'Avens la podrem veure el 14 de març a les 7 de la tarda, és una obra que està encara en construcció, o sigui, no està acabada, no... Us puc fer una mica d'explicació sobre què anirà, però no està acabada l'obra de teatre.
4: Com la Sagrada Família.
7: Exacte, com la Sagrada Família. Però això s'acabarà, eh? Perquè al març la veurem aquí i estarà acabada.
4: L'obra sí.
7: L'obra de teatre estarà acabada. I res, tracta, no és ben bé biogràfica sobre la vida de Gaudí, sinó que és actual i tracta uns joves estudiants que viuen en un món, en una societat, amb moltes coses prohibides, una mica com una distopia, i una de les coses prohibides que hi ha en aquesta societat són molts llibres, no? I molts personatges importants. Un d'ells és Antoni Gaudí, i aquests joves un dia descobreixen un llibre sobre Gaudí i els fascina tant la seva visió del món, no? La seva visió de fer arquitectura, que això els hi canvia la vida i la concepció del món per complet. I d'això va l'obra de teatre i fins aquí us explico.
4: Doncs bé, Laia, veurem l'obra de teatre el 14 de març i com has vist, Laura, el fet de que la Laia es posi en contacte amb els museus i amb l'Àmpel, doncs finalment ha sorgit tota aquesta programació i a veure, Laura, a partir d'aquí, a partir de la proposta de la Laia, com ho agafeu des de l'Àmpel?
6: A l'Àmpel ens va entusiasmar la idea des del primer moment. Tant és així que el gener ceràmic vam canviar la idea inicial que teníem de conferències i les vam dedicar totes al tema Gaudí, que ja, com ha dit ara la Roser, d'on ve, diríem, la connexió, ens anava perfecta, no? I vam fer una primera trobada de posar-nos una mica d'acord i vam obrir-ho a la possibilitat de que altres entitats s'hi afegissin. Ràpidament el grup d'estudis s'hi va afegir i així una mica tothom, no? Vull dir que llavors l'arxiu farà una conferència. Bé, cadascú adapta o afegeix o suma activitats que fa durant el curs vinculades al món Gaudí i se sumen totes en aquest calendari que, com has dit, comença el gener, s'acaba el novembre. I en tot això hi haurà sortides, visites culturals, sortides fora i moltes conferències. Hi haurà una mica de tot. Molta arquitectura, molta ceràmica, molta tal, i també hi haurà una pinzellada amb una conferència per trencar una mica aquesta idea de Gaudí arquitecte i Gaudí tal, que serà la catalanitat de Gaudí, que precisament aquests dies s'ha posat molt a les xarxes, ja si heu seguit, està com molt polèmic el tema. Llavors hi haurà també una xerrada, una conferència que ens explicarà doncs aquesta altra vessant del Gaudí.
4: Per tant, per no perdre'ns cap de les activitats que tindrem aquí a Esplugues a l'any Gaudí, de moment, museu.esplugues.cat/anygaudiesplugues, que és la pàgina web del Museu de Can Tintorer, i també us demanem que seguiu per les xarxes socials a les entitats doncs, que porten també el fil i que han fet aquest coixí, aquesta pinya, i aixequen aquest castell per fer una similitud amb aquest esforç que esteu fent de totes les activitats que es faran.
6: Sí, en aquest sentit, aviat tindrem un cartell, crec que la web crec que ja hi és tot, però tindrem un cartell que podrem difondre a les xarxes tota la programació, al marge de que cadascú farà publicitat de la seva activitat, però tota conjunta, a més hem creat un logo específic d'any Gaudí Esplugues per identificar totes aquestes activitats.
4: Molt bé, i val a dir també que a través de la pàgina web de l'agenda de l'Ajuntament també trobareu aquesta informació i com que és una activitat durant tot l'any que és possible que alguna data es pugui moure perquè això passa sempre.
6: Clar, sí.
4: Vull dir, és un cartell orientatiu bastant fiable, però sempre poden haver-hi canvis puntuals que fora de l'organització, per dir d'alguna manera.
6: És que el mes passat desembre programar del gener al novembre següent és complicat.
4: És molt complicat. Aleshores, val a dir, aquesta entrevista es passarà divendres 16 de gener a les 8 del vespre. L'estem ara enregistrant uns dies abans, però el 14 de gener ja hem tingut el primer acte, que ha estat organitzat per l'Àmpel i que és una conferència sobre el trencadís en els orígens dels orígens. I la conferència anava a càrrec de la Mireia Freixa Gimpera. No sé si algú de vosaltres fa un pessic de, no de la conferència, perquè ho estem gravant dos dies abans, però una mica què és el trencadís en els orígens dels orígens.
8: Bueno, la Mireia, perquè ens ho ha avançat, ella tractarà precisament d'això, dels orígens, d'on va tenir la inspiració, en els pavellons de la Torre Güell, allà a l'avinguda de Pedralbes, sembla ser on per primera vegada doncs, ho va utilitzar-ho l'Antoni Gaudí, la tècnica del trencadís. Llavors, ella d'alguna manera intentarà, ens endinsarem en aquest imaginari del Gaudí en relació amb aquesta tècnica del trencadís. I de fet, demà és la primera activitat que fem de tota l'any Gaudí.
4: Teniu més activitats aquest mes de gener, hi ha una conferència,
8: sí,
4: que serà la ceràmica a la Casa Batlló, usos i restauració, a càrrec d'en Joan Olona Casas, que és arquitecte tècnic i professor. I seguim amb més activitats. Aquest mes de gener hi haurà una visita guiada a la Colònia Güell, a la Cripta Gaudí, que en aquesta ocasió està organitzat per l'Aula d'Extensió Universitària. I si un cas ens comentes una miqueta quin serà aquest recorregut per descobrir aquest Gaudí i aquesta cripta.
9: Bé, l'aula universitària, abans de saber que s'organitzaria l'any Gaudí com una, almenys donar a conèixer les activitats que farien totes les entitats culturals d'Esplugues, ja havíem previst, donat que celebràvem, commemoràvem el centenari de la mort, havíem programat algunes sortides culturals i alguna conferència. Concretament, aquest mes de gener es va programar la sortida a la Colònia Güell i a la Cripta Güell. I el mes de maig tenim una altra prevista, el dia 22 de maig exactament, al Palau Güell, deixant una miqueta de banda la Sagrada Família, pensant que Gaudí és més que la Sagrada Família, malgrat que sigui un monument emblemàtic, però evidentment és més. Llavors la Cripta Güell, em sembla que és un espai força interessant que hem ofert als socis, i la llàstima és que s'ha exhaurit de seguida la possibilitat d'anar-hi d'altres institucions, perquè si teníem 30 persones per anar-hi, de seguida va haver-hi demanda, i per tant lamentablement no podem oferir-ho a les altres institucions com seria el nostre desig, i ens sembla que passarà el mateix amb la visita al Palau Güell del mes de maig. A més d'aquestes visites i sortides culturals, ja dic, la primera és aquesta del 23 de gener, tenim previst una conferència ara sí sobre la Sagrada Família. Estem pensant en que potser el conferenciant sigui en Jordi Faulí, que és l'arquitecte, el director de les obres de la Sagrada Família actuals, que ens explica una miqueta tots els secrets del que suposa construir un edifici d'aquestes magnituds i sent el màxim fidel possible a la idea que Gaudí va tenir de la Sagrada Família.
4: Per tant, es poden anar augmentant aquests actes. Les mateixes entitats poden sorgir més actes del cartell que tenim ara mateix al davant. O sigui, una feina increïble la que esteu fent totes aquestes entitats per tirar endavant totes aquestes activitats. Perquè l'any Gaudí està impulsat des de la Generalitat. Val? Trobareu informació de tot el que es fa tot al territori, a tot Catalunya, a través de la pàgina Any Gaudí 2026. Però clar, aquí a Esplugues s'està fent molta cosa.
6: Sí.
4: Laura, com heu coordinat tot això amb les entitats? Moltes hores.
6: No et pensis, no ha sigut fàcil, tothom s'ha entusiasmat. La idea, aquí l'important és la primera idea, no? De voler-ho fer. Vull dir, no acostumem a Esplugues a fora la coordinadora d'entitats de cultura popular, que està coordinada, totes les entitats coordinades. La resta d'entitats culturals no acostumem a fer coses conjuntes. I aquesta primera iniciativa, doncs, ha sigut molt estimulant. A tothom li ha agradat molt i tothom té quantitat d'idees, i no sap més coses perquè físicament no podem, perquè no dona per més el calendari ni les... però surten idees cada moment. Sí, sí.
4: I a finalitzar ja aquest mes de gener tindríem la darrera conferència de gener, no de l'any Gaudí, en el que Ampel organitzeu una conferència a la ceràmica aplicada de Gaudí, tipologies i empreses, que aquesta conferència anirà a càrrec de la Marta Saliner.
8: Sí, bueno, ella parlarà una mica de tota la versalitat i l'evolució que té la ceràmica en l'obra de Gaudí,
5: i suposo que ella farà un ventall de diferents empreses en les quals hi va col·laborar. La Marta és una gran coneixedora també del Gaudí.
4: Doncs, i com he dit, les activitats, hem fet un repàs general del mes de gener. Al mes de febrer hi ha una activitat que és en Fanguet i la Terrisseta fan trencadissa, que això està organitzada pel museu d'aquí d'Esplugues, val? El museu de Can Tintorer, que li diem normalment. I el 21 de febrer hi ha una sortida que està organitzada per l'Àmpel, que és Els orígens de Gaudí. Perquè jo he vist a la web de la Generalitat que posa que la data del seu naixement hi posa Reus/Riudoms. Aleshores, crec que ara s'està fent algun treball. Sempre s'ha dit que en Gaudí era de Reus. És o no és de Reus, Esther?
10: No ho sabem.
4: No ho sabem.
10: La veritat és que no ho sabem del cert. El que sí que sabem és que la majoria d'historiadors pensen que és de Reus, que va néixer a Reus, però és veritat que ell en un moment de la seva vida va deixar anar, va explicar als seus coneguts i als seus amics que ell havia nascut a la casa pairal del seu avi patern que tenia a Riudoms. I això ha anat corrent i realment s'ha anat generant aquest rumor i no sabem exactament, no tenim un document que ens digui on va néixer Gaudí. El que sí que és veritat és que la gent del Baix Camp, perquè jo sóc de Castellvell, un poble al costat de Reus, sempre tenim aquesta partit com que Gaudí, no? És nostre, però què passa? Que Gaudí és nostre, però no ha fet cap obra a Reus. Però sí que és veritat que el fet de que Gaudí hagi nascut al Baix Camp, que el seu avi hagi sigut calderer, que el seu pare s'hagi dedicat molt a treballar amb el ferro, que ell s'hagi passejat molt per les muntanyes del Baix Camp, fins i tot hi ha un estudi que vincula, no?, les muntanyes amb la seva obra, etc. És segur que el Baix Camp, no?, Reus, Riudoms, és igual, no?, van influir molt a l'obra de l'arquitecte Antoni Gaudí. Llavors nosaltres, clar, proposem una mica, jo també escombrar una mica cap a casa, perquè jo sóc d'Espluguina, però d'origen sóc de Baix Camp, llavors també proposem aquesta sortida una mica als orígens de Gaudí, tot i que no tenim cap obra en el Baix Camp, però sí que es pot visitar la casa pairal de Gaudí a Riudoms. Pensem que és una visita, doncs, interessant, una cosa que potser la gent no coneix, us animem a que us apunteu, està oberta a tothom, i és una visita on descobrireu, per exemple, l'origen de la nissaga dels Gaudí, i a més, també es pot visitar el taller de caldereria, l'habitatge familiar, hi ha un audiovisual, hi ha una exposició permanent dels plànols d'algunes de les obres de Gaudí, de l'arquitecte Hiroya Tanaka, i doncs tot això després ho amanirem amb una visita en el Centre Gaudí d'Interpretació de Reus, que és un lloc on trobarem, doncs, maquetes, també hi ha audiovisuals, és un lloc molt per experimentar, diguéssim, i després ens anirem a l'Institut Pere Mata, de Lluís Domènech i Montaner, que no és una obra de Gaudí, però ja sabem que Lluís Domènech i Montaner està molt vinculat també al modernisme, al Pavelló dels Distingits, que és un lloc on és un hospital psiquiàtric, encara actualment, i on si hi anaven, diguéssim, les persones més adinerades, doncs portaven els seus familiars en aquest pavelló dels distingits, i té una qualitat, la ceràmica i tot el que hi veurem. I després ja per acabar farem una calçotada.
4: Això amb una sola sortida.
10: Sí.
4: Sembla una marató.
10: Bueno,
4: sortirem a les 8. Tal com us he explicat, ja estic cansada.
10: Sortirem a les 8 i anirem fent.
4: Ah, encara. Sí. Està bé, a les 8 està bé. I una calçotada.
10: Sí, ara, perquè clar, si estem, vull dir, després de tanta cultura també va haver una mica de gastronomia popular, no?
4: Que home, és cultura.
10: Clar, per això.
4: Hi ha moltes activitats, moltes coses per parlar, però ara no ens donaria temps, val? Perquè es tracta de que la gent sàpiga que iniciem aquest any Gaudí aquí a Esplugues i que us vagin seguint a totes les entitats, a totes les xarxes socials. No sé si voldríeu afegir alguna cosa més, perquè, clar, parlar de Gaudí és complexa, és molt llarg, perquè hi ha moltes vessants, la religiosa, la cultural, la lingüística.

0: s'ha comentat que la Sagrada Família no s'acaba, que Gaudí no s'acaba en la Sagrada Família. I a mi m'agrada fer les tornes, afortunadament. Jo hi passo cada dia per anar a treballar. Afortunadament, Gaudí va més enllà de la Sagrada Família. I no faré cap més comentari. Perquè jo crec que s'està sobrepassant la idea original del Gaudí.
1: Ja, això és l'eterna polèmica d'aquí a dir,
0: ja ho sé,
1: que hagués estat un... millor deixar-ho com ell ho havia fet, els planos no...
0: No es parlarà d'això amb algun espai?
1: Hi ha qui diu que no, les grans catedrals no s'han acabat mai en una època, sinó que és una discussió i una polèmica.
2: I que el mateix Gaudí ja sabia que no acabaria, sí, ni molt,
1: exacte,
2: menys. Quan ell va voler acabar la torre que em sembla que es diu Sant Bernabé, l'única torre que ell va veure acabada, ell ja sabia que proposava acabar aquella torre perquè es tingués com un model del que volia ser, i les maquetes, evidentment, era molt conscient que allò no s'acabaria. D'altra banda, hi ha uns aspectes que potser amb aquest any Gaudí i les conferències que es donguin se'ns parlarà, no només de la catalanitat del Gaudí, però també de la religiositat,
0: sí,
2: d'en Gaudí. Pensem, sí, que la seva família és un temple expiatori. Vull dir que la humanitat fa molts pecats, i que s'han d'expiar, i és la mateixa ideologia, doncs, amb el que es va fer el temple expiatori de París, de la Sacré-Cœur. És un temple expiat per expiar pecats, i per tant que s'havia de fer amb les almoines de la gent pecadora, se suposa, no?, que volien rescatar els seus pecats. Vull dir, aquest és un altre aspecte molt, molt interessant també de tractar de Gaudí. En definitiva, la mateixa edificació, que és possible que també la puguem visitar almenys des de l'aula universitària, les teresianes del carrer Ganduxer. Les teresianes era un moviment religiós bastant ultra, en el sentit de tornar una altra vegada a educar a les criatures amb les bases autèntiques de, etc.
0: De la flagel·lació de la religiositat.
2: Jo me n'alegro de que s'hagi fet aquest de que Gaudí ocupi el lloc que mereix dintre de la cultura i dintre de l'arquitectura i dintre de l'art. Perquè, si em permets un minut, una anècdota personal, jo tindria uns 25, 26 anys, i vaig fent autostop des de França, em va agafar un xicot japonès, i va dir que estava contentíssim d'agafar, anàvem jo i l'altre amic, perquè ell venia contentíssim de poder parlar amb algú que li expliqués coses d'en Gaudí. Perquè ell venia a fer tot un reportatge increïble sobre Gaudí. I nosaltres, jo almenys, no teníem més coneixement que la Sagrada Família i alguna coseta de la Pedrera, no gaire cosa. I aquell japonès, i estic parlant de fa moltíssims anys, sabia la Bíblia, sabia de tots les edificacions, les petites coses, que si les cavallerisses de la Diagonal, que si la Casa Vicenç, que un munt de coses que nosaltres ens vam quedar parats de la ignorància.
0: De fet, recordo que la Caixa de Pensions, quan era Caixa de Pensions de Barcelona, va editar un llibre sobre Gaudí, a tapa dura, que jo va ser la primera vegada que vaig tenir coneixement de tota l'obra d'en Gaudí. I aquell llibre que regalava la Caixa es va exaurir i van tenir que fer edicions perquè la gent el demanava. Vull el llibre que esteu regalant del Gaudí. Com quan la Caixa regalava calendaris, doncs va haver una època que regalava aquest llibre. Encara el tinc per casa, crec que s'està mig trencant la tapa, però realment no hem sigut coneixedors de la seva obra fins fa ben pocs anys. No l'hem valorat amb ell.
1: El Pargüell vivia una mica d'esquenes a la ciutat, també, el Pargüell.
0: Jo recordo de petita, i ara faré un apunt familiar, que la meva àvia vivia al carrer Cambrils i pujaves pel carrer Farigola, a Vallcarca, i pujaven per la part del darrere, que jo era molt petita, pujaven per la muntanya i entraven per la part del carrer Farigola al Pargüell, quan encara no visitaven els turistes i no més hi entrava la gent del barri, i he de dir que estava molt brut, però...

0: que no, millor no anar-hi. Ara és totalment diferent. Ja tinc 64 anys, eh? Vull dir, us estic parlant de fa 58 anys, saps? O sigui, que Déu-n'hi-do, tots tenim alguna vivència que ens connecta amb en Gaudí, si som de Barcelona o si som d'Esplugues.
1: Jo, per exemple...
0: O de Reus.
1: Però espera't, és que jo, per exemple, una de les primeres feines que jo vaig fer quan estava estudiant la carrera de Història de l'Art va ser de guia a la Pedrera. És a dir, jo vaig començar fent visites guiades a la Pedrera, no? I clar, a les golfes de la Pedrera, perquè lo xulo de la Pedrera... O sigui, el pis de la Pedrera és molt xulo, però les golfes de la Pedrera, que és on no anava ningú, o sigui, que només pujaven les criades a estendre la roba, no? Aquells arcs parabòlics, que són meravellosos, que tots els maons, i jo m'hi fixava que hi havia els dits allà, no? De la gent que havia fet els maons. Vull dir que aquestes golfes, que ara són doncs, un lloc d'exposició meravellós, no? On hi va tothom i... Clar, doncs aquesta idea de que Gaudí a vegades les coses menys o sigui, les coses més pràctiques, no? En realitat poden ser una meravella arquitectònica, no? Llavors, i també aquesta idea de que quan Gaudí estudiava doncs va haver-hi algun professor seu que li va dir que seria un desastre, no? Que no acabaria la carrera, no? Que seria una d'aquestes coses que a vegades fem els profes que no s'ha de fer, que és... admetre judicis sobre la gent, sobre els alumnes, no? I aquest professor, doncs imagina't, no? No? Clar, vull dir, clar, és sí, molt fort.
2: Sí.
1: I clar, o també, per exemple, aquesta mort que va tenir Gaudí, que també, doncs, que va ser atropellat per un tramvia i que van trigar 2 o 3 dies, no?, a saber on era el mestre, que no el trobaven i que no apareixia per la Sagrada Família perquè anava vestit com un drapaire, no?,
0: sí.
1: Realment. Vull dir, que és un personatge molt auster, també, la seva
0: molt,
1: manera de viure.
0: Molt, exacte. Sí? I es contraposa amb la seva obra, que és exuberant, amb molt de color, amb una vida increïble, i ell una persona tan senzilla que gairebé un ermità.
1: Exacte, sí, sí. Vull dir que és molt polièdric.
0: Mira, en Josep Lluís ens ha donat l'oportunitat, que has fet un apunt personal, que ens has dit, si em permeteu. Jo he fet el meu apunt personal del carrer Farigola. L'Ester també. Doncs ara el trucaré a la Roser, un apunt personal de la teva connexió amb Gaudí.
3: La meva connexió personal era que jo anava al Col·legi de les Concepcionistes, que és a Gràcia, i sovint anàvem, fèiem sortides al Parc Güell. I per això abans t'he dit, el Parc Güell, fa uns anys, quan jo era molt joveneta, era un lloc molt que vivia a esquenes de la ciutat. Llavors, bueno, aquesta connexió, ja et dic, jo no sóc de Reus ni res, però sí que anava a una escola a Barcelona.
4: D'esquenes vols dir quasi abandonat.
3: Sí, quasi sí. Anava quasi, a peu.
4: Jo recordo sí, que feia sí. Una mica de por
3: sí, sí.
4: Anar-hi per allà perquè estava deixat.
3: Sí, sí.
0: Molt deixat. No ho he dit abans, però estava molt deixat. I Laura, tens alguna experiència personal directa amb Gaudí o amb algun edifici o alguna obra de Gaudí?
5: No, jo conec Gaudí, crec que... Ara estava intentant recordar-ho, però crec que quan fèiem sortides amb el cau, jo ja era cap, i un cop al mes, un diumenge al mes, es feien visites culturals a Barcelona, museus o el que sigui, i vam anar a fer alguna visita, però... no formava molt part, no, clar, estic parlant de fa molts anys, no hi havia una presència de Gaudí com és ara, tant les cases com el Parc Güell. El Parc Güell era com molt complicat, des d'Esplugues, amb Canalla i així, no? No, jo la meva connexió més Gaudí és a partir d'estar a l'Ampel, i ja de més gran, que ja tens unes altres connexions.
0: Digues,
4: una cosa que no hem dit i penso que tothom està una miqueta pendent és la sortida final o la gran sortida de totes les institucions fora de Catalunya a León es deia, no? Sí, la possibilitat d'anar a León. La idea és aquesta,
5: sí.
4: I aprofito per dir que, evidentment, que el Gaudí, tothom sap que té obres força interessants fora de Catalunya,
0: sí,
4: fora de Barcelona.
0: Sí, a Cantàbria crec que n'hi ha una.
1: Sí. Capricho, Astorga, Astorga, el Palacio Episcopal.
4: El Capricho, que està a Comillas.
5: Sí, la primera idea era aquesta. Anar,
4: el Palau Episcopal d'Astorga, perquè el bisbe d'Astorga era amic, em sembla que era de Reus també, no sé per què, o era amic d'en Gaudí i li va fer un palau soberbi, és una preciositat.
1: Neogòtic. És molt neogòtic.
4: Però per dintre té un munt de detalls increïbles,
1: sí,
4: no?
1: Sí, jo recordo anar-hi de petita, aquí, que amb els meus pares vam anar a fer una visita per allà a Castella i el meu pare em va dir, mira, aquest edifici és del Gaudí. I jo vaig pensar... què dius? No? Perquè no s'assembla gens a l'estètica que tenim més així, no?
4: Bueno, i un altre tema que també podria ser interessant, no sé si alguna institució ho tractarà, serà la relació d'Antoni Gaudí amb el seu mecenes,
0: el Güell.
4: I de tota la seva història familiar,
5: suposo que sí, que ens ho explicaran,
4: d'esclavisme, d'on venien tants diners, en fi, sí. Això també podria ser un capítol força interessant, ja que anem a veure el dia 23.
0: No es tirem d'aquest cordill, que a veure si ens passarà com el Vidal i Ribas.
4: Bueno.
0: Que tenia un carrer Quisplugues, eh? Però vaja, tothom ho sap, la història del Güell, i que també hi havia hagut algunes baralles o desencontres entre en Gaudí i en Güell. També amb algun llibre s'ha escrit.
1: Bueno, i també amb la Roser Segimon, perquè la Roser Segimon estava casada amb el senyor Milà, els Milà també estan relacionats amb Esplugues, i a més, clar, el Gaudí i la senyora Roser Segimon, que era de Reus, es van acabar portant molt i molt malament, perquè de fet els pagaments no es van acabar fent quan tocava, la cosa es va anar, els pressupostos van anar pujant molt, molt, molt, molt, i a més la senyora Roser Segimon està molt enfadada perquè la pedrera no tenia parets on posar els mobles, perquè totes les parets eren ovalades o corbes, i això a ella no li va agradar gens, i és una de les coses que va provocar la ira de la senyora Roser.
0: Déu-n'hi-do. Jo de petita em pensava que la pedrera era com un búnquer perquè s'amaguessin els avions o les avionetes. Clar, era una obsessió. La meva àvia vivia a Gràcia i anava molt pel Passeig de Gràcia, i jo veia la pedrera i era per mi totalment inexplicable i totalment irracional aquell edifici. Amb els anys, evidentment, l'adoro. Trobo que és absolutament increïble. A nivell no solament arquitectònic, artístic, creatiu, ha donat peu a que es facin joieria amb totes les xemeneies de la pedrera. Vull dir, jo tinc unes arracades d'una de les xemeneies de la pedrera.
1: I després el reciclatge, no?, també, que és un altre tema molt modern.
0: El trencadís, sí.
1: Que el Gaudí el que feia era reciclar, és a dir,
0: correcte.
1: O sigui, agafava les rajoles que no volia ningú i les reciclava i les convertia en una cosa preciosa, no?
0: Sí.
1: I també això té un valor, perquè a més ara al reciclatge li donem un valor. No?
3: Moltes d'aquestes rajoles defectuoses que feia la rajoleta són les que va utilitzar en el Parc Güell, i això està documentat, que hi ha no sé quines carretades, ara no vull dir la xifra, però se veien unes 1.400 rajoles, però eren rajoles que li deien de primera, de segona, de tercera, que no sortien bé les cuites i eren més barates, no? Llavors, moltes d'aquesta ceràmica que hi ha al Parc Güell, defectuosa, amb el trencadís que no es veu, venien d'Esplugues.
0: Ara ja us faré la darrera pregunta o intervenció. És més personal. Aniria adreçades a l'Esther i a la Roser, però després també m'agradaria que en Josep Lluís i la Laura ens diguin la seva. Vosaltres dues, com a historiadores i veïnes d'Esplugues, què significa poder participar activament en totes aquestes activitats que s'estan fent de l'any Gaudí?
3: Bueno, una gran oportunitat, doncs, per... Primer, jo penso que una de les coses més importants, a part de col·laborar, doncs, en aquesta difusió i amb aquest reconeixement d'aquest arquitecte, que d'alguna manera, doncs, va estar vinculat a la nostra població, el fet de que nosaltres, des de les nostres entitats respectives, hi puguem col·laborar, doncs, això és una gran satisfacció. I sobretot el fet de que aquest projecte ens pugui unir a diferents entitats i diferents col·lectius.
1: Sí, jo també ressaltaria això últim que ha dit la Roser. De fet, bueno, jo estic molt contenta d'estar aquí amb les meves companyes de l'Ampel i també animar a tothom d'Esplugues a participar-hi, perquè realment és una feina que s'ha fet des de moltes entitats, és una feina d'organització important, de coordinació, i hi ha una voluntat, no? Veig una voluntat de fer coses per la ciutadania, perquè de fet estem treballant per la ciutadania, són feines, moltes d'elles, que fem voluntàriament, de manera altruista, no, també, i són persones que estimem el patrimoni, que estimem l'art, i en definitiva són unes activitats que, si no veniu, si no participeu, si no us hi apunteu, no serviran de res. Per tant, totes aquestes activitats us heu d'apuntar, heu de venir i les heu de gaudir amb nosaltres.
0: Però són activitats que es faran una vegada a la vida, vull dir que...
1: Home, aquestes que sí, després en farem d'altres, eh?
0: Ja, però aquestes, d'aquesta en gaudir, o les anem a veure o ens les perdrem. I per la Laura i el Josep Lluís...
5: Bé, jo estic d'acord amb el que han dit elles, evidentment, però, clar, a més és l'oportunitat d'aprendre, no? Aprendrem molt si fem el que diu l'Ester i ens apuntem a tot arreu i anem a les conferències i a les sortides. Aprendrem i a més, servirà perquè les entitats, aquest petit esforç que hem fet per coordinar-nos i per organitzar activitats úniques, originals, que surtin una mica del nostre, algunes entitats, que surtin de l'àmbit habitual, vull dir, en el cas de l'Ampel, clar, el gener ceràmic ja el fem cada any, i per tant dedicar-lo al Gaudí o no tampoc ha sigut una originalitat, però hi ha entitats que sí, que han per exemple, el grup d'estudis organitza una visita a la Sagrada Família. Potser no l'hagués organitzat si no haguéssim fet a l'any Gaudí. Tot ha representat un petit esforç, no?, de millora, d'excel·lència, i sobretot per l'aprenentatge que representa la població.
0: I Josep Vés?
4: Molt bé, i des de l'aula universitària repetiria el que acaba de dir la Laura. Si volem fer popular, extendre una miqueta el que és la cultura, doncs pensem que la Toni Gaudí és un dels noms que ha posat Barcelona i Catalunya en el mapa del món. Vull dir, la gent coneix...
1: I Reus.
4: I Reus també.
0: Com és allò de Madrid, París, Reus, París i Londres. París, Reus, no?
1: Sí, sí.
4: La gent d'arreu del món coneix Barcelona, no només pel Barça, sinó que ho coneix per moltíssimes coses, però el nom d'Antoni Gaudí és un nom que mereix... moltíssima, anava a dir, veneració, no? I estem contentíssims de poder col·laborar i de que totes les institucions culturals d'Esplugues ens hagin ajuntat per fer una cosa comú, i que serà fantàstic.
0: Gràcies. Ja per tancar, no sé si voleu afegir alguna darrera cosa que jo m'hagi deixat.
1: Apunteu-vos, sisplau.
0: Val. Doncs donem les gràcies a l'Ester Alquézar, al Josep Lluís Barrassa, a la Laura Sant Agustín i a la Roser Vilardell per haver estat avui acompanyant-nos en representació de totes aquestes entitats que esteu organitzant aquest any Gaudí aquí a Esplugues. I us ha acompanyat a la conducció, control tècnic, la Isabel Almató, al muntatge i edició, en Jordi Udina. Gràcies.
4: Molt bé, moltes gràcies. Adéu.
3: Adéu.
1: Adéu.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.
7: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

0: Albert Just. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
4: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Són les dues del migdia.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugas FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: Hola a todos, soy Luis Bizuete y estáis escuchando Un poco de todo y algo más. Os invito a inaugurar y disfrutar en este nuevo espacio en el que a través de las ondas de la radio intentaremos viajar juntos por los diferentes caminos y senderos que el destino nos ofrezca.
1: Un poco de todo y algo más. Amb Luis Bizuete, els dimarts a les 10 del vespre i diumenges a les 10 del matí.
4: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la

0: Venim del sud de terra.
1: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar la Carmen Rodríguez, que va néixer a Puntegenil, a la província de Còrdoba. Hola, Carmen, com estàs?
2: Hola, què tal? Molt bé. Encantada.
1: El nom del poble, Puntegenil, és molt explícit, no? Perquè pel que he vist, doncs, hi ha fotografies d'un pont i diu que el riu Genil és el que passa per allà al poble.
2: Sí, sí, així és, així és. Hi ha dos barris, un que és d'on jo vaig néixer, que abans pertanyia a Sevilla, que es diu Miragenil. I jo vaig néixer a Miragenil. I això fa molts, molts anys que es deia el pontón de Don Gonzalo, no es deia Puntegenil.
1: Ah.
2: I era el pontón de Don Gonzalo.
1: Pel després, pont.
2: Pel pont, ah, exacte. Sí, sí. Però sí, és Puntegenil.
1: Sí, sí. I que és que el va fer un tal Don Gonzalo.
2: Clar, Don Gonzalo de Córdoba, sí, que sí, aquest sí, és famós, clar, sí, sí, a Córdoba, sí. L'estàtua i això.
1: Sí, el que el devia finançar, no?
2: Suposo, sí, sí, però això fa molts anys.
1: I el riu, hi passa molta aigua ara?
2: Bueno, ara encara passa aigua, però no com abans. No, no, a vegades està quasi sec. Però a l'hivern, quan plou, sí, sí, que porta molta aigua. Sí, sí, sí. Aquest riu ve de Granada.
1: Ah,
2: el Genil és ve de Granada. Sí, sí, sí.
1: Perquè amb la sequera que hi ha aquí, i bueno, he sentit això, que Andalusia i Catalunya eren els llocs com més perjudicats per la sequera.
2: Sí, sí, allí també. Allí també tenen problemes perquè plou poc també. Sí, sí. Home, quan jo vivia no hi havia aquest problema d'aigua ni... Però bueno, ara com tot Espanya, sí, sí.
1: I fins quan hi vas viure tu a Puntegenil?
2: Jo vaig arribar aquí a Barcelona, a Cornellà concretament, al maig del 1972, que ja hi era aquí el meu germà i el meu pare. I la meva mare es va quedar allà fins que va acabar el col·legi, perquè jo soc la quarta de 10 germans. Ja hi havia els dos més grans, ja estaven casats. El tercer és el que ja estava aquí i el meu pare que va venir. Després vaig venir jo i després la meva mare quan va acabar el curs, pues amb tots. Oi. I ara som 7 aquí.
1: Ja.
2: Sí, sí.
1: I tu quan vas venir cap aquí, algun germà teu ja t'havia obert camí?
2: No, no, el camí me l'he obert jo.
1: Yeah.
2: Jo, perquè els meus pares també pues, estaven una mica perduts. Sí que el meu pare ja treballava, però la meva mare pues, estava a casa. Sí, quan va venir la meva mare portava el petit en 2 mesos, era un bebè.
1: Clar.
2: I a més pues, hi havia una altra de 5 anys, una de 7, bueno, pues, i ella pues, res, és que no sortia ni a comprar. Sortíem nosaltres, jo i una germana que tinc, que és la que va darrere meu, i bueno, ho fèiem tot.
1: Fins que no van arribar els teus pares, vivies sola tu?
2: No, no, quan jo vaig arribar el meu pare ja estava aquí.
1: Allà.
2: I un germà, i ja vam agafar un pis i vivíem tots tres fins que va venir la meva mare. Sí, sí,
1: sí,
2: però
1: sí,
2: clar,
1: sí.
2: Jo portava la casa i treballava, perquè jo vaig arribar aquí ja treballant.
1: Ja vas venir amb feina?
2: Sí. Sí. En aquella època hi havia molta feina,
1: sí,
2: i
1: sí,
2: podies
1: sí, sí.
2: canviar quan volies perquè no hi havia problema. Sí, sí.
1: I per què vas decidir venir?
2: Bueno, jo tenia ganes de sortir del poble. A mi m'era igual anar pues, a Madrid o al País Basc o Catalunya, però sí que pensava en lo gran que és el món, i jo aquí al poble això se'm feia petit. I la meva mare també. La meva mare ja feia anys, perquè bueno, sentien de no sé qui que ha marxat a Barcelona i que va tan bé, i nosaltres amb tants fills, i el meu pare es resistia una mica, i bueno, van ser els meus pares que van venir, i sí, sí, i jo encantada, jo encantada.
1: Clar.
2: Des del primer dia.
1: Amb què vas trobar feina tu?
2: Mira, la primera feina va ser que treballava la nòvia d'un cosí segon, perquè jo cosins no tenia aquí, era família cosins dels meus pares, a una empresa que es deia... Ah, i fèiem les cintes per embolicar regals.
1: Ah, ja.
2: I es deia Clayson Hispania, Esplugues de Llobregat. I després vaig canviar quan va venir la meva germana, que també va acabar el curs, i vam anar al Plaça Janés, també vaig treballar allà. Després Esplugues, una altra empresa que feia cassets i injecció de plàstic. I bueno, quan jo ja estava aquí una mica més d'això, vaig continuar estudiant, perquè jo volia continuar estudiant, i vaig fer infermera. Jo vaig fer ATS,
0: sí,
2: en aquella època, que era ATS.
0: Sí.
2: Perquè a mi m'agradava. Jo volia estudiar medicina, però això no arribava. Però sí que vaig fer la ATS, sí, sí.
0: Però no vas treballar d'això?
2: No, no, perquè jo ja vaig començar a treballar. Vaig fer un màster en recursos humans i vaig treballar en recursos humans fins que em vaig jubilar, i també m'agradava, perquè clar, jo vaig acabar l'ATS i només em donava en pràctiques, i bueno, primer vaig fer les pràctiques obligatòries i després eren substitucions, doncs al millor d'un cap de setmana o per les nits, i com que jo ja tenia feina i estava a gust i estava també pues bueno, una mica progressant, i també m'agradava.
0: Que era una empresa privada?
2: La...
0: On vas treballar? Sí, de recursos humans.
2: Sí, va ser una empresa de transports internacionals.
0: Ah.
2: Quan jo vaig començar, que va ser el 82, o sigui, ja portava aquí 10 anys,
0: sí,
2: i ja estava casada, perquè jo em vaig casar al 79. I al 82 vaig començar una empresa que era alemana. Era una empresa, una gran empresa, perquè era del grup Thyssen.
0: Sí.
2: I bueno, allí ja és on jo vaig començar, pues, ja a treballar una mica, a aprendre també informàtica, que començaven els ordinadors i això.
0: Sí.
2: I allí, bueno, primer vaig fer les nòmines, contractes, després el desenvolupament de la formació i de tot el que és recursos humans.
0: Així no has deixat mai de treballar?
2: No,
0: ni casada, ni amb criatures.
2: Que
0: bé.
2: Fins que no em vaig jubilar, prejubilar, perquè l'empresa després va continuar. Primer va ser alemana, després va ser belga, també inglesa molt, molt poc temps, i després danesa. I quan, a la fusió de danesa, jo ja vaig signar un acord, i bueno, als 59 anys ja vaig prejubilar-me.
0: I quins records en tens de Puente Genil fins als 18 anys?
2: Bueno, a veure, jo tenia bona relació, tenia amigues, estudiava, que si sortia, jo m'enterava que sortia un curset d'infermera, pues allà que anava, de puericultura, allà que anava, i tenia amigues, i estava també en aquella època, imagina't, en un moviment que es diu la JOC,
0: sí,
2: que era Joventut Obrera Catòlica, pues
0: sí,
2: també vaig estar
0: aquí
2: allà.
0: Aquí a Sant Madí hi havia joc,
2: hi havia,
0: també.
2: Sí. Jo també vaig... I bueno, sí que participava molt, molt, molt. La meva mare sempre deia, tu t'apuntes a un bombardeo, i és veritat, perquè tenia moltes inquietudes,
0: sí,
2: i el que havia allà, pues, bueno, jo l'aprofitava. Sí,
0: clar, sí. I els estudis allà fins que vas fer secundària?
2: Sí, fins la secundària, sí. I després aquí vaig arribar i vaig fer, pues, bueno, infermera, perquè, bueno, allí havies d'anar a Còrdoba o Sevilla per estudiar, i clar, això has de, econòmicament, has de pagar pis, has de, perquè cada dia anada i tornada, ara ho fan perquè porten cotxe i això, però en aquella època no, aquella època era més difícil, i era un tema econòmic, i a més jo havia d'ajudar a casa, la meva mare, jo la recordo embarassada
0: home,
2: i cuidant nens, sí. És que són 6 que jo tinc
0: per darrere teu.
2: Sí.
0: Ja devies... L'esperit maternal ja se't devia desvetllar llavors, no? O no?
2: Sí, perquè a mi m'agradaven els nens. Sí, jo els meus germans els estimo molt, i el petit ara té 50. 50? Sí.
0: Clar. Amb 10.
2: Sí.
0: N'hi deu haver de totes les edats.
2: Mira, la setmana passada, no fa 2 setmanes, el meu nebot ha fet la comunió. Ah, és de l'edat de la meva neta.
0: Fixa't.
2: El meu nebot.
0: Clar.
2: Portem molts anys. Sí.
0: Però la teva mare devia estar quasi sempre embarassada, no?
2: Clar, i si no embarassada, cuidant un bebè.
0: Clar.
2: Que l'ajudàvem, que jo he cuidat els bebès també, els meus germans, sí. He portat al metge i al col·legi, i he parlat amb les professores i tot això també. Tocava una mica de tot.
0: Sí. I què t'agradava de la teva feina d'això de recursos humans? Et devies sentir molt reconeguda, no? Perquè que no hagis trobat a faltar el dedicar-te a la infermeria, no? Que era com la teva vocació.
2: Clar, i com que jo tenia això,
0: compensava molt, no?
2: Sí, també la gent s'obria molt amb mi. O també jo li prenia l'atenció, posava injeccions.
0: Ah, també?
2: Sí. perquè jo estava col·legiada, això sí, yeah. Jo pagava el col·legi fins a que em vaig jubilar i m'agradava tot, perquè mira, és un puesto que estàs al mig entre l'empresa i els sí. treballadors i n'hi has, de complir amb uns i amb uns altres i la gent tenia molta confiança en mi, perquè jo mai ni els enganyava ni intentava treure del, al contrari, al contrari, jo assessorava molt i tenia molt bona relació amb la gent i amb els meus jefes, clar. Sí, sí.
0: Era una empresa gran? Quants
2: sí.
0: treballadors éreu?
2: Bueno, és que era a nivell mundial, la multinacional era a nivell mundial i aquí a Espanya tenien delegacions, aquí a Barcelona tenien, a València, al País Basc, a Sevilla, a Canàries, sí, sí, a Madrid, era una gran empresa. Sí, sí.
0: Mira, ara posem la música que has triat i després seguim parlant.
2: Molt bé. Strong.

0: A la multinacional que treballaves hi havia moviment sindical?
1: Al començament no, però després sí, perquè com que van tenir fusions i hi havia molta moguda i això, sí, estava a Comissiones i UGT. Sí, sí, sí.
0: Tu estaves sindicada?
1: No, mai. Mai, no, no, no. Però bueno, ja em semblava bé també, perquè sí, sí, a veure, sí, sí, també era més fàcil negociar i fer reunions amb un grupet que no amb tota l'empresa, evidentment. I bueno, els de Comissions eren una mica més radicals. Alguna vegada m'havien amenaçat i tot.
0: Ah, sí?
1: Et trencaré els vidres de la finestra i tot això. Sí,
0: perquè
1: sí,
0: tu et veien com a
1: com
0: persona.
1: Empresa, com a empresa. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, de fet, jo em sentia més d'empresa que no de Comissions. Sí, de treballadors, però el meu puesto, a més, aquest puesto és de molta confidencialitat, perquè jo tenia totes les dades de tothom, de sous, fins i tot del més petit del magatzem, que del més gran del jefe, del cap de,
0: clar,
1: de tot.
0: Clar, clar.
1: I això, bueno, la confidencialitat és molt, molt, molt important en un puesto com aquell. Mm. I jo això sí que ho portava a rajatabla. Això, sí, sí.
0: Devies viure situacions amb la que devies trobar incòmode.
1: Sí, a vegades sí. Uh-huh. A vegades sí, sobretot en les negociacions, perquè clar, a veure, l'empresa et deia fins aquí pots arribar.
0: Clar.
1: I clar, les Comissions i UGT, el que era el comitè d'empresa, clar, intenten treure tot el que poden, no?
0: Clar, clar,
1: i l'empresa pues, ja sap també fins aquí, bueno, negociar el que és una negociació. Mm. Però, sí.
0: Et vas trobar en situacions d'haver d'acomiadar?
1: Molt, sí, molt, perquè l'última fusió
0: sí,
1: va ser ja en moments de crisi i moltíssim. Molt, molt, molt.
0: I l'empresa et demanava el parer a tu?
1: Sí, sí, sí, però a veure, cada departament tenia el seu cap i era el que decidia qui era i per què. I quan arribava el moment d'acomiadar la persona, estaven el seu jefe i estava jo i una persona del comitè. Clar, jo explicava tot el procediment que havien de fer, que la liquidació, el finiquito, la indemnització, però el motiu explicava el seu cap. Sí, sí, perquè clar, deia, i per què jo i no aquest? Pues bueno, a vegades era pues, bueno, per tema de cost i a vegades per tema de disponibilitat o de rendiment, sí, perquè
0: clar,
1: bueno, clar, una empresa ha d'escollir sí, sí, sí, la millor sí, plantilla, no?
0: I però això, devien ser situacions
1: molt
0: dramàtiques a vegades,
1: perquè algunes
0: no?
1: Eren amigues meves, sí,
0: clar,
1: sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí, sí, sí,
1: però bueno, jo amb això complia i era el
0: era
1: que s'havia de
0: no?
1: fer.
0: T'has de posar com una curassa,
1: totalment,
0: no? De dir, això
1: totalment,
0: és feina
1: sí,
0: i...
1: Sí, sí, totalment. Sí, però l'any va ser el 2012 i el 2011 van ser molt durs, sí, sí. Una plantilla de 900 va arribar a 500.
0: Sí, sí que van
1: sí,
0: retallar.
1: Molt, a tot Espanya, parlo de tot Espanya.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Però jo he anat a Madrid, a Sevilla, a Zaragoza,
0: clar,
1: per fer també... Sí. Però quasi tot eren conciliacions, no arribàvem a judicis.
0: Menys mal,
1: sí,
0: encara.
1: No, no. I és això que deia, no? La gent confiava molt. I jo mai li treia ni un cèntim. Si això toca, això toca.
0: Això et devia gratificar.
1: Clar, clar.
0: Com
1: sí,
0: a feina.
1: Sí, sí, sí.
0: I quan vas decidir aprendre a parlar el català?
1: Pues farà 20 o 25 anys. A mi m'agradava, però clar, quan jo treballava a Cornellà i a Esplugues, allí la veritat que sí que parlava molta gent, però no com a Barcelona. I bueno, jo vaig decidir, pues, jo organitzava la formació de l'empresa i a l'hora del migdia, a l'hora de dinar, com que teníem una hora i mitja, pues en mitja hora dinava i una hora per aprendre català. Era voluntari, el que volia s'apuntava,
0: sí, sí, sí, sí,
1: i el que no, a través del port de Barcelona.
0: Ah, mira.
1: Sí, que tenien un... I bé, i bueno, teníem una professora molt maca que encara tinc relació amb
0: sí,
1: ella. Hi ha un grupet, que
0: sí,
1: tenim un grup que es diu Les Catalanes,
0: sí,
1: i un parell de vegades a l'any ens ajuntem i,
0: sí,
1: bueno, i només parlem català. I bueno, pues mira, jo vaig arribar al nivell B,
0: Sí.
1: I després, pues, bueno, també de conversa, un any de conversa i això. I bueno, jo sé que encara tinc mancança i m'agradaria millorar-lo, però clar, ara ja és no, més difícil.
0: Però et defenses bé.
1: Bueno, sí, però a vegades em falta una mica, no? I després vaig també participar en això que diu Voluntaris per la Llengua.
0: Ah, sí.
1: També em vaig apuntar.
0: Sí, sí. Ah, que bé.
1: I clar, em van demanar si volia amb un home o amb una dona, i m'és igual, perquè jo pensava a mi que... I clar, em van posar un home.
0: Sí.
1: Però era, quedàvem en algun puesto, sí, a les Arenes, o a prendre un cafè o a fer un passeig, i jo pensava, això sembla més una cita que no. I bueno, vaig anar 3 o 4 vegades i al final no, perquè era un senyor que estava divorciat,
0: sí,
1: treballava a la Diputació, i jo pensava, això no és el que jo volia,
0: no, no,
1: o que
0: no,
1: jo...
0: No, no.
1: I ho vaig deixar també, però això no era només que conversa, i bueno,
0: sí,
1: per millorar també,
0: clar,
1: no?
0: Clar,
1: la pronunciació,
0: clar,
1: i tot això, però clar, bueno,
0: clar, clar.
1: I al final, i bueno, pues ara parlo, i si em falta alguna paraula, pues no la dic, la dic,
0: clar,
1: en castellà,
0: ja.
1: Està. Jo amb la meva neta gran sempre parlo en català, i amb el meu gendre, i a la família del meu gendre, i a la petita pues a vegades sí, a vegades no. Com que jo vaig dimecres amb ella, jo ja li dic, dimecres parlem català, i ho fa molt bé, però ella a casa parla castellà,
0: yeah.
1: I la gran no, la gran a casa amb els seus pares parla català, doncs pues bueno, una mica d'això,
0: sí,
1: però sí, m'agrada.
0: Tu encara tens família a Puente Genil,
1: sí.
0: I vas sovint?
1: Quan, mentre vivia la meva mare, perquè la meva mare després de 30 anys visquen aquí van tornar al poble,
0: sí.
1: I primer va morir el meu pare i després la meva mare fa 2 anys. Quan estava la meva mare, pues sí, molt.
0: Yeah.
1: Amb l'AVE és molt ràpid,
0: sí.
1: I a parada de l'AVE a Puente Genil.
0: Ah, mira,
1: sí, sí, Puente Genil Herrera. I són 5 hores, i bé, i com que
0: clar,
1: el meu marit treballava a la Renfe,
0: pues
1: jo tinc descompte.
0: I anava. Que més vols?
1: Sí. I anava molt sovint. I ara ja va morir la meva mare, ara ja vaig poc. Ara has d'anar perquè tenim el pis de la meva mare en venda, i ara aniré, perquè jo tinc poders de tots els meus germans d'aquí,
0: sí,
1: i estem amb això. I ara...
0: Pues, està bé. I has vist molts canvis a Puente Genil?
1: No.
0: No.
1: Jo. Quan jo vaig sortir hi havia allí una població d'uns 35.000 o 30, i està igual. De la gent que ha tornat o de la gent que ha sortit, i es manté, i no, fins i tot la mentalitat i tot.
0: Com ens veuen allà els catalans?
1: Hi ha de tot.
0: Sí.
1: Hi ha de tot. Jo tinc un germà que va viure aquí i va tornar també,
0: sí,
1: i es va quedar viudo, i aquest sí que té la ment més oberta, però hi ha molta gent que no.
0: No.
1: No.
0: I es creuen tot el que
1: tot
0: els diuen a la tele.
1: Clar. Sí. Bueno, de política millor no parlem, i de... però bueno. No, amb la meva família bé.
0: Sí,
1: bé,
0: sí,
1: però
0: sí,
1: bueno,
0: sí.
1: Hi ha de tot.
0: El que passa que sí, parlen en contra de Catalunya o dels catalans, o això també et deu com sublevar, no?
1: Però més que a Puente Genil, el meu marit és de Granada,
0: sí,
1: i ell sí que té allí tota la seva família, i allí sí que a vegades, i jo a vegades ja he tallat la conversa, perquè això pujava de to i no m'agrada. Però sí, el...
0: T'agrada molt cantar, i,
1: ai, sí,
0: i ho fas de forma col·lectiva en diferents,
1: sí,
0: grups.
1: Sí.
0: En quins grups de gospel participes?
1: Jo estic ara de gospel a Santa Maria de Sants.
0: Ahà.
1: I bueno, fem un ensaig dimarts i després fem concert. Sí, sí.
0: Yeah.
1: Vam fer un a Santa Maria del Mar, molt xulo.
0: Sí,
1: i també hem anat a Tarragona, al Deltebre, i a Horta de Sant Joan, que jo no coneixia aquest
0: mira
1: poble,
0: que
1: és
0: bé,
1: molt xulo.
0: Sí.
1: I després estic en un altre coral que no és gospel, i que el diumenge aquest tenim un concert, el primer concert amb aquesta coral, que no és gospel. Aquí cantem una mica de tot.
0: Que és Can Coral.
1: Sí, Can Coral. Molt en anglès també,
0: sí,
1: però sí, és en català també alguna cançó. I, en... sí.
0: I és necessari saber anglès per cantar gospel?
1: No, el que passa que, bueno, jo havia estudiat també una mica, i
0: sí,
1: bueno, això ajuda molt, no?
0: Clar.
1: I com que el gospel és molt repetitiu, és més fàcil, el gospel és més fàcil que no l'altre coral, perquè l'altre coral sí que has d'aprendre tota la lletra, no? Però el gospel és, com que fem el cor, està el solista i després el cor, i

0: relació amb moltíssima gent, no només d'aquí de Barcelona, sinó jo parlava amb totes les delegacions cada dia, clar. I amb la gent, clar, molt directa, molt, i sí, jo somiava i tot amb la feina.
1: Clar,
0: tenia 59 anys, sí, jo encara podia haver treballat, jo estava molt bé amb 59
1: anys. Clar, i tant, sí, ara encara ho estàs,
0: però,
1: molt bé.
0: Clar, però sí que ahir em va frenar una mica a l'anglès, perquè ja era tot en anglès, els daneses eren tot en anglès, el correu, el d'això, les reunions, i bueno, com que vaig arribar a un bon acord, i és que clar, havia duplicitat de lloc, de la feina, i sí, va costar una mica, va costar. El que passa que anàvem a Rubí, i també saps, a vegades bueno, t'havies de llevar d'hora i a vegades tornava molt tard, vam posar un autobús que era de los acords amb el comitè, era posar un autobús a la plaça Espanya.
1: Clar,
0: jo d'anada sí que l'agafava, però de tornada quasi mai, perquè no acabava la meva feina a l'hora de sortir. Però bueno, bé.
1: Ja.
0: Jo, bueno, les nenes, les meves netes.
1: Home, segur que...
0: Les meves netes són les que omplen una mica.
1: T'hi pots dedicar, les... clar.
0: Bueno, i que jo faig, a veure, faig piscina, faig pilates, faig el gospel, faig la...
1: Sí.
0: I ja perquè no puc més, ja no tinc temps de fer més coses, però sí que m'agrada.
1: Segueixes tan inquieta com deia la teva mare.
0: Sí, exacte. Sí.
1: Doncs mira que se'ns acaba el temps del programa.
0: Molt bé.
1: Moltíssimes gràcies per haver accedit a aquest entrevistes.
0: Per invitar-me.
1: I que segueixis tan activa com sempre. I segur que pots trobar reconeixement, bueno, en les netes o en moltes altres activitats.
0: I amb els meus fills també.
1: Doncs
0: bé, tinc moltes amigues i amics per, de la feina, de tot.
1: Segur.
0: La veritat que sí. Sí.
1: Doncs molt bé, fins una altra.
0: Fins una altra.
2: Xerrem d'arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
5: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta. Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar nois i noies del projecte Aprenem Compartint, que fan ESO, és a dir, que tenen entre 12 i 16 anys. Ens hem reunit per commemorar el Dia de la Llengua Materna, que se celebra el 21 de febrer. I tenim entre nosaltres el Mohammad, que és originari del Pakistà, i la Virineia, de Moldàvia. I ara vosaltres us voleu presentar vosaltres mateixos?
1: Hola, em dic Youssef, tinc 12 anys, vaig néixer aquí però la meva família és originària del Marroc.
0: Molt bé, i tu?
2: Jo sóc la Firdaus, he nascut aquí i la meva família és del Marroc.
0: I tu?
3: Jo sóc l'Àlex i el meu país és de Polònia però vaig néixer aquí.
0: I quantes llengües parleu? O quines? Més que quantes, quines llengües parleu?
1: Parlo el català, el castellà, l'àrab, l'anglès una mica i francès.
0: I tu?
2: Jo parlo el castellà, el català, l'anglès, l'àrab i ja està.
3: Jo el castellà, el català, el polonès, el romà i el rus i l'anglès.
0: El romà?
3: No, alemany, perdó.
0: Molt bé, vos sí que parleu llengües.
4: Clar que sí, en urdu seria... Assalamu alaikum, mera nam Rahme, or me Pakistan com. Or me Tiran Sal com.
0: Tu quines llengües parles?
4: Jo parlo quatre. Parlo urdu, punjabi, el català i el castellà.
0: I són molt semblants a l'urdu i al panjabi?
4: L'urdu i el panjabi sí, són bastant semblants. Són com el castellà i el català.
0: Per exemple, com diries hola en urdu i en panjabi?
4: En urdu i en panjabi és el mateix, és assalamu alaikum.
0: D'on et sents tu?
2: Jo em sento moldava perquè pues, he viscut allà 10 anys, he nascut allà, m'agraden les tradicions i pues, aquest rotllo no de Moldàvia i pues, les persones, com es comporten i tal, i, pues, em sento moldava. Encara no em sento espanyola ni catalana ni res, però encara no. En el futur no ho sé, però ara mateix em sento moldava.
0: Tu d'on et sents?
4: Jo diria que abans, quan havia vingut aquí nou, em sentia molt més d'allà, ho trobava a faltar. Però quan van anar passant els anys, em vaig anar acostumant i ara mateix em sento molt d'aquí. Perquè parlo aquesta llengua, vaig a l'escola amb els meus amics, visco aquí i m'agrada molt.
0: I quan vau arribar, bueno, a l'entrar a l'escola, us van valorar que parléssiu tantes llengües o no us ho van preguntar?
1: No, no ens van valorar i tampoc ens van preguntar.
0: No ho saben a l'escola o a l'institut que tu parles tantes llengües?
2: No, saben que parlo l'àrab, però no es valora.
0: Tu tens ocasió de parlar alguna de les llengües que parles a l'institut o a l'escola? Bueno, a l'institut, ara que ja vas a l'institut.
3: Sí, amb un amic que es diu Oleg. Uh-huh. Ja està.
0: I on ho parleu?
3: A l'escola, en polonès.
0: Sí. Però no durant la classe.
3: No, no, al pati. Al pati.
0: Ja, ja. I doncs mira, ara la presentació que heu fet la voleu fer en alguna d'aquestes llengües que parleu? O només una part de la presentació? Allò d'on és la vostra família o em dic tal o com vulgueu?
1: Vale.
0: Amb quina llengua ho faràs?
1: Àrab. En Smith i Yusuf han dit Naslam. En et he dit fer Espanya o el que la diari amb el Magreb.
0: I tu amb quina llengua ho faràs?
2: En àrab. Salam, ismi Firdaus, khlaq sinai a Espanya o la diari amb el Magreb.
3: Nasi vam ser Àlex i moja família i és polski. Ja està.
0: Que era polonès?
3: Polonès, sí.
0: Molt bé. I mira, la vostra família, entre ells, parlen alguna d'aquestes llengües?
1: Sí, bueno, els meus pares parlen l'àrab, una mica francès i l'espanyol.
0: I quan parlen entre ells a casa, a quina llengua parlen?
1: L'àrab.
0: A casa teva passa el mateix?
2: Bueno, sí. Però a casa parlen l'àrab, el castellà i el català.
0: I quan parlen entre ells habitualment, quina llengua parlen?
2: Bueno, la meva mare amb la seva família parlen un altre tipus d'àrab i el meu pare, pues, l'àrab marroquí.
0: Ah, que és l'àrab que s'ensenya a les escoles, diguéssim, i així, no? I l'àrab que parla la teva mare amb la família és molt diferent de l'àrab acadèmic?
2: Sí, molt.
0: No, o sigui, no s'entendrien si parlessin entre ells dos, cadascú amb el seu àrab?
2: Sí, una mica, però la veritat és que no.
0: I la teva família, entre ells, quina llengua parlen?
3: Polac, polonès i alemany.
4: Jo estic acostumat a parlar l'urdu i el penjabi amb els meus pares, però amb els meus germans, bueno, germanes, parlo una miqueta més el castellà.
0: I amb els teus pares, tant parleu urdu com penjabi?
4: Sí, parlo una miqueta més el punjabi perquè m'agrada una miqueta més. I també estic més acostumat.
0: I el teu pare i la teva mare, entre ells, quina llengua parlen?
4: Entre ells només parlen l'urdu o el punjabi.
0: I tant parlen una com l'altra?
4: Sí.
0: Bueno, per exemple, aquí hi ha moltes persones que parlen l'àrab. I teniu l'ocasió de parlar-lo amb altra gent o amb amics o als llocs on aneu a jugar o amb activitats que feu?
1: Sí, hi ha algunes vegades quan estem amb alguns amics tenim la possibilitat d'hablar àrab.
0: I ho feu?
1: Sí.
0: I tu tens ocasió de parlar urdu o panjabi fora de la teva família?
4: Sí, amb els meus amics, perquè tinc uns quants amics que també són d'allà, però a l'institut no. Perquè no hi ha ningú que sigui de Pakistan.
0: I aquests amics, on els trobes?
4: Aquests amics, jo un el trobo al parc i també va a la mateixa escola que jo. I els altres estan sempre quedem en algun lloc per jugar, però no viuen gaire lluny de la meva casa.
0: I tu el parles en algun altre lloc?
2: Bueno, ho parlo a l'institut amb companyes i a altres escoles d'àrab.
0: Sí, tu ja ho has dit, no?, que parles el polonès amb un amic. I t'has trobat amb companys o companyes que parlin rus o una mica d'alemany com tu parles?
3: Sí, però no a l'escola, al carrer o al barri.
0: I estàs content quan ho sents parlar i t'agrada practicar-ho?
3: Sí, perquè així practico més i més i ja, ja està.
0: T'agrada el fet de parlar moltes llengües?
3: Sí.
0: A tu també. I t'agradaria aprendre a l'àrab, aprendre'l més o no? Ja en tens prou amb practicar el que saps?
1: Crec que ja en tinc prou, però m'agradaria saber una mica per diferenciar una mica les paraules.
0: I tu saps si aquí a Barcelona es pot aprendre l'urdu o el panjabi o només es manté perquè les famílies el seguiu parlant?
4: Jo crec que és perquè el mantenim perquè el seguim parlant, perquè Jo no crec que hi hagi ningú lloc on es pot aprendre.
0: La teva mare, per exemple, que parla un àrab que no és la llengua oficial del Marroc, saps si la llengua que parla la teva mare també s'escriu?
2: Sí.
0: I hi ha llibres amb aquesta llengua i així?
2: Sí, bueno, en la part que parlen ells, pues sí, a les escoles i instituts.
0: I aquí té ocasió de parlar-la amb algú altre?
2: Sí, amb familiars i amb mi també.
0: O sigui que ella intenta que la llengua no es perdi, no? Que es mantingui, li agrada seguir-la practicant, bueno, se la deu estimar.
2: Sí.
0: I tu també t'hi defenses, amb aquesta llengua?
2: No, bueno, no la parlo, tan sols l'entenc.
0: A casa teva, quins canals de televisió mireu? O si la mires, si mires sèries o programes per ordinador, quin tipus són? O si són en àrab o en espanyol o en català?
2: Veiem canals a la tele, pues és com aquí, quan fas, però és en àrab, i veig pues, d'usiam les notícies i també pues, així programes on posen... no sé com es diu.
0: Sèries?
2: També. I ja està.
0: I tu mires televisió? O ho mires tot per l'ordinador?
3: Netflix. Jo miro Netflix, però en polac i ja està. O sea, però la sèrie està en Polònia. Està en polonès.
0: En polonès mires les sèries. I què? No n'has vist cap en català o en castellà?
3: En castellà, algunes. La que s'avecina. Ja està.
0: I les sèries poloneses són molt diferents, a part de la llengua?
3: Una mica. És, per exemple, com la que s'avecina, és com en família. En família, ja està.
0: Ah, aquesta hi ha alguna sèrie polonesa que s'hi assembla?
3: Sí.
0: I tu, quins canals veus?
1: Miro algun... Quan em desperto pel matí miro les notícies en espanyol. També quan tinc temps lliure miro canals àrab, com el Dusen, com Diure Firdaus, MBC5 i més canals.
0: I, a veure, si trobeu que cada llengua és una riquesa i que és important, doncs, parlar moltes llengües, no? Perquè això també et facilita, com més en parles, més facilitat sembla que tens per aprendre'n d'altres, no? I també que una llengua és com una manera de pensar, no? Diu molt de la gent que la parla i així. Què us sembla que es podria fer per mantenir una llengua?
2: Bueno, pues estudiar-les, parlar amb amics en aquell idioma, si tens amics d'aquell país, i, bueno, res més.
3: No sé, no m'he enterat.
0: No, això de que si trobes important mantenir una llengua i que és una riquesa i que t'agrada el fet de que en parlis moltes, no? És un valor, vaja. Doncs, què et sembla que es podria fer per mantenir aquestes llengües?
3: Pues, per exemple, com l'aprenem compartint, però en un altre lloc, i, però... O sigui, com monitors, però en diferents països per nens que no saben.

0: Tu tens més germans o germanes?
1: Sí, una germana.
0: És més gran o més petita?
1: És petita.
0: I la teva germana també parla tantes llengües com tu?
1: No, parla l'àrab una mica, està practicant el català i el castellà.
0: I tu l'ajudes a parlar àrab?
1: No l'ajudo perquè no tinc molt temps, però els pares sí que l'ajuden.
0: Tu has tornat a Polònia o hi vas sovint?
2: No vaig sovint perquè estic al centre, però quan estava amb la meva mare, tinc una àvia que està allà i iba a Polònia a vegades.
0: I quins records en tens?
2: Pues la neu. Sempre hi estan. I la meva àvia, ja està.
0: I t'hi comuniques amb la teva àvia?
2: Sí, per WhatsApp, per videollamada, videotrucada.
0: I tu vas sovint al Marroc?
1: Sí, i sempre anava al Marroc. I quan era petit sempre anava. I el que m'agradava és quan estava amb els meus cosins.
0: I ara encara hi vas?
1: No, encara no, per la situació ara que està passant. Clar. És molt difícil.
0: De la pandèmia, no? Sí, sí. I tu hi vas al Marroc?
3: Sí, cada sovint Espera. Com se dice verano?
0: A l'estiu.
3: A l'estiu. Pues vaig sovint, però ara per la tema de la Covid pues és difícil.
0: Clar. Tu saps de quina part del Marroc ets?
3: Sí, sóc de Tetuán.
0: Ah, de Tetuán. I tu?
4: De Casablanca.
0: Ah, mira, sou de llocs diferents. I has visitat altres llocs del Marroc o només coneixes Tetuán?
3: Sí, quan viatjo al Marroc, pues, anem visitant parts.
0: I tu has visitat altres llocs a part de Casablanca?
4: Sí, el Tetuán.
0: Ah, mira, us podeu intercanviar. Saps que hi ha una pel·lícula molt famosa que es diu Casablanca?
4: No l'havia escoltat.
0: Sí, doncs és una pel·lícula ja molt antiga, però que és famosa. I mira, ara a veure si podeu explicar quins projectes de futur teniu. Tu què t'agradaria que passés o què voldries fer d'ara en endavant? Sí, sí.
3: Bueno, pues de major voldria ser criminòloga.
0: Hola.
3: I ja està.
0: A veure si ho aconsegueixes, doncs. Sí, criminòloga, estudiar criminologia, estudiar, per exemple, quan hi ha crims, per què es cometen, qui els fa, tot això. Sí, sí, sí. Sí, sí, ja t'agrada a tu també. I tu tens projectes de futur?
2: Jo sí, cuiner o si no... Que faig roba.
0: Sastre,
2: sí.
0: Ah, molt bé. I tu?
1: Jo és que de moment no ho tinc clar. Sempre quan se'm ve una cosa al cap, pues diu, això ho faré de gran, però després se'm ve una altra i dic, això ho faré, i després no ho tinc clar.
0: Bueno, encara teniu molt de temps, eh? Doncs mira, ara ja se'ns acaba el temps del programa. Us acomiadeu. I a veure si us atreviu a acomiadar-vos amb algunes de les llengües que parleu.
2: Català millor, perquè no me'n recordo. Gràcies per tot i adeu.
5: Sí, vine, ne vedem en altres dies, per saber si vos hi forte bona. La revedere.
6: Slema, xucrana, xucrana, la colxe.
2: Dziękuję na wszystko. Pa.
0: Amb quina llengua ho has dit ara?
2: En polonès.
1: Mislama, shukran ala hitsmachuna.
0: Doncs se'ns ha acabat el programa per avui. Moltíssimes gràcies per haver volgut col·laborar en aquest dia de la llengua materna i tant de bo tots els vostres projectes es compleixin. Adéu.
7: Esteu escoltant Esplugues FM.
0: Cocodril Club.
8: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
9: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
10: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
11: Sou una entitat?
12: Organització sense ànim de lucre?
13: Associació de veïns?
14: Artista?
15: ONG? Músic?
11: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
16: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
17: És gràcies!
9: Estàs escoltant Esplugues FM.
18: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
19: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans.

0: Són les 3 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
4: ¿Sabes? Algo me preocupa.
5: ¿Te preocupa?
4: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
5: No, para nada.
4: ¿Entonces?
5: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
6: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.
7: Duro con él.
4: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar la Tabitha Noetan, africana d'origen i que va néixer a la capital de la República Democràtica del Congo, a Kinshasa. Hola Tabitha, com estàs?
1: Hola Assumpta.
0: Kinshasa, la ciutat on vas néixer, és una gran ciutat molt, molt poblada, amb quasi 9 milions d'habitants. Quins records en tens tu?
1: Diguem que ara no tinc gaire, ara sí, perquè acabo de viatjar allà, bueno, ja he fet dos torns, no? Però diguem que abans d'aquests viatges ja no tenia gaire, o sigui, diguem que l'imatge era molt més borrosa. Però Sí, encara me queda una mica l'olor. Així és, sí, una memòria una mica llunyana, però sí. I el Kinshasa d'ara ha canviat completament, ja no té res a veure amb el Kinshasa d'abans, quan havíem marxat.
0: Amb què? Amb el tipus d'urbanisme o la manera de viure la gent? O...
1: Sí. I, bueno, diguem que... Clar, és que tampoc te sabria exactament com era abans, però segons el que diu la meva mare, quan vaig anar, li vaig enviar com fotos i vídeos que vaig fer, i ella bàsicament li feia com mal veure l'estat que estava al país. O sigui, pensava que avançaria molt més, però ha anat com endarrerint-se en aquest sentit. No s'acaba de desenvolupar com hauria d'haver prosperat.
0: Clar, però el ser també una ciutat tan gran, Kinshasa, que hi deu haver molt de tot, no? Que hi deu haver moltes realitats diferents dins la mateixa ciutat.
1: Sí. Hi ha moltes persones, hi ha molt de desordre, i molta pobresa. Molta.
0: Sí. Quina, tu deus parlar francès?
1: Sí.
0: I parles altres llengües autòctones d'allà?
1: No, només parlo lingala, que és el que parlem a casa. Doncs parlo lingala, parlo francès, parlo català, castellà i anglès.
0: Déu-n'hi-do. Sí. I com era l'escola allà? Tu fins quan hi vas anar?
1: Diguem que... La meva mare es dedicava al comerç, per tant, des de quan jo era petita es movia molt entre Angola, Nigèria, Brazzaville, es movia amb mi. Per tant, sí que vaig tenir un període així d'escola més estable, però era a Nigèria. I allà sí que vaig anar a una escola així privada, de monges, de fet, i clar, el sistema era completament vull dir, diferent, no? I perquè allà són de picar els nens, per exemple, la disciplina és física. I bueno, si haig de comparar aquell últim any amb l'any que vaig començar aquí, sisè de primària, va ser, bueno, un xoc molt fort, perquè vaig passar, o sigui, en aquella escola hi havia, per exemple, dues persones de pell blanca, i va ser arribar a Catalunya i trobar-me que només érem tres negres a tota la classe i tota la resta blancs. Va ser com, espera't, aquí estic veient un canvi.
0: Quants anys tenies?
1: Quan vaig arribar, als 11 anys.
0: Ah, sí, que sí, que feia sisè.
1: Sí.
0: Clar, de ser una majoria allà, aquí vas passar a ser una minoria, no?
1: Sí, es va notar moltíssim. Sí.
0: I per què va venir la teva família cap aquí?
1: Bueno, va ser per raons polítics. I, bueno, bàsicament vam sortir d'allà, marxar d'allà fugint. Primer va ser el meu pare, després ja... nosaltres immediatament vam haver de deixar el país, però això per evitar, o sigui, per protegir-nos, bàsicament.
0: I el teu pare estava aquí com a refugiat? El van considerar refugiat polític?
1: Això al principi, però més tard va demanar la residència, i quan tu demanes la residència perds o sigui, els documents de refugiat.
0: Ah, d'acord. Sí. Però això, li van donar la residència.
1: Sí, més tard ja.
0: I tu que tens la doble nacionalitat?
1: Els congolesos no podem tenir la nova nacionalitat perquè no tenim aquest conveni. O sigui, si jo ara passo a ser espanyola, doncs perdo la congolesa.
0: I prefereixes tenir la congolesa?
1: Fins ara no he volgut... O sigui, jo a l'arribar aquí he agafat molt la cultura d'aquí, perquè també he passat molt de temps amb la meva, qui seria la segona mama meva, no? Que es diu Lluïsa Gironès, que tenia l'associació, que té l'associació ACAN a Girona. Doncs passava molt de temps amb ella. Llavors allà vaig estar molt, vaig passar molt de temps amb ella. De fet, vaig passar com quasi diria 3 anys així vivint amb ella quan els meus pares es van separar. I vaig agafar molt la cultura d'aquí. Llavors què passava? Que cada vegada me veia molt lluny dels meus orígens.
0: Clar.
1: Però tampoc era, la línia era tan definida, o sigui, ja se'm difuminava, i cada vegada quedava molt més clar aquí que no pas allà, perquè després quan, per exemple, estava amb la gent del Congo a una habitació, ells no me reconeixien com a congolesa, ni pel meu accent, ni per la meva forma de pensar, ni de parlar, no, res, no em considerava, de fet me tractava d'estrangera, així tal qual. Llavors i en canvi, bueno, aquest costat d'aquí, quan era més petita, també te tractaven així, però després de mica en mica ja la gent comença a fer aquesta diferència, vale? Perquè sí que passa, per exemple, de truquen pel telèfon, sí. No? I tu agafes el telèfon i estàs parlant en català i perfecte i tal, i això és quan arribes al lloc i la persona veu i diu: perdona, ets la Tevita? Però és com, espera't,
0: no s'ho creuen.
1: Jo, sí, soc jo, diu: ah, perdona, és que ho diu perquè, clar, com que parlava, jo em pensava que tractava una persona d'aquí, jo he dit, vale. I diu: no, sí, ja sé que també, bueno, vull dir que sí que ets una persona d'aquí.
0: Però tu pots dir, ets d'aquí, clar.
1: No, sí, també, bueno, no cap problema.
0: Sí, però encara no està gaire generalitzat que la gent pensi, doncs, que també hi ha catalans, doncs, que vull dir, que són negres, o que són, que tenen faccions asiàtiques, no?
1: Sí, el que vendria a ser afroamericà, doncs seria com afrocatalana,
0: clar, en aquest cas. Clar.
1: Doncs, sí.
0: I quines sensacions recordes de l'arribar a Girona, a part de sentir-te en minoria?
1: Doncs a veure, tenia aquesta, primer de tot perquè em trobava amb el meu pare, no?
0: Sí.
1: Però va ser com de cop te treuen com una venda als ulls, vale? I comença a veure com tot de color. Jo realment estava molt feliç, però clar, després a l'escola sí que tenies una mica de por, pensant: espera, tu ja te notes diferent, no? Te sents fins i tot diferent, però tenia molta il·lusió, molta il·lusió, de ganes d'aprendre, de fer amics i tal. I no vaig tardar, ja va ser de seguida, em vaig fer amb pràcticament molta gent de l'escola, ja m'hi posava a jugar i bueno, vaig agafar el ritme d'estudis també molt aviat.
0: Sí,
1: perquè tenia moltes ganes.
0: Ai, que bé.
1: Sí, per mi va ser com, bueno, és com un altre, no sé, va ser com un altre món. Tenia por, però tenia molta il·lusió. I això crec que podia molt més, que no pas de por.
0: Quant temps hi vas viure a Girona?
1: De Girona... Espera't. Sí, a Girona vaig marxar quan tenia 19 anys. 19... No, espera. 19 cap a 20, sí. Ja vaig venir cap a Barcelona a viure.
0: Vas venir amb la família o sola?
1: Sola. Sí.
0: Et vas emancipar, vaja.
1: Sí, bueno, més o menys. Sí.
0: I tu vas començar estudiant Ciències Polítiques,
1: sí,
0: però només vas fer el primer any.
1: El primer any.
0: I bé, què vas ser? T'hi vas inclinar perquè el teu pare s'hi dedicava o per altres raons?
1: Sí, bueno, diguem que sí que m'ha cridava molt perquè m'interessa la política, no? I al principi estava tot bé, però després quan vam començar a tractar temes i després vaig veure lo desesperant que es veia també Congo, em vaig com cansar una mica de... vaig tenir com aquesta sensació de dir: no puc pas aportar, vaig tenir aquesta sensació de que si faig la, o sigui, si arribo a entrar a la política, si és que arribo, m'agradaria tractar amb la política congolesa, no d'aquí, perquè d'aquí poder, sí, o sigui, sí que la política d'aquí també té els seus problemes, però els d'allà són brutals. O sigui, és doncs i vaig dir, sí que faig falta allà, o sigui, el que jo he pogut aprendre aquí i tal, doncs m'agradaria també portar-ho allà i portar el meu gra, no? De, almenys intentar portar alguna cosa, però després vaig tenir una sensació de dir, bueno, això no serà com una mica secta, en plan, un cop quan entres allà i t'obliguen a fer les coses que ells volen,
0: llavors, la disciplina de vot,
1: sí,
0: tot
1: sí,
0: això.
1: Sí, sí, tot això, i vaig tenir aquesta sensació i a un moment donat em vaig com decepcionar una mica i vaig dir, saps què? Poder el que necessito és entendre què passa al cap de cada persona. I això, bueno, espera't, què puc fer? Doncs psicologia. Uh-huh. Vaig dir, per què no? Llavors em vaig matricular per la UOC,
0: sí, sí, sí,
1: online,
0: sí, sí, sí.
1: I vaig començar doncs això, a estudiar psicologia, però també em vaig veure obligada a parar perquè estava treballant.
0: Clar, i t'has de és el que sí, té emancipar-se.
1: Sí, i clar, no és, o sigui, ja vaig obrir una peluqueria i això demanava molt de mi, hores i hores de feina, sí. Ja no tenia temps de poder... Uh-huh. Anna.
0: Mira, ara posarem la música que has triat, sí. I després seguim parlant.
1: Vale.
0: És amb Lingala?
1: Això sí que no me'n recordo.
0: Ah, bueno, ara ho veurem.
1: O sigui, aquest és un cantant que combina Lingala i francès.
0: Uh-huh.
1: Sí, sí. Però aquesta cançó no me'n recordo.

0: Dius que aquesta cançó parla dels motius pels quals heu de marxar del Congo.
1: Sí, doncs bàsicament aquest senyor Lokwakwanza està dient que se'n va, se sent obligat a marxar, però demà tornarà. I que el viatge no simbolitza la mort, sinó que simplement és un camí i que un fa i que demà ja tornaria. Sí. El que passa és que, clar, està bé això, però què passa amb els que han pogut sortir i que ja no tenen la sensació aquesta de, o sigui, les ganes de tornar poder no a viure? Doncs, sí, sí,
0: està bé.
1: És això.
0: Sí, sí. S'hi veu molta emoció.
1: Sí, sí.
0: Professionalment sempre has treballat de perruquera?
1: Sí, bueno, des de que he començat a treballar jo ja he obert la meva peluqueria. Llavors només me sento amb això, o sigui que faig canvis de, o sigui, faig el que són canvis radicals, no? Que un entra amb el cabell llis i surt amb afro, i un entra amb afro i surt llis. Jugo una mica amb les extensions naturals, sintètics, una mica per cada butxaca, i les trenes també. Però a part d'això també tinc una línia de crema, que és una crema que ajuda a fer créixer el cabell afro, bueno, bàsicament mantenir la hidratació, evitant que es trenquin les puntes, no? Que és el problema que tenen el cabell afro, que per això no acaba de créixer molt més, perquè és molt fràgil, molt molt fràgil, per més que tingui una aparència així agressiva.
0: Sí, sembla que sigui molt dur, no? Molt fort.
1: Doncs no, tot el contrari, és molt dèbil, molt, molt fràgil, necessita molt de cuidado, i és algo que nosaltres estem aprenent tot just, doncs, i per això hem tingut aquest problema de no fer créixer, de no tenir, de poder acumular la llargada.
0: Ja.
1: Del cabell afro. Sí,
0: per això les extensions.
1: Sí, també, sí.
0: I la fas tu aquesta crema?
1: La crema sí, la faig jo.
0: I
1: sí.
0: Amb què la fas?
1: Bé, agafo unes herbes que venen d'Àfrica, amb karité, sobretot perquè karité, la manteca de karité és molt hidratant, doncs això amb una mica d'olis i tal, doncs, a base d'això doncs, fabrico la crema Afromulai. Sí.
0: I les persones que venen a la perruqueria és perquè et coneixen o són del barri o venen especialment?
1: Doncs me venen de tot arreu. Tinc gent que venen o de Lleida, de Girona, perquè clar, jo estic a la xarxa social, per tant allà ja faig la publicitat, llavors la gent es mouen, perquè clar, abans que la persona vingui, primer fa una ullada de la feina que tu fas,
0: clar.
1: I a base d'això llavors es desplacen i venen fins allà, no? I alguns em diuen, ai, que vinc de lluny, saps?
0: Sí.
1: I preguntes d'on ven, de Sant Boi, i l'altre, bueno, jo vinc de Lleida, i estan allà mateixa, o sigui, estem allà mateix.
0: Això volen dir que estan contents del resultat dels tractaments,
1: sí.
0: No?
1: Sí, i si no, doncs mira, cap problema, jo sempre, si no us va bé es torna i es refà i cap problema.
0: Clar. No, i que porteu habitualment, porteu pentinats d'aquests,
1: sí.
0: Bueno, molt com que requereixen molta dedicació, no?
1: Sí,
0: perquè
1: sí.
0: Inclús
1: sí.
0: La canalla que veus les nenes amb aquestes trenes, no? Que fan goig.
1: Sí. De fet, sempre dic que les dones negres en general no solen tenir tendència a anar als psicòlegs.
0: Yeah.
1: I sempre dic, mira, el que ens salva molt és el fet d'anar canviant de pentinat.
0: Ah, sí?
1: No, sí, mira, si ara mateix t'agafen i te posen un cabell afro o te tallen fins avall, tu ja canviaràs la forma de parlar, fins i tot de pensar, o sigui, de cop un canvi radical se't produeix, llavors això és el que jo faig allà a la peluqueria, quan jo li canvio una persona. De fet, veuràs que la persona pot entrar, per exemple, així, entristida i tal, però depèn de quin pentinat li fas, de cop la persona s'obre, no?
0: Sí, llavors, clar, es veu diferent.
1: I clar, les dones negres en general, doncs, els que tenen el cabell afro, com que hi ha aquesta dificultat de poder-se pentinar, Llavors la persona el que prefereix és agafar i fer-se algú que no pugui, no, que no tingui que ocupar-se cada, o sigui, cada dia.
0: Clar, de pentinar-se.
1: Uh-huh, optant per fer-se unes extensions que duren un mes, per exemple, unes trenes, dos mesos, coses així. Llavors, per cada canvi, doncs mira, ja serveix perquè una persona es vegi completament nova, no?
0: Clar.
1: Sí.
0: A part d'estudiar psicologia, tu practiques la introspecció.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: És una manera de saber més de tu.
1: Sí, sí, sí. De fet, cada vegada que he començat com a meditar, vale, una mica, com ho diria, quan he començat a meditar jo, m'he anat com de mica en mica allunyant de cada persona, perquè quan tu ja comences a practicar això, comences més a triar a qui, o sigui, qui està a prop de tu, no? I més que res perquè entres tant en connexió amb tu mateix que llavors comences a treure també un tipus de persones i de cop les amistats se't desapareixen, fent tot alguns membres de família, i de cop te comences com a sentir més sol, però després d'allà passes a tenir com un món més gran, no? Llavors et tornes molt més tolerant amb la gent i tal, però sense que les seves opinions o les seves formes de pensar
0: t'afectin.
1: Sí.
0: Ah, que interessant, sí, sí. No? Uh-huh. I què és el que t'agradaria aportar tu al teu país?
1: Què m'agradaria aportar? Doncs més que res aquestes petites coses que nosaltres aquí ja donem per fet, saps? Aquestes petites coses, doncs voldria que també es tingués allà, perquè jo ara me sento o sigui, me sento dividida. Si per exemple, o sigui, sí, bàsicament me sento dividida perquè estic aquí, però aquí ja me tracten de congolesa.
0: Uh-huh.
1: Vaja on vaja, tu d'on ets, no? Bueno, doncs soc d'origen, soc congolesa també, sí, sí, sí. Però després quan vaig cap allà, llavors vas caminant pels carrers i vas veient tot com malament, no? És com si tinguessis dues cases, no?
0: Yeah.
1: Llavors una casa està molt més neta, malgrat que també hi ha els seus problemes, però després entres a l'altra casa

0: que també està condicionant ja tot, no? Llavors el que es necessita bàsicament és una persona que porta un aire més fresc, no? I que pugui aportar una cosa nova, no? Que vingui amb una altra visió bàsicament per poder fer els canvis. Però aquest canvi també es produeix de mica en mica a tota la societat, que és l'educació, la fe també, jo crec que és molt important, és la clau, perquè el sistema que hi ha allà de creença és molt de saps què? Estaré esperant amb les mans creuades i que me caigui un miracle del cel, no? Perquè allà tenim molta religió, aquestes evangèliques,
1: sí.
0: Una mica també hi ha la catòlica, però hi ha molta religió evangèlica, hi ha moltes esglésies. De fet, hi ha més esglésies que no pas escoles.
1: Fixa't.
0: Hi ha a cada barri, hi ha esglésies, i la gent s'hi tiren tot el dia. I com pots aportar tu alguna cosa si estàs tot el dia dins l'església?
1: Ja... Yeah.
0: Doncs és això. Per tant, quan jo toco una mica el tema d'església, em tracten ja una mica de bruixa, dins la meva família. Clar. Ja em tracten de bruixa, o sigui.
1: Sí. Però ja saps que ara ens estem reconciliant amb les bruixes, no?
0: Sí. Jo sóc la primera en dir, mira, jo no puc pas, perquè clar, quan tu ja has fet un pas a lo que és una mica el coneixement personal, de conèixer tu mateix, d'estimar-te tu per poder tu donar cap als altres, clar. Ja no tornes enrere,
1: clar.
0: Ja no recules, i jo estic clar. A un punt que jo no jo ja no reculo.
1: Que bé, quin procés més maco que has fet. Doncs tant de bo puguis ser útil al teu país d'origen, bueno, de tot arreu segur que ho pot ser, perquè aquí també ens cal. Ja se'ns acaba el temps del programa. Et vols acomiadar amb l'Ingala?
0: Ah, sí, doncs natikibino, que vol dir us deixo, natikibino nakimi, us deixo en pau. Doncs això, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu, que aportes un aire molt fresc al programa, sí.
0: Gràcies.
1: Sí.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Servei d'acreditació de competències professionals.
5: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
6: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
7: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
4: Demostra al professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar l'Ali Hamidou, que va néixer al Camerun, on va passar part de la seva infància i de la seva joventut, tot i que encara és molt jove. Hola, Ali.
1: Hola, hola. Bona tarda. Com anem?
0: I tu, com estàs tu?
1: Bueno, sobrevivent.
0: Ja, sí. Ets un sobrevivent, és veritat. On vas néixer del Camerun, tu?
1: Jo em va néixer en una petita poble que es diu Tiko, que és la poble de la meva mare.
0: Sí.
1: Està en el sud-oest del Camerun, que és la part anglòfona.
0: Sí.
1: I, bueno, i després les meves mares han separat, van separat, i mi pare...

0: La me, mi pare em va donar a la meva àvia, que va anar amb mi a, com es diu, a Centroàfrica. És un país que és molt, molt prop de Camerún, i allà va estar un any, i després he tornat amb la meva pare en Camerún, i hem anat a viure al nord, que és la regió del meu pare.
1: Així deus parlar tant anglès com francès?
0: No.
1: No?
0: No. No parlo anglès, soc molt mal.
1: Ja va, perquè només hi va ser de molt petit,
0: sí,
1: a la part d'anglès del Camerún.
0: De molt petit, quan jo he separat a la meva mare quan tenia un any i mig.
1: Ja, clar. I quins records en tens d'aquesta època?
0: Què època? L'època del Camerún?
1: Sí.
0: Pues són moltes, perquè són passes de vida. Jo... vaig créixer en una família de polígam. Mi pare és polígam.
1: Quantes dones tenia?
0: Tres. Que fins ara té tres.
1: Tres dones.
0: Dones. I, bueno, i jo no tenia la meva mare a casa, però havia una dona de la meva mare que em va agafar com a el seu fill, i bueno, tinc un record bo i algunes no tan bo, però...
1: Sí. I aquesta persona, aquesta dona que et va agafar com el seu fill, era una de les dones del teu pare o no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: I així deus tenir molts germans.
0: I el meu pare som 17.
1: 17 germans.
0: 17, i després tinc dos germans...
1: De la mateixa mare.
0: De la mateixa mare, amb l'altra part.
1: Ja.
0: Però jo no tinc un germà de mare i pare, no tinc.
1: Ja. Bueno, això allà a l'Àfrica és molt freqüent,
0: sí,
1: no?
0: Sí, però
1: segons
0: jo,
1: quins països...
0: Totes les meves germanes i germanes em considero com a germans, i són... I les estimo molt.
1: Clar, clar. Tu creus que vas tenir una infància feliç?
0: Jo crec que sí. Dentro de la...
1: De les circumstàncies.
0: De les circumstàncies, crec que sí. El meu pare nos ha brindat una educació bona. Hem anat a escola, tota la família. Uh-huh. Hem tingut oportunitat de tenir una educació. El meu pare era un home molt rigorós. Molt rigorosa amb el nen, no, molt dur, però amb el temps he sentit que era, a pesar d'això, era bona persona. Era bona persona, volia el millor de nosaltres. L'educació africana és molt dur, no és com l'educació d'aquí. Allà no te diuen les coses tres vegades,
1: ja,
0: no?
1: Ja.
0: Una, sí, la segona vez ja està una hòstia.
1: Ja. Sí. Tu allà vas fer estudis primaris i secundaris.
0: I secundaris, sí.
1: I després vas treballar?
0: Sí, jo a los 16 anys em va marxar de casa. Ha decidit, perquè jo no he crescut amb la meva mare, i havia decidit d'anar a conèixer la meva mare, i em vaig anar al capital. I algun dia he estat treballant, servei ventes ambulants. Venia a coses de segona mà i això.
1: Sí.
0: Sí, va estar algo así com 3 anys, 2 anys i més, 3 en capital, en capital. I d'allà després he marxat.
1: No et guanyaves gaire bé la vida venent.
0: Bueno, en aquesta vida era suficient per viure, però jo tenia ambicions. Tenia ambicions i tenia... Bueno.
1: I allà vas retrobar la teva mare, a la capital?
0: Sí, a la capital. Sí.
1: Devia ser molt emotiu, no?
0: Molt emotiu, sí. M'acordo d'aquell moment, fue una època molt feliç.
1: Clar. Quan de 3 anys t'hi vas estar, dius, no?
0: Sí, sí, més o menys, sí, 2 anys i 3, sí.
1: I vas decidir marxar per això, perquè ambicionaves tenir una vida millor.
0: Sí, vaig decidir marxar de Camerún perquè en Camerún passava coses i siguin passant coses que jo no estava molt d'acord de com van les coses políticament, socialment, i jo queria créixer com a persona i com a professional, i en aquest àmbit no veia perspectives, les perspectives no eren bo, i per això decidia marxar-me d'aquest país i per tenir una vida millor. Quan jo parlo de vida millor, no simplement material, sinó com a persona havia de créixer, havia de saber com funciona el món, perquè quan viu en un estat molt oprimit, no sap res de com són les coses en realitat en el món, i jo queria saber.
1: Tu tenies clar que volies venir cap aquí?
0: No.
1: No sabies a on volies anar?
0: No. De fet, en principi jo no venia a Espanya. Jo solament queria marxar de Camerún.
1: Ja.
0: No tenia idea de venir a Europa ni res d'això. Jo queria marxar de Camerún i en principi queria arribar a un país, Magreb, que m'han dit que allà, bueno, les coses eren millor que en Camerún i tot això. I per camí, quan va arribar a Niger,
1: sí,
0: va descobrir que hi ha gent que passa per el Magreb per ir a Europa. I entonces dic, collons, pues m'apunto. Sí. I aquí estic, i jo, pues, endavant.
1: Ja. Perquè penses que la situació, pensaves que la situació és millor aquí que al Magreb?
0: Sí. Jo sempre he estat conscient de que en ningun lloc del món les coses va ser fàcil. Tot ha de treballar. Però tenia clar que seria millor que acabar-ho.
1: I tot el periple aquest pels països africans, com el vas fer?
0: Pues, vaig a sortir per la frontera de Nigèria a Camerún, i vaig creure a Nigèria
1: caminant.
0: No, amb cotxe. Les caminades han començat a partir de Marroc, però
1: fins al Marroc vas anar agafant cotxes, però
0: cotxes,
1: com fent autostop o pagant el trajecte?
0: Pagant. Jo tenia molt poc diner quan va sortir de Camerún, menys de 100 euros, 100 euros quan va sortir. I quan ha arribat a Niger ja no tenia diners. He estat ahí uns quants mesos treballant en l'hostaleria, en una cuina, en la ciutat de Zender. He estat treballant, si no me'n recordo, 3 o 4 mesos. I després, no, més, un poquito més. I després em va marxar a la ciutat d'Agadez. Ahí, a través de les màfies, vaig embarcar en un comboi que veien per el desert.
1: Sí, que és com un camió.
0: No, sí, són 4x4, que és el 4x4, que agafen molta gent dins.
1: I fins on vas arribar amb el comboi aquest?
0: Fins a Algèria. Sí, en la ciutat de Janet, es diu.
1: Sí. I després, des d'Algèria, cap on vas anar?
0: Ahir va estar un bona estona treballant en la construcció. Per guanyar-me diner. Mi viatge ha sigut arribar a un ciutat on puc treballar per poder
1: clar,
0: avançar.
1: Clar.
0: I en Janet estoy, he estat 4 mesos o 5 treballant en la construcció i després he avançat i creuen tota l'Algèria fins a la frontera amb el Marroc, en una ciutat que es diu Magnia. Uh-huh. Allà he estat un altre mes o 2 mesos treballant a la recollida de sandies.
1: Ah, mira.
0: Sí. He fet totes les feines del món.
1: Sí. I després ja vas anar cap a Melilla?
0: No, després he anat he anat a Casiajo. Casiajo és una és la frontera que con Ceuta. Esa era allà uns molts mesos, no me acuerdo quants mesos. No he pogut travessar les dues barreres que separen Melilla de... I he decidit marxar a Rabat.
1: Uh-huh.
0: Va anar a Rabat a treballar una mica.
1: Sí.
0: I després he tornat de nou a Magnia. No, a Magnia no, a Casiajo, a intentarlo sin éxito. De nou va marxar a Rabat, treballant una mica, i aquesta vegada he decidit de canviar la frontera. He anat a la frontera de Melilla i allà sí que poden travessar les barreres.
1: Saltant la tanca.
0: Sí, saltant la tanca. Sí.
1: Doncs mira, ara que ja et tenim quasi a les portes de venir, posarem la música que has triat, que és una cançó tradicional del Musa Mandula, que canta amb una llengua que es diu Foulder.

0: bokorlom mum ba firu gel baggu jawro mabbe bokos ko mum balashi go geru jawro mabbe bo harama yo o chanjata limse sabo o duda kunyojo wallahi alla urala de mime tatago ayya
1: jawro. I vas estar molt de temps esperant per saltar la tanca allà a Melilla?
2: Pues, en total, en Melilla no molt de temps, però en total he estat en Marroc, en Marroc un any i mig.
1: Ja. I que impressionava a l'haver de saltar la tanca, perquè a vegades he vist gent doncs, que queda ferida i això.
2: Sí, però...
1: Havies d'estar molt en forma, no?
2: Va bé, intentant moltes vegades que ja... Pues...
1: No et van arribar a detenir mai, però, la policia?
2: Sí.
1: Sí.
2: Altres vegades, en Ceuta, sí, em va tornar a l'Algèria.
1: Anar i venir.
2: Sí, sí, sí.
1: I fins aquí a la península, com vas arribar?
2: Pues en Melilla, a la policia nos van... Nos van tratar a Fuerteventura,
1: sí.
2: En un centro de detenció, un centro que se llama CIS, ¿no?
1: Sí.
2: Y estar allá 45 días, se llama. Y después nos han...
1: Us han portat aquí a la península.
2: Nos han portat aquí en Barcelona.
1: Ah, o sigui que tu no vas triar venir a Barcelona,
2: no
1: t'hi van portar.
2: Sí.
1: Sí. I com és que no et van tornar al teu país, diguéssim, perquè et van
2: portar
1: cap aquí?
2: Perquè el meu país no té ni cap acord amb Espanya de
1: repatriació.
2: De repatriació.
1: Uh-huh. I llavors aquí a Barcelona on vas anar a parar?
2: En principi amb una associació, amb una fundació no governamental que es llamava, creo que CIR o algo así, i nos van albergar un mes o algo així, no m'acordo, i després pues t'has preguntat si tenia alguna família a Espanya, si volen a... Sí, t'has donat un poc de diners i marxes, però com jo no tenia cap familiar aquí,
1: sí.
2: Pues he decidit quedar-me aquí.
1: Uh-huh. I com vas anar sobrevisquent?
2: No era fàcil en aquest moment. Vivíem dormíem en albergues socials,
1: sí.
2: I de vegades en places. Uh-huh. Allà en plaça Catalunya he passat moltes nits allà.
1: Sí.
2: I bueno, no podíem treballar perquè sin papeles no hi ha feina, i sin feina no hi ha papers.
1: Mm-hmm.
2: Així em va estar molts anys.
1: Uh-huh.
2: I bueno, treballant de lo que sigui, fan formacions, cursos de castellà, de català, bueno, qualsevol tipus de curs d'inserció.
1: Uh-huh. I com vas deixar de dormir al carrer?
2: Com va conèixer una paisana mia,
1: sí?
2: Sí, una del meu país, que m'ha agafat a la seva casa. Jo, el meu amic, no s'han acollit a su casa durant 8-9 mesos, i he estat amb ella, i després he conegut una fundació que es diu Fundació Putxet.
1: Uh-huh.
2: Que em va enviar a treballar a una pobla, i bueno, així, era fet, poc a poc.
1: Clar.
2: Sí.
1: Clar. I quan vas començar a estudiar?
2: Jo crec que l'any 2009, perquè jo, quan he venit cuando he venido a España tenía la idea de hacer atletismo, porque yo en Camerún en la escuela fui a atletismo,
1: sí.
2: Corría,
1: sí. Sí,
2: a 800 metros y me llamaron, pero después de años de peripe y ya no me veía en forma para poder competir y bueno, he pensado a una alternativa que era la actuación, que a mí me agrada mucho la actuación y escribir ahí en una clase de la interpretación. Si no me recuerdo, el año 2009, 2008, sí.
1: I vas acabar els estudis d'interpretació?
2: Sí, va fer aquest estudi en moltes escoles diferents perquè no podia seguir tota la carrera en una sola escola. Y estudiar en bobina, en timbal, y luego en From the Teatro para Tothom, que allá fem teatro social, que es un tipo de teatro que una teatro que se llama Teatro de l'Oprimit, que es teatro foro.
1: Sí, sí, sí. I encara en fas ara, no?
2: Encara fem.
1: I com finançaves aquests estudis? Perquè aquestes acadèmies que has dit són privades.
2: Sí, el treball, els diners que guanyava amb el treball que hi va fent. Anava fent.
1: I ara el teatre que fas de tipus social i així, és teatre remunerat?
2: Sí. Poc, però remunerat, sí.
1: Yeah. Però de totes maneres no deus poder viure d'això, no?
2: No, de moment és complicat. També he fet cine, també he col·laborat en alguna sèrie de TV3. Y también una TV teleserie de televisión española y también he fet algunes curtmetratges i això, sí.
1: Que bé, sí. I l'experiència en aquest sentit t'agrada?
2: Sí, jo considero que és la meva professió, l'actuació. Tot el més és el treball, però la meva professió jo crec que és l'actuació.
1: Sí. I com et va agafar, diguéssim, les ganes aquestes d'actuar?
2: Pues jo he actuat de sempre, des de petita en l'escola he fet teatre i sempre m'ha agradat fer riure i...
1: Sí. Mira, que em diuen que se'ns acaba el temps del programa, que ja veus que passa molt ràpid, però com que ens han quedat moltes coses per parlar, que tot just ens hem quedat amb quan arribes aquí i així, que en tot cas, no sé, emplaço l'audiència i a tu a seguir-ne parlant la setmana vinent, si et sembla bé.
2: Vale.
1: Doncs moltíssimes gràcies per tot el que ens has volgut explicar, i que és una experiència molt colpidora, jo trobo, per nosaltres, i molt desconeguda, bueno, que en sents parlar, però sentir-ho així en directe realment impressiona tot el que heu de fer com per arribar aquí i viure dignament, no? Quan hauria de ser un dret, no? Que tothom es pogués moure lliurement i decidir on vol viure. Tothom ho hauria de poder fer, no?
2: Sí.
1: I sento que hagi de ser tan dur per vosaltres.
2: Així és la vida.
1: Sí. Doncs fins la setmana vinent.
2: Moltes gràcies.
3: Esteu escoltant Esplugues FM,
4: el club del country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
5: de dilluns a divendres a les 4.
3: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
6: Us sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
7: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
2: Coplejant.
3: Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
3: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
3: I a la teva ràdio.
5: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
6: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Benvinguts i benvingudes. Programa 2017 del Club del Country, 42è especial dedicat als números 1 d'ençà el 1987 per celebrar els 40 anys del Club del Country. Estem al 2012, Jason Aldean amb el Fly Over States, aquesta cançó escrita pel Neil Thrasher i Michael Dulaney, que va publicar amb el seu àlbum Mike in the Party, del qual va ser el cinquè i darrer senzill, el setè número 1 de la seva trajectòria discogràfica. Continuem. Després d'una setmana al número 1, estem al juny del 2012 en Something But a Truck, una cançó que va estar-se dues setmanes al número 1, coescrita per Kip Moore al costat de Dan Cove, una cançó que arribava com a segon senzill del seu àlbum anomenat Up All Night, que era el seu àlbum de debut.

El Club del Country and Something Was a Track, l'únic número 1 que fins a la data ha obtingut en Keep Moore, per tant, l'única vegada que l'escoltem amb aquest especial. Good Girl va ser una cançó de Carrie Underwood que va estar-se una setmana al número 1, i la cançó escrita per en Chris Stefano, en Ashley Gordy i la mateixa Carrie Underwood, realitzant el seu quart àlbum d'estudi, aquell Blown Out.

0: Springsteen,
1: una cançó de Eric Church, tercer senzill del seu tercer àlbum anomenat Chef, una cançó que va escriure ell mateix al costat de Jeff Hyde i Ryan Tindall, inspirat per el record d'una noia i la cançó d'un altre artista, però va preferir centrar-la amb el ídol, amb el seu ídol Bruce

Així arribava al seu final aquesta cançó d'en Luke Bryan, que es deia Drunk on You, una cançó escrita per Ronnie Clawson, Chris Tompkins i Josh Kerr, i que va interpretar com a tercer senzill del seu àlbum Tailgates and Town Lines, el primer dels senzills que va publicar, en el qual ell no hi havia participat com a compositor. Tenim més cançons, estem al mes de juliol de 2012 i escoltarem una cançó d'en Bradley Gilbert, una peça magnífica que es diu You Don't Know Her Like I Do, una autèntica passada de cançó que escoltem també a continuació. Cançó realitzada com a segon senzill de l'edició de Lux del seu àlbum Halfway to Heaven. Gilbert i Jim McCormick la van escriure, la segona cançó més radiada de country del 2012.

You Don't Know Her Like I Do. La versió de l'àlbum dura un xic més que la versió single. La versió single és la que hem escoltat a nosaltres ara mateix. Era Bradley Gilbert, una de les cançons més importants d'aquell 2012. Even If It Breaks Your Heart va ser el següent número 1. Will Hodge i Eric Paisley van escriure aquesta cançó el 2009 i en Will Hodge la van registrar amb el seu setè àlbum d'estudi de Wreckage primer. Però després, Ellie Young Band la va fer popular. Sisè senzill de la seva carrera artística, segon del seu àlbum Life

doncs gairebé arribem a la meitat del nostre programa d'aquesta setmana del Club del Country. Recordem també el tercer senzill de l'àlbum Home, a càrrec de Dierks Bentley, una cançó escrita per ell mateix al costat de Brett Vivors i Jim Vivors, que també arribava per encetar el mes d'agost del 2012 al número 1. La cançó era 5-1-5-0.

estat un seguit de cançons que només estaven una setmana al número 1, com aquesta 5150 de Dirk Zwingli. Dues setmanes va estar-se al mig del mes d'agost, Come Over, la cançó de Sam Hunt, Shane McAnally, Josh Bourne, que va cantar en Kenny Chesney, com a segon senzill del seu àlbum Welcome to the Fishbowl.

corrent amb els números 1 amb aquesta època que ni jazz ni aquesta cançó que acabem d'escoltar, que Come Over. Love and Theft van arribar al número 1 amb la cançó Angel Eyes. La meitat del duo, en Eric Gunderson, va escriure aquesta cançó al costat d'en Jeff Copeland i Eric Paisley. La cançó va ser realitzada com el primer senzill de la banda sense el tercer membre de la formació, en Brian Bandas, i el primer del seu àlbum de debut. La segona cançó d'ells que va entrar amb el top 10 i el seu primer número

recta final del programa d'aquesta setmana, escoltant a Blake Shelton i aquest Over, també una cançó que arribava a la primera posició dues setmanes per encetar el mes de setembre d'aquell 2012 que avui repassem. Paul Jenkins i David Elliott Johnson a la composició d'aquesta cançó, quart senzill del seu àlbum Red and River Blue. Va ser originalment realitzada el 2007 com un tema del Born Out Bright, a l'àlbum de debut i únic àlbum realitzat per la banda de Jenkins, The Royce. Una cançó fabulosa, doncs, que havíem escoltat. Ponchun va ser, sens dubte, una de les grans cançons de l'any, primer senzill del cinquè àlbum d'estudi Tornado de Little Big Texas. Natalie Hemby, Luke Laird i Barry Jean a la composició. Va esdevenir el primer número 1 del grup a les llistes americanes el 15 de setembre de 2012.

Pontoon, la cançó de Little Big Town, aquí al Club del Country, una de les cançons que va guanyar el Premi Grammy del 2013 com a millor cançó d'un duo o d'un grup. Hunter Hayes arribava al número 1, una cançó coescrita per ell mateix, realitzada com a segon senzill del seu àlbum de debut, que es deia com ell, Hunter Hayes. Troy Burgess va ser el co-compositor d'aquesta cançó. És el segon tema que més va vendre com a senzill d'un cantant masculí de música country a l'abril del 2014 fins aleshores. És Wanted, Hunter Hayes.

Fabulosa aquesta interpretació de Hunter Hayes, aquest Wanted to Take a Little Ride. Hem començat amb ell i amb ell tornem. Jason Aldean, cançó escrita per Dylan Altman, Ronnie Clawson i Gene McCormick, enregistrada per Jason Aldean, primer senzill del seu cinquè àlbum d'estudi. Es deia Night Train.

Hem arribat a un moment capdalt de la història de la música country de les llistes de Billboard, perquè a partir d'aquí, del 20 d'octubre, va ser quan es van separar en dues les llistes. Una, el Hot Country Songs, es mantenia i entrava el Country Airplay. Una ho contava tot, descàrregues d'internet i tot això, l'altra només es centrava en la ràdio. Les descàrregues d'internet i escoltes d'internet van portar a estar-se un total de 9 setmanes consecutives aquest tema de la Taylor Swift, el número 1 del Hot Country Songs. We are never ever getting back to

Una cançó del quart àlbum d'estudi de la Taylor Swift, composta per ella mateixa, Max Martin i Shaul Black. Nosaltres que ens centrem més amb el Country Play, però aquesta va estar-se aquestes 9 setmanes, mentre a la llista del Country Play, Blown Away era número 1 amb la Carrie Underwood, una cançó de l'àlbum del mateix nom del 2012. Va ser el segon senzill d'aquest treball discogràfic, escrita per Chris Tompkins i Josh Kerr. Tornem la setmana que ve. A reveure.

Són les 5 de la tarda. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
1: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Tant de bo que m'esperis, Escorial.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Bring home the teardrops.
3: No em toquis els ous.
4: No em toquis el calamar.
3: No em toquis el nap.
5: Perquè toques molt més del que et penses.
6: Toques l'esforç de molts veïns.
7: Perquè tinguis productes de qualitat a taula.
8: Toques el que menja la meva família.
9: Toques el que més m'agrada.
10: Ara el que toca, productes catalans. De qualitat.
11: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
12: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
13: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
4: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Coplejant. Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
5: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per a una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes supersalut. Generalitat de Catalunya.
6: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
7: Perdent la por, salta el buit.

El Jaume té dues mames i quan li agafa la vergonya s'amaga entre les seves cames. L'Esther va néixer amb un sol braç, però l'hauries de veure com n'és de bona fent gimnàs. El Gael té més de 300 pigues, ho sabem perquè van comptar-les totes les seves amigues. La Patrícia sempre ha portat ulleres, el cotxe li agrada mirar l'asfalt calent de les carreteres. El Francesc fa 2 anys es deia Lara, van estar 4 mesos decidint el nom amb la seva mare. La Valentina fa futbol i és la Pichichi, però no està pas inquiet, esperen que algun gran equip la fitxi. El Mohan té un trastorn a l'espectre autista, li poses un tema de xiula i es torna el rei de la pista. La Jessica està enamorada de la Ruth i li escriu en un paper el més bonic que se li acut. L'Oriol, quan parla, a vegades tartamudeja i té unes expressions tan ocorrents que a mi em provoca un pèl d'enveja. La Yasmina és la més alta de la classe, ens mira tots des d'allà dalt i pregunta hola, què hace. El Patrick té 2 papes, és tan xerraire que no calla ni cosint la boca en grapes. La Berta es mou pel món amb cadira de rodes, no vegis com flipava a primera fila en el concert dels Jonas Brothers.

El Samuel viu en un centre residencial. Li estan muntant a l'habitació una nau espacial. La Maria no pot menjar gluten. Li encanta tocar la farina i notar que les mans s'embruten. El José viu amb la seva iaia Loli. Diumenge van acabar els dos vermells quan van tornar d'un holi. La Carmina ens parla amb les mans i ha aconseguit que el pati no es molestin ni petits ni grans. El Biel té síndrome de Down. Mou les caderes com aquell cantant que no coneix, James Brown. La Judit confon el vermell i el verd. És molt bona trobant el seu hàmster. Quan es perd, el Macià cada divendres fa dansa. Si sona bona música, el tio mai es cansa. L'Ona va tenir un càncer en un os prop del maluc i ara ten una pulsera, diu, jo ajudo tant com puc. El Yusuf té el fèmur de titani i és tan valent que va creuar en barca tot el Mediterrani. La Nayeli necessita moure's quan és a l'aula i mira quins dibuixos més currats que té a la taula. Al Pons li agrada jugar amb nines. Fa diàlegs molt més guais que amb les patrulles canines. La Clara arriba als llocs tot xino-xano i ara estic feliç que sigui ella aquí

I després hi ha la lluna. El regalet que no esperàvem i que ens va venir tot d'una, amb una mutació genètica que de manera frenètica ens ha canviat la vida d'una forma bastant poètica. A la meva ninona, que li falta l'equilibri, però que amb la mà ens acarona i és genial que amb això vibri. I és que hi van haver dies que només veiem tragèdia, se'ns anava omplint la casa de joguines i ortopèdia, i amb això vas fent, vas tancant ferida, que segueix coent, però és que això és la vida. I et pot semblar que amb la vida haurem generat un deute, però és que també en tenim un altre, que ara és fisioterapeuta i l'aixa baixa. Fins a la lluna, que té atrofiat el cerebel, però que ens està donant més llum. Mireu amunt, que la lluna del cel.

0: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí. Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
6: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gràcies!
8: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: L'ús social del català s'apaga des de fa temps.
2: Al carrer,
1: al comerç,
3: al lleure,
1: a les oficines,
2: als patis de les escoles,
3: als bars,
1: als hospitals.
3: Si vols que el català se senti,
1: parla'l.
4: Tria'l.
3: Reclama'l.
4: Activa't per la llengua.
1: És urgent. Fes-ho ara.
4: La teua actitud és decisiva pel futur del català.
3: Entra a emergencialingüística.cat. Tu hi tens molt a fer.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: Són les 8 del vespre.
1: Avui us volem parlar de Cal Suís. És una masia que està al barri de Finestrelles. Què vol dir Finestrelles? Doncs Finestrelles limita el territori d'algun lloc, en aquest cas de Barcelona. I a Barcelona hi ha dos colls o dos límits. Un seria a Trinitat Vella, que seria la part nord de Barcelona, i un altre és el barri de Finestrelles, que per això té el seu nom. Hi ha un camí que delimita justament Barcelona amb Esplugues de Llobregat. És en el torrent del Neguit, que fa frontera entre Esplugues de Llobregat i amb Barcelona. I després tindrem l'Avinguda dels Traginers. A partir d'aquí serà l'antiga via romana que connectava Barcelona o la resta del món amb el Baix Llobregat. Després ja posteriorment vindrien altres carreteres que unien Barcelona amb el Baix Llobregat. Però això seria per una altra entrevista que no tocaria avui. Avui volem parlar del Cal Suís. Finestrelles es comença a urbanitzar cap a l'any 1923 i es comença al voltant de l'Avinguda de Traginers, que seria la part més nord del barri i on es comença a poblar. La primera casa que trobem entrant al barri és una de les primeres que es va construir. Diuen, i ja ve d'antic, que Esplugues era com la farmaciola de Barcelona. Gent que tenia algun tipus de dolència venia a Esplugues a passar els estius, a curar-se o a guarir-se. I d'aquesta manera, Finestrelles és un punt de referència per moltes persones de Barcelona que busquen la seva segona residència. Hi havia diverses masies, Cal Dominguet o Cal Minguet, que és una masia del segle XVII amb reformes en 1940, i després va ser anomenada Cal Suís. Per què va ser anomenada Cal Suís? Doncs perquè va ser reformada per un suís. També tenim Can Cases i Can Moragues o Can Cabreres. Les tres masies, està clar, que es troben molt a prop del camí de Finestrelles. Avui us volem parlar de Cal Suís, que sorgeix a partir d'unes reivindicacions veïnals. Així que, doncs, donem pas amb aquestes companyes que avui estan amb nosaltres.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Doncs per parlar del barri de Finestrelles, per parlar també, evidentment, de Cal Suís, avui tenim amb nosaltres a l'Eulàlia Herranz i a l'Eduard Muñoz, que són membres de l'Assemblea de Cal Suís. Benvingudes. Gràcies per estar avui aquí amb nosaltres.
3: Gràcies a tu.
4: A vosaltres per convidar-nos.
1: M'agradaria que m'expliquéssiu com comença aquesta forma col·laborativa i associativa que té el Cal Suís i per què s'inicia Cal Suís aquest any, el 2003, que és quan veu començar a voler recuperar la masia, tot i que veu trigar un parell d'anys a posar-la en marxa. Expliquem una miqueta com es gesta tot.
3: Bé, el barri de Finestrelles no tenia un local on fer activitats. I d'aquestes promeses electorals que fan els polítics i que no compleixen mai, ens van prometre que quan expropiessin ens cedirien la masia per fer l'ús social del barri. A l'hora de la veritat, això és com és lògic, no va passar, li cedien a Sant Joan de Déu i bueno, doncs els veïns ens vam rebotar una mica i vam decidir que ocupàvem la masia, i això va ser el novembre del 2003. I és a partir d'aquí quan comença o que és Cal Suís, com el coneixem ara, no exactament, perquè han anat fent diverses, han anat madurant, o sigui, han anat creixent com fan les criatures o com fa qualsevol l'organització, però sí que és la braçolada del Cal Suís que hi ha actualment.
1: El 2003 recupereu el Cal Suís?
3: No el recuperem, no l'hi hem tingut mai.
1: Tens raó.
3: No l'havíem tingut mai, només l'havíem tingut amb promeses electorals, no l'havíem tingut físicament. Per tant, vam tindre que, després de parlar molt amb l'Ajuntament de moltes negociacions, no hi havia manera d'arribar a un acord, sinó que era el que l'Ajuntament deia i prou. Aleshores, és com tot, vull dir, no et deixen una altra sortida que bueno, que va fer en aquell moment, que va ser ocupar-la.
1: L'ocupació es fa entre veïns del barri i també algun col·lectiu,
3: es fa
1: veïns
3: entre,
1: d'Esplugues...
3: Es fa entre veïns del barri i veïns d'Esplugues. Principalment els del barri érem gent més gran, perquè els de l'associació doncs, no eren gent jove, sinó que érem gent ja una miqueta més gran, i amb la gent jove d'Esplugues, alguna gent jove d'Esplugues, doncs es fa l'ocupació, sí.
1: I trobem una masia doncs, que s'ha d'arranjar, s'ha d'arreglar, perquè està malmesa.
3: Bueno, tal com estava, després d'uns anys d'abandonament, des que va marxar el que vivien allà fins que l'Ajuntament la va expropiar i va passar uns anys, i clar, lògicament, doncs, les cases, si no les conserves, es van fent malbé. Es va entrar i es va començar a arreglar i a adequar per fer les activitats que es volien fer allà.
1: Perquè clar, s'havia d'arreglar la part de fora, que és la part del jardí, i la part interior també de la casa.
3: Sí, les dues coses. Això és un procés continu que no s'acaba mai.
1: Perquè encara esteu arreglant coses.
3: Clar, perquè és com totes les cases. Tu, si se't fa malbé el quarto de bany, agafaràs i l'arreglaràs. O si se't cau el sostre o la pintura d'algun quarto, lògicament agafaràs i el pintaràs. Doncs. I si a una jardinera se li mor una planta, agafaràs i la canviaràs. Doncs que el Suís és una constant, o sigui, és com si fos casa nostra. És més ben dit, és casa nostra.
1: I a més, pateix atacs vandàlics. La casa ha patit atacs vandàlics, fins i tot un incendi provocat, que encara s'està investigant i que ningú sap qui el va fer.
4: Van tancar la investigació.
3: Sí.
4: No? O sigui, ells mateixos, la policia va tancar la investigació per falta de proves, sense voler ficar-li més mirada a el que va passar. Que va ser un incendi provocat a la nit, que un veí va avisar, i sort que el veí va avisar, van poder venir els bombers ràpids i van a pal·liar el foc, però la part de baix de la cafeta va acabar cremada i tocant una mica la part de dalt fins i tot, i la sala de músics que està baix, bueno, un incendi bastant greu per lo que és Cal Suís. Moment també que la institució va aprofitar, o sigui que l'Ajuntament va aprofitar per poder ficar-hi mà i poder reprimir una mica tot el moviment que hi ha a Cal Suís i l'activitat diària que hi ha.
1: I volien aprofitar per declarar-la en ruïna, no? Diguem-ne, per poder-la enderrocar fins i tot, no?
3: Bueno,
1: o es feia aquell rumor?
3: No ho sé, o sigui, no podem parlar en nom del que faria l'Ajuntament. Nosaltres podem tindre els nostres pensaments, les nostres idees. O que sí és cert és que l'endemà, al cap de dos dies d'haver-se cremat, volien tapiar tot el que era la masia. El que passa és que per la masia, s'hi fan activitats contínuament, i a part de tot és gent de diferents col·lectius, gent a nivell personal, que han après a estimar-se aquest joc. Vull dir que a la que vas dir, escolteu, ens volen tapiar Cal Suís, a mitja hora hi havia allà 100 persones per no consentir-ho, no? Després ja va vindre una negociació molt àrdua amb l'Ajuntament, perquè primer, tapiem la part de baix, però la part de dalt que no, que està bé, doncs hem de poder continuar fent activitats. I tot això, totes aquestes negociacions, fins que va estar mitjanament aprofitable, va ser més d'un any. Nosaltres ja els hi vam proposar a l'Ajuntament, no hi ha problema. Vosaltres poseu el material i nosaltres posem la mà d'obra. Inclús hi havia un estudi d'uns arquitectes que nosaltres vam estar... Bueno, ens vam fer un estudi, vam vindre allà i vam fer un estudi molt complet. Però no els hi valia aquest estudi. Era el que tenien... El poder de decisió el tenien els tècnics de l'Ajuntament. Per tant, doncs, jo tenia que fer-ho la gent de l'Ajuntament o les empreses que contratés l'Ajuntament. Per tant, aquí vam tindre un problema d'un any i més d'un any.
4: Sí, va ser un temps de dificultat i d'aturada de l'activitat a l'espai. S'ha de dir també que quan va haver-hi l'incendi, cap partit polític es va interessar pel que havia passat. O sigui, vam ser nosaltres qui va haver d'anar al ple després de fer la manifestació i entrar al ple d'aquell dia que coincidia amb la manifestació per dir-li als partits polítics si tenien interès en el que havia passat o si pensaven parlar, perquè ni tan sols anava a parlar en aquell... Això va ser el març del 2019.
1: Per tant,
4: el 15 de març.
1: Val, estem parlant just d'un any abans de que entès lo de la Covid, que va ser el març del 2020. Parlem de que s'aconsegueix recuperar pel barri aquesta masia. El 2003 comencen les activitats, el 2005, per tant ja portem molts anys, i m'agradaria ara sí que en parléssiu de les diverses activitats que s'han fet, una mica el calendari que teniu. Pica'm una miqueta quines activitats hi ha de manera una miqueta més continuada, setmana a setmana, i després també anirem que feu una festa de la primavera. Val. Feu moltes activitats, explica'm-ho.
4: Bé, l'activitat a Calsuís ja és diària en si. O sigui, el bo de Calsuís és que el seu espai popular, i que això és important perquè poca gent ho sap, que Calsuís, la part de la masia sí que està tancada i només s'utilitza quan hi ha activitat o quan volem fer alguna assemblea o qualsevol col·lectiu vol fer una assemblea a dins. Però el maco de Calsuís, que jo crec, i parlo en nom de l'assemblea, és que és un espai obert, per tant l'activitat és continuada. Pot entrar qui vulgui a fer ús de l'espai exterior, que és un espai preciós per qui no hagi entrat. Hi ha els Horts, que també li dona molta vida a l'espai i a la gent del barri, i també a la gent d'Esplugues, que pot tenir el seu trosset d'hort, que són horts que es van rotant, vol dir que són comunitaris i que van passant d'any en any o d'una manera determinada. Hi ha la sala de músics també, que tenim dos grups de músics ara en actiu molt guais que formen part de l'assemblea també molt activament i també li donen molta vida. I a part de totes aquestes coses que he dit, també l'assemblea i gent del poble que vol fer activitats va promovent activitats socials obertes al barri i al poble, des de tallers de manualitats, des de cinefòrums amb pel·lícules o documentals crítics, vermuts populars,
3: tallers de cuina, tallers de costura,
1: i a més incorporant el que ara en diem, doncs, xerrades de gènere, d'igualtat, amb una mirada diferent de com s'han fet les coses, perquè bueno, estem acostumats a algun tipus d'associacions que tenen un sistema d'ensenyar o de transmetre coneixements molt clàssic o molt patriarcal, no? I aquí sí que podríem trobar una manera genuïna o una manera moderna, per dir d'alguna manera, de com estem vivint ara actualment la societat, no? I de com hem d'encaminar els nostres...
4: Sí, de que evoluciona i que va caminant cap a un món diferent o cap a una lectura diferent de molts conflictes que atreveixa la gent. Mm-hmm. I que ens atreveixen a tots, i sí, vull dir, pot ser un espai de transformació, jo li diria al final, no? A part de comunitari, que tothom pot venir, és un espai on s'ha de canviar i on es transforma allò que vols cap al món, doncs, en el teu petit espai, cap a fer-ho cap a fora al final.
1: Si volem saber les activitats que esteu fent a Calsuís, suposo que les xarxes socials és la millor manera.
4: Sí, correcte. A Instagram, Twitter i Facebook ens diem cal_suís. Després ho podrem ficar a les xarxes socials d'aquí, l'espai d'Esplugues FM, perquè la gent ho vegi. Però sí, a partir de les xarxes socials i també dels grups que puguin haver-hi per Esplugues de difusió, o la cartelleria també que fem. Sempre que hi ha algun acte així més important, intentem fer alguns cartells en físic i enganxar-los pel poble perquè la gent ho vegi.
1: Si alguna persona, la que sigui, que ens estigui ara escoltant, li agrada el projecte de Calsuís, que no ho sabia, les activitats que es fan, com es poden adreçar a vosaltres? Com es pot... Primer, es pot anar físicament, es pot anar al carrer Finestrelles, crec que és el número 32 de Finestrelles, i també teniu algun correu electrònic que es puguin adreçar aquest. A vosaltres?
3: És aquest.
1: El reconstruïm aquest mateix,
4: calsuís, @gmail.com.
1: I aquí pot rebre informació, doncs, des de les activitats que feu fins a quan les continuades, les diàries o les puntuals.
4: Sí, les necessitats que tinguin, correcte.
1: Val. I he vist que feu una festa de la primavera. Quines activitats feu també amb aquesta festa de la primavera? Bueno, organitzeu moltes coses, perquè també a vegades organitzeu sovint, o sigui, paelles, arrossades,
3: Sí, també hi ha, està obert sobretot els caps de setmana per la gent que diu, bueno, mira, escolta, som 10 o 12 persones, ens agradaria, doncs, a prop del barri, doncs fer un menjar amb la família, doncs no hi ha cap tipus de problema. Vull dir, hi ha a través del correu, doncs es diu que hora es vol fer i quin dia es vol fer, i es va regulant, lògicament, perquè no ens ajuntem allà 50 famílies diferents.
1: Clar. I no cal ser associat de la plataforma o de l'entitat, Cal Suís, no cal?
4: Prèviament no, però sí que ara vam començar des de l'incendi una recollida de socis i sòcies, que no té cap tipus de valor econòmic, és només per donar suport, diguem, al projecte i perquè quedi com per paper oficial, diguem, entre cometes, que hi ha un gruix de gent molt gran que utilitza Cal Suís i que coneix el projecte. M'explico? O sigui, tu pots, per exemple, fico un exemple, tu pots venir dissabte que ve a fer una trobada amb uns amics teus, 10 persones, el que sigui, i us convidarem a que us feu sòcies per donar suport al projecte, però no es demana res més.
1: Per tant, nosaltres, com Esplugues FM o com a Vent Centre Cultural, que és l'entitat mare que ens acull, si nosaltres volem donar suport al vostre projecte, l'únic que hem de fer és adreçar-nos a vosaltres, perquè teniu una pàgina, que és un WordPress, en el que hi ha bastanta documentació, i jo veig que aquí hi ha tota una sèrie d'entitats d'Esplugues que us donen suport.
4: Això va ser arrel del manifest que es va fer en suport a Cal Suís. O sigui, ara mateix no està vigent, diguem, com a firmar el manifest i recolzar el manifest, perquè és en context de l'incendi i de les dificultats que va ficar l'Ajuntament que vam realitzar aquest comunicat.
1: Val, d'acord. No obstant això, qualsevol persona que vulgui associar-se, vulgui donar suport al projecte o entitat, també, doncs, que s'adreci a vosaltres a través d'aquest correu que hem dit abans, sí, que era reconstruïmcalsuis@gmail.com.
3: De totes maneres, el que sí fem és explicar-los exactament el que és la filosofia i com funcionem a Cal Suís. Tothom que entra per la porta de Cal Suís sap, perquè els expliquem com funciona, quin tipus de gent hi participem, quina és la forma de convivència nostra, com ens regim, i vull dir que queda molt... O sigui, sempre hi ha una persona que els hi explica fil per randa doncs, que s'ha de mantenir l'espai perquè no hi ha cap ningú que vingui darrere, per exemple, a netejar-te o que tu hagis deixat, no. Qui fa servir Cal Suís és, o sigui, l'ha de respectar i lògicament l'ha de deixar com l'ha trobat, perquè no és un espai públic normal com els que hi ha per aquí a Esplugues, sinó que és autogestionat, per tant, si tu embrutes, tu neteges, perquè si no el que vingui darrere tindrà que netejar o que t'has embrutat. Per posar-te un exemple,
1: Hem de ser responsables amb l'ús de qualsevol element.
3: Qui fa servir a l'espai és el qui l'ha de cuidar.
1: Abans hem començat, us he preguntat el tema de la festa de la primavera, però jo mateixa us he tallat. Expliqueu-me en què consisteix la festa de primavera. I per què la feu, quin és el motiu, hi ha alguna data?
4: Hi ha com dos dates marcades així anuals a Cal Suís, que una és la festa de la primavera i l'altra és la festa de l'aniversari. I a la festa de primavera pues, és un moment també per trobar-nos, que comença a fer bon temps, i organitzar alguna cosa així més gran, diguem. Però és un moment per trobar-nos i normalment pues, els caus també, que els caus del poble que formen part activa també de Cal Suís, normalment organitzen alguna gincama intergeneracional per les més petites, potser fem alguna taula rodona sobre alguna temàtica en concret. Fa un parell d'anys vam fer sobre la repressió, que hi havia, va ser un moment àlgid de repressió al territori. També vam fer una d'habitatge i de plans urbanístics. La última que vam fer va ser d'espais ocupats i autogestionats similars a Cal Suís, com per intercanviar i agafar eines. O sigui que una mica es van fent diverses temàtiques i diversos eixos a la festa primavera.
3: Les dues festes, la una és el novembre, que és l'aniversari. Clar, el novembre normalment fot un fred que pela per estar per fora. Aleshores, vull dir, no pots... Moltes activitats d'exterior les has de limitar una mica o has de posar unes estufetes per allà perquè t'escalfi, no? En canvi, la primavera és genial perquè, a més, les plantes que floreixen ja estan florides, vull dir, és un altre... O sigui, és el com es diu? Resurgir?
4: El resurgir.
1: Bueno... El ressorgiment.
3: Exactament. De Cal Suís, vull dir, o sigui, Cal Suís a la festa de primavera floreix com floreixen les flors i floreixen les altres coses.
1: A més, si la festa és el novembre, que és el mes 11 del calendari, el número 1 numerològicament significa sempre un inici. és l'inici d'una cosa i és un número molt potent, l'1. Vull dir que està bé està que bé. Aquesta celebració sigui el mes 11 de l'any, perquè és un 1 potenciat amb un 1 més 1. Eh? Vale.
3: I la de primavera es fa normalment cap al mes de maig.
4: De maig, sí.
1: Cap a finals de maig, penso no. que les feu.
3: Mitjans finals.
1: Cal Suís recull tota una sèrie de persones amb unes sensibilitats molt diverses, i també Cal Suís plasma el que reivindicava el barri en el seu dia. Mm-hmm. Val? Comencem amb el pla que heu fet cap als anys, principis dels anys 90, i totes les deficiències que els veïns i veïnes de Finestrelles us trobeu, en el que reivindiqueu doncs, tenir un espai propi per reunir-se a l'associació de veïns o altres col·lectius. Ara per ara, ja sé que ara no estem parlant amb l'associació de veïns, eh? Però ara per ara, vosaltres que esteu a Cal Suís i tu, Eulàlia, que vius a Finestrelles, les mancances que té Finestrelles encara són òbvies, s'han millorat o estem igual que els anys 90? O pitjor?
3: A veure, jo diria que parlessis amb els membres de l'associació de veïns, vale?
1: Ho farem.
3: Jo com gent que visca en allà, doncs les deficiències, o sigui, continuen sent.
1: I per això t'ho pregunto.
3: I últimament s'han agreujat més. O sigui que jo com a veïna, doncs els carrers estan igual des de fa més d'11 anys. No s'hi pot passar. I si passes, t'ensopegues i tens possibilitats de trencar-te la crisma. El sistema de comunicació barri-poble, doncs fins ara era bé, estava bé, vull dir, no cap queixa. Ara hem tornat a 11 anys enrere, els senglars campen una mica com volen... T'explico alguna cosa més? No.
4: Trobem jo prefereixo que un pla urbanístic gegant, no?
3: Bueno, el pla urbanístic ja és que ja és intolerable, vull dir. Jo ara la veritat és que em dol molt i m'agradaria fer moltes més coses, però jo crec que ara els que han de fer coses són els de l'associació de veïns.
1: I amb aquest esperit col·laboratiu que teniu, interpreto que de la mateixa manera que hi ha entitats o persones que col·laboren amb vosaltres, vosaltres com a col·lectiu i com a assemblea de Cal Suís també doneu suport i també col·laboreu amb altres entitats d'Esplugues, evidentment que ho suposo, i de fora d'Esplugues també.
4: Correcte.
1: Teniu intercanvis
4: sí,
1: amb altres
4: final,
1: entitats.
4: Al final és una xarxa que ja crea d'Esplugues, no? Jo des de que vaig començar així en el món de l'associacionisme i de les entitats, doncs ja ho veus des de fora, que hi ha una xarxa molt gran de diverses entitats que es coneixen entre elles i que fins i tot hi ha molta gent que col·labora en una, després en una altra i després en una altra, i això al final fa més ric el teu projecte. O sigui, no només mirar tan sols pel teu projecte i pel teu espai com pot ser ara Cal Suís, sinó mirar-ho en col·lectiu i poder fer-nos fortes en això. Fico un exemple molt, molt fàcil. Hi ha dos espais autogestionats molt clars Esplugues, no? L'Ateneu i Cal Suís. Pues dintre d'aquests dos ha d'haver-hi una comunicació directa i una entesa molt bona. I exactament ho és, o sigui, hi és, i des de fa anys. Perquè més que res que la gent que va crear l'Ateneu també ha anat a Cal Suís des de ben petita. O sigui que al final és una gran xarxa que l'objectiu és fer-la més gran, no?
1: Eulàlia, tu que vas viure tots els inicis de tot el moviment del barri i tota aquesta reivindicació de Cal Suís i del no al pla que ho fec, a la teva època abans has dit, ho has esmentat tu, que la gent que veu començar era bastant grans. I ara veig gent molt jove, com l'Edu, i de més joves que ell. Sí. I per tant això és una esperança no solament pel barri, no? Sí. Sinó per Esplugues.
3: Aquesta és la gran sort que tenim, que hi ha gent molt jove i hi ha gent molt gran com jo, no? Bueno, no tan gran, eh?
4: Molt gran, d'acord.
3: Molt gran tampoc.
4: No ho entenc malament, però molt gran d'acord.
3: O suficientment. I que tenim pensaments diferents i que arribem a posar-nos d'acord. Vull dir, ells pensen d'una manera, nosaltres pensem d'una altra, però som capaços d'arribar i dir, bueno, doncs vale, ni tu ni tu, arribem a un consens perquè això es funcioni, perquè volem que això es funcioni. O sigui, demostra que ni els grans hem de deixar apart els joves, ni els joves han de dir els carques aquests dels grans, sinó que tothom pot aprendre de tothom. Jo sempre ho dic a tot arreu, que a mi els joves m'han ensenyat moltíssimes coses, moltes, i que jo he canviat molt la mentalitat després de tractar amb ells, perquè els veus, o sigui, i sempre, o sigui, sempre hi ha ensenyances que pots aprendre'n de tothom.
4: I això també es pot dir molt a l'inrevers, eh? O sigui, jo, per exemple, com a membre de l'Assemblea de Cal Suís, també em sento un afortunat en compartir assemblea en un espai intergeneracional amb gent més gran que jo, perquè al final puc dir que és més fàcil o és més còmode, no? La paraula és còmode, estar en un espai on tots són joves i podeu pensar d'una mateixa manera, o heu viscut situacions molt similars, però a l'estar amb gent gran que ha viscut situacions molt diferents i potser més complicades o menys, també n'aprens molt. I això jo crec que, a part de Cal Suís, és una cosa que passa a Esplugues, que la xarxa que hi ha i a les estructures que tenim ens trobem gent gran. I fico l'exemple just avui de la Neus Oró, que és un exemple molt clar de dones grans, de persones grans, de les quals aprens i que al final t'estimes, i que pots veure que de tota la gent que s'estima Esplugues és per alguna cosa, no? Que amb l'edat que tinguis estàs allà i on faci falta. I un gran exemple és la Neus.
1: És la Neus, que tothom que l'ha conegut ha après alguna coseta, amb molt de sentiment sempre, i malauradament la vam perdre molt d'hora perquè no era tan gran quan ens va deixar. Encara ens podia haver transmet moltes, moltes coses més. Així que des d'aquí un petó, Neus, per tu, de part de tots nosaltres. Quan acabo aquestes petites entrevistes o xerrades que vull fer amb vosaltres, sempre finalitzo de la mateixa manera, perquè sempre ens deixem alguna coseta. I la pregunta és, hi ha alguna cosa que jo no us hagi preguntat, que voldríeu dir, que seria important que ara diguéssim? Penseu en alguna cosa de Cal Suís, alguna cosa que no,
4: jo crec,
1: que no hem explicat?
4: Jo, a mi sempre se'm passa pel cap que l'assemblea està oberta i que pot venir qui vulgui a ajudar, a donar un cop de mà i aportar idees, que l'assemblea pot proposar activitats, però que al final les activitats que més rendiment tinguin i que més gaudeixi la gent serà de les que surtin de la gent del poble i no només de l'assemblea. Perquè jo puc pensar que m'agrada X temàtica, però potser només m'agrada a mi i a l'Eulàlia i al Joan de l'assemblea, però si ve un grup de joves o de gent gran o el que sigui a proposar una activitat, doncs s'acull i es prepara col·lectivament. I a l'assemblea igual, que falten joves també i amb ganes de fer coses, que Cal Suís ha d'estar ben viu i aprofitar aquest espai tan maco que tenim al poble.
1: Doncs us convidem a que passeu pel carrer Finestrelles número 32, us apropeu a Cal Suís, i si de moment encara us fa una miqueta de mandra de pujar, doncs tenim aquest correu electrònic, que és reconstruïmcalsuís@gmail.com, i evidentment només que poseu, sigui a Facebook, a Twitter o a Instagram, la paraula Cal Suís, allà trobareu tota la informació de manera puntual i extensa. Doncs Eulàlia, Eduard, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres,
3: gràcies,
1: per haver-nos explicat una miqueta, fer-nos 5 cèntims, que és el Cal Suís. Des d'Esplugues FM seguirem les vostres activitats i també us convido que en qualsevol moment, si voleu alguna cosa, aquí estem.
4: Molt bé.
3: Molt bé, moltes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada per tots vosaltres i per la gent que està al vostre costat i fa possible el projecte de Cal Suís.
3: Gràcies.

0: cal suís.
1: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Esplugues FM.
4: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
5: Si us dic divulgació, universitat, gent gran, de quina entitat penseu que parlem avui? Avui us parlem de l'Aula d'Extensió Universitària d'Esplugues de Llobregat. I tenim amb nosaltres el José Ramón García i el Frederic Piqué.
6: Hola, bon dia.
7: Bon dia.
5: Bé, primer de tot, José Ramón, què és l'Aula d'Extensió Universitària i quines activitats esteu realitzant? Ja sé que ara, en 20 minuts no podrem dir-ho tot, però intentarem que l'audiència es faci una petita idea del que és l'entitat.
6: Molt
5: doncs
6: bé.
5: Això, José Ramón, què és l'Aula d'Extensió Universitària?
6: Pues mira, és un modelo de formació per a la gent gran, que un modelo de éxito en Cataluña. Sí que existen en otros sitios, incluso universidades de la experiencia y algunas cosas de este tipo, pero una organización como la que hay en Cataluña de 50 y tantas aulas de gent gran, nosotros somos el orden del número 50 o algo así, jóvenes con 10 años de ejercicio, diríamos, pero somos de las aulas relativamente jóvenes. Son aulas que están tuteladas hasta cierto punto, yo creo que son muy autónomas, pero están tuteladas por las universidades, la Universidad de Barcelona, la Autónoma, nosotros lo estamos por la Universidad Politécnica, porque, bueno, coincide que la presidenta, que la alcaldesa de Esplugas había sido catedrática y fue la que primero nos propuso que hiciéramos un aula de la gent gran que no existían en el Baix Llobregat. Y entonces ella, con quien tenía relación, ella y uno de los catedráticos y también el vicerrector, eran de la Universidad Politécnica de Cataluña. Empezamos en el 2010 y llevamos pues eso, un número de actividades semanalmente mientras dura el curso de octubre a junio, del orden de 30 y tantas, 40 actividades cada curso, una mínimo cada semana.
5: Cada dijous.
6: Cada dijous hay conferencia y luego hay excursiones, visitas a museos dirigidas con profesores que nos acompañan a donde sea, al Manac, al Cosmocaixa o a museos de Reus, por ejemplo, que hemos estado, o de Olot, o de cualquier otro sitio de Cataluña, ¿no?
5: Explica'ns una mica com vau poder celebrar aquest desaniversari dintre de la Covid, i que a tota entitat li agrada poder celebrar-ho, però com veu inventar-vos o quina va ser la vostra creativitat per poder fer aquest desaniversari?
8: Hola, bon dia a tothom. No, ho vam tenir més fàcil, perquè la Covid tot just va començar, em sembla, que el 13 de març del 2020. I nosaltres això ho vam fer el mes de gener.
5: Ah, vale, sí. Cap problema.
8: Per tant, no, ni de bon tros pensàvem que la davallada que després vindria. Bé, això va ser una celebració, molt maca i sobretot dirigida als socis. 10 anys és una fita important, i sobretot per la gent gran, és una fita important. Aquesta fidelitat del soci que setmana rere setmana i any tres anys considera que les aules és una forma més de projectar-li, de donar-li satisfacció, de que

0: d'alguna forma també ells estiguin interessats en el que hi ha al món, i sobretot és una tasca que fem nosaltres que ha estat tan ben rebuda que vam pensar que el 10è aniversari tenien que fer alguna cosa extraordinari. Vam preparar-ho, vam fer un àpat bufet preparat per la senyora Miracles, que és una cuinera molt famosa i coneguda a Sant Just, i per supost el que ens va preparar era insuperable.
1: Té el seu espai de cuina, la cuina Miracle. Sí.
0: Cuina Miracle, sí. I va ser. A més, vam aprofitar perquè aquest mateix dia ens va donar la conferència a ella. Una conferència molt interessant. I dintre del que era aquest festeig que fem fer de l'àpat, la conferència, ella té una faceta molt important, que és la de la pintura. Pinta uns quadres, francament, molt macos, molt interessants i boníssims. I vam aprofitar, i el que és la sala de l'auditori, vam penjar tots els quadres d'ella, per qual tenim fotos, i qualsevol dia, si algú s'ho demana, li podem facilitar, tots els quadres d'ella. Per tant, va ser una... Primerament, el que és la part pràctica va estar insuperable. Però és que l'acollida que vam tenir amb els socis, on es va omplir de gom a gom, perquè els socis, perquè aquests 10 anys, dona, i d'alguna forma el que sí és imprimeix un caràcter de relació social, d'amistat, i que ja aleshores es dona aquesta comunió entre el que és les aules i el soci que ens ve a veure. Tot això ens va fer que aquesta festa per nosaltres va ser una fita molt important, i pels socis també. No sé si es podrà repetir, serà irrepetible amb l'èxit que va tenir, però va ser una festa molt entranyable. Gràcies.
1: Que maco, perquè Frederic, tal com ho expliques, emociona, no?, de dir, ho vau poder celebrar d'una manera molt maca, encara no havia entrat la Covid, amb aquesta unió entre la cuina i la pintura, que és alegria, és vida, la cuina té colors, la pintura, evidentment, té tots els colors del món, no? Molt bé, i a més, aquesta interacció que tu expliques, social, entre els socis.
0: Sí, poder
1: estar en contacte i poder celebrar-ho. José Ramon, quin tipus de socis teniu a l'aula d'extensió universitària? Perquè, clar, dius, aula d'extensió universitària, dius, gent jove, universitaris, no?
2: Bueno, tenemos un carné de la universidad.
1: Vale.
2: los niveles que son las conferencias son siempre, si podemos encontrar profesores jubilados, profesores eméritos, palabra muy famosa ahora, pues normalmente les pedimos estas conferencias a profesores que tienen una gran experiencia en eso. De todo tipo, pero normalmente sí que tenemos que decir que los niveles de las conferencias son siempre del máximo posible. También podrías decir, claro, nosotros cuidamos mucho, por ejemplo, las conferencias de música y las conferencias de arte. Normalmente son profesores, casi siempre son profesores de un nivel que tengan también una capacidad de comunicación con la gente, y así, uh-huh, así es como se desarrollan, ¿no? A lo largo de estas que te he dicho, que pueden ser unos 400 actividades que hemos hecho estos más de 10 años, pues yo diría que prácticamente todas han sido para nosotros un éxito. No quiere decir que alguna haya tenido un contenido tan vasto, tan importante, pero normalmente los que vienen son profesores que incluso, no sé, ayer o antes de ayer veía yo en televisión que salía el Ignacio Rivas, que José Ignacio Rivas, que explicaba lo de la búsqueda de tierras donde se podría llegar a vivir de la misma forma que aquí de tierra. Puedo decir que cuando vino y explicó todas las cuestiones de astronomía, estaban totalmente asequibles al nivel de gente con un cierto nivel cultural, que yo diría que es bastante extenso entre todos los que son socios, pero al mismo tiempo con un esfuerzo por parte de los conferenciantes de no entrar en fórmulas como si fuera un Einstein o...
1: Claro, y que siguen muy divulgativos.
2: Normalmente son, sobre todo en el nivel de CIR universitario, aparte de estar tutelados, es que el nivel de las conferencias es elevado. Es culto.
1: Pel que dius, les conferències que van en el sentit de la música o dels compositors tenen molt d'èxit, no? Són molt... molt curades.
2: Bueno, todas tienen, mayormente todas tienen éxito. Alguna puede ser que sea un poquitín más dura, pero normalmente son todas, porque las conferencias, por ejemplo, sobre viajes, tuvimos una de Islandia preciosa, o de Egipto, o de otro tipo de conferencias, esas suelen tener también, son todas conferencias que tienen mucho éxito. Ahora, otras conferencias, como pueden ser históricas o un poco técnicas, también tienen atractivo.
1: I per fer-se soci de l'aula, què hauria de fer jo, per exemple? Jo ara ja tinc 59 anys, per tant, jo sóc candidata a ser associada de l'aula. Què he de fer per fer-me associada de l'aula i poder subscriure amb aquests programes que te diu?
2: Mira,
1: ¿cómo fem?
2: Puedes, si quieres ir a alguna conferencia que te interese más, que nosotros habrás visto que hacemos publicidad, ponemos pósters en los que se dice cuáles son las conferencias. Si lo que quieres es tener todas las conferencias, ya decidirás tú si una no te interesa o si lo abres. Lo único que hay que hacer es apuntarse a un listado de que tiene Federico, precisamente es el que lo lleva todo esto, y hacerse socio.
1: ¿Y cómo faig?
2: Nosotros pedimos que se rellene una boleta. Uh-huh. Y cobramos al primer socio, normalmente por parejas, pero al primer socio cobramos 40 euros por la cuota anual. Puede ser que tenga una pareja y entonces al segundo no le cobramos más que 15 euros. O sea que en conjunto la pareja por 55 euros es todo, toda la asistencia, más luego todas esas excursiones y visitas que siempre son subvencionadas, siempre son de menor precio que el coste, si nos vamos al sur de Francia o nos vamos a Reus, ¿no?
1: Frederic, està explicant per fer-se soci, però no hem dit, per exemple, cap correu electrònic o algun contacte, perquè si jo em vull fer sòcia, jo sé que ho tinc molt fàcil. Entro al Google i poso Aula d'Extensió Universitària d'Esplugues i allà ho tinc tot. O gairebé, el senyor Google m'informa de moltes coses. Però em podeu donar ara, per poder dir a la nostra audiència, què hem de fer exactament per fer-nos socis de l'Aula d'Extensió Universitària?
0: Mira, nosaltres, claro, hem parlat abans de que nosaltres teníem a la pàgina web, allà hi ha totes les dades per fer-se. Els cartells que nosaltres posem pel carrer, doncs allà ja posen totes les condicions, l'adreça, el Gmail, o sigui, el correu, etcètera, ja per poder-se... D'alguna manera, no és cap dificultat en aquest sentit per poder contactar amb nosaltres, perquè la informació està a l'abast i de tothom. O sigui que hi ha aquesta facilitat. T'ho puc dir de memòria, però el nostre correu seria aauge@gmail.com. Repeteixo, aauge@gmail.com seria la nostra. I un petit, doncs, una mica d'aclarir el que està dient, doncs, el José Ramon, i és que abans has preguntat la col·laboració.
1: Sí.
0: Bé, nosaltres no som una entitat tancada, que el que fa ell és per ells. Aviam, és pels socis.
1: Sí.
0: Però nosaltres hem rebut, en aquests dies, algun tipus d'altra associació que ens ha dit, escolta, ens podeu facilitar alguna d'aquestes xerrades? Tot? Hem estat oberts amb això. La cultura és per tothom, no és per uns quants. I, per tant, si alguna associació, que s'ha donat el cas, ens ha demanat alguna xerrada d'aquesta li hem facilitat. Molt perquè bé. Això és per tothom. No només això, és per tothom. M'explico? No pels socis que tinguem.
1: Per tothom.
0: Perquè la cultura és per tothom. I això és la nostra tasca, també.
1: Molt bé. Moltes gràcies al José Ramón García, també moltes gràcies Frederic Piqué per haver estat avui amb nosaltres per explicar-nos 5 cèntims de l'entitat. M'agradaria emplaçar-vos per una propera ocasió, poder d'aquí uns mesos. Ja sabeu que estem fent entrevistes a diverses entitats d'Esplugues i voldríem seguir en contacte amb la tasca que feu amb aquest col·lectiu de l'Aula d'Extensió Diversitària, de la divulgació, de la cultura i el que has dit abans, que m'ha agradat molt, Frederic, d'aquest contacte social que feu entre els vostres associats.
2: Pues moltes gràcies, Isabel.
1: A vosaltres.
2: Estaremos contigo.
1: Seguimos en contacte,
0: Moltes gràcies per aquesta oportunitat que ens has donat de donar a conèixer, perquè és una forma també de que nosaltres, vosaltres i tothom accedeixi a aquesta informació. Moltes gràcies.
1: També des de la ràdio fer la tasca, que realment la ràdio està creada per divulgar la cultura de la nostra ciutat. Moltes gràcies a tots dos, a José Ramón, a Frederic, i serà fins la propera ocasió que ens tornarem a veure, i una abraçada molt gran virtual per tots els vostres socis, val?
2: Gràcies, Isabel, una abraçada.
0: Gràcies, Isabel.
1: A tu.
3: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
4: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem, amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9.

0: dels cirerers.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Anem a comprar el telèfon mòbil nou d'una vegada?
2: D'acord, però agafa el vell, que el portarem a recicla.
1: A on?
2: A la mateixa botiga. Ja no tenim excusa. Ara, les botigues d'electrodomèstics són punts de recollida de petits aparells elèctrics i electrònics que ja no funcionen. Com més punts de recollida, més aparells reciclats. Més informació a residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM,

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.

0: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Carpe diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

0: Hola a todos, soy Luis Bizuete y estáis escuchando Un Poco de Todo y Algo Más. Os invito a inaugurar y disfrutar en este nuevo espacio en el que a través de las ondas de la radio intentaremos viajar juntos por los diferentes caminos y senderos que el destino nos ofrezca.
1: Un Poco de Todo y Algo Más, amb Luis Bizuete, els dimarts a les 10 del vespre i diumenges a les 10 del matí.
2: He deixat de viure al carrer. Ja no em faran por els dies de pluja. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna o algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar i ara que ja la tinc, només puc pensar en els centenars de persones a Barcelona que no la tenen. Sisplau, col·labora amb ningudorminalcarrer.org, Arrels Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho vam fer al nostre YouTube.
3: Sou una entitat?
4: Organització sense ànim de lucre?
5: Associació de veïns?
6: Artista?
7: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
8: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
9: És gràcies!

0: són les 12.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: El passat dia 5, 6 i 7 de maig vam fer una experiència amb l'Institut Severo Ochoa, amb alumnes de l'escola, amb alumnat, i ens van venir a presentar el seu projecte. Durant aquells dies, jo crec que van passar aproximadament una seixantena d'alumnes, no voldria equivocar-me. Per parlar d'aquesta experiència, avui tenim a dues de les seves professores, la Anna Castell Arnau, i per tant, benvinguda, Anna.
3: Hola, bona nit.
2: A l'Agos Piñeiro, que també és professora del Severo.
4: Hola, bona nit.
2: I a la Gaby, la Wendy i la Maria, benvinguda a totes.
5: Hola, hola, bona nit.
2: Jo començo per la Anna. Uh-huh. Anna, veniu aquí a Tarreu, a la ràdio, però ja veniu amb els vostres projectes super redactats i ens presenteu una sèrie d'ODS. Començarem. Què és una ODS?
3: Mira, explicarem una mica com va sorgir aquesta proposta. Aquest any hem fet, bueno, hi ha nou currículum a la FP. Elles són d'un cicle de un cicle superior d'integració social, i en aquest nou currículum hi ha una assignatura que se li diu sostenibilitat. Llavors, una de les propostes que vam fer des d'aquest mòdul era que coneguessin les diferents ODS, que són uns propòsits que van fer els governs per aconseguir un món més just, més solidari, més igualitari, més sostenible, i que es desplegava en 17 objectius. La proposta que els hi fèiem era que valoressin quin objectiu voldrien treballar i analitzar i que aprofundissin una mica sobre ells. I el resultat final, o el producte final, era una gravació aquí, fent un podcast amb la vostra col·laboració, que si no hagués estat possible. Llavors se'ls demanava, doncs, que investiguessin una miqueta sobre aquesta ODS, que la focalitzessin, perquè algunes d'elles són molt, molt àmplies, com la que van treballar les tres alumnes que han vingut avui, que la focalitzessin amb el que més els interessés i que fessin una entrevista a un expert, que busquessin informació, busquessin altres podcasts o altres entitats que haguessin treballat sobre allò, i que pensessin una mica com els interpel·lava aquest podcast a nivell individual. Perquè se suposa que aquestes ODS han de treballar des del nivell més macro, que és a nivell governamental, però tot això va fluint cap a baix i ens afecta a nosaltres a títol personal. Llavors també se'ls plantejava, bueno, i tu què pots fer respecte a aquesta ODS? De tot això en feien un producte i van venir aquí a exposar-ho. Llavors, no sé si dir per què han vingut elles tres justament ara.
2: Jo m'agradaria fer-te una pregunta que poder també l'Agos podria contestar-me. Uh-huh. Aquests objectius que tenen des d'Europa, perquè això va de dalt a baix, arriba als instituts, perquè són la base, no? La ciutadania i el futur, però després hi ha un retorn real d'aquestes conclusions i d'aquests treballs de a baix cap a dalt, cap a les directrius europees, o es queden en treballs educacionals i després no té cap tipus de retorn realment?
3: Jo crec que el retorn és que elles sensibilitzin, que elles s'adonin que són part implicada i partícip, i que no tot ha de venir de dalt, sinó que nosaltres amb les nostres petites accions podem fer canvis i transformacions molt importants. Llavors, el retorn per mi seria aquest, que d'això elles en traguessin la conclusió que, val, fent petites accions podem aconseguir grans coses.
2: Val.
3: Això no arriba més amunt, no arriba més amunt. Arribar, doncs, mira, si podem fer una miqueta de difusió d'aquests podcasts, que els penjarem a la pàgina web de l'Institut, o que es poden retransmetre per aquí,
2: ho farem,
3: doncs serà on pot arribar. Però jo crec que la finalitat és que se n'adonin que, com a bons ciutadans i per aconseguir una societat més justa, nosaltres hem de canviar petites cosetes, però que poden aconseguir grans finalitats.
2: I com has dit abans, es tria la integració social. En aquest grup de Sever 8, tots els grups trien...
3: Elles són alumnes del cicle formatiu d'integració social.
2: Val.
3: Però aquest mòdul és transversal. Es donen als altres cicles... crec que tots els cicles, aquests, ara ja. Sí.
4: Sí.
3: Digues.
4: No, el que passa que és el primer any. Mm. És el primer any que hem fet tot el curs d'aquest mòdul, d'aquesta assignatura, que ha vingut en paral·lel amb digitalització. També llavors ha sigut una mica un any de prova, i en els cicles on ja hem començat, perquè no en tots, segons si era primer o segon, ha sigut una prova i anar fent-se, que cada profe s'ha fet seu, no? I tu l'has encarat molt guai per aquí, no? I fent aquest match amb la ràdio per poder-ho difondre.
2: Agost, perquè quan veuen i l'any passat o fa dos anys aquí a la ràdio un altre grup, no estàveu fent en aquell moment cap ODS.
4: No.
2: Era un altre projecte.
4: Sí, això ho poden explicar molt bé la Gavi i la Wendy, perquè va ser des de TEPIC, Promoció d'Igualtat de Gènere, que és l'altre cicle que elles han cursat.
2: Doncs vinga, va, ara sí que donem la paraula a la Gavi, a la Wendy i a la Maria, perquè tenen moltes coses que explicar-nos. I la primera pregunta que us faig, per què veu triar, sou d'integració social, per què veu triar la ODS amb la qual vosaltres veu treballar?
5: Hola, buenas noches. En nuestro caso, elegimos esta ODS porque el grupo que venimos trabajando, tanto mi compañera Gaby, la María y yo, somos, faltan la Fátima y la Soraya y la Sonali, que somos mujeres migradas. Y como mujeres migradas estamos muy concienciadas con las desigualdades, ¿no? que padecemos por el hecho de ser mujer migrada y a más ser mujer, ¿no? Conocemos de primera mano las dificultades que enfrentamos el día a día. Y por eso entre todas decidimos trabajar sobre esta ODS. Y el año pasado que vinimos con vosotros a grabar un podcast también, que era con motivo del 17 de mayo, con motivo de la celebración de la no discriminación al colectivo LGTBIQ+, y fue una experiencia muy bonita y nos las pasamos muy bien también con vosotros. También agradeceros que siempre nos abren las puertas para este tipo de propuestas de concienciación a la población, que hace mucha falta, sobre todo desde la base, que es la escuela, y luego que se transmite a las familias y por tanto a la sociedad en general.
2: Gavi, com comenceu amb el projecte? O sigui, com s'inicia, com han sigut les jornades de treball, de coordinació?
6: El tema también lo tocamos en el ciclo que hicimos, mi compañera Wendy y yo hicimos el ciclo de promoción e igualdad de género, también en el Instituto Sever 8, y tocamos el tema acerca de las mujeres migradas. Entonces, al tener como que esta ODS, pues decidimos enfocarnos más en este ámbito, porque como mujer migrada que somos, bueno, cada una ha sido, pues... Hemos vivido muchas experiencias acerca del desconocimiento cuando llegas aquí, todo por lo que tienes que pasar y entre muchas cosas más.
2: Explícame.
6: Por ejemplo, una de las cosas importantes que, bueno, para toda persona, ni bien llegar aquí, es necesario tener el empadronamiento, que sin la ficha de empadronamiento tú no puedes acceder a servicios como la salud o la educación. Porque si no, no puedes tener no tienes la tarjeta sanitaria, tampoco puedes ingresar al instituto. Y, por ejemplo, a mí me pasó eso, de que yo no estaba empadronada y entonces no pude acceder al instituto a estudiar.
2: ¿Fins cuándo vas a poder entrar?
6: Un año.
2: ¿Durante un año?
6: Sí, porque estuve sin padrón. Vale. Y eso que también mucha gente desconoce, ¿no? Al principio yo tampoco estaba súper desorientada. Y tampoco es que, o sea, tú tienes que ir preguntando y es correr la voz. Y cada una de las personas es verdad que te da diferente información, pero también están como que las que no, Por ejemplo, a mí me tocó el hecho de que a mí en un principio me dijeron de que no podía estudiar, así tuviese el empadronamiento. Sí. Siento que se pierde tiempo ahí. Porque pudiendo acceder a hacer una formación mientras estás en el proceso de tu regularización, pues vas adquiriendo conocimiento. Y bueno, es eso.
2: ¿Y al caso de la María?
7: En mi caso, al principio, o sea, la llegada de aquí no costó tanto. Me costó un poco más quizás la entrada. Porque yo vine aquí gracias a mi tía, con mi tía y mis dos primas. Claro, yo no era la hija de ella, no me dejaban pasar por eso mismo, por la misma razón. Nos hicieron un montón de preguntas, estuvimos horas esperando en el aeropuerto para que nos dejaran pasar. Y llegaba una y otra persona y preguntaba exactamente lo mismo, no sé por qué. Pero no, al fin que nos dejaron pasar y la llegada fue muy bien. Teníamos también una persona que nos estaba esperando aquí, se nos hizo todo más fácil, no hubo ningún inconveniente, gracias a Dios. Pero sí que es verdad que luego se nos empezó a complicar un poco más, que estábamos solo nosotras cuatro. Y fue cuando mi tía se separó de la pareja, que era nuestro mayor soporte aquí, porque no conocíamos nada más, tampoco estábamos tan informadas de todas las cosas. Y ahí sí que se nos empezó a complicar un poco todo, porque por el motivo de no tener documentación todas, solamente mi tía, y que dependía de él, era como que depende de él y consta de que él se suponía que nos estaba ayudando y que no nos podían ofrecer ningún tipo de, digamos, una ayuda o algo con temas de estudios y eso. Yo, que tampoco encontraba trabajo por temas de mi documentación, no podía ayudar de ninguna manera en mi casa. Se nos complicó todo muchísimo. Hasta que, bueno, con esfuerzos y tal, sí que fuimos hablando y abriendo, tocando puertas, pero nos costó muchísimo. Había gente que nos escuchaba y era como que solamente nos escuchaba y nos miraba y listo. No les importaba. Claro, no estaban viviendo, no estaban pasando por eso mismo. No sabían lo que se sentía. Y de momento eso.
2: Hi ha moltes dificultats, a part de les administratives, i moltes discriminacions que no solament són les administratives. Arribeu finalment, podeu recercar una escola, no sé si ja veu començar el Severo Ochoa, i bueno, la vostra experiència, la vostra acollida a l'escola, tant pel professorat com els companys i companyes, com ho heu viscut? Així, aquella esperança que teníeu de poder estudiar, realment ha valgut la pena el sofriment?
5: Bueno, yo en mi caso soy la Wendy. En el meu cas va a ser fácil integrarme, porque siempre desde la primera vegada que va a arribar a Barcelona, en el meu cap va a tener esa motivación per formarme, pero com vaig tener que treballar per sortir endavant, va aturar als estudis. I per això vaig començar a formar-me una mica tard, amb 49-50 anys. Però jo estic molt orgullosa de haver-me lançat a estudiar a aquesta edat. No m'importa, perquè era mi sueño formar-me. He tenido que trabajar mucho, muy duro, para llegar a una estabilidad más o menos que me permita un desahogo para mientras me formo, pero me ha merecido mucho la pena y yo estoy muy agradecida a Cataluña, porque la verdad desde el primer momento yo me sentí muy acogida y muy arropada, y por eso solo puedo dar gracias. Pero claro, hay personas que lo tienen más difícil que yo, tienen que, como ha dicho mi compañera María o mi compañera Gaby, yo entré desde el principio con documentación en regla, entonces eso me ayudó mucho, sobre todo a conseguir trabajo, que hubiese podido empezar a estudiar una mica abans, pero vaig tener que treballar moltíssim per a sobreviure.
2: Elles han hagut de saltar molts obstacles per arribar aquí on són, i encara hauran de saltar més obstacles que se'ls posarà la vida, com a qualsevol altra persona. Però el professorat teniu un repte, i és, teniu un alumnat molt divers, de diverses edats i procedències. I per tant, aquests reptes també des del professorat, com els encareu i com els coordineu i encaixeu?
4: Sí, Anna, vaig.
2: Sí, vinga, Luz.
4: Doncs sí, la veritat és que és un alumnat molt divers, d'orígens diversos i amb experiències vitals, de vegades complicades o de vegades, si més no, molta quantitat d'alumnat i cada vegada més experiències que val la pena conèixer i que intentem acompanyar així tot el que podem, no? Perquè sí que, com explicaven elles, no? Amb les dificultats que es troben, si parlem amb el cas, en aquest cas dels joves, les joves que migren i que es troben aquí, que volen estudiar, però que tenen tots aquests obstacles, l'institut d'alguna forma sí que és un punt que pot servir de recolzament i de casa, no? D'alguna manera, sempre amb els recursos que tenim i amb les limitacions també que trobem, que hi ha alguns obstacles que no depenen de nosaltres. Però sí, perquè jo les escoltava parlar i pensava en preguntar-vos si havíeu trobat xarxes de suport, a on havíeu anat a demanar acompanyament, a sentir-vos recolzades, o anar buscant, anar picant portes i anar descobrint si una companyera que ja feia potser alguns anys que ja havia estat aquí us havia donat la informació, o com, si havíeu trobat això, no?, aquest recolzament. Perquè a l'institut de vegades tampoc tenim tota la informació, perquè són casos i vides tan diverses que hauríem de saber de tot, no?, per acompanyar tothom. Llavors també anem descobrint i anem intentant estar connectades amb els recursos del territori i tot el que podem per poder oferir l'ajuda que es pugui. De vegades arribem, de vegades no, però almenys està disponible pel que puguem servir, no?
3: I jo afegiria potser a tot això que deia Lagos, que és així, diguem-ne, i afegiria l'acompanyament més emocional, no? Amb els casos en què hem sentit que algú, com parlava la Maria, no?, de sentir-se sola o sentir-se que no saber quin camí fer, nosaltres intentem contactar amb les entitats que poden fer aquest ajudar-los a saber el camí que, o quines gestions han de fer, i potser centrar-nos en l'acompanyament més personal.
4: Que també abans ho parlàvem, no?, abans d'entrar, hi ha com tants temes i tantes qüestions que abordar, no?, amb aquest tema de la migració, si és voluntària o és forçada, si la decisió l'ha pres una perquè ja és adulta, no? Però en molts casos, no sé en el vostre cas, si ja heu vingut adulta, si havíeu pres la decisió conjuntament amb les famílies, però de vegades moltes adolescents venen que la decisió l'ha pres la família, els pares i mares, no? I llavors això també és un què, no? I aquest què pot ser, la persona s'adapta i dins del procés migratori hi ha molt de dol i de dolor, però també ja parlàvem també il·lusió i aventures i una vida nova, no?, que coneixes gent, et trobes amb moltes coses que no t'esperaves, però en molts casos, i això també és així, el fet d'emigrar pot convertir-se en un factor de risc, no? Doncs perquè aquell adolescent es troba sol, no ha pres la decisió, lluny dels seus amics, amigues, de la seva identitat. I llavors això és el que no hauria de passar, no? Que aquest procés d'adaptar-se i d'estar vivint aquest dol es converteixi en un problema, en un obstacle que faci potser decaure en els resultats acadèmics o en l'estat d'ànim, no? Llavors aquí és on sí, quanta més xarxa i quanta més escolta, acompanyament emocional, com deia l'Anna, doncs millor.
2: Sí, perquè la Gavi ha explicat tota una sèrie de dificultats per el tema de l'empadronament, i la Maria ens explicava doncs aquesta situació familiar, que arribes aquí amb unes perspectives i que es trenca, val? I no sé, Maria, a l'escola, a l'institut, als companys i les companyes, a tu com t'han servit de suport per encarar aquests inicis aquí? T'ha anat bé? Has trobat suport amb el professorat?
7: En mi caso, no, todo lo contrario. Con que llegué aquí a los 13 años, me tocaba la ESO, Incluso me encontré con que pasé un mes entero sin que los profesores supieran que yo era nueva y recién llegada. Claro, me hablaban en catalán, me hablaban todo, suspendía todo. Estaba frustrada conmigo misma por no poder, por no saber, por no tener el nivel de todos. Pero claro, tampoco era todo mi culpa, porque tenía meses de estar aquí, el idioma no lo entendía para nada bien. Mis compañeros no me apoyaron en mucho tampoco, digamos, que fue también algo que me echó un poco para atrás. De mi manera de ser también, que soy muy callada, muy reservada, y eso ellos lo veían como si fuese un bicho raro, tal cual, así me veían. Los profesores, hasta que no estuve en cuarto de la ESO, no fue como que se dieron cuenta y me empezaron a hablar, pero claro, en cuarto de la ESO. Y nada, fue nada más una charla de media hora y no más. Y era como que si estás mal, sal al pasillo y listo. Claro, no ayudaban tanto tampoco en casa con los problemas, las dificultades que habían. Era como que tampoco podía contar las cosas que estaba pasando en el instituto, para no sobrecargar a la otra persona que estaba conmigo. Claro, no era mi idea de no ponerle más carga a ella, intentar alivianarla en vez de ponerle más. Y me lo echaba yo encima, cosa que hice mal también porque pasé mucho tiempo con eso. Cuando vine aquí, también la separación de mi madre fue muy fuerte, que me echó para atrás otra cosa también, que no... Fue como que quería estar aquí, pero a la vez no, porque me faltaba alguien, no me sentía completa, no me sentía yo, para nada.
8: María, però ara com ho portes? Ara mateix, a data d'avui, com estàs?
7: Ahora mismo ya mejor, porque bueno. Es como que encontré un grupo en el cual nos acogemos entre todas, nos apoyamos mutuamente en lo que podamos y vamos tirando. Y aparte de que ya estoy un poco más grande, la mayoría somos adultas, bueno, son adultas, y pues claro, con cada experiencia y eso es como que consejos en los que pueden ayudar más o menos y irnos ayudando.
8: ¿Y luego el catalán lo portas bé?
7: Sí, mejor.
8: Claro. Porque avui no, però l'altre dia que va estar i va parlar una miquetona en català, doncs ja ho portes millor i l'entens perfectament. Com t'ha ajudat aquest projecte a nivell de convivència, d'intercanvi amb les teves companyes, a l'hora de treballar, a l'hora de compartir tota la redacció d'aquest projecte que vau fer vosaltres?
7: Pues muy bien, la verdad, porque fue como que durante el proyecto estuvimos compartiendo experiencias distintas de cada una. Con cada cosa que encontrábamos y tal, era como que un tema de conversación nuevo en el cual podíamos hablar y desenvolvernos un montón. Y son experiencias que son algunas, sí que es verdad que son un poco más tristes y eso, pero otras que dices, hay mucho de qué aprender y eso.
8: El projecte us ha servit, per tant, per conèixer-vos
7: claro.
8: Millor entre vosaltres.
7: Sí.
8: I per tant això aniria més enllà d'aquesta ODS i aquest objectiu europeu.
3: Cal potser aclarir perquè han vingut justament elles tres, que eren d'un grup de sis. Elles van treballar en l'ODS de
9: desigualtats.
3: Vale, de la lluita contra les desigualtats, i es van centrar, com deien, en el procés de migració. I van fer un treball molt xulo i que va estar molt bé, però després els vam dir, el dia que gravaven, ha faltat que parléssiu de vosaltres, i per això els hi vam oferir la possibilitat, no? Isabel, tu les vas engrescar a que vinguessin a parlar d'elles, no? Això que explicava la Maria, per exemple, no ho havíem sentit abans, no? I pensàvem que era un bon lloc per visibilitzar, perquè justament elles reclamaven, no?, la visibilització i el poder transmetre el patiment, el dolor i les il·lusions també de tot aquest procés. I vam dir, vale, doncs això hem de reservar un espai per poder-ho fer, i per això han vingut elles.
6: Bueno, yo quería añadir acerca de las experiencias en cuanto al instituto. A mí me pasó de que yo quería en un principio hacer integración y la casualidad, no sé cómo llamarlo, pero se había abierto el ciclo de promoción e igualdad de género. Entonces no quería quedarme otro año más sin hacer nada. Entonces decidí meterme al ciclo. Fue una grata sorpresa porque encontré un grupo de 9-10 mujeres, aparte de las maestras, en las cuales jamás imaginé de que yo posteriormente me abriría o empezaría a contar acerca de mí, porque también, al igual que María, yo me considero un poco reservada y bastante callada. Y al principio sí que me sentía, o sea, por mi parte sí que me sentía vulnerable al y reservarme el hecho de no tener papeles. Como que te haces chiquita. Y bueno, yo me hacía chiquita. Poco a poco fui entablando más más conversaciones con mis compañeras. Y surgió justo una conversación con una de las profesoras, en la cual me preguntó así de la nada cómo estaba, y en casa había un tema acerca de la vivienda. Entonces, no sé cómo, yo solté lo que estaba pasando en casa, cosa que nunca me hubiese planteado decirlo, y me dijo, pero ¿por qué no lo has hablado? Que porque las profesoras aquí podemos saber la situación y de algún modo como que crear ese apoyo, ¿no? Todo en cuanto a sus posibilidades, evidentemente. Lo comenté con mi tutora. Yo tenía que empezar a trabajar a la par que estudiar porque no quería dejar el ciclo. Y así estuve durante un buen tiempo. Incluso eran quizás muchas veces las faltas que ya para casi graduarnos, yo dije, no lo termino. O sea, faltando un mes, dije, no voy a ir a la graduación, no quiero terminar. Pero ahí es donde entran mis compañeras, bueno, mis amigas ahora, y las profesoras que estuvieron ahí. Y creo que forman un papel muy clave en el desempeño del alumno, en cómo el estar ahí y preguntar cómo te sientes. Sé que en este caso éramos un grupo de 9 y quizás podía cada una preguntar y tal. En un grupo de 30, que es lo que pasa en integración, que es un grupo mucho más amplio, a mí personalmente sí que me ha chocado de ser 9 mujeres donde creas tu espacio seguro a un grupo de diversidad de edades. Sí que me ha chocado un poquito, pero bien en cuanto a los profesores, los temas que se tratan y que es eso, que también el apoyo del profesor. No quiero decir que está obligado y tal, pero es importante la función que cumplen. Y bueno,
8: ja. Ara us vull fer un comentari, no té res a veure amb el vostre projecte, però sí que us vull demanar una opinió perquè és que m'ha vingut al cap. El tema de l'edifici del Barco, que el teniu davant de l'institut, allà es va comprovar que perquè fotin fora de casa no fa falta que siguis una persona migrada i un sense papers, perquè allà hi havia famílies que els seus avis ja havien viscut a l'edifici. I la meva pregunta és, això us va arribar a l'institut d'aquesta manera? Ho veu viure? Veu tenir alumnes que haguessin, que estiguessin aquest any a l'institut? Perquè clar, jo tinc amics meus de la infància que vivien allà al Barco, alguns ja no hi viuen, però hi havia gent que va haver de marxar, dues persones en concret, una companya de l'escola meva i una altra que és més jove que jo, però que era companya de l'escola de la meva germana, que és més jove, no? I clar, ara esteu explicant la vostra experiència i dic, és que no fa falta ser migrat, et foten fora de casa encara que tinguis els papers en regla. Com heu viscut això a l'institut?
4: Sí que ens va arribar i hem estat més informades que hem pogut. Sí que com a institut o com a claustre, la veritat és que és una pena, però de vegades tenim tants temes, tants fronts i el ritme és tan ràpid que no dona temps d'aturar-nos i a fer-nos més conscients, no?, les unes a les altres i compartir aquests temes que estan passant, no? Al costat de casa, aquí, al territori, i que com a instituts, no? I com a escoles val la pena estar vinculades i fer força. Sí que hem tingut relació, perquè hi havia algun cas d'alumnes que hi vivien, i bueno, hem participat en el que hem pogut, no? En alguna manifestació, donant suport en algun ple, que profes que han estat directament vinculats perquè eren alumnes seus, i alumnes, d'alguna manera els hi ha arribat la informació, saps que aquestes difusions, doncs, a vegades hi són, però no sempre arriben a tothom. També passa que l'alumnat que tenim de cicles, la gran majoria no són d'Esplugues, però els de l'ESO i batxillerat sí que s'han enterat, i ara, igual que ara, estan, bueno, fent mobilitzant-se i mirant d'activar i d'estar presents amb el tema de l'habitatge i de donar resposta des de l'institut, i és un treball xulo que s'està fent i necessari. Però sí, no? Entenc la relació que has fet. Jo també pensava, no?, tota l'estona, com tots aquests processos migratoris i que venen de l'ODS, no?, de desigualtat, que estan a tot arreu i que té moltes, de vegades, contradiccions. De fet, l'altre dia llegíem, i hauríem de tenir més dades ara per poder-ho informar bé, però com aquest mòdul de desigualtat, de sostenibilitat, els ODS és una part, però té molts altres punts que de vegades, però no acabem d'estar del tot formades, o... Bueno, ens l'han plantat aquí, no?, aquest mòdul, i li hem donat la forma que hem pogut, però llegíem, donant una mica el punt crític, que una de les empreses que havia financiat aquest canvi de currículum i dissenyat la programació havia estat Repsol. I Repsol, pues, tothom sabem que és una empresa que genera desigualtat i misèries al sud global. I aquí

0: T'he preguntat, Anna, quin retorn hi ha després? Perquè sabem que tot això, vaja, és el meu punt de vista, la meva opinió, és una fal·làcia total. Aquí només hi ha política i només hi ha intercanvis de cromos, que són els diners que ells creen, i les consciències els hi han refut. Mm-hmm. Crec jo, eh? Mm-hmm. Vaja, que...
1: Sí, de fet, concretament, no?, amb el que explicava la Gaby, que tuviste un tema que tenia que veure amb vivienda, doncs sí que a nivell individual, cada profe segur que va intentar donar-te suport, però això que deia del tema de l'habitatge a l'institut, el que s'està intentant és que sigui molt més directe, que a tu no et faci vergonya, que puguis dir-ho, que l'institut sigui un lloc amb el que comptar si ens trobem en temes d'aquests, que ens podem trobar en qualsevol moment, no?, amb com estan les coses a aquest nivell.
2: Bueno, i una mica la Maria havia destacat això, no?, que fent aquest projecte doncs havíem pogut compartir experiències, o tu mateixa, Gabi, no?, que deies, no m'imaginava jo explicant alguna cosa així a títol tan personal, no?, i el compartir ajuda molt.
0: I jo voldria destacar, jo crec que gairebé de la seixantena d'alumnes que van passar, recordo que les més tímides i les més callades eren justament les que tenim avui aquí. Les que més parlaven avui no han vingut. Per tant, aquí també vull destacar i agrair-li a totes a elles tres aquesta responsabilitat que han tingut avui de tornar aquí a la ràdio i d'explicar-nos la seva experiència, ja no solament amb el treball, la seva experiència personal i la seva experiència per venir aquí a la ràdio. La ràdio el que té de bo és que no hem de donar la cara, només posem la veu. I això és una intimitat que a mi m'agrada, per això faig ràdio. I a vosaltres, l'experiència de la ràdio, com ho heu vist? Començarem, si un cas, per la Gaby. Gaby, et va agradar venir a la ràdio, poder explicar el teu projecte?
3: Bueno, sí, la verdad es que sí. Al principio, con el primero fue con todas las chicas. Sí que me sentía más o menos nerviosa. Esta segunda vez que vinimos para lo de la ODESA, sí que, ay, si no, no, mis nervios me podían más. Pero para cuando vinimos a... Me repito cada rato, pero bueno, ok. Ahora sí que me planteé muchas veces, a cada rato, es que no soy capaz. Pero sí, porque es bueno como que estos espacios que se brindan, y gracias, para conocer experiencias, ¿no? La verdad que me siento muy bien y gracias.
0: A vosaltres. I tu, Wendy, quina l'experiència d'haver vingut?
4: Bueno, yo muy contenta, la verdad, porque haciendo, mientras realizaba esta tasca de la ODS para reducir las desigualdades en el mundo, encontré un artículo de una mujer india, de nacionalidad india, que es periodista, vive aquí en España, perdonadme, pero no recuerdo su nombre, pero me marcó mucho este artículo. Y que ella decía que las mujeres tenemos un poder invisible, y ese poder invisible es, aunque no lo parezca, el poder de asociarnos, de unirnos y de alzar la voz. Cuando decías que la radio nos da la oportunidad de proyectarnos con nuestra voz, el hecho de estar aquí hablando de lo que nos compete en la vida personal de cada una de estas chicas es muy importante, porque quizás al otro lado de la radio está escuchando una chica que se encuentra en una situación similar, y el hecho de que ellas estén aquí, que hayan podido desarrollarse en Barcelona, poder estudiar a pesar de las dificultades que han tenido que afrontar, es como dar un poco de esperanza, ¿no?, a estas chicas y motivarlas y que no se rindan y que sigan adelante, que siempre hay salida, siempre hay salida, y sobre todo entre nosotras las mujeres, apoyarnos entre nosotras y hacer piña para conseguir las cosas. Y nunca callarnos, siempre alcemos la voz.
1: Qué bonito, Wendy, lo has dicho, y sí, qué importante, ¿no? Y qué importante posar molt, molt en valor la pròpia història, perquè si es queda...

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Pedro Sánchez ha decretat l'estat d'alarma a tot l'estat durant un mínim de 15 dies per fer front al coronavirus. El decret entra en vigor aquesta mateixa nit i serà el govern espanyol qui prendrà el control de tot el territori.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: Doncs aquesta era la pregunta d'en Josep Lluís.
1: Qui va inventar el calçat català conegut com les espardenyes? Qui les va inventar?
0: Doncs mira, en Tito Vigorra, excompany, per cert, de la Nit dels Ignorants, ja jubilat, ens ha respost a Facebook, diu que l'espardenya és un calçat molt antic i, per tant, no es pot atribuir a un únic inventor amb nom i cognoms. Tot i això, l'espardenya deriva de les sandàlies que ja utilitzaven els egipcis i més tard els romans. El document més antic en català les data ja l'any 1322, fins i tot existeix una mostra d'una sandàlia d'espart a la cova dels Ratpenats, de Granada, que té uns 4.000 anys d'antiguitat. A Catalunya, l'espardenya es va consolidar com a símbol nacional durant la Renaixença i, posteriorment, a través de la sardana. L'espardenya de 7 vetes que es lliga al turmell és la versió més icònica de la indumentària tradicional catalana. I un dels grans ambaixadors va ser Salvador Dalí, que les portava habitualment i que les va convertir en un símbol d'identitat i d'estilisme bohemi. Aquesta és, per tant, la primera de les preguntes contestades. I canviem de tema, parlem d'un dels programes històrics de Catalunya Ràdio.

0: Perquè la nit de dimarts a dimecres, en Miquel des de Sabadell feia aquesta pregunta.
1: He de preguntar sobre el programa de Guàrdia.
0: Sí.
1: Perquè aquesta setmana no se l'han fet i no sé per què, si ja... en el pan o què?
0: Aquest cap de setmana no l'han fet, l'enguàrdia?
1: No, al principi no. El segueixo cada setmana estem estranyant.
0: Doncs mira, a través de la xarxa social X ens respon l'Enric Calpena, el presentador i director del programa Enguàrdia, i ens ha explicat que ha estat de baixa i que han hagut de repetir alguns capítols, però que ara ja han tornat a començar a gravar, per tant això vol dir que tot va bé, i tot indica que a partir ja del 23 de maig, que això és ja la setmana que ve, ja hi haurà un programa nou. Doncs va, que abans del conte encara tenim temps d'escoltar aquesta cançó que va demanar la Maria Rosa de les Corts, Claire, de Gilbert O'Sullivan.

I estem ja en disposició de tancar la setmana dedicada en aquest llibre Dones, d'Isabel Clara Simó, editat per Columna, amb relats sobre dones de tot tipus. És un llibre que fa 28 anys, 29 per ser exactes, que va escriure l'escriptora del COI, ja desapareguda, i després de llegir El metro, La presidenta, Pardalets i La foto, avui acabarem amb un conte que porta per títol Si m'estimessis.

Amb tu no es pot discutir. És completament inútil. Com parlar amb la paret, tu no t'adones que jo sóc molt sensible i que em fas mal amb aquesta indiferència, amb aquesta... No exageris, Laia, no exageris. Ho veus? Com parlar amb la paret, a mi em fa mal. No pots comprendre això? Però és que no sé què vols. No sé què vols, Laia. Vull el teu amor, el teu afecte, la teva amistat, la delicadesa que jo creia que tenies. Perquè, si no, estem junts. Estem junts perquè tu m'agrades i jo t'agrado, o no? Ho veus? Per tu, amb agradar-te ja n'hi ha prou. I encara dius que no saps què vull. No pot estar més clar, Joan. No pot estar més clar. Per mi, que ens agradem, és secundari. I per tu és el màxim a què puc aspirar. No, dona, no. I és clar que hi ha més coses que el llit entre nosaltres. Això ja ho saps. I com ho sé? M'ho dius mai? I no crec que costi tant. Jo et dec haver dit que t'estimo amb tot el cor milers de vegades. I a tu? Com si et sabés greu parlar-ne. No és veritat. Però què treu cap dir una cosa que saps perfectament? Tu et passes la vida dient t'estimo, t'estimo, com si dient tu ho fossis cert. A mi no em cal. Ho sé. I prou. Doncs a mi sí que em cal. Vull sentir-ho. Vull que m'ho diguis. Va, digues t'estimo, Laia. Va, noia, prou, home, prou. Ho veus? Ho veus com no vols dir-ho? No és això, dona. Vinga, digues-ho. Per què et costa tant? Veus? Perquè no et crec. Si m'estimessis, ho diries sense fer cap esforç. I estem ben sols. No pots al·legar que això són intimitats. Està bé. T'estimo, Laia. Sí, així, com un lloro. Apa, per fer-me contenta i prou. Jo sóc molt sensible, Joan, I si això no ho saps, és que no saps res, però res de mi. És que no sé què vols, collons, Laia. Vull sentir el teu amor. Vull notar-lo. Mira, dissabte volies anar a la Palmera, que ja saps que no m'agrada, però tu ho volies. I jo vaig dir de seguida que sí, perquè vull que, de seguida, doncs no va rondinar i fer morros tota la tarda. Bé, però hi vam anar, perquè sempre em toca cedir a mi. Però no és això el que volia dir. Anem a la Palmera, que a mi no m'agrada, però hi anem. I què vas fer-hi? Tota la tarda amb en Carles, parlant de parides. I jo, com si no existís. Però dona, feia 1000 anys que no ens vèiem. T'hauria agradat a tu que jo no et deixés parlar amb una amiga que feia temps que no veies? Em penso que hi ha moltes maneres de fer les coses, Si la conversa m'hagués implicat a mi, jo sé fer el càrrec, que teníeu ganes de parlar, però és que em vaig sentir com una forastera, perquè era com si jo no hi fos. Imagina el que dius tu, una amiga meva que ja fa temps que no ens hem vist, creus que jo hauria estat tota la tarda parlant de coses nostres, deixant-te tu al marge? No és el meu estil, Joan. Jo, una cosa així, no la faria mai. Ni va ser tota la tarda, ni ningú et va deixar al marge. Perquè també podries participar tu en la conversa, em sembla a mi. Mira, no tinc ganes de discutir, perquè amb tu és completament inútil. Quan no vols comprendre una cosa, ja pot ser Aristòtil, que tu no baixes del burro. Però era només un exemple, perquè sempre, sempre que estàs distant, pensant en les teves coses, sense una paraula de tendresa, com si et molestés parlar d'amor amb mi. Doncs sóc així, Laia. Què hi farem? Què vols? Canviar-me? Doncs això no ho aconseguiràs. Sóc com sóc.

Primer, que això no és veritat. Al principi estaves per mi. Sense dir-t'ho, tu sabies què volia jo. Em deies que m'estimaves. M'ho demostraves a cada pas. Segon, que jo no et vull canviar. És aquest Joan el que jo estimo, i no un altre. Només vull que et posis en el meu lloc, que t'adonis que sóc molt sensible, que sàpigues que em fas patir. Però què et faig? Sigues coherent, dona. En què et faig patir? Patir? Ni que fos un sàtir. Un sàdic, deus voler dir. Doncs sí, em fas patir. El teu mutisme és com si passessis de mi. El teu anar a la teva, com si jo no comptés per res. Ai, no hi ha dret que diguis això, Laia, no hi ha dret. Fem tot el que tu vols. Vivim en el pis que tu vas triar. Anem als llocs que tu vols. Perdona, amb excepció de la palmera que, oh, canalla despietat, he triat jo. Saps què passa? Diré una cosa que em pensava que no diria mai de la vida. Que no m'estimes. Que m'estimaves, això sí, ho reconec, però ara estàs amb mi per inèrcia, per comoditat, com qui es posa les sabatilles velles d'estar per casa. Per mandra, inèrcia, aquest és el mot. Som ara com els meus pares, el pare a la seva i la mare sempre sola. Jo, que m'havia jurat que això a mi no em passaria mai. Laia, estàs traient les coses de mare. Jo estic bé amb tu. Si no, pots pujar-hi de peus, que ja hauria fotut el camp. Per inèrcia? Doncs no ho sé. Estic bé amb tu i t'aguanto moltes coses, Laia, sigues honesta, i reconeixo. No vaig deixar la feina per estar amb tu quan tingueres aquella al·lèrgia? Sí, home, ara passa en factura. A mi em sembla la cosa més natural del món que si jo estic malalta, tu em cuidis, i si tu estàs malalt, et cuidi jo. Però de franc, eh? No sé per què perdre el temps discutint amb tu. És com parlar amb la paret. Però què és exactament el que vols? Que et digui t'estimo 100 cops al dia? Que et digui que tens raó, encara que no en tinguis? Què esperes de mi? Què creus que és una parella? Jo t'ho diré, què crec. Estar per l'altre. Demostrar-li amb mil detalls que és la part més important de la teva vida. Ser sensible a la sensibilitat de l'altre. Cony amb la sensibilitat. Què et penses que sóc jo? Un tros de marbre? També tinc la meva sensibilitat, però no la porto per bandera, saps? Si vols que pleguem, per què no ho dius? Perquè no vull que pleguem. Però no podem viure així, Joan. Jo no puc viure així. Apa, les llagrimetes. No, si m'està bé, per discutir amb tu. Et queixes que no pots discutir amb mi? I saps per què no pots? Perquè jo no et deixo. És l'única manera que estiguis contenta. Quan vols raons, jo callo. Però no perquè cregui que tu tens raó, sinó per no tenir un número com aquest, en què arriba un moment que ja no saps què dir ni què has dit. Jo? Tu i jo, a hores d'ara, si vols que et digui la veritat, no sé de què estem discutint. Jo em pensava que seria d'una altra manera, no el que he vist a casa tota la vida, sinó una franquesa, un estar pendent de... saber que tens algú en qui repenjar-te, tenir-te la seguretat que la teva parella no et fallarà mai. Això sí que és amor. Laia, no siguis així, va. Ja ho saps que pots comptar amb mi. Doncs no ho sembla. A veure, tu vols que anem a sopar a que els teus pares en plan reconciliació nacional, no? Això és només una cosa concreta. La punta de l'iceberg. El que de debò vull és no haver-te de suplicar per una cosa que tu saps que és molt important per mi, en aquesta i en totes les altres coses. Però si no els pots veure ni en pintura, els teus pares, només que ta mare t'ha fet unes llagrimetes al telèfon i tu, apa, corre. I no sols això, jo al darrere. Si no, no, no t'estimo. Però tu què et costa? Total, un sopar. I després no hi has d'anar per res. Què vols que es pensin, que em tens dominada? Perquè jo massa ho sé que estic totalment dominada, però ja veus la gràcia que em fa que tothom em vagi ple. Ai, mira, d'acord, Laia, i aniré a sopar. Això, i fer aquesta cara a tot el sopar. Per això prefereixo fer el ridícul amb els meus pares. Prefereixo fer-me la dura, que es pensin que ja no tenen filla.
que m'importen un rava. Perquè anar-hi, perquè tu facis aquesta cara tot el sopar, no, gràcies, no. Prefereixo passar per mala filla, jo. Que no, Laia, podré ser moltes coses, però no sóc un mal educat. A mi els teus pares ni em cauen bé ni malament. Només que sé que a mi no em poden veure ni en pintura perquè sóc el bandarra que se'ns va emportar la noia. Però he dit que hi aniré, i no passis ànsia, que seré tot un cavaller. El que jo vull de debò, Joan, és que ells notin com estem bé de junts, i això només amb bona educació és aquest vici teu que et costa tant dir t'estimo. Vull que ho sentin, que ho notin, que sàpiguen que m'estimes i que sóc feliç. D'acord, et diré t'estimo a casa als teus pares, però ha de ser amb convicció, eh? Ho diré com si n'hi anés la vida. Ho faràs? De debò? Sí, ho faré. És la meva manera de dir-te t'estimo, com cal, amb fets i no amb parauletes. Sempre has de tenir l'última paraula. Sempre has d'acabar fent mal, ferint, burxant. Mai, mai no t'adones que jo sóc molt sensible. Molt sensible, Joan. Doncs amb aquesta discussió de parella acabem el programa d'avui i la setmana dedicada a les històries escrites en aquest llibre Dones d'Isabel Clara Simó. Ara arriben les 2 de la matinada, són les notícies d'aquesta hora, les escoltem com sempre i nosaltres tornarem diumenge 15 minuts més tard de l'hora habitual, a 1:15 de la matinada, perquè el partit del Barça, que és intranscendent, comença 1/4 d'hora més tard. Comença 1:15, per tant els companys de la transmissió acabaran a 1:15 i aleshores arrencarem nosaltres. Així que no em falleu, sigueu aquí puntuals, que nosaltres també hi serem. Que descanseu, bon cap de setmana i fins diumenge a 1:15.

0: Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Aquest dijous ha quedat vist per a sentència al judici contra els 7 fills de l'expresident Pujol, acusats de fer créixer la seva fortuna a Andorra a través de la corrupció política. El primogènit Jordi Pujol Ferrusola és a qui atribueixen més delictes i per a qui demanen la pena més elevada, 29 anys de presó. Per a la resta de germans, les penes sol·licitades varien entre els 8 i els 14 anys. Les defenses consideren que el cas és un muntatge polític contra la família Pujol. En la darrera sessió del judici, cap dels processats ha fet ús del torn final de paraula. Han intervingut els advocats dels empresaris en els seus informes finals que han demanat la seva absolució perquè asseguren que no han comès cap delicte. José María Fuster Fabra, que ha defensat l'empresari Josep Mayola, ha afirmat que s'ha arribat a aquest judici per l'animadversió contra el fill gran de l'expresident.
2: Al senyor Jordi Pujol Ferrusola se le coloca como en una especie de virus financiero contaminante. Y a partir de ahí, toda la familia ha cometido delitos, todos los empresarios que han tratado con él han cometido delitos y todos los empresarios se convierten en empresarios afines a Convergencia.
1: Segons fonts del tribunal, la sentència podria arribar abans de les vacances d'estiu. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: El govern i Esquerra presentaran dilluns el pacte pel tren orbital, la condició dels republicans per donar el vistiplau als pressupostos. La formació d'Oriol Junqueras ha convocat per dilluns que ve, pel mateix dilluns a la tarda, un Consell Nacional per valorar si amb aquest acord ja es donen les condicions per donar el seu sí als comptes de Salvador Illa.
1: El Departament d'Educació i els sindicats s'emplacen a una nova reunió dimarts que ve, després que la taula sectorial hagi acabat sense acord. Els sindicats convocants de les vagues reclamen abans de dilluns una proposta salarial concreta que continua sent el principal escull.
3: Donald Trump diu que el president xinès s'ha ofert per resoldre el conflicte amb l'Iran i reobrir l'estret d'Hormuz. Trump i Xi Jinping acorden a Pequín reforçar les relacions bilaterals als Estats Units i la Xina amb l'objectiu de cooperar i donar estabilitat mundial. Xi adverteix, però, Trump que no es fiqui amb Taiwan.
1: L'1 de juny s'acabarà la rebaixa de l'IVA de l'electricitat i el gas. El govern espanyol ho justifica per l'abaratiment dels preus que ha frenat la inflació a l'abril, que a Catalunya se situa al 3%, una dècima menys que al març. De moment es manté, però, la bonificació a la gasolina i el gasoil.